0: Doncs com Xiquet o Xalà. T'he de dir que això de Xalà, a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
1: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, Xiquet o Xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
0: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
1: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
0: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
1: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
0: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules abrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
1: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
0: Ah, I clar, no té cap
1: quan
0: vincle.
1: Quan tu vas a comprar al mercat...
0: No té cap vincle amb bacallà, vull dir...
1: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
0: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
1: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara són servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
0: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalà, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
1: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
0: Sí.
1: Picar per telèfon també és telefonar.
0: I vosaltres
1: dieu
0: picar.
1: Tenim maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
0: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
1: Sí.
0: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
1: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova. A veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir.
0: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
1: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, doncs pues això, agitar-se.
0: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
1: Com
0: i
1: de moure's, no?
0: Anar a dormir.
1: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
0: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
1: Seguim en accions, per exemple, escurar.
0: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
1: Vosaltres ho dieu així, però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, vés a escurar els plats, doncs vol dir netejar.

0: algo fora de casa que no implique un gran àpat.
1: Vinga, doncs va, l'última.
0: Vinga, va.
1: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
0: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
1: Ostres,
0: sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
1: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
0: Vol dir fer ganyotes.
1: No. Ganyotes.
0: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen et treu la llengua, vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
1: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
0: Vinga.
1: Esgangalar. Toma.
0: Ostres,
1: ja.
0: És complicat estar a dir, eh?
1: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com volguem dir que diu aquesta boja, no?
0: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
1: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
0: sí,
1: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És
0: això. Ostres. Molt bé, o sigui, és com
1: no
0: una
1: sé
0: cosa
1: per què
0: molt
1: els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, eh? però és així.
0: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
1: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
0: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui, com
1: doncs
0: un altre
1: repetirem,
0: capítol
1: repetirem.
0: Per parlar-ne.
1: Pues,
0: i tant.
1: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
0: molt
1: convé,
0: bé.
1: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
0: fem
1: sigui
0: un concurs,
1: jo,
0: molt
1: exacte,
0: bé.
1: Exacte, que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
0: Vinga, una abraçada.
1: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
2: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
1: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
3: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, Agramunt.
1: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, molt bona tarda.
1: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
4: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. no sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.

0: Doncs ara mateix no massa, quina?
1: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
0: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Radio Sió. Txelli, per què Radio Sió i no Radio Gramunt?
1: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la Festa Major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
0: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
1: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Radio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
0: Efectivament.
1: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
0: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
1: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
2: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, doncs, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que doncs, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant doncs, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Gramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
1: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
2: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
0: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
2: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió, lliga elit, que són les categories superiors.
0: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
2: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
0: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
2: No. No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito. Això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades, més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es trau targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
0: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
2: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
1: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
2: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
0: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
2: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
1: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això coincidirem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
2: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
3: A tu t'agrada patir, pel que ve.
0: Sí, no?
2: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar, vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sents sol, a part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, en el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estaves mitja hora sol. A nivell arbitral sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar, nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos, tots tenim clar de que ens equivoquem, i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
0: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
2: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva on no es vulguin. I llavors, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, ¿vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins el camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
0: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Ara aquesta.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última.
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cant a la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Cant a la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de sis dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros, i per tant, d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora. Primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable. I bé, ja estic encantat, i a més, encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, seitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
7: que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
5: no.
7: Que és de Vilanova, podria ser no.
5: No, no, no.
7: És un tauronet, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Aquest plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no? Cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
10: exacte,
5: sent?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina. Uh-huh. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer amb molt de pendent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera, i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: amb la 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotiar roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

distants, tot va canviant de color i forma, d'expressivitat. Perdut vaig variant, vol d'estornells xisclant, dibuixats en l'aire.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem d'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 25 de setembre, i ens n'anem ràpidament fins al Servei Català de Transició. Transit Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tenim encara, en general, globalment una tarda més o menys tranquil·la, sense massa volum de trànsit. En aquest pont de la festivitat de la Mercè, doncs, que es nota pel que fa a la mobilitat, amb força més tranquil·litat del que és habitual aquesta hora de la tarda d'un divendres. En tot cas, així que tenim punts en intensitat, a zones de l'AP7, com és a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C58, d'entrada a Barcelona, aquest últim tram entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat, i també els punts i trams afectats per obres on la circulació és més intensa, més lenta, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Jorba i en sentit Lleida. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, amb circulació en general còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats descobrirem la història, coneixerem la tasca que fa la ciutat i quins projectes de futur té el Club BMX de Terrassa. Conversarem amb el seu president, Ricky Urbina. Continuarem amb el repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs a aquesta hora de la tarda ens posem al dia de l'actualitat d'allò més destacat en els diferents municipis del Connectats i començarem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Raval de Montserrat va acollir ahir el col·lecte institucional de commemoració de les riuades de 1962, un fet que van passar fa 64 anys i encara es recorden aquí a Terrassa. Per primera vegada es va presentar el cens de víctimes mortals que s'han pogut documentar. Són 189 persones al cens com a víctimes i 69 desapareguts. Amb tot, tant l'Ajuntament com les entitats i institucions implicades demanen a les famílies de les víctimes que verifiquin les dades per resoldre qualsevol possible inexactitud. L'acte va comptar amb la declaració institucional per part de l'alcalde Jordi Ballart i un parlament de l'associació Niños Desaparecidos de la Riada 1962 a càrrec de la seva secretària, Susana Escalera. Noel Duque, el regidor de l'Ajuntament, i la presidenta de l'entitat, Anna Martínez, van llegir tots els noms de les víctimes que han quedat plasmats en uns llençols penjant de l'atri de l'Ajuntament. L'homenatge a les víctimes continuarà avui a les 7 de la tarda amb un acte organitzat per la Comissió de Rieres a la plaça de la Immaculada, al barri d'Ègara. Allà es farà una ofrena floral en record dels infants desapareguts i el proper 8 d'octubre l'Arxiu Comarcal acollirà una jornada per explicar tota la feina feta, els mecanismes emprats i la informació recollida en l'elaboració del cens.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: El director sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat als Premis Emmy Internacional pel documental Temps Mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas. Colomer ha explicat que la nominació l'ha agafat per sorpresa, però que la rep amb molta il·lusió. També ha valorat que el documental, que explica una història de caiguda i superació, hagi aconseguit arribar al públic nord-americà.
3: És una història de fracàs, de caiguda, de superació, èxit posterior, com una americanada. Llavors està bé que arribi als americans. Jo ho volia que passés i finalment ha passat. Així que molt, molt content. Si no guanyem no passa res. Serà una experiència increïble anar a Nova York el 23 de novembre. Tinc moltes ganes de viure aquesta experiència i molt content pel que significa i pel treball de l'equip.
2: El documental competirà amb Baila Vini, The Fieldstone Weird Car Grand Prix i Tom Daley, 1,6 segons.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall-llebrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Rocío Santaeufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
6: Aquest any incorporem el sistema, un sistema

0: Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Després de dues temporades aconseguint la classificació per la promoció d'ascens, aquest curs 2026-2027, l'Hoquei Club Castellà vol aconseguir la fita d'ascendir a Hoquei Plata. En la tercera temporada del tècnic Joan Antoni Pérez en la banqueta grana, les mateixes que l'equip estat nacional catalana, els granes s'han reforçat amb el porter Eloi Gasset i amb Ramon Carné, procedents del Sant Feliu, i han perdut a tres jugadors. La pretemporada ha estat força irregular per l'equip, però després de mantenir el bloc principal, els de Fiti parteixen com uns dels favorits per aconseguir classificar-se entre els quatre primers equips i disputar novament la promoció d'ascens. Aquest dissabte l'equip debutarà contra el Club Hoquei Cadí al pavelló Dani Pedrosa de Castellà, un rival que la campanya passada va acabar en setena posició amb 21 punts menys que els castellarencs, que van acabar en tercera posició. L'equip de la Seu d'Urgell s'ha reforçat amb dos jugadors nous.
0: Gràcies, Albert. Seguim al Vallès. Ara ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Avui, a Rubí, fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics de la seva història. Ens referim a la Rierada del 25 de setembre de l'any 1962. Aquella fatídica nit van perdre la vida més de 600 rubinencs. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional. Com cada any, la commemoració serà una ofrena floral feta per l'Ajuntament de Rubí, els partits polítics i la ciutadania que volen que no s'oblidi mai el que va passar ara fa 64 anys. Coincidint amb la data històrica, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre Rubí representaran l'espectacle Metamorfosis al casino de la plaça Catalunya del nostre poble. Hi haurà dues funcions, una a les 8 avui i l'altra demà també a les 8 del vespre. La idea és fer un homenatge a les víctimes de la Rierada i també d'altres poblacions de la comarca, a més dels afectats de la Dana del País Valencià fa gairebé 2 anys.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Serà vella.
3: Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un vehicle municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou 130.000 euros aproximadament per comprar una grua per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. La compra del vehicle es finançarà amb reduccions de diferents partides del pressupost. La nova grua permetrà recuperar un servei que en els darrers anys ha funcionat de manera irregular i que s'ha cobert amb solucions provisionals i encàrrecs puntuals. El servei de grua de Sant Cugat concretament arrossega problemes des de fa anys. Entre el 2022 i el 2023 només es disposava de grua per atendre emergències, mentre que el 2024 el municipi es va quedar sense servei regular. El 2025 l'Ajuntament va intentar recuperar un servei estable mitjançant una contractació externa, però el concurs provisional va quedar desert. Des d'aleshores, les retirades s'han anat resolent mitjançant encàrrecs extraordinaris.

les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: el meu destí.
1: A la tarda no et desconnectis. Connectats.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: divendres, ja sabeu que els divendres és moment per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, arribant una mica abans d'hora, però el Sergi Estapé i el Jordi Guillem doncs estan ja a punt i preparats per explicar-nos què podem trobar com a novetats en les cartelleres dels cinemes dels nostres municipis. Nois, Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí a la Connectats i com sempre ho fem repassant algunes de les estrenes i ho fem de la mà del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil no contractat però sí que col·laborador, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem amb les estrenes d'una setmana, Jordi. Em comentaves, no... Va, poqueta cosa, no?
1: Home, d'entrada la pel·lícula que Espanya presentarà als Oscars...
0: Ja, però vull dir que...
1: I la resta
0: fluixeta. Una mica sí. Tifa.
1: Sí, sí.
0: Val, doncs, com deies tu, hi ha una pel·lícula que representarà Espanya als Oscars que es diu La bola negra. Què em pots explicar d'aquesta pel·lícula de Los Javis?
1: Doncs és una introducció en el món d'oníric i poètic de Federico García Lorca. És una història d'històries connectades, valgui la redundància. Ens parla de les vides de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents.
0: Uh-huh.
1: Ens parla de desig, de dolor, d'herència... I també d'una obra inacabada de Federico García Lorca. La pel·lícula va aconseguir el premi a millor direcció al darrer Festival de Cannes.
0: Uh-huh.
1: I, com dèiem, competirà pels Oscars el mes de març, d'aquí mig any, la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula internacional, que es diu ara, després de superar Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i també de superar la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Aquesta va ser finalment la guanyadora, La bola negra, que està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó i Carlos González, amb aparicions puntuals i molt estimables de les actrius Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest La bola negra i al final recuperarem una mica doncs, una cosa relacionada amb aquesta pel·lícula.
2: Este país... tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
0: Doncs aquesta, La bola negra, aquesta pel·lícula doncs, que, com recordava el Jordi, representarà els Oscars al cinema espanyol, però que doncs, ara ja s'estrena i la podeu veure en els cinemes.
1: Una pel·lícula llarga, 2 hores 35 minuts.
0: Molt bé. Doncs ens anem als Estats Units per saber d'una pel·lícula d'animació que es diu La isla olvidada. És per oblidar o no?
1: Home, més o menys. És una pel·lícula dirigida per Joel Crawford i Januel Mercado. Explica la història de dues amigues que es queden atrapades en el místic món de Nakali, un món imaginari, i l'única manera d'escapar que tenen els hi costaria la seva vida compartida de records. És una pel·lícula amb veus de Liz de Soberano, Dave Franco, Jane Slate, i és una producció de DreamWorks distribuïda per Universal. Si teniu nens i als nens els agraden aquestes coses d'animació, doncs endavant, La isla olvidada.
0: Bé, nens i no tant nens. Hi ha pel·lícules doncs, que...
1: Sí, però històries... aquesta és més dirigida al públic infantil.
0: Més
1: pels
0: nens. Molt bé, escolta'm una cosa. Digue'm cosetes de la següent, que es diu En el corazón de la bestia, una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units amb un gos com a també
1: protagonista. Sí, sí. És una de les pel·lícules que competeix al Festival de Sant Sebastià, que es clausurarà demà al vespre. Veurem quins són els guanyadors, finalment, al palmarès. Aquest Heart of the Beast és una pel·lícula dirigida per David Ayer, que el seu principal ganxo és que està protagonitzada pel actor nord-americà Brad Pitt,
0: home,
1: juntament amb el també guanyador d'un Òscar, J.K. Simons,
0: ah,
1: i Anna Lamb.
0: El gos no sabem el nom.
1: El gos no sabem el nom i no... Sempre estan menys tinguts, els animals. Com deia Hitchcock, Hitchcock sempre recomanava que no rodessin mai els directors amb gossos ni amb nens.
0: Però ell aquí... va fer un ocells.
1: Ell va fer un ocells, sí, sí. Però gossos i nens quasi no en sortien.
0: No en volien.
1: Llavors, és la
0: home,
1: història...
0: L'home que sabia demasiado, precisament, és un nen, el que és el
1: sí,
0: gran...
1: home, però ho feia el menys possible, només quan era imprescindible.
0: Ell les rosses li agradaven.
1: Exacte. És la història del Brad Pitt, diguéssim, que sobreviu a un brutal accident aeri, que ja ens l'ensenya en el tràiler, per si teníem algun dubte. Ell interpreta el paper de James Belmont, que és un oficial de les forces especials, i té l'accident amb el seu gos de combat, que es diu Odin, a conseqüència de l'accident, queden atrapats al cor d'Alaska, en una zona deshabitada i feréstega, i hauran de fer front doncs, a una naturalesa impecable i hauran de lluitar portant la seva vida al límit per intentar sobreviure. És una pel·lícula menor, diguéssim, de Brad Pitt, que suposo que en fi, deu necessitar diners, això molts actors els hi passa, que no tots els seus projectes són perfectament escollits i desitjats, sinó que aquest és, mira, en fi, paguem això, doncs endavant. Veurem si ha anat al Festival de Sant Sebastià alguna altra història deu tenir, però vamos, no estarà al palmarès ni de lluny.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar un trosset de En el corazón de la bestia.
6: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
7: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
6: Fuerzas especiales, retirado.
7: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
7: ¿Y también le jodió la pata?
6: Sí.
7: Espero que le dijeses cuatro cosas.
6: Le pegué un tiro.
7: Joder.
0: Doncs aquesta pel·lícula En el corazón de la bestia, aquesta d'aventures dels Estats Units, i marxem a Argentina per saber quatre cosetes de La noche está marchándose ya, un drama fet, com dèiem, a aquest país sud-americà.
1: Sí, és una pel·li que arriba de l'any passat, de l'any 2025, dura 105 minuts, una pel·li argentina dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini, que signen també el guió, protagonitzada per Octavio Bertone, Juana Oviedo, Rodrigo Fierro. Els actors no us diran gran cosa, són coneguts a l'Argentina, però no aquí. És una història sobre, és un drama, de fet, sobre la precarietat laboral, també sobre el cinema dins el cinema, perquè, de fet, ens explica la història d'un jove d'uns 30 anys que treballa de projeccionista en un cineclub municipal a l'Argentina, perd la seva feina, però el deixen quedar-se vigilant el local com a sereno, i acaba vivint...
0: Si no perd tant la seva feina, no?
1: Sí, la perd perquè, home, ell era el projeccionista, es dedicava això, i ara el releguen, diguéssim, a fer només de sereno, no? I es dedica això, a passar pel cinema, aprofita la nit que no molesta ningú per revisar les seves pel·lícules, les que més li agraden, i a mesura que es va sentint més còmode en aquesta llar, perquè ell pràcticament viu allà, comença a formar-hi una petita comunitat. Hi ha un grup de nois, també hi ha una excompanya seva que grava vídeos pel canal d'OnlyFans allà mateix a la sala de projecció. En fi, és com un microcosmos, un món tancat que aprofita en Salinas i Soncini per explicar la precarietat de la crisi, que la crisi és un estat d'ànim gairebé en la societat argentina i el cinema argentí, que amenaça de tancar aquest cinema i que posa en risc tota aquesta comunitat. La pel·li es va veure al Festival de Valladolid, a la Seminci, i, en fi, interessant, projecte argentí interessant.
0: Acabem amb un thriller fet als Estats Units que es diu Fall 2, 2 de número, el Dead Point, un thriller fet als Estats Units.
1: Sí,
0: pots contar.
1: És un remake d'una pel·lícula bastant interessant que es deia Fall, que és la història de dues noies que pugen a una torre de comunicacions a centenars de metres i, en fi, tenen un accident, una pel·li molt angoixant. Una pel·li d'aquelles que basen l'adrenalina tot el seu curs. Ha estat dirigida per Michael Spearing i Peter Spearing, que són dos germans, que igual que els Harris els hi diuen els germans Spearing, en aquest cas, dirigida a quatre mans. I això, la història no té massa més. És la supervivent de... Ara he fet un spoiler de la primera. La supervivent de la primera part està molt enfadada perquè ha perdut a la seva amiga, diguéssim, i torna, en aquest cas, a les muntanyes de Tailàndia per afrontar un nou repte, una nova ascensió. En aquest cas, pujarà a una muntanya de 1.500 metres i allà passarà una cosa, hi haurà un petit accident i es veuran atrapades, no? Dirigida per Harriet interpretada per Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittany. És una mica això, la història de què passa amb aquestes... Amb aquests
0: personatges. Escoltem un trosset de Fall 2.
8: Hola. ¿Me recibís? ¿Hay alguien ahí? Por favor, avísame si me oyes. Hola. Si me oís, responded.
0: Doncs aquesta angoixa també es veu una mica aquí, el que deia el Jordi, es veu una mica també en aquest tràiler de Fall 2 Dead Point. També s'estrena La família Dina, una de pel·lícula d'animació feta a Rússia, Rise Up, una pel·lícula Rise Up, Levántate, un drama fet a Espanya, i es restrenen dues pel·lícules, Vengadores Endgame, de ciència-ficció dels Estats Units del 2019, ja em diràs tu, restrenen una pel·lícula del 2019, i aquesta potser té més sentit, Chicho o Mientras el cuerpo aguante, un documental fet a Espanya el 1982. Doncs, com deia, veiem, recuperem una mica, parlàvem de La bola negra, aquesta pel·lícula esperada, pel·lícula que serà la que representarà el cinema espanyol als Oscars, i volies parlar una mica de qui són els Javis, no? Igual que parlaves ara d'aquests dos, no sé, tenim els germans Coen i tenim això, doncs tenim els Javis, no? Qui són?
1: Són dos cineastes, un és madrileny, Javier Ambrosi, nascut el 84, i l'altre és murcià, nascut el 91, per tant, 7 anys més jove, que és Javier Calvo. Se'ls coneix no com a Javier Calvo i Javier Ambrosi, sinó com Los Javis.
0: Ells eren parella, eh?
1: Eren parella des de...
0: Tot i que continuen amb una bona relació
1: Van,
0: i fent cosetes.
1: Van deixar-ho l'any passat, precisament, eren parella des del 2010, i l'any passat van anunciar la seva separació, tot i que mantenen una estreta amistat i, evidentment, una col·laboració professional que els ha dut a dirigir, per exemple, aquesta pel·lícula de La bola negra.
0: Tot i que no són molt de... poca producció cinematogràfica, més aviat sèries.
1: Sí,
0: no?
1: El que han fet bàsicament són sèries. De fet, Javier Calvo ja va començar com a actor, en aquest cas, com a actor quan era un nen, pràcticament, a la sèrie Física i Química.
0: Sí, era una sèrie que va impactar bastant, i en un moment que encara les sèries no acabaven de... I era una sèrie que feien una a la setmana, ara.
1: Sí, no l'havia vist, jo, però... I, en fi, i també Javier Ambrosi també es va fer d'agafet d'actor, banda de, i ara tots dos són fonamentalment directors i guionistes. De fet, com tu deies, no és habitual que uns cineastes guanyin el premi a millor direcció a Cannes, després d'haver fet dues pel·lícules, és a dir, la seva segona pel·lícula, perquè la primera va ser La llamada, que és un fenomen que va començar com una obra de teatre underground a les sales de Madrid, i finalment es va convertir en un fenomen musical i cinematogràfic bastant important. Recordo que es va estrenar un estiu, ja fa més d'una dècada, i va ser...
0: Sí, va tenir...
1: Va ser una pel·li...
0: Va tenir molt impacte.
1: Sí,
0: jo crec que no l'he vist.
1: Jo l'he vist, però no és de les coses que més m'interessin d'ells. La bola negra crec que sí que m'agradarà, per tot el que estic sentint. Té pinta que és una gran producció. I com deies, doncs s'han centrat en fer sèries de televisió, com Paquita Salas.
0: Aquesta va ser la primera.
1: Sí.
0: Bona, si no l'heu vista, és una...
1: Sí, està bé.
0: Una sèrie una mica... una comèdia, però com si fos un fals documental, i està fals... Jo crec que, bueno...
1: Sí, està explicada així en aquest format. I després van fer també, més recentment, ja Veneno, que és la sèrie biogràfica sobre la Veneno.
0: No sé si tu l'has vist.
1: Sí, la Cristina Ortiz, que és la popular Veneno dels programes aquests de matinada de televisió. La van fer el 2020.
0: Un trencat, no?
1: Sí, exacte. Una dona amb problemes, no? El moviment trans, també.
0: Una història molt...
1: Intenta visibilitzar-lo. És una sèrie que, en fi, està bé. I per mi la seva millor sèrie fins a la data és La Messias, que es va estrenar a Movistar Plus.
0: És més minissèrie.
1: 2023.
0: Més aviat, no?
1: Sí, és minissèrie. Crec que són, ara no sé, però són 7 o 8 capítols.
0: I de què va? Què tal?
1: És la història...
0: No facis spoiler, eh?
1: No, està inspirada en fets reals, perquè, de fet, els Javis s'inspiren en la història d'una família religiosa que es dedica a predicar l'Evangeli, diguéssim, a través de vídeos musicals. Jo coneixia la notícia, m'havia fet gràcia, fan uns vídeos, no?, com si fossin vídeos de YouTube, però en què canten totes les germanes, una família amb moltes filles i totes canten, en fi. Doncs és una mica això, la història d'aquesta família, adaptada, diguéssim, i, en fi, ja no puc explicar més, perquè ja faria
0: espanyols. No.
1: Està rodada al Bruc, en gran part a Catalunya, surt l'Albert Pla fent de pare, que fa un paper extraordinari, i jo us la recomano, si no l'heu vist, la tenim a Movistar Plus, La Messias, ara tindrà més volada, segurament, amb l'estrena de La bola negra, no? També havíem fet, el 2020 van estrenar Paca la piranya, diguem-me, 2021 Cardo...
0: I han fet una sèrie de petits curtmetratges,
1: sí,
0: com una sèrie que es deia... Terroriferia. Escolta una cosa, però no marxarem amb res relacionat amb els Javis, sinó que marxarem recordant una pel·lícula que fa ara al setembre, fa 20 anys de la seva estrena. Jo crec que és una pel·lícula que t'ha agradat a tu bastant. Es diu El viento que agita la cebada, de Wynn That Shakes the Barley. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes el 2006. És Ken Loach i Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el principal actor. I escoltem la cançó que diríem, no és que sigui de la banda sonora, però és una cançó que porta el mateix títol, de Wynn That Shakes the Barley, és a dir, el vent que agita que sacseja la cebada. És una balada típica irlandesa, en aquest cas us la deixem interpretada per Dolores Kane. Gran pel·lícula, eh?
1: Si no l'heu vist, tot Ken Loach és molt
0: gran. Ken Loach és molt gran, però aquesta en concret és molt, molt bona. Per tant, si no l'heu vista, ràpidament busqueu-la i gaudiu-la. Jordi, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem divendres. Que vagi bé, bon cinema.

les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Propostes que ens deixen les diferents emissores del Connectats per aprofitar aquest cap de setmana i comencem amb les que ens arriben de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Dissabte, a partir de les 8 del vespre, el cantautor terrassà Miquel Pujadó presentarà el seu nou disc Cicatrius i naufragis a l'Auditori de Terrassa. I diumenge, a les 6 de la tarda, representació de Diner molt negre, comèdia de Rai Cuny, a la Sala Crespi, a càrrec del grup social Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Aquí van algunes propostes culturals d'aquest cap de setmana a Sabadell. Comencem amb una proposta pels més petits. El Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta porta a escena Jerónimo Stilton, el musical, una aventura fantàstica protagonitzada pel popular ratolí periodista. I continuem amb festes majors dels barris, perquè aquest cap de setmana coincideixen les de Can Llong, l'Eixample i Can Feu. Precisament aquesta última arriba després de que la Comissió de Festes hagi recuperat l'activitat després d'uns anys complicats i ja està pràcticament consolidada. I acabem amb la proposta per compartir en família, circ en família, una activitat pensada perquè infants i adults puguin experimentar plegats què significa ser artista de circ.
0: Gràcies, Pol. Què destaca en l'agenda de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
3: Hola de nou, Carme. Aquest cap de setmana comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona amb l'obra L'últim àtom, de Jordi Oriol, que s'estrena avui mateix divendres al Teatre Zorrilla. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i també la inauguració de l'espai renovat aquesta tarda. I a Can Miravitges també es podrà gaudir aquest cap de setmana d'una activitat teatralitzada que servirà per fer un viatge al passat de l'entorn rural de la Masia.
0: Gràcies, Martí. Anem ara amb les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda, tot a punt per la Festa Major del Prat, que arrencarà d'aquí a uns minuts a la plaça de la Vila, amb el toc d'inici, la Cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de la Festa Major, que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Un inici de festa que es podrà seguir en directe a través del Prat Ràdio i el Prat Televisió a partir de les 6 de la tarda, amb veu de protagonistes i amb tots els detalls d'aquest esclat.
0: Gràcies, Rocío. Anem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Carme. Doncs teatre de nivell aquesta tarda a l'Auditori Miquel Pont de Castellà. I és que hi aterra l'obra de teatre Permagel, inspirada en la novel·la d'Eva Baltasar, amb direcció de Victoria Spumberg i com a actriu en solitari Maria Rodríguez Soto.
0: Gràcies, Guillem Plans. I des de Rubí ara ens aporta les propostes Mariona Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, com tots sabem, hi ha molt moviment a Barcelona amb la Mercè. Però per qui vulgui escapar de tant rebombori, a Rubí tenim una proposta molt interessant, el Peacock Rubí Art Festival. El Peacock és un festival d'art multidisciplinari contemporani, emergent i transgressor. Avui dia 25 a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició col·lectiva al celler cooperatiu d'una vintena d'artistes de disciplines diferents i anirà acompanyada de músics i artistes com Alba Luz o Giselle Cornejo. A més, durant el cap de setmana hi haurà actuacions, concerts i art performatiu. Hi haurà grups com Camaleònica, Límite o Cid de Palma i el diumenge es podrà participar als tallers de maquillatge fantasia, escultura de fang o mural de collage col·laboratiu. I per qui vulgui alguna cosa encara més tranquil·la, aquest dissabte és l'últim dia que es podrà anar a veure l'exposició monogràfica d'obres de l'artista rubinenc Toni Grau a l'Espai Expositiu Municipal Aula Cultura. 2 plans alternatius a la Mercè que segur que gaudireu.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us proposem participar, per exemple, en la tercera edició del Festival de Música Quilòmetre Zero, demà dissabte a partir de les 11 del matí, durant tot el dia al Parc de Can Bernet, també per a les famílies, amb propostes per als més menuts. Diumenge, 51è aplec de la Sardana, a la plaça d'Octavià, des de 11:45, amb la participació de les Cobles Mediterrània Principal de Llobregat, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. Però més us recordem que aquest serà l'últim cap de setmana per gaudir del Sant Cugat Bar de Tapes, on per 4,50 € es poden degustar elaboracions gourmet en forma de tapa dels diferents bars i restaurants de la ciutat que hi participen. És tot, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Tornarem dilluns. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla és així.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
2: Pare i ta mare és la llengua d'aquí.
4: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
5: Bona tarda, gràcies a tots.
4: David, avui parlem amb tu de parlar. Del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
5: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
4: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Hi ha, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
5: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
4: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
5: També, també, també la tenim. I a més, t'he de dir que Munyallo, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
4: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
5: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
4: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules abrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
5: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
4: Ah, I clar, no té cap
5: quan
4: vincle.
5: Tu vas a comprar
4: abadejo
5: al mercat,
4: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
5: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
4: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
5: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
4: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
5: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
4: Sí.
5: Picar per telèfon també és telefonar.
4: I vosaltres
5: tenim
4: aquestes
5: maneres
4: picar
5: de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
4: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
5: Sí.
4: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
5: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
4: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
5: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per a el teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, gitar-se.
4: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
5: Com
4: i
5: de moure's, no?
4: És anar a dormir.
5: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Gitar, com això, activar-se, no?
4: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
5: Seguim en accions. Per exemple, escurar.
4: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
5: Vosaltres ho dieu així, però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó. Netejar els plats.
4: I ho podríem adaptar a l'escuraplats, o no? O si està mecanitzat, ja anem
5: no
4: de dir rentaplats.
5: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
4: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
5: Molt bé, sí.
4: No? Per context,
5: renyar
4: ho he tret.
5: Maldar. Sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, perquè no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
4: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
5: és
4: més
5: És una mica
4: estès.
5: Més estàndard, no?
4: Sí.
5: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
4: Vinga, doncs, va, l'última.
5: Vinga, va.
4: Ai, el desempat fa... no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
5: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fem és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
4: Ostres,
5: sobretot els xiquets i les xiquetes, a vegades, mos fan momos.
4: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons,
5: vol dir fer ganyotes.
4: No. Fer ganyotes.
5: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que una net treu la llengua, vol dir

0: És que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets, sí. que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És
1: això. Molt bé, o sigui, és com
0: no
1: una
0: sé
1: cosa
0: per què
1: molt
0: els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
1: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
0: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
1: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui, com
0: doncs
1: un altre
0: repetirem,
1: capítol
0: per
1: parlar-ne més.
0: Pues,
1: i tant.
0: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
1: molt
0: convé,
1: bé.
0: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
1: fem
0: sigui
1: un concurs,
0: jo,
1: molt
0: exacte,
1: bé.
0: Exacte, que
1: bé.
0: No sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
1: Vinga, una abraçada.
0: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
2: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
0: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sió Agramunt.
0: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
4: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
0: Doncs ara mateix no massa, quina?
4: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
0: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
4: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
0: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
4: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local

0: som molt més que informació, som territori i fem territori.
1: Efectivament.
0: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, soc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
1: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
0: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
2: Moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
2: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Gramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans de que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
2: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
1: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
2: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió, lliga elit, que són les categories superiors.
1: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
2: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
2: No. És a dir, pitar seria, jo entro al camp i el que veig és, pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar, arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
2: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
0: Uh-huh. Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
2: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
2: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
0: Uh-huh. Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, hospite o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això coincidirem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella, vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
2: Jo, per exemple, quan jugava a futbol, venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
0: A tu t'agrada patir, pel que ve.
1: Sí, no?
2: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar, vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent, en aquest cas, i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment, l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades, segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
2: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I llavors, també a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, ¿vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento, doncs, girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions, que puguin derivar, doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors, això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més en tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
0: Ara aquesta.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última.
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que, des de fa dècades, donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garrigues sota l'Arc del Pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I, sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cant a la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Cant a la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava, i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de sis dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros, i per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, seitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan
7: aquí
5: boníssims.
7: que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en la barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el ranxo de gatet. No sé si és el que és el gatet, suposo que és de Vilanova, podria ser no.
5: No.
7: És un tauronet. Que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig. I de fet, amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els d'Oló són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers, també, i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues sent?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer amb molt de pendent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera, i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres perquè puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: amb la 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotiar roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès, també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres, que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Un miratge és un fenomen òptic que consisteix a veure objectes llunyans que no hi són a causa de la llum que els reflecteix. Una imatge o representació enganyosa de la realitat provocada per la nostra pròpia imaginació.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El tipus general de l'IBI pujarà un 2,9% a Sant Cugat el 2027, mentre que les quotes anuals de la taxa de residus es reduiran un 47,7%. El ple municipal ha aprovat provisionalment aquest divendres la modificació de les dues ordenances fiscals, amb els vots favorables del govern i el vot en contra de tots els grups de l'oposició. En el cas de l'IBI, el tipus general dels immobles urbans passarà del 0,555% al 0,571%. L'Ajuntament calcula que l'actualització dels tipus generarà 1,38 milions d'euros més que si es mantinguessin els actuals i situa la previsió final de recaptació en 51,4 milions, incorporant també el creixement del padró. Més notícies del ple. Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un servei municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou més de 130.000 euros per comprar dues grues per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. Hi ha acord gairebé unànime al ple municipal per reclamar la reobertura del Parc Natural de Collserola, tancat des del novembre passat pel brot de pesta porcina africana. Només el PSC ha votat en contra de la moció de la CUP i En Comú Podem, amb esmenes del govern, Junts i Esquerra, que reclama una reobertura progressiva d'aquesta zona. El PP i Vox també han fet suport a la proposta. I més política, però en aquest cas no parlem del ple de Sant Cugat, sinó de partits polítics que poden irrompre el panorama santcugatenc. Parlem de l'Aliança Catalana, que ha aprovat el seu comitè executiu local de Sant Cugat. Ho ha fet en un acte celebrat aquest divendres a la tarda al Sant Cugat Trade Center, amb els vots dels militants santcugatencs que tenien un mínim de 6 mesos d'antiguitat. De moment, però, no han triat qui serà l'alcaldable. Sí que han triat el president del nou comitè executiu local, que és Ferran Pujol. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany manté el lema de l'any passat, Mobilitat per a tothom. Però fins a quin punt les nostres ciutats estan pensades perquè tothom s'hi pugui moure amb autonomia? Avui volem mirar Sant Cugat des d'una altra perspectiva, la de les persones que conviuen cada dia amb barreres que sovint passen desapercebudes. Ho farem escoltant tres testimonis que ens ajudaran a entendre què significa de debò una ciutat accessible. Comencem amb Laura Tomàs, ella té 26 anys i conviu amb una paràlisi cerebral i es desplaça amb cadira de rodes. Bon dia, Laura.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Ens pots explicar qui ets i com condiciona la paràlisi cerebral a la teva mobilitat en el dia a dia?
1: Bueno, pues jo sóc Laura. En tinc 26 anys i, com bé has dit, tinc paràlisi cerebral i justament fa poc hem descobert que ve d'un origen genètic.
0: Fem aquesta entrevista, en aquest cas, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat i enguany el lema que han triat és Mobilitat per tothom i de justícia entre generacions. Jo crec que la resposta és òbvia, però jo t'he de preguntar si creus que les ciutats es dissenyen pensant en la diversitat funcional o només per un perfil d'usuari més estàndard.
1: No. Jo crec que no es dissenyen pensant en el tipus de mobilitat, sobretot reduïda, i o els tipus de mobilitat diferent. Perquè està molt pensat per gent normativa i gent que potser pues, pot arribar a tot arreu, però així, però la persona amb mobilitat és molt complicat, perquè una petita cosa et pot significar una cosa molt gran i hi ha barreres potser invisibles que potser ens les posem nosaltres mateixos o ens les posa la societat i que s'haurien de com, canviar i jo crec que es pot fer fàcilment adaptant més les ciutats i que estigui realment una ciutat per tothom.
0: Si tu quedes en un lloc nou on no has anat mai, necessites preparar-te el trajecte amb antelació per saber que hi podràs arribar?
1: Sí, el recurs que és més adient per mi és un assistent personal. Malauradament, aquí a Sant Cugat no existeix la figura i si existeix te l'has de pagar tu. I de moment jo és un recurs que no he pogut utilitzar molt i són recursos que haurien d'existir perquè tu puguis fer una vida autònoma i real participant en totes les coses de la ciutat.
0: Hem parlat de barreres, no? Tu parlaves de barreres físiques, de barreres invisibles fins i tot. Quan tu necessites moure't per fer la teva vida quotidiana per Sant Cugat, quines són aquestes barreres que potser als ulls d'una persona que no té diversitat no hi són, però que tu trobes en el teu dia a dia i que fins i tot serien de fàcil solució?
1: Hi ha una cosa molt, molt fàcil que podem canviar tots i és molt fàcil. És que quan, per exemple, tu et trobes amb mi, si jo vaig amb una altra persona, és molt probable que li parlaran abans a l'altra persona que a mi, perquè entenen que jo no entenc. Llavors, és, sobretot, pregunta'm, o sigui, no tinguis vergonya, pregunta'm, si jo no ho sé, et diré, pues mira, prefereixo que li comentis, però que el simple fet de veure'ns acompanyats o de veure'ns amb els nostres amics o amb qui vulguem, no significa que no us puguem entendre.
0: I a nivell de barreres físiques i arquitectòniques, Aura, a Sant Cugat, quines són les que per tu són més urgents de resoldre, que t'impedeixen moure't amb llibertat i amb independència?
1: Pues sobretot diria que els esglaons de les botigues i això, i també pensar que quan fem obres noves, per exemple, ara que estrenaran el Teatre de la Unió, jo l'obra que han fet no l'he vist. I llavors no sé si estarà adaptat. I, per exemple, a mi les arts escèniques és una cosa que em motiva molt, però jo no sé si podré pujar a l'escenari, per exemple. I llavors, què ha de fer? Esperar-me que em diguin, ah, sí, està adaptat. O de cop potser jo entro en aquell espai i de cop se n'adona que no està adaptat. Llavors, és com ho fem? Llavors, tot això desgasta.
0: I en els teus desplaçaments quotidians, per allò que has de fer en el dia a dia, des d'anar a comprar, anar al metge, a fer un passeig, a prendre un cafè, què és allò que cal solucionar i que tu t'impedeix i t'entorpeix?
1: Pues, sobretot, caldria que tot estigués més pla i sobretot que, com veiem aquí, hi ha un forat dels arbres, que a vegades són més grans o més petits. Això impedeix perquè potser les cadires, depèn de com poden passar o depèn de com se't queda enganxada. I si tu vas sola, pues ja depèn de trobar-te algú, per exemple, pel carrer. Però a mi em passa moltes vegades que si no conec la persona, potser em fa cosa demanar-li, perquè no sé com reaccionarà. I moltes vegades pues, em costa potser entendre les reaccions o demanar-li. i em poso nerviosa.
0: Has parlat de frustració i a mi m'agradaria saber si alguna vegada has deixat de fer algunes coses o anar a alguns llocs de la ciutat perquè no està prou adaptat per la teva mobilitat, que necessites la cadira.
1: Bastantes coses. Moltes vegades jo per anar a fer pràctiques o per moure'm per aquí Sant Cugat abans agafava el bus, ara ja no l'agafo per una qüestió pràctica i perquè em vaig trobar que moltes vegades les rampes no funcionaven, ja sigui perquè es donaven cops o el que sigui, i llavors estar la rampa bloquejada em gastava més temps esperant el bus i decidint si el podia agafar o no que baixant directament al centre del poble, per exemple.
0: Quins són els impediments i com es poden solucionar perquè tu puguis fer ús d'aquest servei públic de mobilitat? Parlem de l'autobús i, si vols, parlem després també de ferrocarrils i trens, si és que la situació és la mateixa.
1: Pues seria molt fàcil de solucionar amb rampes portàtils d'aquestes que es poden comprar a les ferreteries i així seria fàcilment solucionable. I és només tenir-la al bus i tenir previst que si no et funciona la rampa, pues utilitzes aquella per garantir l'accés. I després que tota la gent que hi ha dins del bus garanteixi que hi ha un espai que tu et puguis posar i el respecti. Perquè moltes vegades vas o moltes vegades ens hem trobat que si jo quedo amb les meves amigues ja som dos cadires i a lo millor l'altra persona no em pot pujar i jo vull anar amb ella a qualsevol lloc i s'ha d'esperar mitja hora més per poder agafar un altre bus, saps? Pues que això estigui més ben pensat i tot això. I sobretot els trens, pues, per exemple, les botoneres, a mi, depèn de quin tren, si és un dels trens antics, no em van bé perquè no puc fer pressió per sortir. Llavors pues, m'he quedat atrapada o coses així. O coses tan simples com avisar les parades que els hi funcionen els ascensors. Per què? Perquè és una putada molt gran que baixis a una parada i trobis que l'ascensor no funciona. Perquè tens que donar una volta més gran o solucionar-ho d'alguna forma. I en el cas de persones que poden caminar o que tenen un cert equilibri encara, però jo no em puc desplaçar-la per mi mateixa si no és amb la cadira. Llavors, que estigui garantit que tu puguis saber a quina estació baixaràs i si funciona els ascensors o si passa alguna cosa que et puguin avisar o que tu tinguis un servei directe en el qual tu puguis trucar i dir, vale, vaig a agafar això. Funciona, no funciona, com ho fem? Pues això estaria bé.
0: Fins a quin punt una bona accessibilitat a tu et dona independència?
1: Ens dona molta independència.

0: personals i les figures de suport, perquè realment és molt important i molt necessari, perquè si no, molts joves es queden sense recursos i es veuen tancats a casa seva per no tenir recursos d'accés a la feina, de visibilitat, d'estar amb els amics, de tenir una vida plena, que al final és el que volem, és ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai. No pot ser que per una barrera física, que jo no he triat en aquest cas, no pugui accedir a un espai.
1: Aura Tomàs, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu dia a dia i tots els reptes de la mobilitat que té la ciutat, perquè efectivament sigui una mobilitat per a tothom, que de moment veiem que de deures n'hi ha molts per fer.
0: Gràcies.
2: Laura ens explicava com una rampa que no funciona, un esglaó o la manca de suports poden acabar condicionant tota una jornada. Canviem ara de mirada i ho fem per conèixer una altra realitat de la mobilitat. Parlarem amb la Montserrat Trias i en Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa, que ens expliquen quins obstacles es troben cada dia caminant pels carrers de Sant Cugat o simplement intentant agafar l'autobús.
1: Montserrat i Llorenç, explica-nos una mica la vostra situació visual i com això condiciona els desplaçaments en el vostre dia a dia.
3: Bé, la nostra situació visual és que no hi veiem, o sigui, ceguesa total, i això condiciona, depèn dels espais que per desplaçar-nos per la ciutat, depèn dels espais, ens és molt més fàcil o molt més complicat. Sovint ens trobem que els espais oberts, que són els que tothom percep com més fàcils, per nosaltres són més complicats. També ens trobem en una ciutat que és molt, molt gran i llavors el transport públic de vegades ens ajuda, però de vegades no tant, perquè o no funciona prou com hauria de funcionar, perquè no està prou ben mantingut, per diferents qüestions, no?
4: Jo tampoc hi veig gens, al principi veia el meta de llums, ara només veig si és de dia o de nit, una miqueta, però l'única de la meva part de moure'm és, pues, seria poder un plat diferent a la Montserrat, perquè jo vaig amb el gos guia, llavors en els llocs així més o menys que el gos ho coneix, no tindríem problema si és més espai, més ample o així. L'únic que sí que depèn molt de que el gos vulgui anar on jo vull anar.
3: Sovint hem d'estar molt a sobre de que es compleixi. Ara hi ha un codi d'accessibilitat, que hi ha unes normatives, però que no sempre agrada complir-les, o per estètica, o perquè poden molestar una mica a vegades el comerç, o per altres raons, eh? I de vegades no s'aplica, o perquè encara no hi ha prou coneixement ni difusió, o perquè no sempre està compartit per les persones que prenen decisions com s'han de fer les coses, no? Llavors sí que intentem les entitats pressionar perquè es faci bé, però això hauria de sortir més com de sèrie, no? I no sempre ho aconseguim.
1: A Sant Cugat, quina és la principal dificultat que us trobeu a l'hora de desplaçar-vos? Heu esmentat els espais oberts, per exemple?
4: En principi, la part més complicada a vegades és, sobretot, orientar-nos, perquè la part aquesta més antiga, la part del centre, la cosa que hi ha és molt peatonal, i llavors han perdut les referències d'una vorera tradicional. Orientar-te per dintre és més complicat, perquè pots creuar-te un carrer i no te'n dones compte, perquè com que no s'acaba la vorera, acabes perdent. Aquí faltaria molt aplicar el codi d'accessibilitat per tal de ficar encaminaments i franques de seguretat per tal de que ens puguem orientar molt més fàcilment. A part, també trobem que, com que és una zona que hi ha molta restauració o molt de comerç, llavors hi ha molts obstacles al carrer, a la vorera, al costat de la vorera, de la façana, cosa que fa que haguem de fer ziga-zagues i una persona que va amb bastó, al final, fins que no toca l'obstacle, no pot separar-se de l'obstacle i vas així tot el rato donant cops, com si fos una rumba.
1: Hi ha algun lloc o algun camí que eviteu fer perquè precisament és més complicat o us posa en risc?
3: Sí, evitem bastant anar des del carrer de la Torre, anar cap a l'Avinguda Cerdanyola, perquè hem de travessar Francesc Macià. I s'ha fet una plataforma única en un espai que és immens, que s'haurien pogut fer voreres perfectament ben fetes, amb rampes perfectament ben fetes, i s'ha optat per una plataforma única, que l'únic que fa és augmentar molt la inseguretat. S'ha mirat de minimitzar minimitzar el problema posant els botons de seguretat i les franges d'encaminament de la façana fins als llocs de pas de vianants, però no dona la mateixa seguretat que la

0: Grera, perquè sovint no es detecten a temps, sovint estan plens d'obstacles que t'ho tapen, dona fins i tot un punt d'angoixa. I per tant, ara que hi ha un bon eix comercial a el que seria l'Avinguda de Cerdanyola, nosaltres tendim a evitar-lo.
1: Clar, justament, a vegades hi ha barreres d'accessibilitat i de mobilitat, que moltes vegades la població que no tenim problemes per desplaçar-nos, les que veiem més evidents són aquelles que afecten les persones amb mobilitat reduïda perquè van en cadira de rodes.
0: Sí.
1: Però hi ha molts altres tipus de restriccions de la mobilitat, com pot ser les persones que teniu ceguesa. Mm. Hi ha alguna d'aquestes problemàtiques que potser no són evidents per la majoria, però per una persona que no hi veu són greus?
2: Un dels problemes que tindríem seria agafar un bus de Sant Cugat, per exemple. Primer de tot ja tenim un problema per localitzar la parada del bus. Hi ha parades que hi ha marquesina, altres que hi ha un pal. Això és un problema, ja trobar-la, perquè a vegades costa localitzar-la. Després, quan pares, estàs allà, saber si el bus que t'arriba és l'L1 o l'A4. Perquè, clar, fins que no para el bus, li preguntes al conductor, tu no saps si allò et porta cap un cantó o l'altre. Després, una vegada estàs dintre, has aconseguit pujar al bus, és saber on t'has de baixar. Perquè, clar, hi ha parades que para, altres que no, o sigui, no pots anar fent com vas... quan vas amb el ferrocarril, saps que com mal és, si no parlés, tu agafaries i comptant les parades sabries on t'has de baixar. Un bus se'n pot saltar quatre, si no hi ha ningú que demana la parada. Llavors has d'anar tot el rato pendent de que si el conductor se'n recordarà de dir-te on t'has de baixar o anar preguntant tot el rato.
1: Fem una radiografia per aquest sistema d'autobusos. Com hauria de ser una parada d'autobús perquè fos accessible?
0: D'entrada, és que les d'aquí Sant Cugat ja trobem que tenen mancances fins i tot per la gent que hi veu, perquè hi ha pantalles informatives que no funcionen sistemàticament. Llavors, sí que hi ha els números de la parada, però només hi són amb escriptura visual. Aquí també caldria, hi hauria d'haver-hi la informació en braille, de quines línies paren allà, en quin sentit. Tampoc funciona el sistema que et digui l'autobús quin número és des de l'exterior, per tant, el mando que ens activa els semàfors.
1: Quines mesures concretes millorarien la vostra autonomia?
2: Bueno, en primer de tot, faltaria que... per poder trobar la parada que hi haguessin els encaminadors correctes per poder anar des d'un punt de la paret, per exemple, de façana fins a la parada de bus. Que a les parades hi hagués en braille i en veu, d'alguna forma, digués el número de parada, els bus que paren allà i el recorregut que fan. Després faltaria que el bus, quan t'arriba, s'anunciés quin és, com el mateix que fa, al final, quan si agafeu ferrocarrils, quan arriba un tren, i mira que aquí a Sant Cugat tots van cap a... Bueno, un pot anar cap a Terrassa o Sabadell, si no estigués anunciat, podies anar un cantó a l'altre. El bus hauria de ser igual. I a dintre la megafonia. Encara que sigui amb una app que tu poguessis avisar al conductor d'aquella línia, dient, estic a aquesta parada, vull agafar el L2 quan parem, sobretot perquè estic aquí. I llavors també seria molt més fàcil, no dependria tant de que... Perquè també a vegades també és molt empipador que pari un bus. És el L3. No, és que agafo l'altre. I para a l'A4, no. També és un rotllo fer parar tots els busos i anar dient que no, fins a que toca el teu, no? Llavors, igual una forma de que tu poguessis avisar al conductor, estic aquí una persona cega, per favor, para'm, ja seria molt més àgil i menys estressant per nosaltres pensar, ai, és això el bus o no? I ara, quan siguin elèctrics, que ara els nous seran elèctrics, que més a més no els sentirem, pot ser que passin tres busos i no ens haguem enterat si el conductor no ha sigut prou amable de dir, ui, hi ha una persona cega, preguntem-li.
1: Què els diríeu als responsables polítics i tècnics de mobilitat de Sant Cugat? Quines demandes els hi faríeu concretes?
0: Exactament aquestes. Que expliquin el codi d'accessibilitat del 2023, que ara ja està plenament en vigor. Mm. Ara que han fet licitació per autobusos, confiem que això ho hagin tingut en compte.
2: Clar, l'avantatge que tenim ara en aquest moment, o en teoria l'avantatge, és que teòricament quan fan obres públiques o facin licitacions, hi ha un codi d'accessibilitat aprovat que està molt ben fet i si l'apliquen, en teoria, moltes que es problemes de tot el que anem dient ara aquí no hauria d'haver aquest problema perquè ja està contemplat en el codi de que el bus ha de tenir un avisador intern, que ha de tenir un avisador extern, que la marquesina d'haver encaminaments, tot això està recollit en un codi. El problema que hi ha és que és fàcil poder que ho apliquin en coses noves, però és més complicat agafar, arrencar tots els carrers i ficar encaminaments o franges de seguretat a tots els carrers és més complicat que no pas quan es fas cosa nova.
0: I també ens trobem que a vegades encara no està com el que et deia, no? El codi no està incorporat en el CAP dels que prenen decisions, en els que ofereixen els serveis, i encara ens trobem amb alguna licitació nova que, clar, no acaba d'incorporar-ho.
1: I a la ciutadania hi ha alguna cosa que us agradaria dir-los que us pugui ajudar a millorar la vostra manera de desplaçar-vos per la ciutat?
2: Sí, que respectin els encaminaments i les franges aquestes de seguretat que hi ha al costat dels carrers. Que no deixin els cotxes aparcats sobre a la zona protegida, doncs que no aparquin el cotxe allà dintre, no deixin les coses allà, perquè llavors quan nosaltres passem, pensem que allò és segur, que és molt segur, i pataplam contra el cotxe, amb la porta oberta.
0: Bueno, cotxes o altres obstacles, paquets, contenidors d'alguna cosa, d'obres o del que sigui, plantes per fer bonic...
2: O les escombraries de la recollida selectiva dels comerços.
1: Montserrat Llorenç, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres els reptes que encara tenim en clau de mobilitat a la ciutat. Moltes gràcies.

0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
5: ...1948... Lleida. La Maria torna a casa. Troba la reixa oberta, rovellada, i el jardí cobert de males herbes. La porta principal només ajustada, amb el pany destrossat. No queda ni un moble. Tots els sostres han cremat i les habitacions han estat saquejades. La Maria fuig corrents. Allò ja no és casa seva. Però no pensa donar-se per vençuda, sobretot per la memòria del seu pare. De l'avi.
6: Acabem d'escoltar un fragment del 7è episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Maria Macià, la filla del president de la Generalitat, Francesc Macià. Per explicar-nos la història, ens acompanya, com cada mes, en Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ben tornat, Miquel.
7: Gràcies.
6: A l'últim capítol, abans de... amb el que vam acabar la temporada del programa l'any passat, vam descobrir la història d'en Ramon Calix, un soldat barceloní que va lluitar i també morir a la Guerra d'Independència de Cuba, però avancem.
7: Sí, avui avancem en el temps i per conèixer la figura de Macià, però des d'una altra perspectiva, a través dels ulls de la seva filla, al fons de la qual es conserva, com també el del seu pare, a l'Arxiu Nacional.
8: El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava.
6: Miquel, aquest record ens presenta un Francesc Macià una mica allunyat del mite polític que probablement tots tenim al cap, no?, pel que ens ha arribat. Qui era la Maria i quina relació tenia amb el seu pare?
7: Bé, la Maria Macià Lamarca va néixer a Barcelona el 1897 en el si d'una família burgesa. Tenien propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Alcarràs, els diversos orígens de la família. Els seus germans eren bastant més grans que ella, de manera que els van enviar a estudiar en sengles internats, mentre que la Maria, que era la petita, la van acabar criant a casa. Per tant, la relació que ella tenia amb els seus progenitors era d'alguna manera especial, més estreta, i sobretot i principalment amb el seu pare.
6: Era l'única nena?
7: Sí, sí.
6: Ara sí, m'explico sí. Això també de casa, eh?
7: Sí, sí, sí.
6: D'aquella època.
7: El pare de la Maria era militar, com és sabut, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. I des que havia entrat amb només 16 anys a l'acadèmia, havia passat per diversos destins, Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el van destinar a Lleida. I va arribar amb el rang de capità, i és allà on va conèixer l'Eugènia Lamarca, i amb ella doncs, va formar la seva família. Però aquesta vida tranquil·la de militar a províncies es va començar a capgirar amb l'avenç del catalanisme polític. I un dia Macià torna inesperadament del casino de Lleida, entra a casa molt exaltat i li fa a la seva dona una petició ben estranya.
9: Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives absolutament equivocades i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
6: Clar, per entendre una mica aquesta reacció que tu ens deies, no? una petició estranya del de porta'm roba de paisà, ens hem de situar en un dels episodis més tensos que hi va haver en aquell moment en el catalanisme, a principis de segle XX. Són els fets del Cucut. Recorda'ns, Miquel, què va passar exactament?
7: Doncs aquell 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit van destrossar la impremta del setmanari Cucut, perquè havia publicat un acudit en què es mofava de l'exèrcit. La mateixa nit van assaltar la redacció de La Veu de Catalunya, que era el diari que recollia la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba, de manera que van agafar llibres, diaris i senyeres i les van llançar per la finestra i les van cremar al carrer al crit de Viva Espanya. Això va provocar un important rebuig popular, aquests actes vandàlics, i com a contrapartida va enardir també el govern, de manera que es va prohibir formalment el Cucut, es va empresonar fins i tot el director del diari, de La Veu de Catalunya, i fins i tot es va arribar a suspendre les garanties constitucionals.
6: Mira, sona fets històrics de no tan lluny també, oi?
7: Correcte. Els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, d'alguna manera per solidaritzar-se amb aquests oficials de Barcelona als quals se li havia discutit doncs, la seva actuació. A tot arreu, doncs, aquestes guarnicions es van anar posant del costat d'aquests militars, però quan la comissió va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida és quan es va trobar amb el refús del coronel Macià.
6: Amb aquesta indignació. I és aquí on la Maria diu que neix, de fet, aquest personatge que és el que tots coneixerem després com l'avi, no? Aquesta imatge del bigoti i dels cabells blancs de Macià.
8: I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portà sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
6: Clar, i a partir d'aquí la història d'alguna manera s'accelera, arribem a la República, a la recuperació de la Generalitat i a la presidència de Francesc Macià. Però la Maria també haurà d'afrontar molt aviat la guerra i l'exili. De fet, aquesta és la seva història.
7: Sí, ho expliquem una mica, amb una mica més de detall. El 12 d'abril de 1931, Francesc Macià va guanyar les eleccions municipals, que s'havien plantejat com un plebiscit a la monarquia, i va proclamar l'estat català dins d'una federació ibèrica. De fet, pocs minuts després que Lluís Companys hagués proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En només 3 dies, però, aquestes aspiracions de Macià es van veure frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no van acceptar aquesta denominació de Catalunya com a república ni la concepció, d'alguna manera, confederal de l'Estat que hauria suposat acceptar-ho. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es va acabar recuperant aquesta denominació històrica de Generalitat de Catalunya per designar aquest govern autònom que naixia. Després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, Macià va ser elegit president, un càrrec que, de fet, va ocupar poc més d'un any.
6: Mira que és un dels presidents més recordats,
7: I tant, sí, sí.
6: Tot doncs, i està breument a l'exercici sí, de la presidència.
7: Perquè va morir sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'un apendicitis. 4 anys més tard, ja en plena Guerra Civil, moria també la seva dona, la mare de la Maria, l'Eugènia Lamarca, i un any després, ja empesa per les tropes franquistes, la Maria va haver de fugir, d'exiliar-se a Perpinyà, i des d'allà no va trigar doncs, a passar a Amèrica després que els alemanys ocupessin França.
6: Com molts altres catalans en aquella època, eh?
7: Sí, la retirada i l'exili que va afectar doncs, a tants centenars de milers de catalans. La Maria Macià, per tant, viu a Mèxic, però el 1948 decideix abandonar l'exili i enfrontar-se a qui sigui per recuperar aquestes propietats familiars confiscades. L'empresa, evidentment, no és fàcil. El país es troba en plena dictadura, una dictadura que castiga durament la dissidència. I, a més, les penes que se li han imposat a ella personalment, com a filla del president Macià, encara que els seus pares ja havien desaparegut, és una bona mostra d'aquesta política franquista de repressió.
6: Evidentment, no tornava sent qualsevol, tornava amb un cognom que, d'alguna manera, per al franquisme l'estigmatitzava, no? Ella decideix tornar de l'exili, però la Maria no només ha de recuperar casa seva, també ha de plantar cara directament a aquestes institucions del règim. Ella mateixa ho explicava així.
10: El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'un milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros. Un home que es recordava amb terror a Catalunya.
6: I malgrat tot això que sentim en paraules, no, de la mateixa Maria, ella no es rendeix. Com aconsegueix recuperar les propietats i anys més tard també la documentació del seu pare, que de fet avui és la que es custodia a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
7: Doncs la Maria viatja a Madrid, s'hi confronta directament amb el president d'aquest Tribunal de Responsabilitats, en González Oliveros, i valenta aconsegueix fins i tot, amb el pas del temps, que li tornin fins i tot els diners d'aquesta multa.
6: Aquest milió de pessetes.
7: Aquests diners, aquesta multa a la qual se l'havia condemnat. I és en aquest moment que, acompanyada del fill de l'antic administrador, torna a Lleida amb l'objectiu de recuperar totes aquestes propietats, com hem vist en aquell tall inicial, no? Unes propietats que, justament en el cas de Lleida, els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys que n'haguessin fet ús. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, aquesta casa familiar d'estiueig al municipi d'Alcarràs, de manera que la Maria demana un crèdit bancari i, posant grans esforços, any rere any, amb l'ajut d'aquests administradors, va aconseguint tornar a posar en explotació tot aquell patrimoni i recuperar plenament les terres on havia viscut. Uh-huh. El 1977, ja mort el dictador, és quan ella decideix fer, a més, la reclamació oficial per recuperar la documentació, l'arxiu del seu pare, el qual inicialment s'havia perdut la pista. Són unes conegudes com caixes verdes de Vallmanya, que van ser localitzades, de fet, per l'arxivera de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, aquest fons va acabar ingressant a l'Arxiu Nacional ja el 1990.
6: Déu-n'hi-do, ja van passar anys, del 77 al 90.
7: Sí, sí, sí, sí. I, bé, la Maria Macià va viure, de fet, a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa i va morir, doncs, l'estiu de 1997, justament quan tenia 100 anys.
6: Déu-n'hi-do, amb la vida que havia passat, amb una guerra, amb un exili, a arribar als 100 anys. Vull dir, generacions de gent forta.
7: Sí, sí, sí.
6: Al final, una vida sencera, dedicada a preservar una memòria familiar, que avui és també la nostra memòria, la memòria col·lectiva. I precisament parlant de dones i de memòria, aquesta setmana l'Arxiu també posa el focus en una altra figura imprescindible, la Clementina Arderiu. Què teniu preparat, Miquel?
7: Sí, anem de dona a dona.
6: Sí, jo estic molt contenta avui, ja ho saps.
7: I enguany justament celebrem l'any Clementina Arderiu, poeta insigne, amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I justament dimecres vinent, el 30 de setembre, s'obren els actes de manera oficial per part del govern. L'Arxiu Nacional també, des de poc després d'ingressar al Fons Macià, l'any 92, va ingressar també el fons personal de la Clementina Arderiu, de manera que vol contribuir també intensament a aquesta celebració. I també és un element estratègic per nosaltres, perquè volem fer tan visibles com puguem els fons documentals produïts per dones, que per desgràcia
6: ja
7: en tenim pocs,
6: menys,
7: en tenim pocs, i d'alguna manera reparem, doncs, aquesta injustícia històrica. No? Uh-huh. Per tant, a partir d'aquesta setmana, l'Arxiu Nacional acollirà fins al 12 de novembre l'exposició que ha preparat la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu de l'any de la poeta. Tindrà més, en el cas de aquesta exposició es podrà veure després a altres indrets, però l'Arxiu Nacional tindrà el bonus de que també s'hi podrà veure una selecció de documents originals.
6: Per tant, és una oportunitat única. Fins al 12 de novembre, no? Des del 30 de setembre al 12 de novembre, per veure l'exposició amb aquest afegitó de tenir al fons de Clementina Arderiu.
7: Correcte. I aleshores, el 15 d'octubre és quan farem formalment la inauguració de l'exposició i ho farem coincidir a 6:45 de la tarda i a 7:00 ho farem coincidir amb la participació de l'Arxiu al 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
6: Sí, senyor.
7: On la comissària de l'any Clementina Arderiu, que és la professora Maria Callís, i la poeta Blanca Llum Vidal faran un diàleg i també llegiran poesies de Clementina Arderiu per conèixer doncs, millor la seva vida i la seva obra.
6: Home, jo no m'ho perdria. No? És un trio aquest de Maria Callís i la Blanca Llum Vidal amb textos de Clementina Arderiu que té pintassa, per dir-ho col·loquialment.
7: Jo no m'ho perdria, veniu a l'arxiu.
6: Vinga,
7: recordem. Ja sabeu que podeu fer reserva enviant un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat.
6: Agafeu l'agenda, preneu nota, dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda i a partir del 30 de setembre també aquesta exposició amb aquest bonus del fons de Clementina Arderiu. Miquel, moltes gràcies.
7: A vosaltres.
6: Restem a l'espera de tornar-nos a retrobar d'aquí 4 setmanetes amb una nova història per recuperar del podcast de Sentim l'Arxiu.
7: Fantàstic, un plaer.
6: Moltes gràcies.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
0: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
16: Braseria La Bolera.
17: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
17: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
17: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
16: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
18: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
19: Les dones les tenien pitjor.
20: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
21: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
22: Españoles. Franco ha mort.
23: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
24: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
25: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin...
26: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
27: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
28: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: programa dels divendres, fent-vos una mica de propostes per activitats per gaudir al cap de la setmana a la ciutat. Potser a vegades fora, ja ho veurem, però que hi hagi activitats per a tots els gustos i colors, perquè no ens haguem de quedar a casa, ni al sofà, ni mirant el telèfon mòbil, sinó que sortim, socialitzem, gaudim de la cultura i ens ho passem bé. Ho farem amb la Sara Vella i l'Eduard Gené. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia, Alba.
0: Tenim la Sara, que ens farà les propostes més generalistes, i l'Eduard, evidentment, es centrarà en aquelles que formen part del que diríem el títol Arts Escèniques. Sara, comencem amb les activitats que tu ens destacaries, perquè clar, d'activitats n'hi ha moltes.
2: N'hi ha moltíssimes. Si mireu l'agenda de Cugat Media, veureu que cada cap de setmana està replet d'activitats. Les que he seleccionat jo avui, bé, començaré per una que és una mica musical, Eduard, perdona'm, però crec que no l'havies inclòs tu.
1: Ai.
2: Es tracta del Festival Quilòmetre Zero.
1: No.
0: Els vam tenir aquest dimarts al Faves amb el Pau Sans que ens explicava. Ara recorda'ns en què consisteix.
2: Doncs mira, durant el dissabte...
1: És un mixte.
2: Hi ha una mica de tot, sí.
1: Una mica de tot.
2: Sí, hi ha un pupurri aquí. El Parc de Can Bernet, des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada, estarà ple d'activitats, música i menjar, també. Per exemple, tindrem les actuacions musicals d'Ainara Bassa, Una casa en el árbol, Marta Romaní Vidal, la santcugatenca Marina Bibi Face i La Carabé, entre molts altres. Si teniu gana, hi haurà diversos food trucks per poder menjar una miqueta per allà. I per les famílies, pel públic familiar, a partir de les 12 del migdia hi haurà un karaoke kids, que sempre que ho he vist té molt èxit. Les criatures pugen a l'escenari i, bueno, es converteixen aquí en
0: les estrelles.
2: Sí. I, a més, també hi haurà jocs, pintacares i un fotocall per això, pels més petits i petites.
0: Activitats pel gust de tothom, ens ho deia el Pau Sans. No cal que aneu tot el dia, però si teniu un moment, passeu-hi. I, a més, aprofiteu i doneu suport als artistes, que són tots quilòmetre zero, com diu el festival, són de casa i necessiten també de l'escalf. I si és dels seus veïns i veïnes, doncs, què millor.
2: Després tenim, ja deixant de banda la música, tenim l'exposició del Paco Minuesa, que va inaugurar aquesta setmana passada, que es diu La ciutat que m'habita. Doncs aquest dissabte hi haurà una primera sessió gratuïta que farà ell mateix, la guia. Parlarà de les seves obres des de les 12 del migdia. Està a la sala capitular del claustre, al Museu de Sant Cugat, i no necessita inscripció prèvia i és gratuïta.
0: Perfecte, i després pots anar a fer un vermut.
2: Sí.
0: Per exemple,
2: és un bon pla. L'exposició La ciutat que m'habita, que és com es titula, plega una selecció de 13 pintures que posen de manifest elements singulars de Sant Cugat, entre ells el monestir. Per l'artista, segons ha explicat, pintar la ciutat vol dir expressar les seves emocions, els llocs on ha viscut, amb la seva família, i mostrar la relació entre la metàfora i el que és real.
0: Molt rebé. I el diumenge em sembla que toquen sardanes.
2: Sí, el diumenge és el dia de les sardanes, que de fet arriben a... fan aquest cap de setmana el 51è aplec de la sardana. Se celebrarà a la plaça d'Octavià al matí i a la tarda. Al matí podeu anar-hi a partir de 12:45 del migdia i a la tarda a 4:45 de la tarda. Hi haurà un acurat programa de sardanes amb diverses cobles i, a més, hi haurà un concurs de colles improvisades. Per poder-hi participar, cal apuntar-se el mateix dia a la taula de l'entitat sardanista i s'ha de ser entre 8 i 10 persones. Així que, si us animeu...
0: Ja heu d'anar amb colla. Mira, els de la tertúlia del JAP, ja us podeu anar a inscriure.
1: Seria bastant complicat. No, jo us parlaré de les coses que es fan el divendres, les coses que es fan el dissabte i les coses que es fan el diumenge.
0: Corre.
1: Diferents, eh? Diferents.
0: A veure, propostes per tothom.
1: Comencem pel divendres, evidentment. A les 20 hores, al Casino de la Floresta, la Filoxera Forestana presenta la següent obra de convocatòria d'aquest any d'Altre Teatre, amb La taverna de los perros, de Miguel Peña Novo, que està dirigida per Andrea Montero Sánchez i Montse Escolano. La música i l'espai sonor és de Mario Llanes, amb el mateix autor com a actor, acompanyat de diferents actors i diferents actors actius. També expliquen que és un retrat agradós, tendre i ple d'humor sobre la vida del barri, la lluita social i allò que passa quan la política truca a la porta d'un bar.
0: Doncs actualitat, no? Actualitat...
1: Idioma castellà i català, barreja. I durada de 80 minuts i el preu 3 euros.
0: Ben assequible.
1: Està molt bé. Eh? El mateix divendres, al Teatre Auditori Emma Vilassau, tenim gospel. Es diu un programa que es diu Gospel per Guinea. O sigui, que serà un concert filantròpic. I aleshores hi ha quatre conjunts de gospel, un d'ells d'aquí de Sant Cugat, de l'associació Batec Sant Cugat. I el dissabte passem a les 20 hores al Teatre Auditori a Vilarasau, que continua els monòlegs. En aquest cas, Leonora, d'Alberto Conejero, que ell mateix dirigeix, i que interpreta una actriu mexicana, Natalia Huarte. L'espectacle diu que evoca l'univers de la pintora Leonora Carrington, amb una mirada especial als seus anys de joventut a Espanya després de la Guerra Civil, i que proposa celebrar la llibertat creativa, la rebel·lia i el poder de la imaginació. Idiomes al castellà, durada 70 minuts, preu 28 euros. Bueno, això ja està una mica... I acabada la funció, hi ha un col·loqui amb la companyia. I el dissabte també, a les 21 hores, a la sala capitular del claustre del monestir, el concert del 8è Festival Contratemps amb Escaramuzas de Plata, València 1700, que és un grup valencià, música trobada, que ha creat una soprano, la Pilar Moral, que és molt bona, jo la recomano molt, acompanyada per Enric Llorenç i Fernando Pascual als violins i Francesc Vall de Cabres al clavecí. Hi ha tientos, cantates, danses, àries, villancets i un repertori de música antiga recuperades pel grup. Idiomes? Moltíssims, diversos. Durada 80 minuts, preu 12,90. Això està
0: Vinga.
1: Millor.
0: Assequible, també.
1: Fins aquí està, això sí. Està bé. I el diumenge, a les 19 hores, al Teatre Auditori de Vilarasau, el monòleg L'Invencible Verano de Liliana, d'Amaranta Osorio, a partir de la novel·la del mateix títol de Cristina Rivera Garza, dirigit per Juan Carlos Fischer, interpretat per Cecilia Suárez, que és una gran actriuassa. Gran actriuassa. Un colpidor monòleg sobre la memòria, violència i justícia que transforma el dolor en paraula i dona veu a una història silenciada. Durada 75 minuts, preu 28 euros.
0: Puja una mica més el pressupost.
1: Sí.
0: Cadascú sap la seva butxaca.
1: Exactament.
0: Eh? I per a la família tenim coses?
1: Exactament, no oblidem que hi ha espectacles en família, en aquest cas el diumenge a les 12, recomanat per majors de 4 anys. Això és difícil, eh? Jo tinc moltes famílies, perquè si tenen 3 nens, un té 2, un té 4 i un té 6, doncs llavors van amb el de 4 i el de 6, i els dos què fan amb ell? Ens el porten.
0: No passa sí. res, exacte.
1: Bueno, per això t'ho dic.
2: Som més espavilats els petits.
1: Sí. I això és el Teatre de Mirasol, es diu Espumae, amb la companyia Malagufa, m'agrada el títol, Malagufa, que ens presenta un molt teixit d'aire i aigua. Un personatge atrapat en un univers de sabor. La direcció és d'Agustí Sanllehí Bertran i Eva Maria Jiménez. Ell mateix és l'intèrpret, durada 55 minuts, preu 6.
0: Bueno, 55 minuts per nens tampoc és poca estona, eh?
1: Això està bé.
0: Escolta'm, de tot això que hem dit avui, per acabar breument, Eduard, la teva recomanació.
1: És difícil. Jo tinc dues coses que em semblen molt, molt, molt interessants. L'una és el concert de Contratemps, pel tipus de música, i perquè jo he escoltat diferents versions de música trobada, m'ha semblat boníssima. La Pilar, sobretot, la Pilar Molà, la soprano, molt, molt bona. I una altra és la Amaranta Osorio,
0: El monòleg.
1: De Liviana, amb la Cristina Cecília Suárez, que a mi també em sembla molt bo, molt bo. Jo, clar, llavors penso, un és un preu una mica més car, què hi farem?
0: La cultura es paga, veurem en què,
1: sí,
0: no? S'ha de triar en què invertim.
1: Tens la possibilitat, com que són dues coses de dos dies diferents, pots fer les
0: També pots fer algunes de les altres propostes que ens deia la Sara, que moltes
1: també,
0: són gratuïtes,
1: també.
0: Eh?
1: Sí,
0: que a vegades...
1: Home, jo l'exposició que has parlat del
0: Paco Minuesa...
1: Del Paco Minuesa, aquesta no s'ha de perdre. No s'ha de perdre, perquè és extraordinària.
0: Doncs ja ho sabeu, teniu l'agenda farcida d'activitats, només falta que trieu la que més us agrada de les recomanacions que ens porten la Sara i l'Eduard, i encara en trobareu moltes més a l'agenda de Cugat Mèdia. Moltes gràcies. Nosaltres ja marxem. Que passeu un molt bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcugatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I greu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla és així.
4: Jo escolto Rambles 94 a Ràdio Tortosa.
3: És la llengua d'aquí.
5: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
6: Bona tarda, gràcies a tots.
5: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
6: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
5: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà, a Vilanova i la Geltrú, també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
6: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
5: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
6: També, també, també la tenim. I a més, t'he de dir que Munyallo, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
5: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
6: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
5: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules abrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
6: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
5: Ah, I clar, no té cap
6: quan
5: vincle.
6: Tu vas a comprar
5: abadejo
6: al mercat,
5: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
6: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
5: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
6: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
5: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
6: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
5: Sí.
6: Picar per telèfon també és telefonar.
5: I vosaltres
6: tenim
5: dieu picar.
6: Maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
5: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
6: Sí.
5: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
6: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
5: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
6: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per a el teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
5: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
6: Com
5: i
6: de moure's, no?
5: Anar a dormir.
6: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
5: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
6: Seguim en accions, per exemple, escurar.
5: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
6: Vosaltres ho dieu així, però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu ves a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
5: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem
6: no.
5: de dir rentaplats.
6: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
5: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
6: Molt bé, sí.
5: No? Per context,
6: renyar
5: ho he tret.
6: Maldar, sí. I prèviament també et pot dir, mira, perquè no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
5: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
6: és
5: més
6: és una mica més estàndard, no?
5: Sí.
6: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
5: Vinga, doncs, va, l'última.
6: Vinga, va.
5: Ai, el desempat, no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
6: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fem és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
5: Ostres,
6: sobretot els xiquets i les xiquetes, a vegades, mos fan momos.
5: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
6: Vol dir fer ganyotes.
5: No. Fer ganyotes? Fer
6: ganyotes. Ah. Sí, el típic que una net treu la llengua.
5: La llengua.
6: Vol dir... fer momos, nosaltres li diem fer momos.
5: Ah, mira, curiós, fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
6: Vinga.
5: Esgangalar. Toma,
6: ostres,
5: ja.
6: És complicat estar dir, eh?
5: Sí, però és bonica, jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
6: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
5: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
6: sí.
5: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És
6: ostres.
5: Això.
6: Molt bé, o sigui, és com
5: no
6: una
5: sé
6: cosa
5: per què
6: molt
5: els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, eh? però és així.
6: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
5: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar.

0: típics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins. Perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós. I una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
1: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Radio Sió, Agramunt.
1: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
3: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
1: Doncs ara mateix no massa, quina?
3: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
1: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
3: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
1: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
3: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
1: Efectivament.
3: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
1: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
3: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
4: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més...

0: és que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí de Gramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
0: Doncs arbitrant sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, Lliga Elit i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
2: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
0: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió i Lliga Elit, que són les categories superiors.
2: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
0: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
2: Uh-huh. O sigui, que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
0: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp uh-huh. i el que veig és pito, hi ha una falta, la sí. pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale? Però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
2: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
0: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
1: Uh-huh. Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
0: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador. Perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
2: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
0: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
2: Mhm.
1: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella, vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
0: Jo, per exemple, quan jugava a futbol, venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
1: A tu t'agrada patir, pel que veig.
2: Sí, no?
0: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar, vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
2: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
0: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit És que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin llevar. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbitre, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves de, a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta amb atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors és això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
2: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
3: Ara aquesta.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: I ara l'última.
4: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cabdills del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i vestia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cant a la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Cant a la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava, i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros, i per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, seitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
7: que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors, això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia, per preparar una mica el programa, vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en la barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
5: no.
7: Que és de Vilanova, podria ser no.
5: No, no, no.
7: És un tauronet, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
7: gràcies.
6: Bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa. I l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no? Cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
10: exacte,
5: sent?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina. Uh-huh. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer molt dependent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera, i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres perquè puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
10: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses i, dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu el llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta geganta és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del Sindicat de Llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UQ Camp Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retencions, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a la AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la C17, a Pares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del Nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents, més aviat locals, però entre la Selva i el Delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
4: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
6: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
7: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7 i 10. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
8: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no.

0: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
1: L'element dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto. El gasoll, els abonos, herbicides...
0: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
2: Encara en aquest àmbit, afegim que el canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
3: Que el públic que ens visita ens recolze. Cada any veiem que hi ha doncs, un repunt. És a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet de que poden compartir una jornada lúdica amb la família doncs ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs que ens ha costat de suplir.
2: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, digue'm.
2: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
4: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
2: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
4: A muntanya, insisteixo, ho tenim malament. No crec que aquesta possible refredada, que algun dia ha de venir, tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys.

0: Segueixo a Costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: A costa, eh? Al
0: Sí.
1: litoral.
0: Per sota de 800,
1: Sí,
0: sí,
1: entenc,
0: per...
1: entenc. Aquesta calor pot acabar mermant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
0: Sí, jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, com, òbviament, el Fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie, hi ha el Fredolic veritable, el Fredolic gros, etc. Aquests és probable, doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred. Al
1: Al
0: final
1: final
0: farà
1: farà
0: fred.
1: fred. Enric, gràcies. Recollim bolets com si fos un recurs inesgotable. Des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
0: Ah, bona pregunta. Ah, des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits, és a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem o sigui, els maldestres poden ser persones que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí, no s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer, no només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
1: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies. Gràcies i bon dia.
0: A
1: I haurem de
0: vosaltres.
1: tenir paciència. Si més no, al litoral. Aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
0: A vosaltres, molt bé, adéu-siau.

0: Obrim ara crònica esportiva amb una sorpresa, la de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre a Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
1: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre, perquè han sigut 3 partits competit, i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. Els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma Lebrero.
2: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla, i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
3: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'aniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
2: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només 2 caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els Castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
4: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
5: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
4: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
1: Sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona, per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
3: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol, que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou els seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges. I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
5: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
6: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Cinc minuts i arribarem a 3:15 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia, Elena.
1: Ho dèiem, la Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
7: Totalment d'acord amb tu. No es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
1: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
7: En aquest cas, hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: Les famílies, parlem d'elles, estan desbordades, estan desesperades en molts casos. Quina és la primera pauta realista que un adult pot aplicar avui mateix per reduir l'impacte de les pantalles a casa?
7: El primer de tot és veure, això ens ho pregunten molt a Desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill, filla, i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia, no? No és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
1: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
7: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després, tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com que comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. i després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se, i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
1: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola, i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
7: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors, és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
1: Javier Feliz, haurem de veure, doncs, aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per a les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
7: Gràcies, Helena.

0: Canviem d'àmbit perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el Pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
3: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
2: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
0: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al bell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
4: És un lloc que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques, i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
5: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
6: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.

0: Presa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el Fiat Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Wui Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer, perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular. I segon, perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres, des de la conselleria, també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró, perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la trentena, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom, a la segona ronda, amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Milions de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes dues...
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
2: Aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines. Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
3: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Dels esports, sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmond, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en la Sal al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el sindicat de llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
4: Què tal, bon dia? Doncs a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també les seves rondes. Per exemple, destaca l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, o la mateixa Autovia 2 amb aturades entre Pallejà i la zona de Sant Joan d'Espí. També destaquen retencions, per exemple, de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. De moment, com a incidència, en tenim una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7 a la zona de Vilablareix. Hi ha un carril tallat en direcció sud i hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara. Són núvols carregats d'aigua que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer. De moment no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i sobretot més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí, doncs els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogor que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui, de moment, la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Amb en titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació hores d'ara?
6: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
7: cafeïna!
1: Gràcies, companys, aquí amatents, doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel Sindicat de Llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola. Explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
8: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del Sindicat de Llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als Jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del Sindicat de Llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
1: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el Sindicat de Llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando con...

0: que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
1: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
2: Doncs tornem ràpidament al carrer Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
3: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
4: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
4: Però avui que no és només pel decret, que també s'ha d'aprovar després al Congrés, perquè si no, potser hi ha un decret demà, sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
3: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem, lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
5: Aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
3: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona, només com una alerta per començar el dia que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
5: Castellà, no?
6: Fem castellà?
3: Vale, voy.
5: Venga.
6: Sí, ara sí, en castellà.
2: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran doncs del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts, el Sindicat de Llogateres seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol des de fa dues nits, ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congrés aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: Un quart de nou, parlem d'altres coses. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes

0: immediates i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
1: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors...
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur, penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència desleial, tant amb productes càrnics com amb productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
1: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic que està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries l'hem plantejat al conseller des de fa molts dies.
1: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats, i per tant el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. A SAGE també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des de SAGE des que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carla Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments. Els fem de primera qualitat. No ha de servir per cultivar energia.
1: Doncs avui tenim molts fronts oberts. Tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.

0: a la crònica esportiva amb una sorpresa, la que ha donat l'Ilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure els del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, tornarien a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Baidmon, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda, on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha costat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 9:15 parlant-vos dels Castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piromusical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell.
2: Floreix a dins el meu amor.
3: La xarxa de comunicació local
4: 91.5 FM, Ràdio Sant Cugat.
5: Cerveseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega, a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
3: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Assaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
5: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Dels esports, sorpresa en Delilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa a la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola, on sou ara mateix?
2: Bon dia, doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havien fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge, i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat, aquí torna a circular els cotxes, i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Helena. Doncs aquest tall de trànsit acaba just en aquests moments. No ha estat un grup excessivament gran, unes 50 persones han estat suficients per mantenir tallada l'Avinguda Meridiana en aquest punt de la ciutat, just davant i per cor durant més o menys mitja hora, uns 50 manifestants que han cridat a lemes i consignes a favor d'un nou decret d'habitatge que el Consell de Ministres previsiblement aprovarà demà. La manifestació, el tall de trànsit, que tot just, Helena, s'han aixecat ara mateix de la protesta aquestes 50 persones que han participat en aquest tall de trànsit, coincideix, sí, amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i passa hores abans que el Consell de Ministres aprovi, doni llum verda, previsiblement, a aquest nou decret de l'habitatge, aquest decret Mari Carmen.
1: Un decret Mari Carmen, però, que també exigeixen amb unes condicions i d'entrada exigeixen que els contractes siguin indefinits o, el que també és el mateix, la renovació automàtica. Gràcies, Anna i Manel, per aquesta última hora també des d'aquí, des de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la, si més no, com a mínim fins demà, coincidint, com us dèiem, amb aquesta previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. I segons acaba de transcendir, el decret d'habitatge que prepara el govern espanyol preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que baixin el preu de lloguer i regular els lloguers de temporada. Segons fonts del Ministeri d'Habitatge, també s'estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge. Tot plegat mentre la família de Mari Carmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució habitacional per a aquesta dona. Però més enllà de l'habitatge, avui també serà a notícia l'anunci que ha de fer el govern de la Generalitat. Avui, un paquet de 60 mesures en concret amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: I més sectors, més àmbits que avui també ens deixaran segurament un titular, i és que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
6: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla, doncs, que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
7: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Són 3:15. El conegut restaurant Pícnic de Sitges, al Garraf, al bell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'albiri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se convidant els veïns i clients de tota la vida amb una copa de cava amb música.
8: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i, no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
9: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
10: Si fan alguna interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí o del Kansas, molt malament.
1: I de la Costa Daurada a la Costa Brava, que ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic tot coincidint amb el Pont de la Mercè, el bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
11: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
12: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
11: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
1: És temps per la crònica esportiva amb una sorpresa i, a més de bàsquet. Marta Casas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: La sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB.
13: Sí, perquè va començar el campionat imposant-se el vigent campió, el València, el Roig Arena, per 100-105. Va ser una victòria coral dels de Gerard Encuentra que confirma les bones sensacions que ja havia deixat la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon un període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIEC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat, en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Hasél Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre a la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els verdinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb un 26 de valoració. no deixem el bàsquet, perquè el Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat els intents del conjunt tarragoní, molt combatiu fins a la botzina final. Eliseu Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit. Adrià Martínez és l'entrenador de les manresanes.
14: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre, perquè han sigut 3 partits competits, i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
13: Passem al futbol, a la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10 jugadores. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. Monforte dona per bo el resultat.
15: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Tenim que fer aquest punt la setmana que ve guanyant, com siga, equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit, jo crec que s'ha jugat molt bé, té 6 punts, i no serà gens fàcil, una altra final més.
13: I al Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça ha superat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29 i s'ha assegurat un bitllet per la final que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès de Xavi Pascual i Emil Nielsen. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, valora la feina feta per l'equip.
16: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
13: Doncs encara els queda un partit intranscendent als blaugranes, perquè ja tenen aquesta classificació per la final, en la qual ja es mesuraran dos dels gegants europeus, eh? El Veszprém, amb vells coneguts blaugranes, i el Barça, vigent campió de la Champions.
17: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Marta.
13: Adéu.
17: Gràcies, adéu. Temps ara per la cultura i per als castellers d'Esparreguera que han guanyat la primera jornada del concurs de castell d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al gran concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que podreu seguir a través de la vostra televisió local o també a través de la xarxa Més. Ens ho amplia tot plegat la Norma Lebrero.
18: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera ha jugat el primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla, i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
19: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
18: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
17: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat, i una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català, i els organitzadors afirmen que aquest és el tercer moment de l'any de més venda de llibres a Catalunya. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, diu que el lloc on es fa ara la fira i el moment són idonis.
20: La fira està ja consolidada aquí, Lluís Companys, és el tercer any, que a més coincideix amb la Mercè. L'espai creiem que és immillorable, és un èxit absolut. És de fàcil accés, permet no només venir-hi, sinó tornar-hi, que això és molt important, i permet també arribar a molts passavolants. Gent que se la troba, la descobreix i converteix el que era un acte de sector, un acte del sector del llibre, en un acte de ciutat.
17: Doncs no deixem la capital catalana perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona, per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses, al Piro Musical, arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Amb el seu tema, La gent que estimo, ens acomiadem. Bon dilluns, fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos Esalert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual però cada vegada més freqüent per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1962, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa. Sens dubte, una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte, el Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: El setembre no és només un mes de tornada a l'escola, per a moltes famílies suposa un inici de curs econòmic. Per als qui tenen fills en edat escolar, toca pagar llibres, material, activitats extraescolars i la resta tampoc se'n salva. Després d'un estiu marcat per l'augment dels preus i les despeses extra de les vacances, els que n'han pogut fer, moltes llars es fan la mateixa pregunta: on van a parar els diners? Precisament, avui al Faves Comptades volem parlar d'una eina que pot marcar una gran diferència en la salut financera d'una llar, el pressupost familiar. Com s'ha de fer, qui l'hauria de tenir i, sobretot, per què ens costa tant seguir-lo? Són preguntes que farem al Teodor de Mas, economista, director d'inversions especialitzat en patrimoni familiar i autor dels llibres Fer diners i gastar diners. Teodor, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Alba, gràcies per convidar-me aquí a Ràdio Sant Cugat, que és casa meva. Espero aportar més que restar, diguem.
0: Segur que sí. Nosaltres volem aprendre moltes coses de la mà de la teva experiència i comencem per un tema que seria bàsic per administrar els nostres diners i els de la família, que és fer un pressupost. Clar, quan sentim la paraula pressupost, no? A vegades podem pensar que és cosa només per empreses o que és cosa només per gent que té molts i molts diners o potser al revés, d'aquells que van molt justos i necessiten acotar-ho. Ara bé, qui hauria de tenir un pressupost?
1: Jo diria que qualsevol persona que vulgui saber el que guanya i el que gasta i tenir una mica de control, una mica de consciència d'on van a parar els diners que ingressen individualment, com a parella, com a família, per poder decidir quina part estalvien, quina part consumeixen i viure millor, viure més tranquils, anar-se'n a dormir sabent que estan fent bé la feina. Perquè si no, al final, el que deies abans, Alba, estàs treballant, esteu treballant, els diners desapareixen perquè tenen una virtut, que és que sempre hi ha opcions de gastar-se'ls i arribeu a final de mes pitjor que el mes anterior. I al final, si treballeu, és per anar millor, no per anar pitjor.
0: Quin és l'error més habitual de la gent que creu que no cal detenir-ne, que no cal fer un pressupost?
1: El que jo dic sempre com a error bàsic per gestionar-se malament, diguem-ho, per gestionar-se bé, és anar tirant de beta, anar tirant de targeta, fins que no n'hi ha el compte. O sigui, és de dir, ah, doncs hi ha diners al compte, me'ls puc gastar. Això és com massa bàsic, diguem. El pressupost el que intenta fer és el que hauria de ser, no el que és. La realitat a vegades és molt trista. No, és el que hauria de ser. Guanyem 1.000, ens en sobren 100, doncs això és el pressupost. La teoria diu que guanyem 1.000 i amb el que gastem ens en sobren 100. Idealment, aquests 100 que hem decidit que estalviarem, que ens sobren, el dia 1 del mes, quan acabeu de cobrar, els traieu, els envieu ben lluny, això que em deies, no? Els envieu doncs, amb un fons indexat, els envieu amb accions, els envieu a casa la iaia, és igual, els fiqueu sota la rajola. Aquells 100 euros no hi són. No hi són perquè heu decidit que és el que podeu o el que voleu estalviar a llarg termini. A llarg termini és per sempre. Aquells diners els posareu a treballar per viure cada vegada millor.
0: Llavors, l'altre dia parlarem això de posar els diners a treballar,
1: exacte.
0: Si et sembla.
1: Llavors, què vol dir? Que teníeu 1.000, però realment no teníeu 1.000, teníeu 900. I els altres 100 ja no hi són. No hi penseu. És el que heu decidit que us sobra. Llavors, ja només... Això és el que diu el pressupost, diguem, més bàsic del món. 1.000, en sobren 100. A partir d'aquí, heu de fer vida amb aquests 900.
0: Ho dèiem al principi de la secció, eh? Associem els propòsits econòmics al gener, però no sé si potser al setembre, que és com aquest inici de curs alternatiu a l'1 de gener, és un bon moment per fer aquest cop de cap i dir no tenia pressupost, vaig a fer-lo.
1: Jo crec que el setembre és un mes tràgic per qui no ha fet el pressupost o no ha planificat una mica amb antelació. Perquè hi ha matrícules, hi ha activitats, hi ha escoles, hi ha llibres, hi ha uniformes, hi ha mil coses que si no les heu calculat i no heu fet caixa, no heu fet calaix amb 3-6 mesos d'antelació, doncs de cop al setembre arribeu als números vermells i no enteneu què ha passat. Si li sumeu l'efecte de les vacances, que sempre acabem estirant més el braç que la màniga, i mil coses imprevistes que passen durant l'estiu i principis de curs, doncs jo crec que és el mes de ser conscients de que així no podeu continuar. Llavors, sigui el setembre o sigui el gener, en funció de si creieu que el curs o l'any comença el setembre o el gener, crec que és el moment d'agafar-vos la parella, agafar-vos a vosaltres mateixos, obrir l'Excel o una aplicació que s'assembli a l'Excel i senzillament començar a posar amb dues columnes ingressos nets, despeses netes, recurrents, que passen cada mes, que són previsibles, i si voleu poder fer una bossa que sigui imprevistos. Però tot ha d'estar previst, fins i tot els imprevistos els heu de tenir en el vostre pressupost.
0: Ara en parlarem. Clar, hi ha molta gent que arriba a final de mes sense saber exactament on han anat a parar els diners, no? És a dir, com pot ser que haguem gastat tant? Si ho haguessis de dir en poques paraules, què ens aporta tenir aquest pressupost per no trobar-nos aquesta sorpresa?
1: O sigui, diguem que el pressupost és el que hauria de ser. Amb totes les dades que teniu quan el feu, és el que hauria de ser. I després hi ha la realitat, que sempre és una mica pitjor o una mica millor. A vegades podeu tenir sorpreses positives, us toca la loteria, us torna diners d'Hisenda, rebeu una herència, podria passar. Llavors sempre hi haurà dos pressupostos, el que havia de ser i el que és. Llavors aquí veureu les desviacions, i aquestes desviacions, com que sou persones intel·ligents, us permetran arreglar el pressupost futur. Vale? El pressupost actual us ha sortit malament, havíeu calculat, no sé, que aniríeu a la perruqueria dos cops i heu anat quatre, i resulta que us heu gastat 100 euros més en perruqueria, doncs en el següent pressupost la partida de perruqueria l'haureu de pujar una mica perquè veieu que aneu més a la perruqueria o al restaurant del que havíeu previst.
0: Uh-huh. S'ha d'anar adaptant a la realitat.
1: Sí, el que havia de ser i el que és.
0: Anem a la pràctica. Si un oient vol començar avui des de zero a fer un pressupost, quin és el primer pas?
1: Normalment, si són gent que treballa, doncs el principal ingrés és la nòmina o la pensió de jubilació o la pensió d'invalidesa. Doncs això és la primera partida. Heu de tenir ingressos, perquè si no teniu ingressos, doncs poc pressupost es podrà fer. Ingressos amb les pagues prorratejades. Vale? Típicament hi ha molta gent que té pagues dobles, doncs heu de fer-ho en 12 mesos. No serveix de res dir que al gener guanyeu la meitat i després, o sigui, que al juny i al desembre guanyeu el doble. No.
0: Perquè per tant, hem de fer aquest exercici.
1: Sí, heu de transformar les 14-15 pagues en 12 pagues prorratejades. De manera que el pressupost digui que cada mes guanyeu el mateix. Encara que no sigui veritat, perquè el que diu el compte corrent no importa tant. L'important és el que diu el pressupost. El que esteu guanyant realment, mes a mes. Que després us ho paguin amb 14 cops, no us hauria d'afectar.
0: Això segurament ens ajudarà als imprevistos aquests que en parlarem, més endavant. Tu proposes, a més, dividir-ho en dues columnes, els ingressos i despeses netes. Què hi ha d'entrar exactament?
1: Haurien d'entrar totes les despeses, et deia, fins i tot les imprevistes, que normalment no són tan imprevistes, perquè tothom sap que al setembre hi ha matrícules i tothom sap que al Nadal hi ha vacances i que hi ha regals. Llavors, dir que no havíem previst que al febrer aniríem a esquiar o que al Nadal compraríem una bici al nen, doncs això estava previsible. Podeu fer una partida que digui regals Nadal o una partida que digui vacances d'estiu del 2027. Que costa molt ara al setembre del 26 projectar-vos al setembre, a l'agost del 27? Sí, però aquesta és la gràcia de ser humans i no ser gossos o gats, diguem, no? Esteu aplicant una mica d'intel·ligència pràctica per evitar viure angoixats, diguem.
0: Uh-huh. Ingressos parlaríem de les nòmines, dels autònoms, per exemple, les factures que ingressem, si tenim rendes, no? I despeses fixes i recurrents, parlem d'habitatge, alimentació, transport...
1: És veritat que si sou autònoms, com és el meu cas, costa molt més saber el que guanyeu cada mes. De fet, és bastant aleatori i és una de les fonts principals d'angoixa de ser autònoms, que no teniu ni idea del que ingressareu cada mes, excepte si mireu cap enrere i porteu 3 anys sent autònoms i podeu treure una mica un mínim, no? De dir, bueno, mínim facturo 3.000 o mínim facturo 6.000. Jo sempre seria... Sempre els pressupostos s'intenta ser una mica pessimista. En cas de dubte, sigueu pessimistes. Si sempre esteu ingressant entre 3 i 6.000 al mes, doncs poseu 3.000, no poseu 6.000. Que després acabeu ingressant el doble del que havíeu previst, ja ho arreglareu. Tant de bo tingueu un pressupost pessimista i després la realitat us desmenteixi i resulti que teniu el doble d'ingressos. Ja ho arreglareu, perquè al final, si teniu el doble d'ingressos, ràpidament trobareu o com consumir-ho o com invertir-ho. Llavors, sigueu una mica pessimistes i el que deies tu, no només hi ha nòmines i factures com a autònoms, sinó també podeu tenir doncs, lloguers, dividends, beneficis d'una empresa que teniu, gent que us dona diners, pensions d'invalidesa, ajuts pels fills, el que sigui, tot.
0: Uh-huh. Un cop fem aquesta resta, obtindríem els diners que teòricament ens sobren, no? Des dels ingressos i li restem les despeses. Però clar, tu ho has dit més d'una vegada, eh? Una cosa és la teoria... I l'altra cosa és la vida real.
1: Sí, jo crec que bueno, això seria una mica la capacitat que teniu d'estalvi, o sigui, la diferència entre ingressos previstos i despeses previstes us ha de donar un número positiu, superior a zero, i això seria la vostra capacitat d'estalvi, que estalvi ràpidament els haureu d'invertir, perquè si estalvieu i no invertiu, doncs amb la inflació aquests diners s'aniran diluint, fent-se petits. Llavors, ha de sortir una capacitat d'estalvi positiva, que és el que invertireu. I és igual que siguin 100 euros, que 1.000 o que 10.000. De fet, jo crec que el pressupost, que això m'ho preguntaves al principi, és més important per qui va just que per qui li sobren. Uh-huh. Realment, si sou molt pobres o molt rics, potser no us cal tenir un pressupost, perquè si sou molt pobres, doncs el que fareu és sobreviure, i si sou molt rics i no feu pressupost, tampoc importarà perquè sempre us en sobraran. Uh-huh. Jo crec que sobretot el que serien, doncs això, classes mitjanes, des de que si guanyes 1.000 euros fins que guanyes 10.000 euros, hauries de fer un pressupost. A partir dels 10.000, si tens més o menys no sé, si estàs gastant només la meitat del que ingresses, doncs si no fas pressupost no et passarà res, perquè podràs aguantar qualsevol sotragada, i si guanyes molt poc, doncs potser tampoc té sentit, perquè al final, doncs, si el que has de fer és menjar, diguem, doncs no et servirà de gaire fer un pressupost que diu que no tens capacitat d'estalvi, diguem. Però per la majoria de la gent, pel 95% de la gent, el pressupost és útil, per tenir aquesta consciència d'on sou, i què podeu fer i què no podeu fer. El que et deia abans, si et ve el senyor perquè tens unes humitats

0: sí, ens les podem permetre, però n'hi ha d'altres que a vegades venen de manera més sobtada. Com els incorporem al pressupost?
1: Llavors, teòricament, hi ha imprevistos que us podeu pagar i imprevistos que no us podeu pagar. Llavors, jo crec que els imprevistos que no us podeu pagar, si us passen, us hauríeu d'assegurar, si podeu. Hi ha tot tipus d'assegurances. Doncs, per exemple, no sé, us explota la casa. Això és un imprevist que no està previst en el pressupost i que us costaria 300.000 euros i no els tindreu mai de la vida. Doncs, normalment, el que fa la gent és tenir una assegurança de la llar perquè si us explota la casa o s'us crema o s'us inunda, doncs això cobreix l'assegurança. Si us fa malbé el cotxe, doncs assegurança de cotxe. Mateu algú, assegurança de cotxe per tercers. Llavors, normalment, tots els riscos descomunals, imprevistos, bestials, haurien d'estar coberts per una assegurança que al final acabeu pagant 100-200 euros l'any i teniu tots aquests riscos enormes coberts. La resta de riscos, que si us passen no us destrossen el pressupost, no cal assegurar-se. Uh-huh. Si de cop s'us trenca el rentaplats i costa 400 euros i tenia una partida d'imprevistos que diu 400 euros, doncs no cal tenir una assegurança per si s'us trenca el rentaplats. Tranquil·lament, es canvia i fora.
0: Perfecte. I ja després, ho dèiem, que arriben. Quin mètode recomanes tu per reservar diners durant l'any i evitar que aquests sotracs ens destrotin l'economia familiar?
1: Depèn de com sigueu de durs gestionant el vostre pressupost. Nosaltres, quan vam començar, que anàvem justos, el que fèiem era la part d'estalvi l'enviàvem amb un compte de valors, amb un intermediari financer lluny, que no sabíem ni com es treien. Què vol dir? Que els diners aquells els vèiem que s'acumulaven i que es transformaven en accions i que s'invertien, però durant 8 anys no vaig preguntar ni com es treien, perquè no volia tenir cap mena de tentació de poder-los treure per res.
0: No, o sigui,
1: s'ha de ser estricte, no hi comptes, han desaparegut. No, jo recordo la meva parella que em deia, però aquests diners per què són? Per anar de vacances, pel cotxe? Dic, no, és estalvi pur, no ho tocarem mai més. Anirà als nostres fills. I no teníem ni fills, quan li deia. Dic, anirà als nostres fills quan els tinguem. Llavors, s'ha de ser així de dur. Si sou algú que sou, doncs, sou més, sabeu gestionar-vos bé i heu decidit que jo no ho toqueu i no ho toqueu, doncs no passa res, podeu tenir el compte i si us van acumulant i no els toqueu. Jo recomanaria físicament separar-ho de compte, que es vegi un compte de corrent i un compte d'estalvi. Si no en teniu prou amb tenir-ho amb dos comptes en el mateix banc, ho canvieu de banc. I si tenir-ho en un banc és massa fàcil per tocar-los, doncs una mica més lluny perquè no es puguin tocar.
0: Tot això són consells per no tenir tentacions, oi?
1: Sí.
0: Per estirar la mà i agafar aquests diners que els tenim estalviats.
1: Exacte. Que no ho fem perquè ens haguem tornat bojos, ho fem perquè potser ho passareu malament el primer mes, els dos primers mesos, però després viureu tranquils tota la vida. Uh-huh. O sigui, jo avui puc estar a la ràdio perquè ho vaig fer fa 20 anys.
0: Consells que anem prenent nota. Hi ha algun percentatge orientatiu d'ingressos que seria recomanable destinar a l'estalvi o dependrà molt de cada economia i dels ingressos de cada persona?
1: Jo en el meu llibre Fer diners parlava d'un 25%. Hi ha gent que se'n tiraria a sobre. Els americans diuen un 20, diuen 50-30-20. Jo diria que entre un 20 i un 25 és correcte, dels ingressos nets vostres o de la vostra parella. Sembla molt, però no està malament. Tampoc, jo ho veig correcte, fer quatre parts. Una part per la casa, una part pels fills, una part per consumir i una part per invertir o estalviar. A mi m'agrada aquesta simetria de fer-ho en quatre parts. Que després, avui en dia, l'habitatge és molt més car i llavors resulta que en lloc del 25 s'us emporta el 40 i això fa que pugueu estalviar menys. Doncs això està passant. Llavors la gent el que està fent és tenir menys fills o estalviar una mica menys. Llavors què vol dir? Que potser en lloc del 25 doncs esteu fent el 15. L'important és que accepteu un número i que aquell número us el feu vostre i us el cregueu a llarg termini. Ha de ser sostenible. O sigui, tampoc no pot ser que perquè estalvieu massa us deprimiu i us acabeu separant o us acabeu tirant pel pont. No. Ha de ser una cosa que sigui prou alta perquè sigui interessant i prou baixa perquè pugueu aguantar i pugueu anar de vacances i pugueu tenir fills i pugueu anar un dia al restaurant. O sigui, que no visqueu amargats, diguem.
0: Mm-hmm. De tenir un compromís.
1: Sí. I ha de ser sostenible a llarg termini. No esteu fent una aposta a 3 mesos vista, esteu fent una aposta a 30 anys vista. Llavors, a 30 anys vista, si heu decidit que són 500 euros, són 500 euros. També és veritat que si els vostres ingressos i les vostres despeses van canviant, podeu anar retocant el pressupost i augmentant o disminuint la vostra capacitat d'estalvi en funció de com us vagi la vida.
0: Clar, perquè al final podem canviar de feina, podem quedar a l'atur,
1: sí.
0: Ens poden fer un expedient de regulació d'ocupació.
1: Exacte.
0: Aquelles economies familiars que tenen probablement només un membre que treballa o que cobren el salari mínim interprofessional, hi ha manera d'estalviar o l'estalvi no pot ser per a tothom, malauradament?
1: Jo crec que hauria de ser per tothom, perquè al final no estem estalviant perquè ens en volem anar a vacances, estem estalviant perquè creiem que el futur és incert i que pot anar pitjor tot. Llavors, encara que estigui... Home, dic, si és pura supervivència, potser el pressupost no té sentit, però a la que no és pura supervivència, El que heu de fer és tenir un pressupost que us doni per fer tot el que us cal fer i que us en sobri una miqueta. I aquesta miqueta igual us pagarà doncs, el dia que heu d'anar al dentista o us pagarà el dia que heu de pagar l'enterrament d'un familiar o el dia que us heu de fer unes ulleres. Clar, són coses que si no les heu calculat, què farà?

0: o endeutar-vos per fer-vos unes ulleres, no té sentit. Hi ha sorpreses negatives de la vida que millor tenir una mica un calaix per pagar-les.
1: Has parlat molt d'estalvi. Clar, quina diferència hi ha entre guardar els diners i construir una capacitat d'estalvi, com tu dius, que sigui sostinguda en el temps?
0: No he entès la pregunta, a veure...
1: La diferència entre guardar els diners, és a dir, aquest 10, 15, 20, 25%, els deixo en un lloc, o estalviar-los, construir una capacitat d'estalvi, perquè no serà el mateix posar-los sota la rajola?
0: Sí, però jo el que et deia, jo crec que va molt lligat estalviar i invertir. No té gaire sentit estalviar-los i punt, perquè estalviar-los i punt amb una inflació del 4%, doncs si ara guardeu 100 euros, l'any que ve allò valdrà 96, per tant, haureu perdut 4 euros. Llavors jo crec que s'ha d'intentar, ja que esteu fent l'esforç de no consumir-ho tot i guardar una part pel vostre futur, doncs invertir-los mínimament, com a mínim per cobrir el que seria la inflació. Si pots una mica més que la inflació, doncs millor. Si la inflació ara és un 4, doncs posar-ho en algun lloc invertit, el que deies tu, un fons indexat, en borsa, en accions, en pisos, amb el que sigui, per com a mínim treure el que ens està robant el sistema, que és la inflació del 4% actual.
1: Un dia parlarem de com ho fem això, perquè també és un tema que possiblement moltes vegades pensem que aquestes inversions són només per a gent que té molts diners i se'ns escapa una mica de la vida quotidiana, perquè l'educació financera que tenim a l'escola a vegades no cobreix tots aquests coneixements.
0: Sí, jo crec que és per tothom. O sigui, al final, avui en dia, amb internet i tal com està tot, jo crec que a partir de 100 euros accediu a productes molt similars a algú que té 100 milions. No us penseu que la gent que té 100 milions li treu molt més rendiment que algú que té 100 euros. Potser vosaltres esteu traient un 4 i algú que té 100 milions li treu un 8, un 10, un 12, però no és molt més que això. O sigui, les oportunitats d'inversió no són tantes. Igual hi ha 10 o 12 opcions i no hi ha més opcions per tothom. O sigui, al final és un canvi de xip, de dir, a part de ser consumidors, voleu ser estalviadors i inversors per estar cada dia millor. Vale? Perquè voleu que la vostra vida futura sigui millor que la vostra vida actual. O com a mínim igual que l'actual, però no pitjor. Vale? Us esteu protegint per quan vinguin maldades. Ja està.
1: I quan algú es pensa que estalviar és renunciar, no? Que té aquesta idea de no m'estic gastant aquests diners, els estic renunciant, tu què li diries?
0: És que és veritat. O sigui, quan el sistema, la societat de consum està feta perquè ho consumim tot, i si pot ser més del que tenim, que ens endeutem. Jo crec que s'ha de trencar una miqueta aquesta manipulació del sistema, no? Perquè ho consumim tot i més. Com diria el Joan Tubau en el seu llibre Fuck Your Money, o com diria, no sé, l'altre dia vaig quedar amb una periodista, s'ha d'aconseguir excitar-se amb l'estalvi. O sigui, excitar-se consumint està bé, però és una excitació buida. És com anar al McDonald's, dura 5 minuts, et menges l'hamburguesa i al cap de 5 minuts tornes a tenir gana. Si ho proveu un dia i aneu a consumir, i compreu roba, compreu de tot, tindreu l'excitació d'haver-vos gastat 300 euros durant 5 minuts, però el dia següent estareu dubtant de si aquella peça de roba us la posareu o no us la posareu, si no us heu passat, si tenia sentit. En canvi, si agafeu aquells 300 euros i els poseu en un fons indexat i el següent mes valen 305, també és una excitació possible de dir, escolta, ho estem fent bé, estem construint un patrimoni, serem cada dia més rics, estarem cada dia més tranquils, tindrem cada dia més temps. El dia que hi hagi l'expedient de regulació, doncs no plorarem igual de fort que els altres, perquè sabrem que tenim 30.000 euros i amb allò podem muntar un negoci o comprar una llicència de taxi o el que sigui. Jo crec que al final ser rics és tenir temps i l'única forma de comprar temps és anar fent calaix amb diners i que aquests diners treballant per nosaltres ens alliberin d'haver de treballar.
1: Que us ha canviat molt la cultura de l'estalvi amb els anys, que abans hi havia més cultura de l'estalvi i les generacions més joves, possiblement pel preu de l'habitatge, que fa que aquest estalvi sigui cada vegada menor i que accedir a un habitatge sigui cada vegada més complicada, ja no hi sigui, o no hi sigui tant?
0: Sí, jo crec que són les generacions actuals i també el viure a ciutat. Jo crec que a la ciutat, com que hi ha moltes oportunitats... tot és molt més fàcil consumir que estalviar. Jo crec que la cultura de l'estalvi és la cultura de pagès, la cultura de, si no estalvies i de cop doncs la collita és dolenta, l'any que ve no podràs sobreviure. Llavors, a pagès, qualsevol família que porti dos o tres generacions fent de pagès, doncs saben que han d'estalviar per passar l'hivern. Tothom ho sap. I has de fer confitures, i has de guardar menjar, i has de fer compotes, i has de fer coses perquè l'hivern pot ser molt dur. I pot ser que la collita un any sigui excepcional i un any sigui molt dolenta. Llavors, a més a prop estem dels nostres avis que venien del camp, més bé recordem que estalviar és més important que consumir. Quan arribem a la ciutat, on tot sembla fàcil, i hi ha molts McDonald's o hi ha molts restaurants, hi ha moltes opcions, és fàcil caure en la temptació de ser només consumidors.
1: I per acabar, Teodor, si haguéssim de deixar als oients un únic consell, perquè avui comencin a millorar la seva situació financera a través de tots aquests consells que ens has anat donant, quin seria?
0: Mira, jo l'altre dia vaig quedar per dinar amb una periodista que em deia que volia tenir fills. amb algú de la seva edat, de 35 anys. I quan em va dir això, m'imagino que ja esperava que li digués, doncs tinc un amic que potser et podria interessar i tal, no? Que tampoc m'hi dedico, a fer d'agència matrimonial, però el que li vaig dir és el mateix que diria avui als nostres oients. Li vaig dir, però ja tens un pressupost? Se'm va quedar en plan, què té que veure els fills amb un pressupost? Dic, és que si no tens un pressupost, no saps ni si pots tenir fills i no saps ni com presentar-te en el teu candidat a pare dels teus fills. Llavors jo crec que el pressupost serveix per tot. Serveix per tocar de peus a terra, saber què podeu fer i què no podeu fer i per saber si podeu tenir 0, 1, 2 o 3 fills i amb qui i com. Llavors el pressupost és bàsic per tothom. No només per viure tranquils en temes de diners, sinó inclús per tenir fills.
1: Doncs ens quedem amb aquesta idea. Un pressupost no és una eina per limitar-nos, sinó també per prendre decisions amb més informació i evitar sobresalts a la nostra vida. Nosaltres ens acomiadem per avui. Tornem demà a les 10 del matí, ja ho sabeu, amb informació. Demà parlarem d'astrologia i també parlarem de pedagogia, de les activitats extraescolars, que també toquen la butxaca. Fins demà.
0: Gràcies.

0: Ara a Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
3: Hola, em dic Camila Pesaque i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color, ulleres, topiaretes, anem a la Calamolló. El mar es gronxa d'onades, les roques brillen al sol, les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta, el cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambús el primer.
2: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: No és hora de la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

Molt bon dia i benvinguts al segon esport a marxa de la temporada i on el futbol, l'handbol i el curling seran protagonistes. Ens acompanyaran dos entrenadors que lideren les seves categories, Raül Raposo del Sanco femení i Salva Puig de l'handbol Sant Cuat. També parlarem del mal inici del Sanco masculí amb el tècnic Lluís Macià i d'un nou esport a casa nostra, el curling en pista, amb la nova creació del club curling La Floresta. Ens donarà més detalls d'aquesta disciplina esportiva en Joan Zamora, qui és el responsable de comunicació del club. Un menú farcit d'esport i, com sempre, el que ens toca ara mateix és posar en ordre els números i els resultats d'aquesta jornada. Ens acompanya el Martí González. Comencem.

0: Doncs, com sempre, comencem els resultats d'aquesta jornada amb aquest repàs amb el Martí González. Martí, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Sant Quirze, 28, amb vol Sant Cugat, 32.
1: Ple de victòries dels santcugatencs després de dues jornades de competició.
0: En bàsquet, Unió Esportiva, Sant Cugat, 54, Sant Feliuenc, 57.
1: Primera desfeta dels Itai Lèvia a la Supercopa.
0: En futbol, Sant Cugat masculí, 0, Tossa, 2.
1: Els de Lluís Macià encadenen la segona derrota consecutiva.
0: Més futbol, Sant Cugat femení, 2, Europa, 1.
1: Les santcugatenques són líders invictes de la tercera federació.
0: En hoquei herba, Club Deportiu Terrassa, 0, Júnior femení, 1.
1: Segon triomf consecutiu i la primera com a visitants.
0: Més hoquei herba, Club de Campo 2, Júnior masculí 2.
1: Els d'aquella carnissera esgarrapen un punt valuós de Madrid.
0: En futbol sala, Sant Quirze 5, Olímpic Floresta 1.
1: Els florestans inicien la lliga amb una contundent derrota.
0: I per acabar, Barça 50, Rubí Sant Quan masculí 34.
1: Els de Martín García perden el derbi català de la Divisió d'Honor Elite.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Comencem aquest nou Esport en marxa, el segon de la temporada, i avui el futbol, l'handbol i també el curling seran protagonistes. Però anem a pams, comencem i ho farem parlant de futbol. Del Sant Cugat femení, que lidera amb mà de ferro aquesta tercera federació i ho fa després de 3 victòries consecutives. Ahir es va desfer per 2-1 de l'Europa B en un partit molt igualat, molt ajustat, que van definir les de Raül Raposo a la segona meitat. I avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Bernils, el tècnic de l'equip, en Raül Raposo. Raül, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, ja has paït la victòria. Avui t'has aixecat líder de la tercera federació, no?
2: Sí, ens hem aixecat líders avui, però de fet ho venim dient molt amb les jugadores. Ara mateix no importa. O sigui, clar que importa sumar punts, però el que importa és treballar setmana a setmana, és molt d'hora, no sabem qui estarà dalt, qui no ho estarà tant. El que té molt valor és anar traient els punts, sobretot en la situació actual amb tan poques jugadores, situació d'emergència, té un valor incalculable, i sí que també hem de saber gaudir, a part de l'exigència, els resultats de la feina que estem fent.
1: Si es fixem als marcadors, no hi ha hagut cap marcador que diguis hem guanyat de manera important, tot ajustat, tot per petit detalls, però al final 9-9.
2: Segurament a la línia del que és la categoria, ja ho va ser l'any passat, tot extremadament igualat, tothom pot punxar qualsevol dia, tothom pot sumar qualsevol dia, i és el que venim dient i som molt conscients d'això. Cada setmana és un nou repte i no podem pensar més enllà.
1: De l'equip respecte a la temporada passada, en què ha guanyat?
2: Ostres, primer de tot es nota moltíssim com l'equip agafa una gran experiència l'any passat i fa una passa endavant, com entén de què va això i com totes les jugadores milloren moltíssim, primer individualment i després com a grup. Això es nota moltíssim, no? Com la jugadora, tota jugadora de l'equip individualment ha crescut i després com un any més, gràcies a tot el que ens envolta, gràcies al Tono, gràcies fins i tot també a les jugadores que ajuden en tot, hem pogut incorporar molt bé jugadores i sobretot persones.
1: Respecte a la temporada passada, aquests partits com el d'ahir, com el de Reus, la temporada passada a vegades s'escapaven i aquest any no.
2: Primer l'encert a les àrees, típic i tòpic del futbol, però també hem encertat el mercat aquí i hem millorat també molt com a equip. Segona, la capacitat competitiva i l'experiència de la categoria. Ens està donant molt. És que es nota alguna miqueta diferent. És que fins i tot diria que no estan sent les millors jornades per nosaltres en quant a joc. Jo tinc molt clar que el que necessitem perquè la cosa vagi de veritat bé és que el procés entre setmana sigui millor. Està molt difícil i tenim la sort que el club està ajudant molt amb jugadores del B, amb jugadores del filial. Estem comptant almenys amb dues jugadores del juvenil i dues jugadores del filial tots els dies a l'entrenament, perquè si no directament és que no som ni suficients per entrenar, i com tot l'ecosistema ajuda, ens està donant molt, però tenim molt clar que necessitem que tot allò que passa entre setmana sigui a un nivell altíssim, que és el que sempre hem tingut, és el que ha fet créixer el projecte. No ho estem podent tenir sempre per diferents raons, en alguns moments per lesions, altres moments per Copa Catalunya i de més. Quan el procés entre setmana sigui encara millor del que ja és, perquè les jugadores sempre són molt disciplinades en tot això, encara crec que podrem donar una passeta endavant.
1: 4 dies d'entrenament, això pocs equips ho tenen, eh?
2: Totalment, és una sort que el club ens doni la possibilitat i sobretot és una sort que la jugadora ho admeti. Com venen, perquè no només són 4 dies, són 4 dies de moltes hores, perquè en aquests dies hi ha gimnasos, hi ha molts vídeos, els hi donem moltes voltes al tema del vídeo, són moltes hores, molta implicació la que demana per part de les jugadores, però ja ho parlàvem ahir després del partit, el més important és l'equip, el grup, la família, i mentre segueixin tenint aquesta capacitat de treball, el club està disposat a donar-los eines i nosaltres com a cos tècnic els més feliços del món de tenir tot aquest ecosistema.
1: T'anava a dir, l'objectiu és lluitar per l'ascens?
2: Aquí l'important sempre és veure quin títol li poses, no? I nosaltres sempre li hem posat estar a dalt. No és una urgència pujar. De fet, crec que aquest és l'èxit del Sant Cugat femení. L'èxit no és des que arriba l'últim cos tècnic que som nosaltres, sinó l'èxit és a l'entendre que no tot és a curt plaç, que és a almenys a mig plaç i sobretot a llarg plaç, que no es dona cap pas endavant que no sigui fonamentada, com de fet tot el que hi ha abans d'aquest últim cos tècnic també és una línia continuista, amb entrenadors del mateix estil. De fet, aquest cap de setmana va venir el Nacho, que és ara entrenador del filial de l'Europa, va ser l'entrenador del Sant Cugat. Veiem que té una línia de joc molt semblant a la nostra i entendre com a poc s'ha d'anar creixent i amb passes fermes sempre.
1: Sigul, Sant Cugat femení, el que és el mateix, segon classificat contra líder. Bon partit diumenge a les 12, no?
2: Ostres, és un partidàs. M'encanta l'equip, m'encanta l'entrenador. Hem de recordar que realment és el Mataró. És un equip nou, però... vull dir, és un equip nou dintre del Sigul, però són jugadores que es coneixen... El projecte és més antic que el nostre, de fet. Són jugadores de moltíssim nivell. A mi l'entrenador m'encanta. Crec que la proposta és boníssima. Ens hem enfrontat molts cops. Hem tingut la sort d'encertar molt en els darrers enfrontaments, encertant en el marcador, perquè sí que crec que els últims partits, els partits de Lliga l'any passat contra el Mataró, vam encertar molt en el pla de partit i com va sortir el mateix. De fet, et diria que potser van ser els dos millors partits de la temporada. A Històrics també vam guanyar la final contra elles, però aquí crec que van encertar molt en el joc. Han fitxat molt bé. Uf, quin partidàs.
1: Doncs, millor dit, impossible. Partidàs diumenge a les 12 a Montigalà. Sígol, segon classificat, davant el líder invicte, que és el Sant Cugat femení. Raül Raposo, tècnic del Sant Cugat, gràcies per acompanyar-nos i molta sort, no només aquest partit, sinó pel que resta de temporada. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs no deixem el futbol, anem a parlar del Sanco, però ara de l'equip masculí, que va perdre aquesta jornada 0-2 amb el Tossa, i ens escolta el tècnic del Sanco masculí, en Lluís Macià. Lluís, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, dilluns, dia de reset i nova setmana, no?
2: Doncs sí, ja a aixecar-nos i a pensar en el següent, en el Figueres, aquest cap de setmana a casa.
1: Li has donat moltes voltes al partit o no?
2: Doncs sí, la veritat és que quan perds no pares de donar-li voltes, veure en què t'has equivocat i pensar en què pots corregir doncs, per fer-ho millor.
1: Mm. Dues jornades de competició, dues derrotes. Ara potser el que cal és paciència, no?, i seguir cercant el camí per arribar a la victòria.
2: Doncs sí, després d'una pretemporada molt bona, els dos primers partits oficials no hem tingut el resultat que hem volgut. Sí que el camp d'Alcaldes doncs, van fer partit no per perdre ni per empatar, però així és el futbol, perdones i ho pagues, i aquesta setmana doncs, que no hem estat bé. Vam sortir malament, la primera part és molt dolenta i a la segona part, quan busques la reacció, et trobes amb un altre gol que dificulta molt el tornar a entrar al partit.
1: Què et preocupa, si és que et preocupa? El fet de no fer gols o aquests dos gols encaixats? El primer a Caldes és una jugada de pilota aturada? No sé si dins del teu anàlisi doncs, també trobes a faltar això.
2: Sí, també penso que aquí hem tingut mala sort, perquè al final si mirem ocasions, xuts de porteria entre els dos partits, igual hem arribat més de 12 vegades i tenim jugadors com per transformar-les, i que no ho hagin fet no em preocupa en excés. Sí que confio doncs, que acabaran arribant els gols perquè els jugadors tenen qualitat per fer-ho i perquè generem ocasions.
1: Mm. Pel que fa a la plantilla, suposo que estàs content perquè s'ha reforçat molt i molt bé. Ara falta això, no? Que rendeixin i que a poc a poc, dins d'aquest ecosistema, doncs, arribin els resultats.
2: Doncs sí, estic molt content amb la plantilla i falta això, doncs, competir per sumar de 3 i agafar aquesta línia i no deixar-la.
1: És la teva segona etapa al Sanco, un club que ha canviat molt, no?, des d'on tu eres fins ara.
2: Sí, la veritat és que ha crescut molt en tots els sentits. El futbol base, el femení, i a veure si ara som capaços també doncs, des del primer equip doncs, de fer un pas endavant. Aquestes dues primeres jornades no han sigut bones i esperem doncs, donar amb la tecla, donar-li la volta i anar cap amunt.
1: Mm. Un grup 1 complicat, com és la primera catalana, tant l'1 com el 2 com el 3, però aquí trobem històrics com Figueres, que visita Tubau, Palamós, Lloret, Granollers, exigent, no?
2: Sí, i a més, quasi tots els tenim en el primer tram de la Lliga, no? En els primers 10 partits tenim molts enfrontaments doncs, d'aquests equips de la part alta i res, sí que la dificultat doncs, del grup la coneixem bé i nosaltres creiem que estem preparats per poder estar amb aquest grup també, tot i que no haguem començat com voldríem.
1: Per acabar, l'objectiu és intentar l'ascens, perquè des del club així ho diuen i ningú s'amaga.
2: L'objectiu és guanyar el cap de setmana i el següent. Guanyar cada cap de setmana és el nostre objectiu, intentar estar a dalt, sí.
1: Per acabar, Figueres, un històric que, la veritat, l'any passat es va salvar a la darrera jornada, que ha fet una freda i una calenta, però un equip reconeixible i amb jugadors de categoria superior, no?
2: Sí, un club històric i un equip doncs, que bueno, ve de guanyar l'últim partit a casa contra l'Alcaldes i que vindrà a competir i segur que ens ho posarà molt, molt difícil.
1: Molt bé, doncs, Lluís Macià, tècnic del primer equip masculí del Sanco, gràcies per aquests minutets i esperem, tant de bo, que aquest dissabte hi arribi la primera victòria. Serà a les 6 de la tarda davant el Figueres. Molta sort i, de nou, ànims i a seguir.
2: Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I d'un entrenador que no ha començat massa bé la Lliga a un altre que l'ha començat i de quina manera liderant, això sí, un primer lloc compartit amb diferents equips, que ha sumat dues victòries en dues jornades. Parlem amb Salva Puig, el tècnic del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat. Salva, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Primera entrevista que fem amb Cugat Media, el programa Esport en marxa, i no podia ser de millor manera. Dues jornades, dues victòries, no?
2: Doncs sí, un inici immillorable. La veritat que l'objectiu per nosaltres és intentar optar aquestes dues primeres places de la competició. Sabem que serà complicat, però l'inici és immillorable, estem molt contents i a seguir, que és el que toca.
1: I a més contra dos rivals d'entitat, la Roca i el Sant Quirze, vull dir que has començat, però no és un inici fàcil.
2: No, de fet, aquests dos equips la temporada passada van guanyar els respectius partits contra el Sant Cugat, vull dir, vam tenir dues derrotes amb aquests equips, i això demostra una mica doncs que hem començat bé, que estem en bona línia i ens ha donat molta confiança per seguir amb el treball que estem fent, sent conscients que cada partit en aquesta categoria és complicat i dissabte vinent, malgrat rebem un equip que acaba de pujar de categoria, doncs sabem que també tindrem un altre partit complicat, no?
1: Sens dubte, el Garbí serà el partit dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3. Preguntar-te una mica la teva arribada, com t'ha rebut el vestidor, a nivell d'idees, de model de joc, de pla de partit, entenc que els jugadors estan responent, no?
2: Doncs bé, sí, tothom molt content, molt focalitzat en la línia de treball. Evidentment, quan arriba un entrenador nou, doncs tothom té les seves idees, hem canviat cosetes, però tothom està molt receptiu. Evidentment, ens falta una mica o bastant de temps perquè són molts detalls dintre del model de joc, però cada vegada estem assimilant més i de moment molt satisfet. Sabem que tenim molt marge de millora també.
1: La teva arribada a Sant Cugat, ets un jugador històric d'handbol, també entrenador que ja té experiència superior categoria, per què tries aquest projecte?
2: Bueno, jo estava les últimes temporades visquem fora de Catalunya amb un projecte, diguem, d'èlit, però per motius personals i familiars tenia ganes de tornar a Catalunya i la veritat que l'entesa amb el Sant Cugat doncs va ser molt ràpida. Tenia clar que volia entrenar en aquest club, el club també em volia a mi, i en aquest sentit, doncs per les dues parts va ser senzill i crec que la cosa està funcionant molt bé i estem contents.
1: Mirant la classificació, sabem que és anecdòtica, que són dues jornades, que la valoració és mínima, però no sé si sobta que Granollers B, La Roca, alguns dels grans candidats no estiguin a dalt i trobem d'altres equips que potser no estan cridats a estar a la part alta, però de moment han fet el 2-2.
2: Bueno, jo crec que aquesta temporada hi haurà 6-7 equips que lluitaran per les dues primeres places perquè els equips s'han reforçat i jo crec que aquest ventall s'ha ampliat. I després el fet de Granollers i La Roca, Granollers, molts dels seus joves han pujat al primer equip i estan en un procés de reconstrucció amb gent encara més jove, però Granollers anirà cap amunt segur amb el pas de les jornades. I pel que fa a La Roca, és un equip molt dur, molt intens, ja ho vam veure la setmana passada, i la segona jornada l'ha perdut d'un gol, vull dir, ha tingut dues derrotes mínimes contra nosaltres i ahir o abans d'ahir, llavors jo crec que també aniran cap amunt i és un fet una mica més anecdòtic que una altra cosa.
1: Per acabar, Salva, a nivell d'afició, de club, ja està estat el que és jugar al PAF 3, aquest suport incondicional de l'afició i també aquest vincle entre el primer equip i l'handbol base, no? Això també és important de cara a crear un caliu, un clima destacat.
2: Sí, està clar que els partits de casa per nosaltres seran molt importants, intentarem que no s'escapi cap punt i l'afició, i en aquest cas doncs els jugadors de la base també ens donen un suport molt important i després també aquests jugadors de la base doncs veuen la porta del primer equip oberta, no? Estem comptant amb certs jugadors tant en els entrenaments com en els partits i això, bueno, dona també un sentiment de pertenença i un sentiment de club, no? I això és molt, molt important.
1: Doncs, Salva Puig, tècnic de l'Handbol Sant Cugat, felicitats per aquest inici de temporada i dissabte, doncs, tercera jornada. Rebeu el Garbí de Palafrugell, serà a 8:15 del vespre al PAF 3 de l'Armel Sallim. Moltes gràcies, Salva, i seguim aquesta bona dinàmica.
2: Vinga, gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I afrontem la recta final d'aquest esport en marxa i ho farem parlant de curling. Sí, sí, aquest nou esport, aquesta nova modalitat esportiva que ha arribat a casa nostra. I ho fan des de l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, que han impulsat aquest nou projecte esportiu social, una proposta pensada en enfortir els llaços comunitaris i la xarxa veïnal entre els barris de la Floresta, Vallvidrera i Sarrià, perquè ja tenim doncs equips a nivell català, a Barcelona, Sarrià, Vallvidrera, Puigcerdà, Lliçà d'Amunt, i ara la Floresta també ho volen fer. Tenim aquí amb nosaltres en Joan Zamora, que és responsable de la comunicació d'aquest club i també juga aquesta modalitat esportiva. Joan, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
1: Explica'ns a veure què és això del curling. No tenim gel, no tenim pista, però a la Floresta tindrem pista i es podrà practicar, no?
2: Doncs sí, és una iniciativa que hem muntat des de l'associació i el nostre objectiu, sobretot, és fer xarxa entre els veïns amb l'excusa de jugar amb aquest esport tan peculiar que és el curling. La veritat és que tenim diverses propostes, però el nostre objectiu és jugar amb una pista, com fan, diguem-ne, els professionals, amb una pista, si és de gel o si no, de vinil.
1: I aquesta pista, esteu en tràmits amb la Federació Catalana, es podria instal·lar fins i tot a l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, no?
2: Sí, així és. A l'associació tenim diverses localitzacions, tant a baix, en un local, com al nostre pati, hi ha diversos espais per posar i adaptar aquesta pista.
1: Explica'ns una miqueta en què consisteix el joc, perquè tothom veu el gel, però clar, si parlem ja d'indoor, és una altra història.
2: Sí, doncs sí, el curling es juga amb una pista que mateix 45 de llargada i 4 metres d'ample, amb una diana al mig de 3 metres, i l'objectiu és llançar des del final de la pista unes pedres, com unes pilotes, unes pedres de metall, de granit, a la diana, i fer més punts en funció de quantes pedres hi ha dintre d'aquesta diana.
1: I bé, també és tàctica, perquè tu a vegades llances directe a la diana, però d'altres vegades vols deixar allà enmig perquè el rival no pugui accedir a aquesta diana i no sumi punts.
2: Sí, l'estratègia també juga un punt important, perquè en funció de si tires primer, tires segon o fins i tot tires a l'últim, pots impedir o evitar que l'altre equip faci punts.
1: I d'on surt aquesta idea? Perquè, clar, és un esport relativament nou de practicar.
2: Doncs sí, neix amb el contacte amb el Club Curling de Sarrià, que és creat recentment, i parlant-ho, els de Sarrià ens van reptar a veure si podíem fer un partit contra ells, i nosaltres no ens vam aturar i vam anar per totes, i bueno, ja tenim plantejat aquest partit contra ells.
1: Un partit que arribarà per la Festa Major de Sarrià, no?
2: Sí, el 6 d'octubre, a les Festes Majors de Sarrià, nosaltres, la Floresta, farem el nostre partit de presentació de debut contra ells.
1: I entenc que també haureu de registrar l'entitat i anar fent de mica en mica passos, no?
2: Sí, ara, per exemple, estem començant per la formació de l'equip i fent la difusió d'aquest club al barri, i després, doncs, serà tot el tema burocràtic, amb el contacte amb la federació, federar-se i, bueno, redactar potser també tots els estatuts del club per, bueno, per també tindre, doncs, una pista de gel i ja començar a potser fins i tot participar en una lliga.
1: A nivell català tenim fins ara, pel que m'has comentat, 5 clubs, vosaltres seríeu al 6è aproximadament, i bé, més enllà de l'àmbit esportiu, el tema social és prioritari, no?
2: Sí, un dels pilars d'aquest equip i també de l'associació és fer barri i fer xarxa, i sobretot és aprofitar el tercer temps, com ja en el rugby, que és després del partit, doncs, fer una cervesa o prendre alguna cosa o anar a esmorzar amb el teu equip i fins i tot amb els teus rivals, pues, sobretot destacant, pues, aquesta germanor amb l'equip i amb les persones que juguem aquest esport.
1: Molt bé, per acabar, no sé si heu rebut comentaris de la gent del barri, d'altres jocs, d'altres indrets, demanant informació o fins i tot fent comentaris de dir què esteu fent.
2: Per un costat, ens han demanat molta informació, perquè és, en veritat, és un esport poc conegut, i ens han demanat molta informació com es juga, a on i fins i tot com. Però també, per un altre costat, molta curiositat i molta positivitat en quant a interessar-se per aquest nou esport.
1: Doncs bé, ja ho saben, si volen informació, a l'Associació de Veïns de la Floresta doncs podran trobar aquest club de curling La Floresta. Joan Zamora és responsable de comunicació d'aquesta nova entitat. Pendents de que arribin aquestes imatges dimarts de la setmana vinent a Sarrià. I bé, moltes gràcies per atendre'ns i estarem atents, a, sobretot a nivell visual, què ens depara aquest nou esport a casa nostra. Que vagi molt bé, Joan.
2: Gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs sintonia final, perquè fins aquí ha arribat l'esport en marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, perquè tot seguit podreu escoltar la informació de Sant Cugat i a Faves Contades. Avui parlem d'una història, un audífon per tornar a connectar a la història del Jan. El Jan és un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral, pràcticament no hi sent, per l'orella esquerra. En Sergio Morales entrevista el seu pare, en Roger Mauri. Que vagi molt bé, ens retrobem dilluns vinent. Adéu-siau.

0: cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
0: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
4: Ah, no tens mans?
5: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
6: Red flag.
4: Oi que sí?
5: Sí.
7: Ja disponible a cugat.cat.
4: Mare meva.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dilluns 28 de setembre de 2026.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Joan Garcia, bon dia.
11: Molt bon dia, Alba.
9: Els avisos d'emergència al mòbil seran cada vegada més habituals, coincidint amb l'augment dels episodis de pluges intenses. Protecció Civil i la meteoròloga santcugatenca Gemma Puig asseguren que ens hem d'acostumar a conviure amb les alertes S-Alert. L'objectiu, diuen, és anticipar-se al risc i protegir la població davant d'uns fenòmens meteorològics cada vegada més freqüents.
11: El canvi climàtic està fent que episodis com les pluges torrencials siguin més habituals, especialment al prelitoral català. Segons Gemma Puig, la combinació d'un mar mediterrani molt calent després de l'estiu i l'arribada d'aire fred en altura crea les condicions perquè es formin tempestes d'una gran intensitat. Així ho ha explicat la meteoròloga en una entrevista a Quad Media.
12: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
11: Des del 2023, els santcugatencs han rebut una dotzena d'alertes al mòbil, la majoria per episodis de pluges. Protecció Civil recorda que aquests avisos no són una certesa, sinó una eina de prevenció que es va ajustant a mesura que evoluciona la situació. Per això, tant els serveis d'emergència com la meteoròloga insisteixen en el mateix missatge: actuar sempre amb sentit comú i prudència davant qualsevol alerta.
8: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: La hipòcrisi unilateral pot passar desapercebuda, però les seves conseqüències poden afectar el desenvolupament del llenguatge per a l'aprenentatge i les relacions socials dels infants. Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, Cugat Mèdia ha conegut la història del Jan, un nen de Sant Cugat que ha començat una nova etapa després d'incorporar un audifon.
11: La família va detectar la pèrdua auditiva des del naixement, però amb els anys es va adonar que el veritable impacte apareixia a l'aula i al pati. Segons explica el seu pare, Roger Mauri, el Jan tenia dificultats per seguir la lectoescriptura i, sobretot, cada vegada s'anava aïllant més dels altres infants.
13: En Jan va tenir molts problemes a nivell de seguir la part de lectoescriptura i també ens vam trobar que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava a tot això.
11: El canvi va arribar quan la família va decidir explicar la situació a l'escola, als companys i també al club d'hoquei on juga el Jan. Fa només dues setmanes que porta un audífon, però ja ha començat a seguir converses en entorns sorollosos amb molta més facilitat.
13: El camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres, i nosaltres doncs, ens hem trobat que ens faltaven, doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt, perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo, i ens vam equivocar. No? Et dones compte, i també és una crida, no? Als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt.
11: La família també reclama més recursos per als infants amb hipoacúsia parcial, un perfil que considera que sovint queda desatès, malgrat que la pèrdua auditiva pugui afectar el desenvolupament acadèmic, emocional i social.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: En economia familiar, fer un pressupost no és només una qüestió de números, és una eina per viure amb més tranquil·litat. Amb l'inici del curs i les despeses de setembre, l'economista santcugatenc Teodor de Mas recomana a les famílies revisar ingressos i despeses, separar una part dels diners des del primer dia de mes i convertir l'estalvi en un hàbit sostenible, Joan.
2: De Mas assegura que el pressupost és útil per a la gran majoria de la població, tant si viu sola com en parella o amb fills. La clau, diu, és no gastar en funció del que hi ha al compte corrent, sinó decidir amb antelació quina part dels ingressos es destina a consumir i quina a estalviar.
3: L'important és que accepteu un número i que aquell número us el feu vostre i us el cregueu a llarg termini. Ha de ser sostenible. O sigui, tampoc no pot ser que perquè estalvieu massa us deprimiu i us acabeu separant o us acabeu tirant pel pont. No. Ha de ser una cosa que sigui prou alta perquè sigui interessant i prou baixa perquè pugueu aguantar i pugueu anar de vacances i pugueu tenir fills i pugueu anar un dia al restaurant, o sigui, que no visqueu amargats, diguem.
2: L'economista recomana elaborar un pressupost senzill amb dues columnes, ingressos i despeses, incloent-hi també una partida per als imprevistos, i defensa que sempre que sigui possible, entre un 15 i un 25% dels ingressos s'hauria de reservar per crear un coixí econòmic i protegir-lo de la inflació mitjançant l'estalvi o la inversió.

0: El Ball de Gitanes obre aquest dilluns el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval Santcoatenc tenen fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com anirà aquesta edició, Joan?
1: Doncs mira, Alba, com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. Els participants rebran posteriorment el resultat per correu electrònic. L'organització manté aquest sistema després del fort creixement que ha experimentat el Ball de Gitanes els darrers anys i que en l'última edició ja va obligar a sortejar les places disponibles.
0: Els castellers de Sant Cugat participen un cop més en el concurs de castells de Tarragona, que se celebra aquest dissabte 3 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça. Els gausacs actuaran en la jornada de dissabte i treballen aquests dies els assajos amb l'objectiu de portar-hi alguns dels millors castells de la temporada.
1: En concret, preparen figures de gamma bàsica i mitjana d'avui, tot i que l'aposta final dependrà de l'afluència als assajos i de l'evolució de les proves. Els camises verdes fan una crida a la ciutadania perquè s'impliquen els assajos previs al concurs. Aquest dimarts a les 7 del vespre i divendres a les 8 al local del número 31 del carrer del 2 de maig. La colla també vol facilitar que persones sense experiència castellera puguin sumar-se a la jornada de Tarragona. És per això que proporcionaran samarreta i faixa a qui ho necessiti i posaran transport d'anada i tornada des de Sant Cugat. El concurs de castells se celebra cada 2 anys a Tarragona i és una de les grans cites del calendari castellà. Taller.

0: I Sant Cugat dona avui el tret de sortida a la 20a setmana de la Gent Gran, una iniciativa que fins dijous omplirà la ciutat d'activitats culturals, lúdiques i de reflexió. Sota el lema Pensem en Gran, la programació coincideix amb el Dia Internacional de les Persones Grans i reivindica el dret a envellir amb dignitat, autonomia i una vida comunitària activa.
1: La Setmana de la Gent Gran està impulsada per la Taula de la Gent Gran i es consolida com un espai de participació per abordar reptes com la soledat no desitjada, l'habitatge o l'accés a la informació, uns objectius que també formen part del Pla d'Acció de les Persones Grans aprovat aquest estiu. Entre les propostes destacades hi ha la conferència inaugural de la filòsofa Victòria Camps sobre les claus d'un envelliment de qualitat, així com concerts, caminades guiades, teatre i activitats obertes a tota la ciutadania al llarg de la setmana.
0: I Oxfam Intermón celebra 70 anys amb una crida a canviar les regles que afavoreixen la concentració de riquesa i poder. L'organització alerta que aquesta acumulació dona a les grans fortunes capacitat d'influir en les decisions polítiques i reclama mesures fiscals, laborals i econòmiques que garanteixin els drets i els serveis bàsics.
1: Nascuda a Barcelona el 1956, l'entitat treballa actualment en 77 països i, segons les dades que ha fet públiques durant l'últim any, els seus programes han donat suport a més de 14 milions de persones. A Sant Cugat, aquesta tasca té continuïtat des de l'any 2000 a través del comitè local. Durant aquest temps s'ha impulsat concerts, exposicions, xerrades i activitats de comerç just per recaptar fons i sensibilitzar sobre les desigualtats. El comitè va celebrar els seus 25 anys l'any passat amb diversos actes a la ciutat.

0: I en clau esportiva, el Sanko femení continua imparable. Les de Raúl Raposo són líders en solitari de la tercera federació després d'imposar-se aquest cap de setmana per 2-1 a l'Europa B i sumar la tercera victòria consecutiva.
1: Les vermells negres es van avançar ben aviat amb un gol de Neus Vila al minut 2, però Europa B va empatar abans del descans. A la segona part, Bet Juncosa va marcar el gol de la victòria en un partit molt treballat. Amb aquest triomf, el Sanko es manté invicta i lidera la classificació abans de visitar aquest diumenge a les 12 del migdia a Montigalà al camp del Sígol, segon classificat. Moment d'escoltar les claus d'aquest triomf al tècnic Raúl Raposo.
2: Com saben treballar juntes, com entrem a la mitja part i estan bastant atabalades, no es troben, no estan bé, i ho traiem juntes com un equip. Aquí més que un equip, i és molt tòpic dir això, però és que aquí és totalment veritat, més que un equip és una família. És brutal com treballen juntes, és brutal com van al mateix objectiu i tenen tot molt clar. Això ens dona moltíssim destacar l'equip.
0: El Sanko masculí continua sense puntuar a primera catalana. Els de Lluís Macià van perdre aquest cap de setmana per 0-2 davant el Tossa en el debut com a locals i encadenen la segona derrota consecutiva.
1: El partit es va complicar des dels primers segons quan una errada en la sortida de pilota va permetre al Tossa avançar-se al marcador. Tot i la reacció dels sancoatencs, el conjunt visitant va ampliar l'avantatge a l'inici de la segona meitat. El Sanko va disposar d'algunes opcions, especialment a pilota aturada, però no va trobar el camí del gol. Propera jornada, aquest dissabte, rebran el Figueres a les 6 de la tarda. Escoltem la valoració que feia el tècnic Lluís Macià després d'aquesta segona derrota consecutiva.
3: Molt decebut i hem de fer autocrítica i hi ha moltes coses molts errors que hem comès avui doncs, que no ens podem cometre en aquesta categoria i contra aquest equip en concret que tens davant. No pots sortir i regalar un gol al primer minut, tot i així encara queda molt partit i molt temps per refer-te i el nivell de la primera part no ha sigut bo. I a la segona part, quan ho hem volgut intentar, doncs hem rebut un altre cop molt d'hora, minut 10 de la segona part.
1: Doncs aquest era Lluís Macià, insatisfet amb el marcador i també amb el joc. Tindran aquest dissabte a les 6 de la tarda a la zona esportiva municipal Jaume Tubau l'oportunitat d'aconseguir aquesta anhelada i primera victòria davant del Figueres, un històric del futbol català.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda, també els pròxims dies a la ciutat. Comencem per avui, per dilluns. Què podem fer, Joan?
1: Doncs mira, a les 6 de la tarda, la sala Clavé de la Unió acull la conferència Què fer per envellir bé? Claus per un envelliment de qualitat, a càrrec de la filòsofa Victòria Camps. La xerrada està organitzada per la taula de la gent gran amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i és oberta a la ciutadania.
0: I demà la música serà una de les protagonistes amb més d'una activitat, de fet.
1: Doncs així és, Alba. A les 6, la plaça de l'Om acollirà una cantada de corals amb les formacions Rosa d'Abril, Vall d'Or, La Tardor i la Coral dels Joves Jubilats de l'Ateneu Sant Cugatenc, organitzada per l'Espai Més 60 de la Floresta. I una hora més tard, a les 7, l'Ateneu Sant Cugatenc oferirà una nova sessió del cicle d'òpera A Pròpera. El tenor Marsala dedicarà la conferència a Aida, de Giuseppe Verdi, en una activitat amb inscripció prèvia que inclou una copa de vi.
0: I tot i que encara és dilluns, ja podem començar a posar un ull al cap de setmana. Què haurem de tenir en compte a la nostra agenda?
1: Doncs mira, una de les propostes, Alba, destacada serà la festa al barri del Monestir Sant Francesc, que arriba carregada d'activitats, com el mercat d'artesania, partides d'escacs i la mostra de tallers de cultura popular, entre d'altres.

0: a la costa del Baix Llobregat i a la comarca del Barcelonès. També algun xàfec al llarg del migdia s'arribarà a tensar la resta de comarques metropolitanes, per tant, aniran de mar cap a terra aquests ruixats. De moment, avui, poca cosa, fins i tot aquesta tarda hi haurà més moments de clarianes que no pas una altra cosa, i sempre amb un ambient molt xafogós, tot i que està baixant una mica la temperatura, almenys ho farà la màxima, no baixarà la humitat, per tant, molta sensació estiuenca en qualsevol cas. Atenció a aquesta matinada i, sobretot, demà, perquè esperem fortes i generals tempestes a casa nostra. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Doncs pendents d'aquestes tempestes que podrien arribar a aquesta matinada. Fins aquí l'informatiu. La informació, ja ho sabeu, torna a cadora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i també al portal www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: I després de la publicitat del Faves Comptades, escoltarem l'entrevista que Sergio Morales li ha fet al Roger Mauri. Ell és el pare d'un infant amb hipoacúsia unilateral. Tot seguit, en Sergi Martí, llibreter de La Paideia, ens explicarà quines són les apostes de la reentrée literària d'aquest curs. No us ho perdeu.
3: Faves Comptades.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
8: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tot bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
9: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
10: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
14: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, l'Argené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre...

0: com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de Cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: 91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
2: Faves comptades amb Alba Triador.

0: Avui, al Faves Contades, us explicarem la història del Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral. Pràcticament no hi sent per l'orella esquerra. La família ho va saber des de ben petit, quan les primeres proves auditives que li van fer en néixer ja no van donar bons resultats. Amb els anys, però, es van adonar que les conseqüències anaven més enllà de la dificultat per sentir. El nostre company, Sergio Morales, ha parlat amb el pare d'aquest infant. Aquesta és la conversa. Sentim-la.
1: Parlem amb el Roger Mauri. Ell és el pare del Jan, que és un nen que té hipoacúsia. Roger, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: I gràcies per atendre'ns, el primer de tot. Això, t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques. El primer de tot, et podem preguntar què és la hipoacúsia.
2: La hipoacúsia, bàsicament, doncs, és que en Jan, doncs, l'orella esquerra no hi sent. Hi sent un 5%, podríem dir, comparat amb el que sent els nanos normals. No?
1: Quan us adoneu que el Jan té aquesta condició?
2: Doncs el Jan, des de que neix, ja les primeres proves que fan a l'hospital doncs, no surten bé, i sobretot doncs, a la guarderia doncs, la professora doncs, ja ens alerta doncs, del tema de la parla, de la relació, doncs, que veu que hi ha algú que no acaba d'anar del tot bé. No?
1: I això de l'escola, vosaltres havíeu notat alguna cosa o...
2: No, la veritat és que ja passa, els nanos que neixen doncs amb aquest tipus de discapacitats o que hi senten menys, doncs realment també busquen adaptacions per anar tirant endavant, no? I aleshores doncs, ho dissimulen molt bé. I sí que en contextos doncs, educatius doncs, és quan es veuen aquestes mancances i a nivell social. No? Però nosaltres a casa, des de petit, és el petit de 3, en principi el tractar amb absoluta normalitat, no?
1: M'interessa molt aquests entorns socials. Com era la vida d'en Jan? Perquè ara heu trobat una solució a aquest problema, que si ens vols explicar.
2: Bueno, una mica el camí que hem seguit amb en Jan, nosaltres, doncs, en principi, pensàvem que era algo que ell doncs, aniria treballant, aniria millorant, i sí que doncs, ens va anar molt bé el tema de l'associació de l'ACAP, que ens, per un costat doncs, ens van fer assessorament de com gestionar-ho a casa, i a la vegada doncs, també ens van oferir beques per tenir logopedes. No? Llavors aquests dos punts han sigut claus. En Jan va tenir doncs, molts problemes a nivell de seguir doncs, la part de lectoescriptura, i també ens vam trobar doncs, que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava doncs, a tot això. No? I el primer que ens van dir, sembla molt lògic, però és compartir-ho amb tothom, no? Inclús amb ell jugar a hockey al Sant Cugat, doncs ho vam compartir amb tot l'equip, a l'escola doncs també, tothom, la veritat és que tothom t'ajuda, i sí que és veritat que potser el camí inicial que vam seguir amb la Generalitat, els camins doncs oficials, doncs la veritat és que no hem tingut del tot l'ajuda, no? Perquè ens derivaven al CREDA, i el CREDA doncs, no consideren que sigui un... No està a l'extrem d'ajuda i en aquest sentit doncs mai ens han ofert doncs, l'ajuda que pensem que en Jan, no? És un perfil de nanos que queden en el limbo. No?
1: És curiós que ho deixessin a la cua, sent un cas que no consideraven tan greu, però clar, si no s'atén, al final això es cronifica i és un problema llavors, no?
2: Sí, evidentment, sobretot a l'hora, doncs, bueno, nosaltres sobretot ens preocupava la part emocional, social, no?, en una època de creixement, i evidentment la part acadèmica, no?, i bueno, també és cert que ara el que també ens preocupava és el pas a l'institut, no?, que començarà primer d'ESO l'any que ve, i evidentment doncs, poder donar tota l'ajuda i suport doncs, que aquest tipus de nens doncs, necessiten, no?
1: Mm-hmm. Una solució que heu trobat, ara el Jan porta un audífon. Com ha estat l'abans i el després de l'audífon?
2: Doncs mira, estem ara... fa 2 setmanes que va començar amb l'audífon, i és molt divertit doncs, perquè bueno, l'hem vist... La veritat és que va ser molt... És que divertit, emocionant, no? Veure'l doncs, com en entorns on hi ha molta gent, doncs ell doncs pot seguir les converses, a part ara ja són molt moderns i a casa ara no podem connectar res perquè salta el Bluetooth del Jan, no? I fa molt riure, però bueno, a nivell de lectoescriptura esperem doncs que sobretot doncs hi hagi un abans i un després, i aquest també doncs que ell se sent a nivell de motivació, no? De que s'ha sentit doncs que, bueno, que entre tots doncs fem pinya i anem endavant, no?
1: Em comentaves que vosaltres vau acudir a una entitat, a CAP, em comentaves que es deia. Com vau arribar a aquesta entitat? Què us van oferir? Com ha estat aquesta experiència?
2: Va ser, doncs, bueno, la veritat és que va ser doncs enriquidora a tots nivells, no? Vam trobar l'associació doncs per una amiga d'una amiga d'aquí de Sant Cugat, i que ens en va parlar molt bé, i aleshores doncs ja et dic, des de sessions on com a família ens assessoraven i ens donaven eines doncs per com acompanyar en Jan, hi ha temes pràctics doncs de beques econòmiques pel tema de logopèdia, no? Ja que doncs com he dit abans, la família doncs hem d'assumir doncs una sèrie de costos per anar encausant doncs en Jan, no?
1: És una pregunta indiscreta el que et faré ara, Roger, però si vosaltres haguéssiu d'assumir tot el cost del tractament del Jan, és assumible per una família?
2: Mira, et poso un exemple, no? L'exemple de l'audífon. Nosaltres som família numerosa i ens beneficiem doncs també d'un bon descompte, i per ser de l'associació doncs també ens ajuden, doncs perquè t'has una idea, un audífon sol costar entre 5.000 i 6.000 euros, doncs ens costarà la meitat, no? Doncs per qualsevol família és una bona ajuda, no?
1: I tant que ho és, a més una cosa tan necessària com és aquest cas. També vull preguntar per la vida del Jan a l'escola, és precisament a l'escola. A quina escola hi va el Jan?
2: El Jan va als Pins del Vallès.
1: Ells són els que us diuen que hi ha alguna cosa que passa amb el Jan. Penseu que les escoles estan prou preparades per fer-se càrrec d'una situació com aquesta? O, en tot cas, com ha estat la vostra experiència en concret?
2: Bueno, nosaltres, com he dit al principi, no? Sempre ens hem sentit doncs molt, molt escoltats. De fet, els tres fills, no?, que portem, han anat a aquesta escola, i sempre doncs ens hem sentit doncs molt, molt acollits i acompanyats, però sí que és veritat que penso que hi ha algú de gestió que està per sobre, que doncs evidentment els hi falten molts recursos, no? Hi ha molts nanos, sí que hem tingut doncs tutories sempre que hem volgut, hem fet alguns canvis, algunes coses, però sempre de petit format, no? Jo, per exemple, doncs el tema d'acompanyaments doncs més personalitzats, etc., doncs evidentment això no ho hem trobat, no?
1: I també vull preguntar pels pares, per vosaltres. No sé com us heu sentit en l'acompanyament que heu fet al Jan, si heu pensat que fèieu tot el que s'havia de fer. No sé si us heu sentit fins i tot culpables en algun moment per no fer el correcte, eh? No sé si això us ha passat pel cap algun cop.
2: Sí, sí, totalment. Sí, el camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres, i nosaltres doncs ens hem trobat que ens faltaven, doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt, perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo, i ens vam equivocar, no? Llavors, doncs tot, evidentment, et sents culpable, però bueno, ja et dic, la que vam començar a veure a nivell social, a nivell acadèmic, punts d'alarma, doncs vam canviar moltes coses, inclús a nivell familiar, a nivell esportiu. Et fas moltes preguntes, no? I les que ens queden encara.
1: Clar, són moltes preguntes que responen amb informació. Jo crec que això és una mica el moll de l'os del que estem parlant avui, Roger, perquè un cop sabeu, jo crec que canvia la pel·lícula moltíssim. No sé si comparteixes.
2: Molt, molt. De fet, et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt. Vull dir, des de relació amb amics, emocionalment, veus molts detalls de nanos que ho, ho porten amb tristesa, no? I faig una crida, doncs, a tots els casos, no?, que queden una mica entremig, doncs, que a vegades també intentem donar de recursos i ajudes, no?
1: La hipoacúsia, que és el que avui ens ocupa pel que fa a aquesta situació del Jan, aquesta condició, com evoluciona a la llarga? Amb els audífons ja es queda com està? Cada cop perdrà més audició d'aquesta orella?
2: No, en principi vam intentar, doncs es van fer proves genètiques, saber el motiu, no? És important saber el motiu de la hipoacúsia, no se sap ben bé, vull dir, des de naixement, llavors la situació de moment és la mateixa, no? O sigui que és veritat que amb l'audífon li donem una qualitat al so que no tenia, però no, de moment no hi ha un tractament de millora, vull dir, haurà de viure, doncs, amb aquesta singularitat, però al final sempre penso també que són nanos que a la llarga, si els acompanyem, vull dir, són tan formiguetes que segur que esperem que sigui feliç i faci, doncs, allò que vulgui, no?
1: I a més amb ell, em comentaves que juga a hoquei.
2: Juga a hoquei patins, aquí al Sant Cugat, juguen amb casc, i tot això també, bueno, ens va generar, doncs, una mica de dir, hem de seguir amb l'esport, ho deixem, i bueno, i ja et dic, vam convocar a l'equip. L'equip també, doncs, han fet molta pinya, ens han ajudat molt, i la veritat que l'esport també, doncs, és una altra branca que pensem que és important, doncs, que també es doti d'ajudes, de recursos, que siguem conscients que hi ha nanos, doncs, que tenen discapacitats, però amb ajuda, doncs, podem anar endavant.
1: I a més l'esport d'un equip esportiu del tipus que sigui, en aquest cas d'hoquei patins, un espai de socialització importantíssim.
2: Bàsic, sí, bàsic. De fet, el Jan va tenir una època que dubtava si seguia o no, i nosaltres, doncs, vam posar-hi molt perquè pogués anar seguint. Ara ja va sol i encantat, però per nosaltres el tema de que no es quedin aïllats, no? De que no es quedin sols, de per exemple, el Nadal, sembla tonteria, però que aquests dinars de Nadal ell no podia, doncs, seguir-los, llavors, doncs, vam anar fent petits trucs, no? Doncs posem una taula de petits, ens separem, o sempre al costat, respectar el costat que ell hi pot facilitar una mica, no? I va.
1: Doncs escolta, Roger Mauri, ha estat un plaer. Escoltar la vostra història, és un gust escoltar-la, i t'agraïm moltíssim aquesta estona que has compartit en Cugat Mèdia.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
6: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
9: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
10: L'univers infinit.
9: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
12: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
11: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
12: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
16: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
17: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
18: La música descriu el territori.
19: La paraula descriu la música.
18: Música i paraula.
19: Paraula i territori.
18: A través dels instruments de cobla,
19: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
20: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
21: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
0: Al setembre no només tornen les escoles, la feina i les rutines. També arriba un dels moments més esperats pels lectors, la reentrée literària. Les editorials, aprofitant aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. Llibres que segurament marcaran les converses, els clubs de lectura i les llistes dels més venuts, per què no dir-ho, dels pròxims mesos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, ben tornat.
10: Bon dia.
0: Perquè no conegui tan de prop com vosaltres el món editorial, perquè el setembre és un mes tan important per les llibreries?
10: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la rentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part dels mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors, per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en també, la nostra feina també.
0: També en el món editorial, eh? Teniu un calendari fins i tot, amb aquestes novetats.
10: Sí, sí, per qui vulgui veure, teniu al nostre Instagram, tenim un calendari de novetats, només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
0: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar hosti, aquest llibre segur que funciona?
10: Bueno, al final jo crec que el criteri diguem-ne que més impera és l'experiència, no? De experiències passades, una mica l'empirisme podríem dir, llavors és si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment, també l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
0: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reiden-Keffe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
10: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
0: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
10: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estigui una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. És a dir, això ha passat realment?
0: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
10: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
0: Per tant, aposta segura.
10: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
0: Un altre títol també esperat d'aquest setembre és Los años secos, en aquest cas de la Raquel Zas. Què ens pots dir d'aquesta autora i si està generant interès en la gent que està esperant que surti aquest llibre?
10: Sí, realment, Temes de hoy és una editorial dintre del grup Planeta que ha apostat per veus més joves, com Beatriz Serrano, que va fer El descontento, que va ser un èxit, que va tenir pues, unes ventes brutals. I llavors aquest Los años secos de la Raquel Zas, que també és una autora jove de generació millennial, pues ens porta una mica a seguir aquesta línia, és una obra que està començant a arrencar, jo crec que tindrà un bon recorregut. Al final és una línia que també trobarem amb la següent obra que ara introduiràs i que crec que tenim molts exemples que ara en parlarem i que crec que val la pena destacar.
0: L'altra obra que ara deies és la de l'Andrea Abreu, Pajaritos Preñados, una autora que no sé si podríem dir que té una veu particular, no? Si res més no, amb una veu personal.
10: L'Andrea Abreu, la veritat és que és una autora que jo crec que és la referent de totes les veus actuals de, diguem-ne, de generacions entre els 20 i els 40 anys. És la primera, la que va publicar Panza de Burro, que va ser una novel·la iniciàtica en l'autoficció, podríem dir, o l'autobiografia més actual, on entra molta cultura popular de la generació millennial, i llavors a partir d'ella és la que obre pas, perquè aquí d'aquí ven èxits com Comeràs Flores o Encantado Bingo, que són llibres que heu vist mil cops a xarxes, pues ella és la primera amb el Panza de Burro, feia quasi 10 anys que la va publicar i tothom estava esperant la següent obra. Aquí ja és una autora una mica més madura, amb una també situada a Canàries, i aquest cop de la mà d'Anagrama, o sigui que ja realment ha fet un salt de qualitat, jo crec que també en quant a la seva carrera. Esperem, ja dic, tenim moltes esperances posades en aquesta novel·la, ja que és una autora que crec que ho val.
0: Creus que és una de les autores destinades a marcar la literatura dels pròxims anys?
10: És difícil saber-ho, perquè jo crec que té una veu molt particular, a mi particularment no m'agrada, però crec que pot generar... crec que ha canviat el paradigma, o sigui, crec que és la primera que ha canviat el paradigma, també crec que per això ha trigat tant a escriure la següent novel·la, però crec que sí, com a mínim ja ha creat una escola o ha generat per mi una tendència, i això ja és molt important. No sé si fins a quin punt podrà mantenir aquest nivell.
0: I aquesta connexió millennial, no?
10: Ah, exacte, és que potser ja quan ja has explicat també la teva història tens menys a explicar i és més difícil, no?, tornar a fer alguna que realment interessi a la gent, però clar, la veu i la qualitat la té.
0: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu nom, i què ens ho pots explicar?
10: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
0: Perfecte, vale. Ho hem dit tot al revés.
10: Lázar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys, parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
0: És d'aquelles descobertes que els llibreters us fa com més il·lusió o que us agrada reivindicar? Que té alguna cosa especial?
10: Sí, jo crec que al final són autors que, com a mínim, són diferents. Són aquelles novel·les que dius, mira, dintre de la taula aquí trobes una història diferent, algo que no trobaràs. També ja et dic, potser hi ha autors com la Mayo Farrell, que, per exemple, han situat el món clàssic, clàssic medieval, potser, o no sé com explicar-ho, com unes històries més de... no són victorianes, però sí que agafen aquesta essència doncs, de l'època del 15, i llavors és molt xulo. I jo crec que el Lázar agafa d'aquí aquesta història i potser per això està tenint èxit, com a mínim és algo diferent, que a nosaltres ens agrada molt trobar novel·les diferents.
0: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
10: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançat i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu... diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes o l'Estiu que ma mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ella té un... ha posat el llistó molt alt perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars i crec que aquesta, que parla de l'història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, i... però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa, a mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com l'estiu que m'agrada tenir els ulls verds potser no és tan rodona, però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 10 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
0: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
10: Sí, sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasnokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexander Slevich de l'Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania. Pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren una mica pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
0: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
10: Kalifatides o Kalifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull dir, una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falta en històries d'amor per adults. No? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, de la gent l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
0: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
10: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
0: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Bergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
10: A veure, Jacobo Bergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Les despedides són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Bergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el... Saps? Que tingui interessos en demostrar... No, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid, acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més, potser, pues, de gent adinerada o històries d'amor, senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tio Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
0: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
10: Sí, sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, tenir-lo aquí, perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell, i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat, i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden, perquè crec que molt poques, perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix, i hem anat avisant, clar, i ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
0: I si no, el llibre, això sempre el tindrem. I la Lola Encira, Me perdono la vida, no sé si el títol ja és tota una declaració o si és una aposta singular.
10: Sí, a mi, en aquest cas, aquesta aposta l'hem posat com, potser no és tan coneguda, o ja et dic, és una autora que realment aquí, primer llibre que publica a territori nacional, però és una editorial que ens agrada molt, que va publicar com El cielo en la tierra, que és una novel·la que ha tingut molt d'èxit, que potser la coneixeu, amb terror gòtic, i és una autora cubana, i creiem que aquesta editorial sempre porta també veus originals, com a mínim, i amb històries molt particulars. A vegades en forma de relat, a vegades en forma de novel·la completa, però sempre trobareu que aquesta editorial, que bàsicament per això hem posat aquest llibre, creiem que val la pena seguir-la de prop perquè porta coses interessants i segur que aquest llibre no ens deixa indiferents. Ja dic, és d'aquelles editorials noves, que ara hi ha diverses, que, jo sé, per exemple, Niños Gratis, també, que és una editorial molt xula, Lava... jo que sé, podem trobar pues, les Afueres, que són editorials més petites, que ens agraden molt i que creiem que val la pena reivindicar, i si veniu a la llibreria, pues, estarem encantats de recomanar-vos coses diferents sempre que ens ho demaneu, però bueno, que creiem que també val la pena fer una petita ajuda a aquestes editorials.
0: I tant, és una bona manera també de descobrir noves veus a través d'aquestes editorials que fan aquesta selecció tan acurada i que a vegades, quan en llegis dos o tres, saps que te'n refies del criteri editorial, no? Que són llibres que t'acostumen a agradar.
10: Sobretot això, en el món una mica on vivim de les grans grups editorials, trobar editorials independents, el que fan és que la línia editorial sigui molt més clara. És a dir, els grans grups, al final, el tenir com molt diversificat...
0: Molts segells.
10: Molts segells, o el mateix segell molt diversificat, doncs clar, tu pots trobar una novel·la policial, una novel·la molt literària o una novel·la de poesia en el mateix segell. En canvi, en un segell més petit que publica 10-15 llibres a l'any, saps que trobaràs, et pot agradar més o menys, però trobaràs històries doncs, potser que s'assimilen més o una línia editorial més semblant. I això a vegades doncs, també és una forma fàcil de tu mateix conèixer doncs, una cosa que et pot agradar.
0: I sortir del mainstream, que també està bé, eh?
10: Sí,
0: a vegades.
10: A veure, a vegades et fots una...
0: Llegir noves veus.
10: Et fots una hòstia que ja et dic que també el mainstream també està bé de tant en tant. O sigui que crec que ha d'haver un equilibri, perquè dintre de també els segells independents és difícil competir amb segells més grans i entens que moltes grans novel·les que pues, hem parlat aquí són segells una miqueta més grans, perquè també tenen el poder econòmic per poder comprar aquests autors. Però és el món en què ens ha tocat viure.
0: I per acabar, quin llibre d'aquesta pila creus que d'aquí uns mesos tothom dirà me l'hauria d'haver llegit o me'l llegeixo ja?
10: Jo crec que el Lázar potser no l'hagués dit a principis de mes, però veient el tirón que està tenint, crec que és un llibre que arribarà amb moltes ganes i amb molta força. Per mi, El fi de l'oligarca, que és amb el que hem començat, crec que és un llibre que realment, a part de que l'autor ja té un calatge internacional, que té un equip d'investigació que és tremendo i que la història té molt de ritme, crec que serà un llibre que tindrà tirón. I després, la Tatiana, jo crec que la Tatiana Tibulec serà una d'aquelles autores que crec que aquest llibre pot vendre molt bé i pot funcionar molt bé. Sent una cosa diferent, ja poso en avís als lectors que no espereu la mateixa novel·la. Potser inclús us agrada més.
0: Mira, fins i tot. Doncs aquestes són només algunes de les novetats que ja podeu trobar a la llibreria Paideia o que estan a punt d'arribar aquesta setmana. Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes Sergi, moltes gràcies.
10: Sí, sí, si podem a l'octubre ens dona la vida, potser podem tornar i dir les d'octubre i al novembre, pues, les de novembre i al desembre, pues, morir tranquils. Estar, ofegats de llibres, però bueno, al final és una feina maca i ens ho passem bé, ens ho prenem amb una mica d'humor.
0: I tant que sí, tothom convidat a acostar-se a la llibreria Paideia, perquè a part d'aquesta prescripció més genèrica que han fet avui al Faves Contades, doncs allà el Sergi i la Laura doncs us podran prescriure en funció dels vostres gustos o del que els hi demaneu.
10: Com a mínim ho intentarem.
0: Segur.
10: Moltes gràcies, Alba.
0: Moltes gràcies. Bona setmana.
1: Notícies en xarxa.
13: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han aixecat. Al vespre també hi haurà una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
22: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord una vaga general.
13: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquest cap de setmana, Sant Cugat tornarà a convertir-se en un gran escenari de música de proximitat amb la tercera edició del Festival Quilòmetre Zero. Una jornada gratuïta al Parc de Can Vernet que des de les 11 del matí fins a la 1 de la matinada reunirà artistes locals, activitats familiars, food trucks i dos escenaris de programació ininterrompuda. Per conèixer tots els detalls d'aquesta cita cultural, avui el Faves Contades ens acompanya en Pau Sans, de la PUA Oficina Musical. Pau, benvingut.
1: Hola, bones.
0: Ens trobarem més sovint a més aquesta temporada perquè passeu a col·laborar amb aquest nou magazín.
1: Així que
0: us anirem sentint i anirem coneixent totes les propostes que us arriben a la PUA de la ciutat. Avui, però, parlem d'una tercera edició. Jo sempre pregunto, n'hi haurà pròxima, està consolidada? Tercera.
1: Tercera, sembla ser que sí, no?
0: Del Festival Quilòmetre Zero. Com ha evolucionat aquest projecte des d'aquella primera vegada que en vam parlar, des d'aquella primera edició que més estava dedicada al rock?
1: Sí, mira, nosaltres la nostra intenció inicial d'aquest festival era que cada any hi hagués una temàtica diferent. Temàtica musical, en aquest cas. Què passa? Que no sempre la temàtica, ja que estem parlant de quilòmetre zero i de propostes locals, pot anar a lligar, o sigui, pot anar a acord amb que podem fer-ho o no, perquè no hi ha prou propostes, o no tothom està presentant alguna cosa nova, i ja estem una miqueta així. Llavors, al final vam decidir que cada any veuríem què és el que encaixa millor. I llavors, aquest any doncs, ha sigut una proposta totalment diferent, i ara l'explicarem.
0: Heu fugit de les cotilles, no?
1: Sí.
0: D'alguna manera?
1: Sí, sí, creiem que és més important l'artista i el seu projecte que estigui en aquell moment, que no passi tot, té una coherència musical. Que no és tan fàcil, a vegades, perquè allò qui diu que és rock, i dintre el rock, hi ha moltes variants, o pop, encara molt més ampli, llavors, avui en dia, també classificar la música és complicat.
0: Les etiquetes, ja en parlarem de les etiquetes. I parlant d'etiquetes, fugiu de l'etiqueta del gènere, de musical en aquest cas, però no sé si en aquests dos anys ja que hem tingut el Festival Quilòmetre Zero, el públic és d'un perfil concret o és molt variat?
1: No, jo crec que el públic que ve... hi ha una barreja de públic, que és el públic que es troba aquesta... com quan s'obre l'acte a la ciutat, no? Que es troba aquesta activitat en el parc i que gaudeix i així queda i descobreix unes coses noves, que crec que és molt important. El públic ve a veure propostes concretes, perquè ja que són propostes locals, doncs atrau el públic local. I també jo crec que hi ha aquell públic que ja, si és la tercera edició, i esperem que a la quarta, la cinquena, la sisena, s'acostumi a venir per veure què passa. Uh-huh. I descobrir coses noves, que crec que és la suma de tot això fa que sigui un festival. No, evidentment no és un festival multitudinari, tampoc és la intenció. Estem parlant de música local i de proximitat, vull dir, no volem anar a fer uns grans estadis, no és la intenció. Que sempre està bé, eh? Però el que volem és que la gent que vingui ho gaudeixi i si és gent nova, que descobreixi coses noves.
0: Nous talents de casa, de proximitat. Quina és la filosofia que hi ha al darrere d'aquest festival i què significa exactament això del quilòmetre zero, no? Que porta per nom el festival. Aplicat a la música, en aquest cas.
1: Aplicat a la música. La PUA, si per qui no ens conegui, és un projecte municipal on la intenció és donar sortida, veu i espais musicals a aquelles propostes locals d'aquí a Sant Cugat. Sant Cugat, parlem de Sant Cugat, barris i perifèria de Sant Cugat, però dintre que és el terme municipal. Uh-huh. Amb això hi ha molta gent que fa música. I llavors la nostra intenció d'aquest festival és un espai més, però d'un sol dia, o si algun dia podem fer més d'un dia, aglutinar una sèrie de propostes que es puguin veure en aquell mateix dia. Nosaltres durant l'any ja ho fem, això. Uh-huh. Ja ho fem en diferents espais escènics, ja sigui a la Torre Blanca, en el Bar Bocamoll, a Festes Majors, al Nadal, ja donem sortida, això. Però era un espai més, en una època diferent de l'any, també, on els músics locals poguessin mostrar la seva música.
0: És una mica festa grossa, també, no? Un
1: sí,
0: espai,
1: sí.
0: Almenys on tot el protagonisme rau en,
1: sí, sí.
0: En la música i el talent local.
1: Correcte.
0: En un moment on hi ha tanta oferta de festivals, cada cap de setmana no és que n'hi hagi un, és que n'hi ha dos, és que n'hi ha tres. Què diries que fa especial aquesta proposta tan santcugatenca?
1: Doncs jo crec que el que fa especial és que la gent està acostumada al que dius tu, als festivals, als grans festivals, a la música més mainstream, més coneguda, però no se n'adona que aquí a la seva pròpia ciutat hi ha talents. I crec que el que fa màgic és que la gent descobreixi això i que no tingui la sensació de... Oi, me'n vaig al parc a veure què passa i a perdre el temps. No, vaig a veure què passa realment i a gaudir de que potser la proposta que tenim de programa li encaixarà molt bé i descobrirà que gent nova que la té aquí al costat, que no s'ha d'anar a un... No posaré noms de festivals, però que li costa uns diners, que evidentment s'ha de pagar la cultura, però que a vegades està sobrevalorat.
0: Mira, ara que està tan de moda la intel·ligència artificial, que aquests dies ho tenim a totes les notícies, també em sembla que és una manera de fugir de l'algoritme, no? Perquè moltes vegades consumim música a través de plataformes i probablement aquests artistes ens costarà que l'algoritme ens els posicioni,
1: però és molt difícil.
0: Allà els trobarem i ens els trobarem amb carns i ossos i amb la música en directe.
1: Mira, tota aquesta música els que costa realment és que han d'estar a les plataformes de streaming, han d'estar-hi, perquè és la manera avui en dia... Perquè si no tens un disc, un àlbum, un single, no ets ningú i el directe ha guanyat molt valor últimament perquè el preu que poden... O sigui, els diners que reben d'aquestes reproduccions és ínfima, sí, és que cobren, perquè han d'arribar a un mínim de reproduccions. I llavors, clar, la gent no se'ls troba, impossible que se'ls trobi, és molt difícil, a no ser que els segueixi, vale? I per seguir-lo abans has de conèixer, i per conèixer-lo és un bon lloc, és venir aquí.
0: Exacte. El cartell està format 100% per projectes locals. És fàcil trobar tant talent musical a la ciutat i, a part de trobar-lo, fer aquesta selecció, no? Perquè jo recordo, estava recuperant l'entrevista de la temporada passada i parlàvem de més de 200 projectes.
1: Sí, és una manera de dir, no sabríem dir i calcular. El tema és que nosaltres, arran del directori que tenim, que tenim un petit directori que està obert a propostes, a que la gent s'inscrigui i faci ompli una fitxa per tenir-lo com registrat, ens surten més de 200 propostes. També ens venen de fora, vale? Però és fàcil fer un programa. Aviam, si el que tu primes és anem a omplir l'espai, és molt complicat fer un programa. Si el que tu primes és donar veu a aquests músics, és més fàcil perquè potser no estàs posant tant per damunt de tot el número de seguidors que tenen a Instagram, per exemple, que és el que fan a grans festivals, no? Si no tens més de 50.000 seguidors, doncs no ets programable. Doncs, evidentment, aquestes propostes no ho tenen. I no és la intenció. Que algun dia espero que els tinguin, sí. Però llavors ja no es tindran cabuda, potser, en aquest festival.
0: Seran altres espais.
1: Tindran altres espais. Ja es deixarà.
0: El festival començarà a les 11 del matí, ho dèiem al principi, s'allargarà fins a l'una de la matinada. Com heu pensat la jornada perquè sigui un festival? Perquè al final és per passar-hi tot el dia.
1: Sí, és un espai que serà agradable, hi haurà un espai, com explicàvem abans al principi, és introduït, no? Hi haurà un espai familiar on les famílies podran, a part d'estar escoltant música en directe, podran participar de la música, per exemple, amb l'espai de Karaoke Kids, vale? Que està molt pensat per això, no? Perquè els nens i nenes que vulguin pujar sobre un escenari i de cop i volta sentir-se estrelles, doncs ho puguin fer-ho. Hi haurà també doncs, lloc per poder menjar i beure amb food trucks i tot són amb propostes locals, també. I llavors hi haurà dos escenaris que s'aniran intercalant. Un escenari petitet, on passaran totes aquelles més propostes més de proximitat i petites, que pues, més de cantautor...
0: Més intimistes,
1: més intimistes, potser? Mentre l'escenari gran s'està preparant el concert. Llavors, una miqueta, a nivell logístic serà això, no? Que s'aniran intercalant propostes sobre l'escenari gran i propostes en l'escenari petit.
0: Has parlat de la primera proposta que obrirà la jornada, que serà aquest karaoke per infants. Evidentment, té una vocació familiar també al festival, amb l'horari ho indica, amb les activitats també. Per què era important començar justament amb els més petits? És una manera que comencin a estimar aquesta música i que coneguin els artistes de casa?
1: Bueno, jo crec que si a casa s'escolta música i els pares escolten música i els pares volen compartir això amb els seus fills, si no ho fas en horaris en què no és viable, doncs és molt difícil. Llavors, una bona manera és començar amb els més petits, però, evidentment, si està obert a tothom, no sols han de venir famílies al matí. Les propostes que hi ha no són, excepte el karaoke aquests, no són per música infantil.
0: És per a tothom.
1: A vegades passa això que confonem el que és la música familiar amb música infantil i no és ben bé així. Vull dir, d'aquí uns dies tindrem petits camaleons i podem veure-ho, que és música per famílies i no és música infantil. Llavors, sortim una mica d'això i no espereu la música d'animador, no és això. És música per adults i infants, evidentment, perquè la música és transversal, on els adults i els infants ho poden compartir.
0: El cartell, ja ho veurem ara més endavant, que anirem desglossant tot el que trobarem. Passa per estils molt diversos. Hi ha reggae, hi ha soul, hi ha afrobeat, hi ha cançó d'autor, propostes fins i tot més experimentals. Buscau precisament un mosaic?
1: buscàvem, bueno, no, no buscàvem, el que et deia abans, no és que anem a buscar un mosaic, però sí que anem a veure propostes que potser no han tingut tanta veu a la ciutat, o si han tingut veu no, feia temps que no venien, i són propostes que justament són d'estils molt diversos, d'acord? Vull dir, el que diu, hi ha des de música molt intimista, música que passa pel bolero, el jazz, música més de fusió, música mediterrània amb electrònica, fusió, soul, pròpiament dit, i rock, música reggae, i és perquè són propostes que ara creiem que encaixaven bé, però perquè ens han vingut una miqueta onades, també. No és que hem hagit de buscar. Nosaltres mirem tot el que, que tenim, també la gent que fa que temps que no programem, veiem gent que està tenint coses noves, vull dir, hi ha un projecte aquí nous, totalment, que és el primer concert que fan, per exemple. En cas de la Marta Romaní, és el primer concert que fan aquí a la ciutat. Creiem que és important que fos aquí.
0: Si haguessis de destacar algun dels noms, jo sé que això és complicat i no sé si es
1: no
0: pot
1: vull.
0: Fer, per sorprendre el públic, però algú que ens escolti, que no hagi vingut mai al Festival Quilòmetre Zero, les dues edicions anteriors, què li diries que no es pot perdre?
1: Aviam, jo diria, per això hi ha gustos també, perquè al final, però sí que és vital que

0: marxa. Hi ha propostes emergents, ens ho explicaves. Ens deies la de la Naila de Suar, però també hi ha l'Aina Rabassa o la Rosy. Què ens en pots dir d'elles?
1: Pues l'Aina Rabassa, és, ja l'havíem tingut nosaltres en el cicle del Bocamoll, ens va sorprendre molt. És una santcoatenca que té un projecte propi, tant cançons pròpies, la música d'autor, en aquest cas s'acompanya, ara si no m'equivoco, vindrà amb piano i guitarra, ¿vale? I és, ella ve de l'escola moderna de música, on parteix el jazz la base, però fusiona el bolero, la cançó d'autor, bueno, són aquestes noves cantants d'avui en dia que potser, no vull posar noms tampoc, però hi ha molta línia.
0: Ens en venen algunes al
1: sí,
0: cap.
1: I segueix una mica aquesta línia, però són temes propis. En el cas de la Rosy és una santcoatenca adquirida, per una manera. Ella no és de Sant Cuat inicialment, però ha vingut a viure aquí, uh-huh. D'acord? No per menys ho és, saps? I ella doncs, ve del món del reggae, ella fins i tot punxa, d'acord? Punxa música. Té un altre projecte, que és la Cara B, que també acabarà uh-huh. la nit, d'acord? Ella ha participat doncs, amb Green Valley, que és un també reconegut grup dins de la música reggae. No sé, té una trajectòria més gran. L'hem portat a festes majors, també fa un parell d'anys va venir festa major. És reggae en català fet aquí, saps? Vull que també això té molt a veure. Bueno, no sé què dir-te més.
0: S'ha anat escollint molt, molt en cura. Clar, hi trobem també artistes amb trajectòries més consolidades. Hem parlat de propostes emergents, però hi ha, per exemple, la Marina Bibi Face i projectes nous com la Marta Romaní, que també ens has mm-hmm. parlat, una casa en l'àrbol. Buscàveu també aquest equilibri entre el descobriment i noms ja que tinguessin una mica una més de trajectòria?
1: Aviam, mira, en el cas de... Clar, quan has de fer un escenari una mica més gran... La proposta ha de ser, per començar, que ompli l'escenari una uh-huh. miqueta. Ja tant pel propi projecte musical com per el nombre de músics, d'acord? No tots són per nombre de músics, sinó més pel projecte, i alguns que són per nombre de músics i han d'omplir, perquè al final també tu has de fer aprofitar aquell espai, saps? Uh-huh. I està bé tenir formats diferents. Llavors, el fet de combinar aquests dos escenaris pues, ha fet que hi ha propostes com Marina i Feix, que és una banda més clàssica, no?, de cinc uh-huh. músics, pues, ompli un escenari i amb molta canya, molta llum, amb molta potència, i potser propostes com més petites, com Aina Rabassa, pues, amb un escenari petit encaixa molt bé. Llavors, el fet aquest, d'anar trobant aquests dos espais ha fet que hi hagin propostes més nombroses o que omple més l'escenari gran i propostes que són més adequants per l'escenari petit.
0: Hi ha un fet que salta a la vista, no surt explícitament al cartell, però totes les propostes estan liderades per dones, Pau. Jo no sé si ha sigut una coincidència, si és volgut o si al final és un reflex de la realitat musical de la ciutat, com ha anat tot plegat.
1: Mira, ha sigut una barreja de coses. Sí que ens hem anat trobant que a mesura que anàvem fent la programació, les propostes que encaixaven més eren propostes liderades per dones. A la vegada, creiem que és important que sobre els escenaris hi hagi representació, que es segueixi defensant la representació de les dones i els projectes musicals liderades per dones, però sí que és veritat que hem arribat a un punt en què no volem etiquetar el festival com un festival quilòmetre zero de dones, perquè creiem que avui en dia el gènere no és tan important. Sí, és important que hi hagi dones sobre els escenaris, però no és tan important, o més aviat, no és correcte etiquetar amb gènere els artistes que hi ha sobre els escenaris, perquè no saps com se senten aquestes persones. Són persones, són artistes, i s'han de valorar tal com són.
0: Hauria de ser una etapa ja superada, malauradament a vegades no ho és, però vaja, tenim aquí una prova doncs, que a vegades també hi ha aquesta sensibilitat que a vegades es troba faltant d'altres espais també. El Festival Quilòmetre Zero no només és música, ho dèiem abans, hi haurà espais diversos per gaudir durant tot el dia, qui ho vulgui pot començar a les 11 del matí i acabar uh-huh. a la nit. Quines activitats trobaran les famílies que s'acostin a Can Bernet?
1: Bàsicament, el que es trobaran és un espai agradable, això és el més important, jo crec que perquè hi ha el propi parc que ho convida, on el fil musical estarà tota l'estona, sigui tu en directe o sigui enllaunat, perquè hi haurà un moment en què haurà de ser enllaunat. Podran trobar jocs per infants, un fotocall on es podran disfressar, on es podran, fins i tot els nens petits, els podran pintar les cares, uh-huh. i com vulguin ells, evidentment. Evidentment, intentant però sempre que sigui temàtica musical, però bueno, el que vulguin, perquè a vegades, amb aquests petits gestos, aquestes activitats, fa que les famílies se sentin acollides uh-huh. amb això. A més, això genera un record

0: visual, no? En fotos, que les fotos, si les comparteixen, pues, omplen i donen riquesa al festival, també. I pues, reconeix per pues, seure... Pues, el nostre festival, no sé si és que ho hem fet nosaltres o no, però cada any, diguem que un espai com per seure i ajeure són amb bales de palla, vale? No és que si ho hem inventat ni molt menys, però sí que ens agrada. Llavors, aquest any ho hem ampliat al doble, més espais, més reconeix on les famílies puguin dinar, jeure, estar, jugar amb els seus infants amb les bales de palla i res més, i això, i les food trucks per poder gaudir i menjar i veure alguna cosa.
1: És la primera vegada que feu aquests dos escenaris?
0: Sí, com a dos escenaris per separat, sí. L'any passat vam fer un format que no eren dos escenaris, sinó que entre grup i grup hi havia una actuació que repetia, quan repetia més aviat una formació que repetia i que anava, deixava temps al canvi de grups. D'acord? A nivell d'escenari, quan hi ha dos grups seguits, doncs, per tal de fer-ho bé i això, doncs, està bé que tenim temps. Pots posar música enllaunada, pots posar l'actuació. Però l'actuació sobre el mateix escenari pot generar com, sí, dificultats a l'hora de fer els canvis, però si ho fas en un escenari paral·lel, petit, doncs facilita.
1: Això és que el festival creix, al final, no?
0: Sí, suposo que sí.
1: Són aprenentatges i va creixent perquè es va consolidant. El festival va començar a Can Vernet, però l'any passat va passar al Parc de Ramon Barnils per qüestions
0: logístiques de l'Ajuntament.
1: I enguany torneu als orígens. Què ha motivat aquest canvi? Us agrada més Can Vernet, bueno, que el Parc Ramon Barnils?
0: A nivell pràctic, Ramon Barnils ens obligava a acabar l'activitat a les 11 de la nit. Aquí ens permet, per normativa municipal, acabar a la 1. Nosaltres, com a Ajuntament, tenim la mateixa normativa que se'ls aplica a les entitats. Vull dir, no, a no ser que hi hagi un decret que es trenqui, que digui que a festa major canvien els horaris, nosaltres estem obligats a partir de les 10 tenim un limitador i a les 1 de la nit, segons quin espai, acaba l'activitat musical. Llavors estem igual. Llavors creiem que podíem aprofitar més temps si estàvem a Can Vernet, bàsicament.
1: A més, l'espai és agradable, si està bé, i segur que el temps encara ens acompanyarà. Després d'aquest estiu tan calorós, aquest setembre serà ben agradable per passar el dia allà. La PUA fa anys que treballeu, ho deies al principi, per donar visibilitat als músics i als artistes de Sant Cugat. Quina radiografia, quin estat de salut, quin diagnòstic li faríeu ara mateix a l'escena musical local?
0: Uf, és una pregunta... Aviam, jo la veig sana. És una sana en el sentit que hi ha molt... No ha parat l'activitat i fins i tot ha crescut, segur. Ha crescut amb la població. Vull dir, la població ha crescut i no ha deixat d'haver-hi músics a la ciutat. Al revés, i a més, en aquest sentit és sana, no? Ha anat amb el creixement de la ciutat. Sí que és veritat que al créixer tant, també tenir tot el coneixement global és complicat. Llavors no podia dir-te amb certesa en quin punt es troba. Però, bueno, a nosaltres no ens paren d'arribar propostes noves, de totes les edats. Hi ha propostes que fins i tot hem vist que han arribat al món professional, i que crec que això és important. Això és un exemple de que ha evolucionat aquest grup i està sa musicalment. I res, i bé, bueno, i simplement que jo crec que el que falta ara mateix és tenir capacitat per abarcar tot això. Que això, si no som capaços d'abarcar-ho, doncs potser, no és que estigui malalta, però podríem arribar a que s'emmalaltís una miqueta. Crec que és una cosa que reflexa en totes les activitats culturals de la ciutat, que falten...
1: Recursos.
0: Però intencions n'hi ha, simplement és que hi hagi capacitat de fer-ho, simplement.
1: I per acabar, Pau, què li diries a aquella gent o que té ganes de tornar perquè ja ha viscut als altres festivals o que encara no ha vingut al festival Quilòmetre Zero perquè s'animi a provar aquesta tercera edició?
0: Bueno, doncs mira, el que primer em trobareu a mi ja a primera hora i qualsevol cosa em podeu preguntar, però bueno, no, que vingueu, gaudiu, que si passeu per allà pareu 5 minuts, un momentet, i mireu què està passant. Que si no teniu intenció, és un dissabte, si no teniu cap altra activitat, no cal que vingueu tot el dia, vingueu un moment puntual. Si coneixeu algú concret que actua, vingueu-lo a veure, se sentirà recolzat. Crec que és important que els músics que coneixem de la ciutat, que en el títol personal, els anem a recolzar, perquè és el seu escenari, saps? El principal escenari, llavors, anem-nos a recolzar. I si voleu estar tot el dia, doncs, encantats, allà estarem.
1: Per això està programat, no, Pau? Pau Sans, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta tercera edició del festival. No vull dir que sigui un èxit, perquè segur que ho serà, i que l'any que parlarem de la quarta. Que vagi molt rebé.
0: Moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: I ara toca el torn dels esports. Com cada any, la Copa Monestir dona el tret de sortida oficial a la temporada del Patí Hoquei Club Sant Cugat. Benjamins, alevins i sèniors són els protagonistes d'aquest torneig vermell i negre que acabarà diumenge. En parlem amb el seu president, amb el Raimon Casas. Què tal? Com estàs?
2: Molt bona tarda. Doncs molt bé.
1: Escolta, aquesta Copa Monestir, expliquem per aquells que no la coneguin, què és exactament la Copa Monestir?
2: Tenim diferenciat el que és... Dintre del club tenim la base, que són doncs, tot el conglomerat de, dels equips dels més petits fins a categories nacional catalana, considerem com a base, i després tenim els primers equips. La diferenciació entre la Copa Monestir és els dos primers equips, que juguen a l'11 de setembre, sempre es fa paladiada i també es presenten l'equip femení i l'equip masculí.
1: Els sèniors?
2: Els sèniors. De sèniors en tenim molts, o en tenim diferents.
1: Els primers espases, podríem dir.
2: Els primers espases, que en femení és el que estem competint a màxima categoria estatal, a l'Hockey Lliga Iberdrola, i el masculí, que és a l'Hockey Lliga Plata Nord. Això és la Copa Monestir, sempre es fa el dia de la diada i es presenten els dos equips. El femení juga a les 11 contra la selecció absoluta catalana d'hoquei patins i el masculí juga a les 12:45 contra el Barça Atlètic. I entremig es presenten els dos equips, el masculí i el femení, amb el cant dels segadors. I després tenim el que et deia de la base, que és el torneig Ciutat de Sant Cugat, doncs els equips dels més petits... fins i tot doncs, són els que competeixen perquè el dia 26 de setembre comencem les competicions oficials i és una forma també doncs, d'anar fent pretemporada.
1: Exacte. Voltregà, Noia, Cerdanyola, Ripollet són alguns dels clubs que participen enguany. Què és el que busqueu a l'hora de triar els convidats en aquesta copa?
2: Busquem que siguin partits el més competitius possible. És a dir, doncs, un equip que competeix d'una forma, intentem buscar-li un rival que sigui de la mateixa forma. No intentem que siguin equips competitius i que el partit doncs, sigui d'una forma doncs, d'un de tu a tu. O sigui, depenent una miqueta doncs, del nivell, de la lletra i tot això, doncs, busquem diferents equips perquè sigui una competició doncs, sana i d'aprenentatge.
1: El cap de setmana passat ja es va disputar una part d'aquesta copa i el dia de la diada i el cap de setmana doncs això ja és la rematada final. Què és el que destacaries del que queda?
2: Deies rematada final, et comento.
1: A veure.
2: Tenim en el club 43 equips. Intentant que hi 43 equips, que ens agradaria que tothom pogués participar a la nostra, al nostre torneig on no només juguessin un partit, perquè el que deies, no? Tenim gent de Noia, gent de Sant Sadurní de Noia, gent de Voltregà, fer-los vindre perquè juguin un partit és complicat, no? Intentem fer un format de lligueta amb semifinals i finals. Amb tants equips que tenim al club, amb dos caps de setmana no som ni capaços de fer-ho. O sigui, tu mateixa comentaves doncs, que eren prebenjamins, benjamins i alevins, però realment tenim prebenjamins, que els hi fem un torneig a part normalment a final de temporada, tenim infantils, juvenils...
1: Tenim tota l'escala.
2: Tenim tota l'escala, sí.
1: I a més...
2: I aleshores, aquest any, l'11 de setembre, el cap de divendres, que també era un dia que utilitzàvem, doncs la Copa Monestir l'hem hagut de reduir. Aleshores, no tothom... A tothom li han buscat tornejos fora de la ciutat de Sant Cugat perquè puguin doncs, competir i començar a fer la pretemporada i ja ens agradaria poder tindre un format molt més gran, però... Només disposem d'un pavelló per poder fer-ho. Hi ha altres clubs que potser tenen dos pistes annexes i poden utilitzar-lo, en el nostre cas no. I aleshores, com que sigui la categoria que sigui, l'hoquei es practica en un camp estàndard, vull dir que no hi ha un mini camp com pot ser futbol, a bàsquet i altres esports, doncs sempre ocupem el PAP2, doncs no és tan gran com voldríem que arribés a ser, imagina't.
1: Ja. No dona per tots.
2: No.
1: Sou una gran família,
2: sí.
1: com es pot comprovar. El Patí Hoquei Club Sant Cugat és un dels clubs importants de la ciutat. En quin moment diries tu que es troba l'entitat?
2: Doncs l'entitat es troba amb un nivell, el que comentaves, tenim totes les franges, duplicat moltes, estem fent les llicències doncs, de prebenjamins, tenim fins la lletra F.
1: Completareu tot l'abecedari, aquest pas.
2: Sí, quasi, sí. El nombre de llicències, la Federació Catalana es diu que som el club més gran de Catalunya, és un esport molt català, aleshores, com aquell qui diu, moltes vegades podem dir que quasi la mateixa Federació Catalana diu sou el club amb més llicències federatives del món, no? Som una família, som un club formatiu, tot i que tinguem dos primers equips, dos primeres espases, com deies, quasi a la màxima competició. El femení l'any passat va estar a Europa, per primera vegada a la història, els nois competint. Aleshores, som un club sa, sí que a vegades ens falten les instal·lacions que voldríem. No? Doncs avui, per exemple, doncs, ens han comunicat...
1: Per aquí plora la criatura?
2: Sempre plora la criatura, sí.
1: Quin problema hi ha?
2: Bueno, doncs falta de com es diu, d'instal·lacions. Doncs, disposant del PAP 2, és l'únic pavelló de tot Sant Cugat on es pot practicar hoquei, a la que el PAP 2, pel que sigui humitats, altres, com és cèntric, moltes vegades ens l'intenten utilitzar, doncs no hi ha disponibilitat de cap altre pavelló dintre de la ciutat de Sant Cugat on poder practicar l'hoquei, no? Llavors, la resta són pistes descobertes. Quan plou com avui, doncs només disposem de les cobertes. Sant Francesc no el disposem. El CAR, que també l'utilitzem, però clar, el CAR no és municipal i aleshores quan hi ha seleccions o altres esdeveniments doncs no podem disposar. I un dia com avui doncs, ens han avisat que el pavelló, degut a les pluges i les obres que estan fent, doncs, que un mur de contenció doncs, havia quedat afectat, i només disposem de la coberta del Tubau avui, no? Imagina't el que et deia, no? 43 equips, no tots avui ara doncs, tenim totes les franges plenes, sempre doncs, des de les 5 i mitja fins les 10, tant quasi totes les pistes, doncs ara que ens trobem amb un problema de pluges, i avui doncs, també malauradament amb aquest mur que demà acabaran de mirar, doncs et trobes lligat de mans i peus, i també per poder donar entrenaments de qualitat, no? Al final has d'anar retallant minuts per aquí per intentar ficar tot això.
1: Bueno. Malgrat tots aquests entrebancs, sí. L'inici de temporada sempre és un moment de màxima il·lusió, amb totes les expectatives doncs, posades allà en l'horitzó. Quines són les que teniu per aquest curs?
2: Doncs ens agradaria doncs, que, com l'any passat, fa dues temporades, doncs, l'equip femení, ostres, per què no? Pues tornar a lluitar per les primeres places i poder tornar a Europa. Va ser una experiència molt maca, molt enriquidora. La primera vegada que competíem a Europa i vam arribar a la Final Four. Malauradament vam perdre la semifinal 0-1, però, ostres, la primera vegada que competim i arribar a la Final Four per mi és un èxit. I l'equip masculí, doncs, hem fet reforços i ens ha tocat la Lliga Nord, que econòmicament és molt complicada, però esportivament, parlant amb el coordinador i tot això, dius, si tot va bé, bueno, per què no somiar, no? I la base, doncs la base tenim equips competitius i intentem. No som un club que comenci a fer fitxatges, som un club de la ciutat de Sant Cugat i intentem doncs, treure el màxim rendiment dels nostres jugadors. I l'any passat vam guanyar el Campionat de Catalunya, vam arribar també al Precat, ja fa uns quants anys que arribem que guanyem el Precat, Campions de Catalunya, categoria així, doncs, bueno, doncs, tot el que és estar
1: engrescat
2: de les zones altes i, sobretot, el que és una família, som una família i bueno, doncs que els nens i nenes s'ho passin el millor possible, que competeixin i al final és un esport, i hem apuntat els nostres fills, jo també m'hi incloc, perquè coneixin de l'esport.
1: Doncs escolta, Raimon, molts èxits.
2: Gràcies.
1: Per al club aquesta temporada, a veure si podeu assolir totes aquestes fites. D'entrada, però, que gaudiu d'aquesta Copa Monestir, que vagi molt bé, bona temporada.
2: Moltes gràcies, i qui vulgui, doncs, a l'11 de setembre...
1: El PAF 2.
2: El PAF 2, de la selecció catalana femenina, i el Barça Atlètic. Molt bons partits.
1: Doncs aquí queda dit. Gràcies.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. Il était intimidé. Sa voix tremblait. Avec le tremblement, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il avait aussi appris la mort du petit frère. Il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb una escena de la pel·lícula L'amant, de Jean-Jacques Annaud, basada en la novel·la de Marguerite Duras, perquè serà ella, Marguerite Duras, la nostra protagonista amb motiu del 30è aniversari de la seva mort, que es va produir el mes de març de 1996. Marguerite Duras és una de les escriptores franceses més conegudes del món i ha esdevingut un referent feminista, però el seu univers creatiu era amplíssim i també escrivia teatre, guions de cinema i va dirigir alguns films. 15, per ser exactes. La seva actriu favorita era Delphine Seyrig. La va dirigir en dues ocasions i va dir que no només era la millor actriu de França, sinó probablement la millor actriu del món. Pel que fa a les adaptacions de les seves obres, de les obres de Marguerite Duras, L'amant, que ara sentíem, es va rodar el 1992. Estava basada en vivències personals d'ella, de Marguerite Duras, tenia moltes escenes eròtiques. Per la novel·la, Duras va guanyar el Premi Goncourt. Ha estat traduïda a una trentena de llengües i se n'han venut milions d'exemplars dels seus llibres. Ara escoltarem la veu real de Marguerite Duras llegint un text en què parla d'ella mateixa i de la seva joventut a Vietnam del Sud, on havia nascut. Ens dirà això. Tinc 15 anys i mig. No hi ha estacions en aquell país. Hi ha una estació única, calorosa, monòtona, la llarga zona càlida del sol equatorial. És com si no hagués tingut una casa natal. La vaig tenir, però és inaccessible i mai més no he pogut tornar-la a veure. Però potser el passat visqui aquí, en el present. Aquell lloc ja pertany al passat. Me'n puc servir per expressar exactament el que vull. Però com dir-ho davant de la seva existència? La història de la meva vida no existeix. No existeix.
2: J'ai 15 ans et demi. Il n'y a pas de saison dans ce pays-là. Nous sommes dans une saison unique, chaude, en automne. La longue zone chaude du soleil équateur. C'est comme je n'ai pas eu de maison natale. J'en ai une, mais elle est inaccessible et je n'ai jamais pu la revoir. Cette maison m'a tenu lieu de maison natale. Mais le passé peut être ici, dans le présent. Cet endroit-ci, il est déjà dans le passé. Je peux m'en servir pour dire exactement ce que je veux. Comment dirais-je, de mon existence. L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas.
1: La veu de Marguerite Duras parlant de la seva adolescència. Havia nascut a Saigon, Vietnam, perquè els seus pares s'hi van traslladar voluntàriament per fer-hi de cooperants i treballaven en escoles locals. Quan tenia 7 anys, el seu pare va morir i quan en va fer 19 va tornar a França. En realitat no es deia Duras, es deia Donadier, Marguerite Donadier, però va utilitzar el pseudònim de Marguerite Duras perquè Duras era el nom d'un poblet francès on hi havia casa seva. Als 25 anys es va casar amb l'escriptor Robert Antelme i al cap d'uns mesos va conèixer un altre home, un activista polític, se'n va enamorar i va ser el seu amant. El 2017 es va fer una pel·lícula titulada originalment El dolor, però estrenada aquí com Marguerite dirà, París 1944, que parla de quan la Gestapo va detenir el seu marit i de com va lluitar ella perquè l'alliberessin. L'any 1971 va ser una de les signants de l'anomenat Manifest de les 343, en demanda de la legalització de l'avortament pel risc de mort que corrien el milió de dones que cada any avortaven a França clandestinament. Aquest manifest va aixecar amb molta polseguera, fins al punt que el conservadorisme de l'època el va anomenar el Manifest de les 343 putes. El cert és que va ser un manifest valent, arriscat, perquè exposaven... Bé, les dones que l'havien signat s'exposaven a anar a la presó, ja que totes confessaven haver avortat, i avortar era un delicte, aleshores. Entre les dones que van signar, a més de Marguerite Dirà, hi havia les escriptores François Sagan i Simone de Beauvoir, la directora Agnès Varda i les actrius Delphine Seyrig, Marina Vladi, Nadine Trintignant, Romy Schneider, Senta Berger, Catherine Deneuve, Stéphane Audran, François Fabian i Jean Moreau. L'any 1958, quan tenia 44 anys, Marguerite Dirà va escriure el guió i els diàlegs del film Hiroshima Mon Amour, d'Alain Resnais, que va ser molt comentat perquè els protagonistes eren adúlters i es passaven bona part del metratge al llit. Hollywood li va dedicar una nominació a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. I en una de les escenes de Hiroshima Mon Amour, la protagonista camina pel carrer i escoltem els seus pensaments. Diu això: et trobo, me'n recordo de tu. Aquesta ciutat estava feta per a l'amor. Estaves fet per al meu cos, fins i tot. Qui ets? Em mates. Tenia fam, fam d'infidelitats, d'adulteri, de mentides i de morir. Des de sempre. Sospitava que algun dia apareixeries. T'esperava amb una impaciència sense límit, tranquil·la. Devora'm, deforma'm a la teva imatge perquè ningú després de tu entengui el perquè de tant desig. Restarem sols, amor meu. La nit no tindrà fi. Ja no sortirà el sol per a ningú. Mai, mai més, per fi.
3: Je te rencontre. Je me souviens de toi. Cette ville t'est faite à la taille de l'amour. Tu étais fait à la taille de mon corps même. Qui es-tu? Tu me tues. J'avais faim. Faim d'infidélité. D'adultère. De mensonge. Et de mourir. Depuis toujours. Je me doutais bien qu'un jour tu me tomberais dessus. Je t'attendais dans une impatience sans borne. Calme. Dévore-moi. Déforme-moi à ton image, afin qu'aucun autre après toi ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désirs. Nous allons rester seuls, mon amour. La nuit ne va pas finir. Le jour ne se lèvera plus sur personne. Jamais. Jamais plus. Enfin.
1: Hiroshima Mon Amour, protagonitzada per l'actriu Emmanuelle Riva i el japonès Eiji Okada. Hi ha més de 30 pel·lícules escrites per Marguerite Dirà o basades en textos seus. Ella, a més, també en va dirigir moltes, com per exemple Baxter Vera Baxter, sobre una dona que explica la seva vida amb el seu marit i amb l'home amb qui té una relació. O la música... La pel·lícula es diu així, La música, sobre un marit i una muller que es retroben 3 anys després d'haver-se separat. O també Natalie Granger, amb Lucia Bosé, Jean Moreau i Gérard Depardieu. O Dona del Ganges, sobre un home que torna als llocs on va viure un amor apassionat amb una dona que ha mort avui. O també la pel·lícula Àgata i les lectures il·limitades sobre una dona i el seu germà que es troben en un hotel i afronten els seus sentiments incestuosos. El 3 de març de 1996, quan faltava just un mes perquè fes 82 anys, Marguerite Dirà va morir a casa seva, a París, d'un càncer de laringe. I com que ara just es commemora el 30è aniversari de la seva mort, nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aimantriqui a les vies de so. Direm adéu a Marguerite Dirà escoltant la cançó del seu film India Song. India Song és una història sobre la dona d'un diplomàtic que viu a l'Índia i té molts amants amb el coneixement del marit. La cançó del film la canta Jean Moreau i la lletra parla d'una cançó associada a dos amants. És, doncs, un dels amants que s'adreça a la cançó, que parla a la cançó i que li diu els records que experimenta quan la sent i els records que li porta de la persona estimada. Li diu això: cançó, tu, que no signifiques res. Tu, que em parles d'ella i que tot m'ho vas explicar. Ai, tu, tu, amb qui vam ballar junts. Tu, que em parlaves d'ella. Ella, que cantava. Tu, que em parles d'ella, del seu nom oblidat, del seu cos, del meu cos, d'aquest amor mort. Cançó, que em parles des de la meva terra llunyana. Tu, que em parles d'ella, ara desapareguda. Tu, que em parles d'ella, del seu cos esborrat, de les seves nits, de les nostres nits, d'aquest desig mort. Cançó, tu, que no signifiques res. Tu, que em parles d'ella i que tot m'ho vas explicar. Tu, que tot m'ho vas explicar. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.

0: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Willy Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I greu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Més santcugatenca que la nostra convidada d'avui, diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més santcugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medí, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere, al pati de casa, perquè la mare deia no, al carrer no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Uh-huh. Si en vols més...
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts. De l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer, sí. En comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Te'n dono un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents, perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres uh-huh. germanes. Ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare. Algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró, el meu pare, molt treballador. I la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil aquí.
0: Ben a prop d'aquí?
1: Al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia soroll de màquines.
0: Mm. Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar...
0: Molt popular, també, a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló. Quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur. I llavors va tenir sort i va poder... Aquella feina que no havia fet en la vida, però, bueno, ella en va prendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els Carbó són d'aquí a Sant Cugat també i tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els teus pares?
1: I vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè aquest, hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador. El meu pare ho era, treballadora, per tant, molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era, quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes. Però, en canvi, ella, endavant. I, sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim. Estudiar era una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat endavant, i ser empoderades, ser les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis, per tu, era... És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No era pressió, no era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, lo qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah. Vas estudiar a les franciscanes, sí. I després vas fer el COU, l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Sant Madí a les franciscanes, que era una mica més allà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre i no estava inscrita. Llavors, no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja vaig anar a casa i plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal, perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava a cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes, però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família, no. De metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès, l'avi matern sastre, per això la meva mare és madmodista, per tant, res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la veda.
1: No? No sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que, sí. Que ara està tan en sí. Voga, tan d'actualitat...
1: Doncs ja quan l'estava fent, el tercer, quan passàvem... Perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt. I com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques i ja d'aquí vaig seguir cap a la psiquiatria.
0: Déu-n'hi-do. Abans, però, d'arribar, mentre estudiaves, m'imagino, vas tenir altres experiències, podríem dir, en l'àmbit laboral. Vas fer cangurs, no? Com es feia molt abans.
1: Sí. Això també va ser una descoberta, perquè vam descobrir la gent de Barcelona. Van començar a venir a parelles joves a Sant Cugat a viure i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir. I van començar a demanar cangurus per tot arreu. A casa quasi érem una agència de cangurus, però érem tres, per tant, les tres podien fer cangurus. Si no podia una, podia l'altra. I anar a casa de tota aquesta gent i descobrir pues, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
0: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
1: Cal Garriga, jo no ho voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després. Un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat. Que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
0: I què t'han aportat totes aquestes... aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
1: A Cal Garriga jo crec que des de luego escoltar la gent, perquè ja comences, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res. I a un altre que no es queixava potser tenia més pressa. I el contacte amb els nens també una altra visió.
0: Les guàrdies de 24 hores, que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris. Sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
1: Molta por al començament, perquè, clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, t'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen on vas. Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
0: Quina tensió, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
1: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara per distreure'm a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries, de l'élite, de tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se i veus que en un capítol foten fora a la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà, en aquella sèrie, sí. És a dir, que si no tens diners, no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós muy buenas, quan li van donar la penicilina se'n va anar sense pagar perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem, que ho tenim. I que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent.

0: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana. És a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. És a dir, no és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció.
1: Mm-hmm. Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans. Com neix aquest compromís amb causes com la solidaritat amb Nicaragua, el moviment per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
0: Jo diria que sempre és perquè de repent em noto que estic molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que no tot és estudiar, algú més he de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de repent puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu en el Consell treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim però havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar l'Ateneu, i aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugatenc, els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
1: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
0: Sí. Tu em preguntaves, què et preocupa? I jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom. El mal. El mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això, en diferents formes i moments, ho pots tenir. I si li posem aquest nom, doncs és així. Jo vull dir, especialment, que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza. I l'explica des de la seva experiència tot el que ha passat la pobra per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
1: Mm. La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha aportat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
0: sí,
1: no?
0: Sí, no, experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa. És el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina. Era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga, i llavors el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig vaga o no? I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale, és a dir, si m'ha tocat faig jo la vaga i el rest es queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març, perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
1: Mm. I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la seva junta?
0: Sí, va ser un treball molt important, i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que vam començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
1: Que a més t'agrada molt.
0: M'agrada la novel·la negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però no, i molt interessant.
1: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
0: Clar, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que

0: pensaves que havies escoltat quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar el tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, m'agrada... Però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar puc ser bona per escoltar.
1: I tu diries que escoltem prou els demés?
0: No, jo crec que se'ns està perdent per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaia, diríem, i són de parlar... i quan jo vaig ràpida, però espera't un moment, llavors... aprenem dels altres, és a dir, la virtut d'escoltar l'aprenem dels altres. I avui dia jo crec que anem massa ràpid, sí.
1: Mm. Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, mm-hmm, què li diries avui?
0: Pues que, mira, ho hem aconseguit seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més, això de jugar està prou bé. I no tirar enrere coses com, per exemple, el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo sóc molt dolenta cantant. Però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, 300 anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa, cantar.
1: És el que tu volies, també somiaves, no?
0: Somiava, sí, sí, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, jo... com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres... I no em va sortir ni de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que l'oïda no era el millor meu. Es va quedar aplaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit i ens agrada quan estem junts i cantem.
1: Així has complert tots els teus somnis?
0: Jo diria que sí. Seguim. A veure, seguim endavant en quant a lluitar, seguir endavant. No. Complert sembla com si acabés el moment vital. No. Complert no. És seguir el respecte dels drets humans. Hi han de ser, per tant, la batalla continua, hem de seguir, i és la vida és això, fins que no et mores no es compleix res. S'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim. Fins que no arribem, viatge a Itaca.
1: Doncs que sí, per molts més anys, aquest viatge que duri i duri i duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
0: Moltes gràcies a tu, Carme.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Helena Vila, portaveu del PSC aquí a Sant Cugat. Benvinguda, Helena.
1: Moltes gràcies, Mireia.
0: Primer de tot, arrencar un nou curs, un curs molt important, perquè d'aquí 9 mesos són les eleccions municipals. Què és el que veurem en el PSC des d'ara a setembre fins al maig?
1: Doncs veureu un PSC amb moltíssima il·lusió, un PSC preparat per donar resposta a les necessitats d'aquesta ciutat i un PSC que aspira a tot i, per tant, aspira a l'alcaldia.
0: Tenia preparada justament la pregunta d'aspirar a tot, perquè fa un any, ja ens ho vas dir en l'última entrevista, ens dèieu, el PSC aspira a tot. Què vol dir aspirar a tot aquí a Sant Cugat?
1: Aspirar a tot vol dir que nosaltres hem estat preparant durant aquests anys un projecte de ciutat, cosa doncs, que malauradament aquest govern no ha fet, un projecte de ciutat amb mirada llarga, amb horitzó 2030, que doncs, esperem que la ciutadania ens doni suport per fer front doncs, a aquests grans reptes que té la ciutat i, sobretot, pensant doncs, en un equip de ciutat i especialista en els diferents àmbits.
0: El projecte aquest de ciutat no és una novetat, perquè també ens ho havíeu fet saber, que estàveu treballant en ell, però sí que ni s'ha presentat, potser el presentareu pròximament en la presentació que fareu de la candidatura, no? A principis d'octubre, en uns dies, però sí que, a veure si ens podeu donar els trets principals d'aquest projecte de ciutat.
1: Bé, doncs jo crec que, i així també doncs, ho diu la ciutadania, jo crec que tenim el primer gran repte que tenim és l'habitatge, és principalment doncs, fer front a aquesta emergència habitacional que està fent que els nostres fills i filles hagin de marxar de la seva ciutat i, per tant, doncs, això requereix de polítiques valentes, polítiques ambicioses i, sobretot, doncs, amb una mirada llarga i amb col·laboració i aliances amb altres administracions que són absolutament claus per entomar, doncs, com deia, aquest gran repte. Després doncs, hi ha qüestions que tenen que veure amb l'espai públic. Malauradament, doncs, portem molts anys que l'espai públic i el manteniment de la ciutat no està en les condicions que hauria d'estar. Per altra banda, doncs, també doncs, aquells serveis públics, no només que hem perdut aquest mandat, que suposo que també doncs, en parlarem, sinó aquells serveis públics que necessita una gran ciutat de 100.000 habitants i que actualment no estan donant doncs, la resposta que haurien de donar als santcugatencs i a les santcugatenques.
0: Mm-hmm. Vostè, una de les seves reivindicacions, que també formaven part no, d'aquest projecte de ciutat que sempre ha dit que Sant Cugat necessitava, era el pla d'equipaments. No sé com està aquest pla, si és que se'ls ha presentat, si és que el coneixen, però des del punt de vista del PSC, què hauria d'incloure aquest pla i on s'hauria de començar posant el fil a l'agulla?
1: Bé, aquest pla no el coneixem, malauradament, com molts dels projectes doncs, que es va anunciar, que veurien la llum aquest mandat. Com deia, doncs, jo crec que la clau està en que no hi ha un full de ruta i, per tant, quan tu no tens un full de ruta pots fer molts estudis, perquè certament s'han fet molts estudis durant aquest mandat, però ni sabem els resultats ni estem veient realitats, que crec que és el que la ciutadania espera. Nosaltres creiem que estudis se n'han fet molts, tots tenim una diagnosi i sabem quines necessitats té la ciutat, necessitem doncs, equipaments esportius, necessitem equipaments culturals i equipaments socials, no? Equipaments de barri. Per tant, doncs, precisament s'ha de posar fil a l'agulla i s'ha de posar fil a l'agulla, insisteixo, amb col·laboració i amb acords amb les altres administracions. Perquè Sant Cugat no és una illa, nosaltres ho hem repetit en múltiples ocasions i, per tant, doncs, per donar resposta a aquestes necessitats hem d'anar de la mà de les altres administracions i hem de col·laborar doncs, amb elles amb bona entesa i amb lleialtat institucional.
0: Parlant de lleialtat, de les altres administracions que entenem que ens estem referint a la Diputació, a la Generalitat, que sigui, vostè, durant aquest mandat, considera que ha fet un paper important, aviam com ho expliquem, per potser calmar les aigües en moments que l'Ajuntament podria haver creat un conflicte des del seu punt de vista, o el govern podria haver creat un conflicte i gràcies a vostè amb les seves relacions això s'ha frenat o ha pogut intercedir, per exemple, en el cas de Cerdanyola, no? I en altres molts casos. Com s'ha sentit en això?
1: Bé, jo com a servidora pública crec que és la meva obligació, és la nostra obligació, precisament, doncs, donar suport, en aquest cas, al govern municipal i a l'alcalde, doncs, per preservar aquestes bones relacions. Jo ho he fet tant públicament com informalment. De fet, vull dir, hi ha clars exemples, una pot ser als jutjats, no? Des de la meva funció més a Madrid, un altre pot ser amb el conflicte que vam Cerdanyola, on òbviament doncs, jo vaig intentar doncs, mediar doncs, que s'arribés a un acord per no trencar aquestes relacions institucionals, jo crec, tan importants en una ciutat germana com és Cerdanyola. En el cas de la Generalitat, doncs, quan a mi se m'ha demanat suport, així ho he fet, però, sincerament, aquest alcalde i aquest govern ho posa molt difícil. Posa molt difícil doncs, perquè juga més a buscar excuses, juga més a la confrontació que al buscar solucions. I, al final, a l'arribar a un acord, sempre han de cedir les dues parts. El problema està quan una de les parts, en aquest cas doncs, l'alcalde i el govern municipal, no vol cedir. Això no és una negociació, això és una imposició. Per tant, doncs, jo hi continuaré fent-ho aquests 9 mesos, continuo estenent la mà al govern de la meva ciutat, perquè jo, si estic aquí, doncs, per sobre de tot i per sobre de sigles polítiques, estic per la meva ciutat. I considero que un alcalde i un govern ha d'estar per sobre de les sigles polítiques i ha d'estar doncs, vetllant pels interessos de la seva ciutat. Recentment hem vist una escenificació i crec que és el clar exemple, no? Amb el tema dels jutjats vam veure doncs, una visita, en aquest cas de la Nogueres, a Sant Cugat, on s'acusava doncs, el govern de la Generalitat, no? De no haver, bueno, no haver començat, no? A gestionar el poder disposar a Sant Cugat d'aquests jutjats. Considero que és un error. L'alcalde no ha de sortir com a representant de Junts, ha de sortir com a alcalde de Sant Cugat. I abans que això, crec doncs, que ha de fer tota una feina, no? Que no es veu i no hi ha fotografies d'acord i de treball conjunt, en aquest cas amb la Generalitat. Perquè, doncs, òbviament, els jutjats és una reivindicació històrica que s'ha treballat des de molts àmbits, tots els alcaldes i alcaldesses. Crec doncs, que això és, al final és un premi a tota aquesta feina conjunta que s'ha anat fent, però en un any és impossible doncs, visualitzar aquests jutjats i, per tant, hi ha d'haver tota una feina que no es veu, insisteixo, darrere, que nosaltres, des de, bueno, clar, des de la nostra posició, ja estem fent, però considerem doncs, que l'alcalde l'hauria de fer com a alcalde de Sant Cugat i no com a representant de Junts.
0: Mm-hmm. Agafant un altre cop el fil dels equipaments i d'aquests jutjats, i parlant del pla d'equipament que parlava vostè abans, quins són els 3 equipaments, si ara vostè fos alcaldessa, i li donessin pressupost il·limitat, i estem somiant moltíssim ara mateix, però li diguessin els 3 equipaments que Sant Cugat necessiten urgència, quins són?
1: Doncs jo crec que, per exemple, el gran exemple és Mirasol, no? Aquest equipament doncs, esportiu aquàtic. A nosaltres ens sorprèn que a data d'avui doncs, no tinguem obert aquest equipament. Jo no parlaria de 3, jo crec que equipaments, i més parlant d'equipaments de proximitat, jo crec que nosaltres hem insistit molt. Sant Cugat no és només el centre, Sant Cugat són tots els seus barris. I crec que en aquest sentit doncs, estem oblidant que aquests barris tenen mancances molt importants. Falten equipaments esportius, jo crec que és, bueno, claríssim, no? I aquí tenim doncs, entitats esportives que estan fent una tasca, crec, extraordinària, més enllà de l'esport, perquè l'esport no és només activitat física, són valors, són principis, doncs és cohesió de ciutat i per tant, doncs, crec que falten equipaments esportius, cal escoltar i seure amb les entitats, a veure quins equipaments doncs, prioritzem i poden donar resposta doncs, a aquesta emergència que tenen les entitats. Després, jo em centraria en, bueno, en l'únic gran projecte d'aquest govern, que és la biblioteca, Gabriel Ferrater. Doncs jo crec que és el clar exemple, no? En 4 anys, doncs, aquest govern ha estat incapaç d'avançar amb aquest àmbit. Jo crec que és molt preocupant que l'únic gran projecte d'equipament, no? De gran equipament, a part no només era una biblioteca, sinó un equipament social que cal molt a Sant Cugat, doncs no en tenim notícies. No només no en tenim notícies, sinó bueno, que no s'ha fet cap pas endavant. Jo crec doncs, que també demostra una manca de rigor i de compromís i de, bueno, de voler doncs, tirar endavant amb ambició doncs, aquest gran equipament que nosaltres com a PSC vam donar suport i, de fet, jo personalment doncs, em vaig oferir doncs, a treballar també conjuntament per tirar-ho endavant. Doncs aquest crec que és també el clar exemple. I després, en comptes d'obrir equipaments, n'hem tancat. No ens podem oblidar del tancament del Centre d'Art Contemporani de Referència de Catalunya, el Centre Maristany, que és, doncs, es va tancar al principis, el van tancar a principis de mandat. Per tant, jo diria, no només ens urgeixen nous equipaments, sinó que ens urgeix que deixin de tancar els existents.
0: Mm-hmm. Parlant d'això, de no només urgeixen nous equipaments, potser, i sobretot en el cas de l'esport, que també és una bandera que el PSC porta molt per davant i esteu molt, molt involucrats. Potser no calen nous equipaments esportius, que és evident que hi ha una mancança, eh? Potser no està ben repartit, com si diguéssim, el pastís, no? Amb l'ús que fan totes les entitats, que això sabem que genera conflicte. De fet, aquí a Cugat Media hem fet reiterades notícies amb entitats esportives que reivindicaven, no?, un millor repartiment. Com ho veieu, això? No sé si sou conscients d'aquest conflicte o si trobaríeu propostes de millora.
1: Jo començaria pel principi. Jo crec que bueno, potser aquest govern no és conscient de la importància de l'esport. No? Com deia, l'esport va més enllà de l'activitat física. Per mi és una escola de vida, és una escola de valors. Tenim, com deia, un teixit esportiu referent, jo dic bueno, perquè doncs, jo també, amb les meves tasques, no? En l'àmbit esportiu a nivell català, ho veig. Tenim un teixit esportiu referent a nivell català i m'atreviria a dir també espanyol i europeu. I, per tant, jo crec que és un tema molt bàsic. Se l'ha d'escoltar. O sigui, algo tan bàsic com escoltar-lo. Això, malauradament, no s'ha fet. Jo he pogut assistir a alguns consells, doncs, a alguns consells d'esport, on s'ha vist clarament, vull dir, bueno, aquí el govern doncs, explicava una mica les línies a seguir, les entitats expressaven, no?, necessitats i no se n'han tomat aquestes necessitats. Després, i aquí vull ser crítica perquè bueno, a mi em preocupa i molt, s'ha jugat molt a enfrontar les entitats. I crec que aquest és un error gravíssim. És a dir, és l'administració pública la que té la competència i l'obligació de donar resposta al seu teixit esportiu, social o cultural. No es pot passar la responsabilitat a les entitats. I en aquest sentit, a mi em preocupa i molt aquesta actitud que hem vist en els darrers anys. Prioritzar totes les entitats esportives són importants. Val? El que s'ha de fer és ser just i justa. I, per tant, doncs, amb el que disposem, escoltar les entitats, prendre decisions justes i argumentar-les i justificar-les. És algo tan bàsic com el diàleg i l'acord, que jo insisteixo, per mi és el que ha faltat més d'aquest govern. Ja no només cap enfora, sinó també cap endins.
0: Habitatge. Parlàvem també en aquest projecte de ciutat, no? De la importància d'abordar la situació de l'habitatge. Una de les seves crítiques també era que tot el que hi ha ara mateix en marxa o a punt de posar-se en marxa de protecció oficial són promocions que venen del mandat anterior, quan vostès estaven al govern, que el govern actual no ha presentat cap nova promoció. Per què? I sabem que tenim un problema de sòl públic, sabem que també hi ha el projecte de Can Ammaier, però tenim un problema molt greu entre les mans.
1: Tenim un problema molt greu perquè, com deia, no tenim un projecte amb mirada llarga, un projecte on s'hagi buscat la col·laboració amb altres administracions. Jo insisteixo, i a més ens en vam alegrar molt, doncs que es tornés a entomar el gran projecte de Can Ammaier. Crec que és l'última gran pestanya que ens queda, bueno, de sòl públic, no? I privat, també, però vull dir, sòl, que disposem per fer doncs, un parc d'habitatge assequible, ambiciós, però nosaltres tampoc donarem un xec en blanc. I m'explico. Cal, a banda de renders, a banda de grans fotografies, cal col·laboració, perquè això interpel·la també altres administracions, per tant, col·laboració, acord. Cal treballar plegats i plegades amb consens i amb un pacte doncs, on totes les forces polítiques, on tots els representants de la ciutadania ens veiem interpel·lats, i després no és només fer habitatge, nosaltres insistim, cal també fer una previsió de quins serveis tindrà, quins equipaments tindrà, quins espais verds, i, òbviament, sempre preservant el model de ciutat. Però el model de ciutat no pot ser doncs, que els nostres fills i filles que han crescut en aquesta ciutat no puguin viure a la seva ciutat. Venim doncs, de molts anys on ha estat així, vull dir, la gent de la nostra generació hi ha un tant per cent molt alt que ha hagut de marxar de la seva ciutat, i crec que aquest hauria de ser el gran repte que tingués el govern entre mans i l'alcalde o alcaldessa que estigués en aquest moment. Insisteixo, és un tema de projecte, de ser rigorós, és un tema d'acord i és un tema de col·laboració i de molta ambició. I malauradament és el que no hem tingut aquest any. No hem tingut ni cap nou projecte, no hem tingut col·laboració, no hem tingut doncs, predisposició a curtar i mirada llarga.
0: Si hagués de resumir el mandat del govern en una frase, quina seria?
1: Si hagués de resumir el mandat del govern en una frase, jo diria que tenim una ciutadania que estima a la seva ciutat, però que el govern no ha estat a l'alçada del que necessita.
0: Si després de les eleccions del 2027 cap força té majoria absoluta, amb qui estaria disposat a pactar, el PSC?
1: La nostra línia vermella és l'extrema dreta.
0: Val, és el que anava a preguntar després. Aquesta és la línia vermella. Per tant, entenc que amb la resta no tindrien problemes de seure a la taula i parlar.
1: Si jo sóc alcaldessa, conformaré un govern catalanista, progressista i moderat.
0: Perfecte. El PSC és la tercera força de l'Ajuntament. Què creu que ha de fer el partit, aquest curs que acabem d'encetar, perquè els ciutadans el vegin com una alternativa al govern?
1: Jo entomaré un equip de treball professional, rigorós i que representi la ciutat.
0: Què creu que li falta al PSC per convèncer una part de l'electorat que tradicionalment no els vota aquí a Sant Cugat? Perquè sí, ja sabem que hi ha una tendència a les eleccions, no?, de votar un partit, potser no el candidat. No sé, poso coses sobre la taula que sempre es diuen i no sabem si són mites o no. Què és el que els hi cal?
1: Doncs nosaltres tenim un projecte de ciutat, presentarem un equip professional i rigorós i sobretot amb mirada llarga i no només pensant en un mandat.
0: Un barri que creu que necessita més atenció?
1: Molts.
0: Prioritzem tres.
1: Prioritzem tres. Volpelleres, barri Sant Francesc Monestir i Les Planes.
0: Quin és el projecte de govern que hi ha ara mateix en marxa o a punt de posar-se en marxa que, si vostè arribés al govern, mantindria perquè està bé?
1: Que anant allí.
0: Una cosa que canviaria demà mateix.
1: La manera que té aquest govern de tractar la ciutadania.
0: El principal problema de Sant Cugat d'aquí 10 anys.
1: Continuarà sent l'habitatge.
0: Una prioritat d'habitatge, equipaments o espai públic?
1: Canal Maller.
0: Què li demanaria avui a l'alcalde Josep Maria Vallès?
1: Acord, diàleg i mirada llarga.
0: Molt bé. Doncs Helena Vila, portaveu del Partit Socialista de Catalunya aquí a Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'espai polític. El seguirem de prop, aquest curs, que serà molt mogudet, tant per vosaltres com per nosaltres.
1: Moltes gràcies, Mireia.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com estàs? A part d'estupenda i esplèndida.
2: Doncs pues bé, jo aquí sempre estic bé, Pili. Després a fora és una altra cosa, no? Però aquí sempre estic bé.
1: Doncs tu, quan vens, igual, ens encomanes aquest positivisme. Tot i que avui parlem de temes, com ho podríem dir? Bé, que estan a...
2: Que estan de moda.
1: Que estan de moda, sí, i que ens cal, doncs, això, la visió de l'experta nutricionista. Parlem de la proteïna, o en concret, de l'excés de proteïna, potser, o dels productes hiperproteics que surten ara per tot arreu.
2: Sí, de la tendència, no? La tendència que veiem, i que ja fa dies, i podem dir anys, que veiem al supermercat, de productes etiquetats amb alt en proteïna, no? I per tant, doncs, associem aquests productes, potser, ara ho veurem, no?, a una alimentació més saludable. Uh-huh. Doncs això, avui parlarem de la moda dels productes hiperproteics, de quanta proteïna necessitem en realitat, de com també la demonització dels hidrats de carboni i dels greixos, doncs, ha donat ales amb aquesta tendència a la indústria i doncs, de com la pròpia indústria, doncs, ha sabut aprofitar-ho molt bé.
1: D'acord, perquè anem una mica com una balança, no?, d'un cantó, puf, cap a l'altre, no?
2: Sí, al final la indústria el que fa és aprofitar-se, no?, de, en general, aprofitar-se d'aquestes tendències socials, estètiques, bé, de la població, per treure productes, perquè, doncs, a donar-li aquest caire, doncs, més saludable i poder inclús augmentar el seu cost, no?, uh-huh, i al final, doncs, treure-hi un benefici.
1: Doncs a veure, quantes proteïnes hauríem de menjar? Que això deu ser dificilíssim de... O sigui, de calcular, de saber-ho a nivell d'usuari, diguéssim, no? Segurament hi haurà tants grams per persona, no sé què.
2: Per quilo de pes, sí.
1: Però, clar, després d'això deu ser difícil de portar-ho a la pràctica, cadascú de nosaltres, saber-ho calcular.
2: Sí, a veure, les recomanacions europees marquen 0,83 grams, és això, per quilo de pes. Això donaria uns 50 i pico grams per persona. Parlem de persones sedentàries, la població en general, més del 60% de la població sedentària. Per tant, estem parlant que les necessitats de proteïna no són més superiors al que ja s'està consumint. Quina quantitat és aquesta? Doncs 50 grams de proteïna, doncs amb 200 grams de pollastre i un got de llet i un ou, ja gairebé hi arribaríem, val? O sigui que tampoc no és molta quantitat. I, de fet, també no necessitem més quantitat. O sigui, de fet, hi ha estudis a Europa que ens diuen que la major part de la població ja supera aquesta quantitat només en la seva dieta habitual. I, per tant, no és necessari buscar productes enriquits amb proteïna, val? Però, clar, aquí entra la història de com s'ha demonitzat els hidrats de carboni, els greixos. O sigui, aquí entrem ara amb la cultura de la dieta, no?, que en parlem moltes vegades. O sigui, el fet de buscar un estereotip, no?, o sigui, un cos estèticament molt prim, i que durant molts anys, doncs, socialment s'ha demonitzat els hidrats de carboni amb dietes com la dieta hiperproteica o la dieta keto, no?, que existeix actualment, doncs s'ha titllat aquests hidrats de carboni, aquests greixos, com a que no ajuden a perdre pes, sinó tot el contrari, el fet de fer aquestes dietes, doncs, ajuden a perdre pes. Doncs aquí el que han fet és que la població percep greixos i hidrats de carboni com a no saludables, com a no positius, no?, per aconseguir aquesta pèrdua de pes. I per contra, llavors, què ens queda? Doncs ens queda que les proteïnes, doncs, són, doncs, una superestrella, no?, dins de la nostra dieta. Llavors, abans de continuar amb les proteïnes, perquè no vull deixar els hidrats de carboni i els greixos aquí amb un raconet, val? Perquè no... Hem de dir que els hidrats de carboni són la nostra benzina, sí? És l'energia que necessita el nostre cervell i els nostres músculs. I que, per tant, les persones que esteu pensant, no, però jo quan menjo molts hidrats de carboni, al final acabo pujant de pes. A veure, al final això és una balança que la vaig explicar molt simplista, perquè hi ha molts conceptes que hi tenen a veure, però si tu estàs consumint més del que estàs gastant, és a dir, si tu tens una vida sedentària, el problema no és que estiguis menjant... Perdó, el problema no és que els hidrats de carboni engreixen, el problema és que estàs consumint més benzina de la que necessites i el teu cos, quan en consumeixes en excés, el que fa és guardar-ho. Uh-huh. I la forma que té de guardar-ho és en forma de greix, val? Per tant, no és que els hidrats de carboni siguin el dimoni, sinó, doncs, que potser estem seguint unes vides molt sedentàries i estem consumint aliments rics en hidrats de carboni en excés, val? Però l'hidrat de carboni com a tal no és el dimoni, sinó tot el contrari, és la benzina. I després tenim els greixos saludables, el que trobem en l'oli d'oliva, en els fruits secs o el peix blau, que són essencials per al funcionament de les nostres hormones, per al funcionament del nostre cervell i també per absorbir algunes vitamines. Per tant, també hem de consumir greixos perquè, si no, el nostre cos no funciona correctament. Val? Llavors, clar, tornant, no, a la proteïna, clar, la indústria ha estat molt hàbil, no? Si els hidrats de carboni la població no els pot veure i els greixos tampoc, doncs vaig a posar el segell de més proteïna, perquè doncs la gent ho associa amb una vida fitness, una vida, no, a múscul, a salut, i per tant, doncs faré creure que estem comprant salut i li pujaré el cost també, no? Perquè ja he afegit proteïna. Però la realitat és que molts d'aquests productes, Pili, són ultraprocessats, o sigui, són productes que ja de base no són saludables, i perquè hi afegim proteïna, no de repent se convertiran en el producte més saludable del món.
1: Per tant, tot el que... És a dir, hem de apostar per productes de qualitat, no? Els que siguin. Si parlem d'hidrats de carboni, també...
2: Sí, no els he nombrat, però si parlem de pa, doncs que el pa sigui amb una farina de qualitat, una farina integral. Si parlem de pasta, doncs també millor que sigui integral, no? O sigui, anar a buscar aquests productes de qualitat, no?
1: I també amb la proteïna, no? Amb els greixos i amb la proteïna. Al final és això.
2: Exacte, i evitar anar a buscar aquests ultraprocessats, perquè al final això és màrqueting pur,
1: no? Hem vist, per exemple, làctics proteics a tope.
2: És que els làctics ja porten proteïna.
1: Exacte, no?
2: No és necessari que n'afegim més, val? O sigui, no dic, ojo, estic parlant a nivell de població en general. Sí, hi ha persones, els esportistes, per exemple, en funció de la quantitat d'esport que fan, doncs possiblement necessitaran un petit augment, depèn del tipus d'esport, perquè en esports de resistència, per exemple, si ja estem parlant que la població en general ja està consumint més proteïna de la que necessita per seguir una vida sedentària, doncs potser en un esport de resistència ja s'està arribant a la proteïna, no és necessari afegir-ne més, no? Uh-huh. Però això ho ha de valorar un nutricionista. Si tu estàs fent esport i necessites més proteïna, ho ha de valorar un nutricionista. No pot ser que directament pel màrqueting tu ja pensis que necessites més proteïna. Quan,
1: o snacks proteics, que estàs, ja dius, és un snack, no? Si és un ultraprocessat, és snack proteic. O fins i tot pa proteic.
2: Sí, o galetes proteiques.
1: Com
2: no?
1: Pot ser això?
2: Doncs perquè al final...
1: Amb farines de què està fet un pa proteic?
2: A veure, poden utilitzar farines de fruits secs, per exemple, o farines de llegums, val? Que porten proteïna, doncs podem aconseguir productes...
1: O d'insectes, perquè això passarà algun dia.
2: Sí, bueno, de fet ja va passar, de fet el 2020, si no m'equivoco, no em vull equivocar amb la data, però de fet el 2020 ja hi va haver una empresa que va treure ja productes fets amb insectes a Espanya, però es van retirar perquè es va concloure que la societat és...
1: No estem preparats
2: encara.
1: Només per menjar caragols a Lleida.
2: Però existeix. Per tant, doncs això, la indústria sap que tenim por als hidrats de carboni, que tenim por als greixos i que associem la proteïna, com deia, al fitness, al múscul i a la salut. I per tant, doncs, converteixen un producte normal en un producte premium i te'l cobren més car.
1: Què passa si prenem més proteïna de la que necessitem, que no? Si ens passem? És a dir, a part dels diners que ens podem gastar i a part de, doncs, entrar en una, no, roda de consum i de creure'ns la moda que sigui, què li passa al nostre cos si prenem massa proteïna?
2: Doncs depèn també de la quantitat. No vull crear aquí un alarmisme ara, però quan nosaltres consumim la proteïna, hi ha una part que el nostre cos aprofita i una altra part que l'ha d'extreure, sí? O sigui, que és tòxica per nosaltres i que la eliminem a través de l'orina. Llavors, un excés de proteïna, estic parlant d'excessos, podria provocar una sobrecàrrega renal, sí, però amb molt excés. Però d'entrada sí que tenim associat un excés de proteïna amb augment del risc de diabetes tipus 2, val? I també, si estem consumint un excés de proteïna, la proteïna també té energia, també té calories, per tant, un excés també pot provocar que hi hagi un augment energètic que no necessitem i que, per tant, hi hagi una part també que s'emmagatzeme. No per consumir més proteïna, el nostre cos l'aprofitarà més, no? Tenim associat això, la proteïna al múscul, però per molta proteïna que tu consumeixes, si el múscul no l'exercites, no l'utilitzarà. No fabricaràs més múscul, val? O sigui, per tant, o sigui, en general, no ens cal prendre productes processats o ultraprocessats amb enriquits amb proteïna. Òbviament, torno a dir que hi ha casos puntuals, però que s'hauran de valorar doncs, amb l'equip mèdic, amb el nutricionista, per poder donar recomanacions individualitzades.
1: Jo crec que tornarem a parlar segur de les proteïnes, perquè ara també penso en tot aquesta, aquest bombardeig per a la gent gran, no? Dels polvos de proteïna barrejats amb aigua, etc etc. Segur que tornarà a sortir aquest tema, perquè està molt, molt, molt de moda i segur que tenim moltes incògnites. En qualsevol cas, et seguim a... @my_nutricionista Instagram i així estem una mica al dia també del que ens vas explicant, Naila. Una abraçada gran i fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau.
3: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda completa una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 2422. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
0: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre ja convocada una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
2: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido, por supuesto, el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen, por supuesto, en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
1: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya, que es mantindrà a l'espira del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar el que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria i Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
0: Notícies en xarxa.
3: Sembra 2026, això és l'enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 28 de setembre, cap de setmana maturada pels partits de seleccions a la primera divisió masculina, però molta jornada pel que fa als clubs i també pel que fa a les seleccions. L'Espanya sub-20 es va proclamar campiona del món en aquest Mundial sub-20 de futbol amb 5 jugadores catalanes. També, evidentment, vam tenir jornada a la Lliga F amb un empat ahir de l'Espanyol, que va aguantar amb 10 durant gairebé tota la segona meitat al camp del Depor, i també la primera victòria ahir, en aquest cas en categoria masculina, de l'Europa, la primera federació masculina estrenant entrenador amb Luis Blanco a la banqueta. Va guanyar 1-0 al Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Molt futbol avui, però també molt bàsquet en la primera jornada de Lliga ACB i amb l'espectacular victòria de l'Ilerna Lleida ahir a València, 100-105. També van guanyar aquest cap de setmana el Girona i el Barça. En canvi, la Penya i el Manresa han començat en derrota d'aquesta Lliga ACB. Tot això més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb Joan Garcia, bon dia, Joan.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
2: D'entre els favorits, en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça, abans de deixar el club laurana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igualant les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada de competició de clubs a primera divisió pels partits de seleccions.
2: Ahir, el blaugrana Joao Cancelo va jugar els 90 minuts en la victòria de la seva selecció. Portugal 1-2 contra la noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir, Adeyemi va jugar 75 minuts en la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'agarenc Xavi Hernández dirigint l'equip, va superar Sèrbia 1-2, tots en partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League, demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
2: El comitat estatal, amb 7 jugadors del Barça i el davanter espanyol Roberto Fernández, que dissabte no va disputar cap minut, rep la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Fijuán de Sevilla, en la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra, el blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya 2-3 a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui, la França Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que hi va abandonar la concentració.
2: El defensa Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra i, finalment, ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Encara no ha fet cap comunicat al Barça mèdic. Per cert, la selecció espanyola femenina, com dèiem ara, es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
2: El comitat estatal en 5 catalans va superar Corea del Nord a la final a tant de penals després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aitxa Càmara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carles Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions de clubs d'aquest cap de setmana i va empatar la Lliga F a l'Espanyol.
2: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugadora menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després de l'1-1 final al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la segona jornada de la Champions, i el Badalona Woman continua en zona tranquil·la, malgrat tornar a perdre a casa.
0: Ho va fer dissabte a 0-1 contra el Granada. I a la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
2: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0 al camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, la M és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a l'Els i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili a Europa des d'abril de 2025, 1-3 a Villaviciosa de Odón. I golejada del Barça C a Múrcia, 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
2: Malgrat fer un partit discret, els escapulars van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit, el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
2: El filial blaugrana va golejar dissabte el Penyesport 4-0 i se situa en primera plaça. Segon a un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0 ahir davant l'Arnedo. També en play-off se situa en Girona B, que va guanyar amb remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar ahir, fora de casa, 0-1 a Utebo, en gol al minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial de Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota del líder.
2: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicta i d'imbatut, però manté la primera plaça de classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places de play-off, mentre Atlètic, Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat ahir en la prèvia a la Copa del Rei.
2: Els Potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicenç i posen peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en la partida tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut a l'ACB.
2: L'Iler Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El FIEC Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Corunya per 119-101. En canvi, derrotes de la penya a la pista al Breguán, 110-104, i del Manresa, 107-92 a Bilbao.
0: En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
2: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, 39-29, i s'assegura un bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el vespre hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual, Pasqui, farcit d'exblaugranes a la plantilla, i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín, 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat ahir a Manzanares.
2: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 possibles a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina.
2: Els blaugranes van superar per 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas al Coll. El Barça és segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. El grup A lidera Noia Freixanet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun, i el C, el Reus Deportiu Brasília, i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt de rugbi. Ahir van començar les lligues masculines.
2: A la divisió d'honor, la Samboiana va estrenar Sant Victòria a casa, el Valdiri a l'Eu, per 30-22 contra el Salvador. I el Dol Català, divisió d'honor Elit, va acabar en triomf contundent clar del Barça, 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat.

0: Dilluns 28 de setembre, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, més enllà de les seleccions masculines. Demà, com dèiem, tornarà a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on ja també hi ha Vloren Livakovic a la porteria. Demà en parlem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que siguen competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor. Un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem a la jugadora de l'Espanyol, Mar Torres.
1: El punt s'ha lluitat molt, al final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. I al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol, i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona. L'Alavés sembla que ha començat bé, està fent bons partits, així que res, una setmana sèria per treballar-ho i a fer-nos fortes a la Dani Jarque.
0: L'Espanyol, que es queda 12è a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, dos més n'ha sumat al Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, de fet a Palamós contra la Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 al Logronyo, per continuar el líder invicte amb 15-15, l'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit a Champions aquesta setmana, dimecres, en aquest cas al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada a la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions. Divendres, un Girona més aviat gris i amb moltes baixes, va sumar una important victòria contra l'Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Cárcel recupera algun dels internacionals. Quique Cárcel, no, Quique Álvarez, volíem dir, l'entrenador. Quique Cárcel és, evidentment, el director esportiu. Algun dels internacionals, ara sí, de cara al partit contra el Mallorca del cap de setmana vinent. I el Sabadell va rescatar dissabte un puntet de la seva visita a Vigo contra el Celta Fortuna. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
2: Bon dia. Com a Mallorca, una greu errada defensiva en el tram inicial, en aquest cas de Miqui Codina, la va aprofitar Álvaro Marín per avançar el filial vigués. Tot i això, a l'equador de la primera meitat, Edgar González va empatar de cap en un servei de cantonada. El partit en línies generals va ser gris i sense ocasions. L'única del Fortuna va arribar en l'última jugada després d'una pífia d'Òscar Sanz, però Eneko Aguilar, amb una acció espectacular, va impedir el mà a mà rival.
3: Si no hagués estat per Eneko, igual no haguéssim puntuat avui. I Eneko no ha jugat d'inici, ha jugat en tots els partits i cap d'inici. Per mi és un dels jugadors més importants d'aquest equip.
2: El Sabadell suma un punt més i ja en van 12. Aquesta setmana ha caigut de les posicions de play-off, però el tècnic Ferran Costa recorda així la importància de valorar cada pas fet en aquesta nova categoria, fins i tot en els dies menys brillants.
3: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina. Parlant en plata, no flipant-se, d'acord? ¿Vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs, serem un equip més fet a la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
2: El tècnic a tot això continua perdent efectius. A banda de les lesions de Joaquini i Xavi Moreno, tampoc va viatjar a Vigo Patrick Nuamà, que està pendent de proves als isquiotibials.
0: Més futbol a la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada. Can Dragó contra el Rayo Majadahonda en l'estrena a la banqueta de fet d'escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano i Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Durán va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Can Dragó. Escoltem el tècnic Luis Blanco.
4: Molt content, però molt content principalment per la gent, per el club, per tota la directiva, per als jugadors, per la resta del cos tècnic. Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha angustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.

0: contra el filial de Logroñés, i del Terrassa 1-0 al camp de l'Ebre, en un partit marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. A la tercera federació masculina, la Muntanyesa continua liderada del grup 5, malgrat encaixar-hi la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa, completa en la zona de play-off Vilanova, Fundació Gramà, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits ahir va sumar el segon triomf consecutiu golejant per 4-0 al Sant Cristóbal. A la Lliga Elite vam poder veure a l'Enjoc TV el Rubí 2, Martorell 1 de la segona jornada de competició. La crònica és de Ràdio Sabadell, Ràdio Rubí, volíem dir, Siscular La Garcia.
1: Tot canvia molt en funció del resultat en el futbol, sense cap mena de dubtes. Un exemple és el 2-1 de la Unió Esportiva Rubí davant del Martorell en el dia d'ahir, en el qual el conjunt que entrena el Blai Martí va fer bo allò de la influència de les àrees, la qual cosa havia pagat en l'anterior jornada amb la derrota a Viladecans. En aquesta ocasió, tot i no dominar, va saber aprofitar les ocasions i defensar bé quan li va tocar, i d'aquesta manera va poder superar el Martorell, la qual cosa deixava ben contenta l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí.
2: Que els gols es pot fer qualsevol i que defenses coses de tots. Jo crec que avui hem defensat com a bloc, hem defensat tots. Quan hem pogut anar cap endavant, hem robat alguna pilota d'atacant contrari que ha portat perill.
1: Tres punts que suma la Unió Esportiva Rubí per ubicar-se en la zona mitja de la taula. Amunt es queda el Martorell, el quart per la cua, després d'empatar en la primera jornada, i aquesta derrota en un partit en el qual van dominar, van tenir la pilota, però no van saber aprofitar les ocasions. Sí que la Unió Esportiva Rubí, d'aquí que l'entrenador del Martorell, l'Edu Berrocal, no acabés tan contenta amb el que havia vist a Can Rosés.
2: Crec que l'entrada a la Lliga ha sigut bona, l'equip dona una molt bona imatge, juguem el que volem, passa que ens hem de fer forts i hem de saber treballar també aquestes situacions més puntuals de situacions d'àrea.
1: Un Martorell que s'estrena en la categoria i que començarà a veure el que coneix perfectament la Unió Esportiva Rubí, que no va ni d'un partit ni de dos la temporada, perquè a Lliga Elit tot és molt igualat i fins al final no es decidirà.
0: Gràcies, Siscu. Quedarà pendent aquesta segona jornada al primer partit del Prat, al camp del Castelldefels, per la disputa del conjunt potablada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei. Els pretencs van encarrilar i molt aquesta classificació després de golejar ahir 1-5 al Sant Rafael. Fel Divisa, escutem el jugador del Prat, Alex Plaza.
3: La primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde el juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones, hemos encontrado un buen resultado, luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas. Ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: La feina s'haurà de rematar a casa. El Sagnier, diumenge vinent, 4 d'octubre, a les 4 de la tarda, en cas de segellar el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.

0: En bàsquet, victòria històrica ahir de l'Hilern a Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga CB, el València, en la primera jornada de la competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, va superar 100-105 aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: És que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, la dificultat de jugar contra aquests equips, no?, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no?, el que ha fet l'equip. Jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
0: I també va jugar ahir, va guanyar el FIAC Girona, en aquest cas a casa a Fontejau, 84-77 contra l'UCAM Múrcia. Girona FM, Pavel Llafanya.
2: Malgrat ser una plantilla gairebé nova, encara per acoplar amb les baixes de Fjellerup, Isaac Vázquez i Kung, i tenint uns percentatges millorables amb 12 tirs lliures fallats i un encert irregular des del triple, l'equip de Moncho Fernández va mostrar fe i resiliència. La reacció la va liderar Whitaker amb 19 punts i el va secundar Jacel Pérez amb 20. McClung, en canvi, va tastar la duresa de l'ACB i va veure el tram final des de la banqueta. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
3: Ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable.
2: Un bàsquet Girona encara en construcció que va aconseguir la primera victòria de la temporada i el proper repte el tindrà a la pista del Baskonia.
0: Gràcies, Pau. En canvi, derrota

0: I al migdia de la penya, 110 a 104, a la pista d'un gran Breogán. Va ser una primera jornada de grans puntuacions, exemplificats també la desfeta del Quitxanes Manresa a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau de dissabte, 107 a 92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119 a 101 contra el Leima Corunya de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pasqual, a la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea amb l'equip de Sekulic, tornant a jugar també divendres a Turquia contra el Besiktas, abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge la segona jornada de CB. I un apunt més de bàsquet: ahir es va decidir la Lliga Catalana de Tercera FEB amb el triomf de l'Espanyol Cornellà 71-62 contra el Club Bàsquet Valls de la ciutat de Valls, David Prats.
1: El conjunt de la capital de l'Alt Camp va anar sempre a remolc d'un Espanyol que va sortir disparat i va arribar al descans amb 8 punts d'avantatge, 40-32. El Valls va reaccionar després del pas pels vestidors amb una defensa més intensa i el domini interior de Plàcid Nakhitjhim, autor de 16 punts i 9 rebots. També va destacar Oriol Besora amb 15 punts. Però l'Espanyol va saber mantenir la renda en el tram decisiu i amb 22 punts d'Àlex Llorca va acabar sentenciant la final. El CE Valls tancava així el seu camí al torneig com a subcampió de Catalunya. Al final del partit, el tècnic Miqui Larràs destacava l'exigència de la competició.
2: Però sí que és veritat que això de jugar divendres, dissabte, diumenge és una bogeria. I al final els jugadors es fan mal, els jugadors... És molt complicat. Però bueno, és com està muntat.
1: Un cop disputada la final de la Lliga Catalana, el CE Valls ja pensa en el primer partit de Lliga d'aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al pavelló Joan Avallar contra el Club Bàsquet Salou.
0: Gràcies, David. En vol un apunt. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 els Amalek Egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Amb aquest triomf els blaugranes s'asseguren plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit de demà en què s'enfronten al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els escoltem a l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
3: Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final. Entiendo que el que gane de ahora del Vesper en Berlín será otro finalista.
0: En aquest duel directe entre Vesprem i Fuchs i Berlín, també ha disputat ahir, van guanyar finalment els hongaresos, 34-33. I si no passa res estrany, per tant, serà el Vesprem de Xavi Pasqual, pas qui amb molts exploraners també a la plantilla, el rival del Barça a la final, que es disputarà aquest dijous, 1 d'octubre.

0: I acabem amb rugbi. Ahir van començar les lligues masculines amb un duel català a la Divisió d'Honor Elite i triomf clar del Barça, 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat. A la mateixa categoria, a la màxima categoria, volíem dir, una per sobre, la Divisió d'Honor, la Unió Esportiva Sant Boiana, el degà de la competició, va estrenar-se amb victòria a casa, el Baldí Areu, 30-22 contra el Salvador, en un partit que, per cert, es podrà poder veure a la xarxa Més. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: El degà del rugbi s'imposa als de Valladolid per 30-22 en un partit on el xilè Ricardo Cortés debutava a la banqueta. Amb un equip renovat i ple de jugadors que pugen de categories inferiors, la Sant Boiana va fer un debut il·lusionant i suma els seus primers 4 punts a la Divisió d'Honor. Ens ho explica el jugador Pau Massoni.
2: La veritat que estem molt contents per la primera victòria. Des de la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec que al màxim, igual que en Tuig. Igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve, que tenim partit a Alicante contra la Vila. Hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junt, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que de ben segur que els anirà tot bé.
1: La Sant Boiana es posa momentàriament cinquè i el pròxim cap de setmana l'equip s'anirà al camp del Rugbi La Vila a la recerca d'una nova victòria.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
8: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dilluns, 28 de setembre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 28 de setembre, més enllà dels partits de seleccions, avui repassarem la jornada del cap de setmana també en clubs, en futbol, a la Lliga F, però també a la primera, segona i tercera federació masculines. A més de la prèvia de la Copa del Rei, amb el Prat posant peu i mitjà en aquesta primera ronda de Copa, en què s'enfrontaria un equip de primera divisió. Molt futbol, però també bàsquet, amb victòries ahir del Lleida històrica a la pista del València i del Girona a casa, per començar aquesta primera jornada de Lliga CB, ahir derrota de la Penya, una primera jornada que va començar dissabte amb la desfeta del Manresa de Bilbao i el triomf del Barça contra el Coruña. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
2: D'entre els favorits en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femení, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça abans de deixar el club blaugrana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igual en les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada la competició de clubs a la primera divisió pels partits de seleccions.
2: Ahir el Barcelona, Joao Cancelo, va jugar els 90 minuts a la victòria de la seva selecció a Portugal 1-2 contra la Noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'egarenc Xavi Hernández a la banqueta, va superar a Sèrbia 1-2, tots partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League, demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
2: El combinat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que dissabte no va tenir cap minut, rep a la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra el Blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui la França de Zinedine Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que ahir va abandonar la concentració.
2: El defensa de Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra, i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Ho anirem seguint. Per cert, la selecció espanyola femenina es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
2: El combinat estatal amb 5 catalanes va superar Corea del Nord a la final a la tanda de penals, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aicha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions de clubs. Aquest cap de setmana, la Lliga F hi va empatar l'Espanyol.
2: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugadora menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després d'empatar 1-1 al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la seva segona jornada de Champions, i el Badalona Women continua en zona tranquil·la, tot i perdre a casa.
0: Ho va fer 0-1 contra el Granada Palamós. A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
2: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0, al camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, l'EM és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota de l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des d'abril de 2025, 4-3 a Villaviciosa de Odón, i golejada del Barça C a Múrcia, 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
2: Malgrat fer un partit discret, els escapulats van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit, el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josep, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrets a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: Tots dos sumen 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
2: El filial blaugrana va golejar dissabte el Peñasport per 4-0 i se situa a la primera plaça. Segona un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0, volíem dir, davant l'Arnedo. També en play-off se situa el Girona B, que va guanyar en remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar i fora de casa, 0-1 a Utebo, amb gol a minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al Camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial del Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota ahir del líder.
2: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicta i d'imbatut, però manté la primera plaça a la classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places, volíem dir, de play-off, mentre l'Atlètic Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat en la prèvia de la Copa del Rei.
2: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicent, qui posen peu i mig a la primera ronda de la Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en la partida de tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut de la CB.
2: L'Ilerna Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El Fiat Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Coruña per 119-101. En canvi, derrotes de la Penya a la pista del Bergoan per 110-104 i del Manresa 107-92 a Bilbao.
0: Un cap de setmana, una primera jornada amb molta puntuació, com hem vist. En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
2: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39-29 i s'assegura bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el vespre hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual Pasqui, farcit d'exblaugranes a la plantilla i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat a Manzanares.
2: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista al Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça també a la Lliga Catalana Masculina.
2: Els blaugranes van superar per 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas a l'Alcoi. El Barça segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits, recordem-ho. El grup A lideren el Noia Freixenet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu Brasília i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt, en rugbi. Ahir van començar les lligues masculines.
2: A la divisió d'honor, la Unió Esportiva Sant Boià va estrenar-se amb victòria a casa 30-22 contra el Salvador. I el duel català de la divisió d'honor elit va acabar en triomf clar i contundent del Barça 50-34 contra el Sant Cugat.

0: Dilluns 28 de setembre, 7 minuts gairebé, 8 passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Més enllà de les seleccions masculines, demà torna a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on també hi ha el Blaugrana Livakovic a la porteria. Demà en parlarem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans, que sí que han competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor, un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem l'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte.
1: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que, bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, ells ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat, que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé, i sí que condicionat perquè han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys, i la veritat que, bueno, que ha sigut dur. Lo típic es diu, no? Però és així, tenim que fer aquest punt, la setmana que ve guanyant, com siga, equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit, jo crec que s'ha jugat molt bé i no serà gens fàcil.
0: L'Espanyol es queda 12 a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades, 2 més n'ha sumat el Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, 0-1 a Palamós contra el Granada. També dissabte, nou triomf del Barça, 0-2 a Logroño, per continuar el líder invicte amb 15-15. L'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada de la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions. Divendres, una Girona més aviat gris i amb moltes baixes, també per aquesta aturada, va sumar una important victòria contra l'Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Álvarez recupera algun dels internacionals de cara al partit contra el Mallorca. Girona FM, Pau Llafanyé.
2: Els gironins, que porten 4 victòries dels últims 5 partits, malgrat no oferir una gran imatge, segueixen sumant, i aquesta jornada, malgrat les 8 baixes que tenia Quique Álvarez, algunes per seleccions i altres per lesions. Un entrenador del Girona que, després de la victòria divendres contra l'Albacete, ja pensava en el duel entre dos aspirants d'aquest diumenge a Montilivi, en aquest cas contra el Mallorca.
3: No ha estat d'una manera brillant, pues igual no, però bueno, en aquesta categoria és difícil guanyar molt fàcil. Esperem, torno a dir, esperem millorar, hem de fer treball amb tots, però bueno, era important guanyar avui per això, per afrontar el partit de Mallorca amb la tranquil·litat, les ganes, la il·lusió, i jo crec que ho treballarem bé la setmana i els hi costarà.
2: Del resultat del Leganés-Castellón d'avui dependrà la posició definitiva dels gironins, que arribaran al partit, això sí, igualats a punts amb els mallorquins.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell va rascar un puntet de la seva visita dissabte a Vigo contra el Celta Fortuna, després d'encaixar un gol també amb una errada en defensa de Miqui Codina i de, com dèiem, igualar el duel. Com dèiem, es manté a la part alta de la classificació. El Sabadell és 7è amb 12 punts. Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada, Camp Dragó contra el Rayo Majadahonda, en l'estrena de la banqueta, per cert, escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Àlex Cano Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Duran va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Camp Dragó. Escoltem el capità, Àlex Cano, explicant precisament la jugada del gol.
4: El darrer córner, que semblava que era l'última ja ocasió del partit, he entrat al primer pal, he pentinat i, sincerament, no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll, he vist la pilota dins, ho he celebrat, i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè, sincerament, no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè, a més, en l'últim minut de l'afegit, doncs, també fa reforçar molta energia de cara ja la setmana que ve a camp de l'Osca.
0: L'Europa suma 4 punts i continua la part baixa de la classificació, amb 7 i els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, que després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es van dur conjunt quadribarrat, també un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina, ahir vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2, Maneta de l'Espanyol B 5-0 contra l'Arnedo, també va guanyar a casa el Girona B 3-2 contra el Filial d'Osasuna, amb remuntada, mentre que Reus i Olot van fer-ho fora de casa, el Reus Redis al camp de l'Utebo 0-1, els Garrotxins 0-2, el de la Societat Esportiva Logroñés, Olot FM, David Planella.
5: Partit molt complet de la Unió Esportiva Olot a Logroño. L'equip de Roger Vidal va dominar tots els aspectes del joc i va superar la Societat Esportiva Logroñés per 0-2. Tot i que els gols no van arribar fins a la segona meitat, a la primera l'equip olotí ja va començar a decantar la balança. Va dominar la possessió de la pilota, va trenar bones jugades i va tenir oportunitats de gol, la més clara de Mario Rodríguez, que va topar molt pal al minut 38. A l'altra àrea, en canvi, els visitants van concedir molt poques oportunitats a un logroñés que no va trobar la manera de fer mal a la defensa olotina, ahir formada per Uri Ayala i per Martí Soler com a centrals. Roger Vidal destaca la porteria zero que va aconseguir el seu equip.
6: Teníem un repte aquesta setmana, que era mantenir la porteria zero. Ens havia generat dubtes aquests últims partits, que havíem encaixat amb més facilitat del que és normal. I ja hem treballat molt aspectes defensius, més que ofensius. Sabíem que els ofensius els teníem més interioritzats i hem fet el partit que tocava fer i amb molta solvència hem sigut capaços de guanyar.
5: Si l'Olot continuava jugant com a la primera meitat, els gols eren qüestió de temps i així va ser. En va fer dos i tots dos van tenir un denominador comú. Walid Medeb, al minut 17, el davanter va forçar la falta que Mario Rodríguez va convertir en el 0-1 amb un bon llançament directe que va superar Joel. I el 26, Walid va marcar el 0-2, acabant una jugada ràpida amb una gran definició.
6: Generem. A la primera part hem tingut un pal, diferents entrades a l'àrea, hem tingut alguna aproximació i a la segona sí quan els hem rematat, no? Sí, és important tenir gol, per això tenim els jugadors que tenim. Walid, Tenes, Mas, són davanters que sumaran gols, amb la suma dels jugadors de banda, com Mario, Gil, Martí Puigvero, vull dir que tindrem gol i llavors per això és tan important ser capaços d'ajustar-se a nivell defensiu.
5: Malgrat guanyar per dos gols, l'Olot va haver de patir una mica. A un quart d'hora pel final, Rai Marchand va veure la segona targeta groga i l'equip olotí va quedar amb 10. Amb un jugador menys, va defensar consciència i va impedir que el logroñés entrés en el partit.
6: Penso que si no hi hagués hagut l'expulsió de Rai, tenim el partit molt i molt controlat. Crec que ha sigut una mica, en la segona part hi ha hagut moltes targetes grogues poder més dubtoses, el criteri de l'àrbitre ha sigut expulsar Rai i bueno, hem hagut de retocar l'equip, amb un menys i guanyant 2-0 ens hem tirat enrere i hem sigut capaços de defensar molt i molt bé.
5: Aquesta és la segona victòria consecutiva fora de casa d'un Olot que té 7 punts de 12 a la classificació, ara és cinquè, i que està convertint la Rioja en la seva terra talismà. Diumenge que ve i tornarà a viatjar per enfrontar-se a la Unió Deportiva Logroñés B i buscarà el seu tercer triomf en 3 partits.
0: Gràcies, David. Dissabte van tenir victòria al Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes en canvi de Manresa i també del Terrassa, en un partit de fet per marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Primera derrota i primer gol encaixat pel Terrassa Futbol Club aquesta temporada. Derrota al camp de l'Ebro i amb polèmica. Una expulsió de Marcos Méndez al minut 4 deixava l'equip d'Oriol Alsina amb inferioritat numèrica durant 86 minuts. Això sumat a l'esforç físic d'aquest inici de temporada, on recordem, el Terrassa ha jugat 2 pròrrogues a la Copa Federació i també 3 dels 4 partits de Lliga els ha jugat fora de casa, fa que el Terrassa doncs acumuli molts minuts. Tot i així, Oriol Alsina no vol buscar excusa i tot i no estar gaire satisfet amb l'actuació arbitral, no va voler entrar en aquestes accions i més concretament amb aquesta expulsió de Marcos Méndez.
8: Tinc molt de respecte per als àrbits, molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui.
7: Ara el Terrassa ja pensa en el proper rival, és el Sestao. Copa Federació és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa si vol jugar la Copa del Rei d'aquest any 2026-2027 i enfrontar-se a un primera divisió, com ja va passar fa un parell de temporades, on va jugar amb l'Albacete i l'Alavés.
0: Gràcies, Miqui. A la tercera federació masculina, la muntanyesa continua líder del grup 5, malgrat encaixar ahir la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa. Competen la zona de play-off Vilanova, Fundació Grama, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits, ahir va sumar el segon triomf consecutiu, golejant 4-0 al Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
9: Bon dia. El Badalona va golejar per 4-0 al Sant Cristóbal, duent a terme una autèntica exhibició en l'estrena del remodelat camp de la travessera de Montigalà. és que la primera part dels escapulats va ser per emmarcar. Van ser 45 minuts intensos de futbol total al primer toc i d'un constant intercanvi de posicions, amb un dinamisme que feia molt temps no es veia en un partit de futbol dels badalonins. El Sant Cristóbal no va poder frenar el vendaval de joc dels de Genís San Pietro, que van marxar al descans amb 4-0, amb dianes de Martí Alonso en dues ocasions, Josu i Juaco. La nota negativa va ser la lesió de Josu Rodríguez, que després de ser pare en les últimes hores i dedicar-li el gol al seu nadó, va haver de quedar-se a la mitja part al vestidor amb problemes als isquiotibials. En el segon període, els escapulats van saber jugar perfectament amb la renda dels 4 gols per certificar el segon triomf del curs. Aquesta era la valoració del tècnic Genís San Pietro.
10: La veritat que molt bona primera part, crec que ens han sortit bé les coses, ells perseguien molt per dintre i ja ho havíem preparat una mica, però bueno, una cosa és preparar-ho i que ells persegueixin i que deixin certs espais, i l'altra és trobar-los i trobar també com el moment clau per posar la bola allà, i crec que hem estat bé, i bé, content perquè s'ho mereixen, perquè amb més confiança crec que és més fàcil doncs jugar i jugar millor també, estem treballant bé i ja està. Després la segona part, doncs crec que els canvis que han entrat doncs bon, ho han fet bé i han aprofitat els seus minuts i ja està, un partit que el necessitàvem i a seguir treballant.
9: Amb aquest triomf el Badalona puja al quart lloc de la classificació amb 6 punts. A la pròxima jornada el Badalona visitarà el Municipal de Tona.
0: Gràcies, Ramon. I acabem parlant de la Copa del Rei, de l'eliminatòria prèvia, i es van jugar els partits d'anada. Molt bones notícies del representant català a l'Associació Esportiva Prat, de Lliga Elite, que va golejar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa i encarrilen molt en aquesta primera ronda de Copa. Escoltem el tècnic del Prat, Cristian Gómez.
11: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que ha millorat, òbviament, però molt orgullós. Crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no hagués pogut demanar més i ja s'hi ha dit ara mateix, orgullós del que han fet.
0: La feina s'haurà de rematar a casa, al Sagnier, diumenge vinent, 4 d'octubre, a les 4 de la tarda. En casa segella el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de Copa del Rei, com dèiem, contra un equip de primera divisió.

0: Parlem ara de bàsquet. Victòria històrica ahir de l'Ilern a Lleida, la pista del vigent campió de la Lliga ACB, el València, en la primera jornada de competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, màxim anotador, va superar 100 a 105 a aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors i com bé et dic, no? És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres ens toca entrenar, no? I seguir treballant, content, me'n vaig molt content perquè, ja et dic, la mentalitat ha estat molt bona, però és jornada 1.
0: Encara prudent, ja ara encuentra, evidentment, a jornada 1, però gran victòria. També ahir va guanyar el FIAC Girona, en aquest cas a Fontejau, a casa, 84-77 contra l'UCAM Múrcia. En canvi, derrota ahir del migdia de la Penya, 110-104, la pista d'un gran Rio Breogán. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: La sisa joventut va punxar en el seu debut a la pista del Rio Breogán per 110-104, en un partit en el qual sempre va anar a remolc dels gallecs. Els de Dani Miret, que tenien la baixa de Tomic i Crac per lesió i de Sulejmanovic per paternitat, no van saber aportar la intensitat necessària al partit i en defensa van ser un desastre. Ho reconeixia el jugador verd i negre, Lut Hackenson.
3: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucha defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no. Yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, más difícil sin ellos.
2: En atac, la Provítola amb 22 punts i Ricky Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors. El tècnic de la penya, Dani Miret, però, es va mostrar molt contundent i crític amb el seu equip al final del partit.
3: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i no recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
2: El pròxim partit de la sisa joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra.
0: Gràcies, Ferran. També va ser una primera jornada amb grans puntuacions, exemplificades, per exemple, la desfeta del Quitzenàs Manresa dissabte a la pista del Bilbao de Jaume Montsarnau, 107-92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119-101 contra el Leima Coruña de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pascual, en la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea, amb l'equip de Sekulic tornant a jugar divendres a Turquia contra el Besiktas, abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge la segona jornada de Lliga CB.

0: Parlem ara d'handbol. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 els Amalek egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
1: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa, el segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador.
0: Amb aquest triomf, els blaugranes, com sentíem, s'asseguren a plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit demà en què s'enfronten al Montada marroquí, un rival a priori molt inferior al Barça, que jugarà la final, com dèiem, contra el Vesprem de Xavi Pascual, Pasqui, amb molts ex-Barça també a la plantilla, un Vesprem que hi va superar 34-33 al Füchse de Berlín i s'haurà de conformar el conjunt alemany amb lluitar per al tercer lloc, a priori contra el Zamalek, veurem si també pot ser contra el Pinheiros brasiler, ho sabrem al partit que s'enfronten tots dos demà. Aquesta final, Barça-Vesprem, es disputarà dijous 1 d'octubre.

0: I acabem amb hoquei patins. Ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina amb triomf dels blaugranes contra l'Alcoi 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas. Contra l'Alcoi, com dèiem, el Barça segon del grup B, empatat amb 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. Al grup A lideren el Noia i el Lleida, el Noia Freixenet i el Fons Lleida, també amb 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu Brasil i el Calafell Menorquina, tots dos també han sumat els 3 primers punts. El Calafell, que va superar el Xum en la primera jornada i tornarà a jugar dissabte, en la segona, a la pista del Caldes, en aquest cas. Ràdio Bellvei i Toni Cansino.
1: El primer partit oficial del Calafell de Menorquina va acabar amb una victòria ajustada per 2-1 davant del Xum Massanet. Tot i anar manant sempre al marcador, Carles Domènech ens diu que estan molt contents, però que no poden concedir tants contraatacs amb tanta facilitat.
2: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'staff com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs.
1: Un altre dels jugadors del Calafell, Martí Serra, coincideix amb els seus companys i destaca que tenen molt de marge de millora, que van fer moltes coses bé i que les baixes de jugadors importants com Folguera i Gervàs es van notar al camp.
3: Crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara a la pretemporada, anar agafant ritme.
1: Recordem que demà dimarts es farà la presentació de totes les plantilles del conjunt del Calafell de Menorquina i faran un partit amistós davant del Noia. També recordar que la propera sortida del conjunt calafellenc serà al camp del Caldes.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
10: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
11: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Ens us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dilluns 28 de setembre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Alba.
1: Els avisos d'emergència al mòbil seran cada vegada més habituals, coincidint amb l'augment dels episodis de pluges intenses. Protecció Civil i la meteoròloga santcugatenca Gemma Puig asseguren que ens hem d'acostumar a conviure amb les alertes S-Alert. L'objectiu, diuen, és anticipar-se al risc i protegir la població davant d'uns fenòmens meteorològics cada vegada més freqüents.
2: El canvi climàtic està fent que episodis com les pluges torrencials siguin més habituals, especialment al prelitoral català. Segons Gemma Puig, la combinació d'un mar mediterrani molt calent després de l'estiu i l'arribada d'aire fred en altura crea les condicions perquè es formin tempestes d'una gran intensitat. Així ho ha explicat la meteoròloga en una entrevista a Cugat Mèdia.
3: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
2: Des del 2023, els santcugatencs han rebut una dotzena d'alertes al mòbil, la majoria per episodis de pluges. Protecció Civil recorda que aquests avisos no són una certesa, sinó una eina de prevenció que es va ajustant a mesura que evoluciona la situació. Per això, tant els serveis d'emergència com la meteoròloga insisteixen en el mateix missatge: actua sempre amb sentit comú i prudència davant qualsevol alerta.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: La hipocúsia unilateral pot passar desapercebuda, però les seves conseqüències poden afectar el desenvolupament del llenguatge per a l'aprenentatge i les relacions socials dels infants. Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, Cugat Mèdia ha conegut la història del Jan, un nen de Sant Cugat que ha començat una nova etapa després d'incorporar un audifon.
2: La família va detectar la pèrdua auditiva des del naixement, però amb els anys es va adonar que el veritable impacte apareixia a l'aula i al pati. Segons explica el seu pare, Roger Mauri, el Jan tenia dificultats per seguir la lectoescriptura i, sobretot, cada vegada s'anava aïllant més dels altres infants.
4: En Jan va tenir molts problemes a nivell de seguir la part de lectoescriptura i també ens vam trobar que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava a tot això.
2: El canvi va arribar quan la família va decidir explicar la situació a l'escola, als companys i també al club d'hoquei on juga el Jan. Fa només dues setmanes que porta un audífon, però ja ha començat a seguir converses en entorns sorollosos amb molta més facilitat.
4: El camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres i nosaltres ens hem trobat que ens faltaven, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt, perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo i ens vam equivocar, no? Et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt.
2: La família també reclama més recursos per als infants amb hipoacúsia parcial, un perfil que considera que sovint queda desatès, malgrat que la pèrdua auditiva pugui afectar el desenvolupament acadèmic, emocional i social.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: En economia familiar, fer un pressupost no és només una qüestió de números, és una eina per viure amb més tranquil·litat. Amb l'inici del curs i les despeses de setembre, l'economista santcugatenc Teodor de Mas recomana a les famílies revisar ingressos i despeses, separar una part dels diners des del primer dia de mes i convertir l'estalvi en un hàbit sostenible, Joan.
2: De Mas assegura que el pressupost és útil per a gran majoria de la població, tant si viu sola com en parella o amb fills. La clau, diu, és no gastar en funció del que hi ha al compte corrent, sinó decidir amb antelació quina part dels ingressos es destina a consumir i quina a estalviar.
3: L'important és que accepteu un número i que aquell número us el feu vostre i us el cregueu a llarg termini. Ha de ser sostenible. O sigui, tampoc no pot ser que perquè estalvieu massa us deprimiu i us acabeu separant o us acabeu tirant pel pont. No. Ha de ser una cosa que sigui prou alta perquè sigui interessant i prou baixa perquè pugueu aguantar i pugueu anar de vacances i pugueu tenir fills i pugueu anar un dia al restaurant, o sigui, que no visqueu amargats, diguem.
2: L'economista recomana elaborar un pressupost senzill amb dues columnes, ingressos i despeses, incloent-hi també una partida per als imprevistos, i defensa que sempre que sigui possible, entre un 15 i un 25% dels ingressos s'hauria de reservar per crear un coixí econòmic i protegir-lo de la inflació mitjançant l'estalvi o la inversió.

0: El Ball de Gitanes obre aquest dilluns el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval Sant Cuatenc tenen fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com anirà aquesta edició, Joan?
1: Doncs mira, Alba, com a l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colla, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. Els participants rebran posteriorment el resultat per correu electrònic. L'organització manté aquest sistema després del fort creixement que ha experimentat el Ball de Gitanes els darrers anys i que l'última edició ja va obligar a sortejar les places disponibles.
0: Els castellers de Sant Cugat participen un cop més en el concurs de castells de Tarragona, que se celebra aquest dissabte 3 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça. Els gausacs actuaran en la jornada de dissabte i treballen aquests dies els assajos amb l'objectiu de portar-hi alguns dels millors castells de la temporada.
1: En concret, preparen figures de gamma bàsica i mitjana de 8, tot i que l'aposta final dependrà de l'afluència als assajos i de l'evolució de les proves. Els Camises Verdes fan una crida a la ciutadania perquè s'impliquen els assajos previs al concurs. Aquest dimarts a les 7 del vespre i divendres a les 8 al local del número 31 del carrer del 2 de maig. La colla també vol facilitar que persones sense experiència castellera puguin sumar-se a la jornada de Tarragona. És per això que proporcionaran samarreta i faixa a qui ho necessiti i posaran transport d'anada i tornada des de Sant Cugat. El concurs de castells se celebra cada 2 anys a Tarragona i és una de les grans cites del calendari casteller.

0: I Sant Cugat dona avui el tret de sortida a la 20a setmana de la Gent Gran, una iniciativa que fins dijous omplirà la ciutat d'activitats culturals, lúdiques i de reflexió. Sota el lema Pensem en Gran, la programació coincideix amb el Dia Internacional de les Persones Grans i reivindica el dret a envellir amb dignitat, autonomia i una vida comunitària activa.
1: La Setmana de la Gent Gran està impulsada per la Taula de la Gent Gran i es consolida com un espai de participació per abordar reptes com la soledat no desitjada, l'habitatge o l'accés a la informació, uns objectius que també formen part del Pla d'Acció de les Persones Grans aprovat aquest estiu. Entre les propostes destacades hi ha la conferència inaugural de la filòsofa Victòria Camps sobre les claus d'un envelliment de qualitat, així com concerts, caminades guiades, teatre i activitats obertes a tota la ciutadania al llarg de la setmana.
0: I Oxfam Intermón celebra 70 anys amb una crida a canviar les regles que afavoreixen la concentració de riquesa i poder. L'organització alerta que aquesta acumulació dona a les grans fortunes capacitat d'influir en les decisions polítiques i reclama mesures fiscals, laborals i econòmiques que garanteixin els drets i els serveis bàsics.
1: Nascuda a Barcelona el 1956, l'entitat treballa actualment en 77 països i, segons les dades que ha fet públiques durant l'últim any, els seus programes han donat suport a més de 14 milions de persones. A Sant Cugat, aquesta tasca té continuïtat des de l'any 2000 a través del comitè local. Durant aquest temps s'ha impulsat concerts, exposicions, xerrades i activitats de comerç just per recaptar fons i sensibilitzar sobre les desigualtats. El comitè va celebrar els seus 25 anys l'any passat amb diversos actes a la ciutat.

0: I en clau esportiva, el Sanko femení continua imparable. Les de Raül Raposo són líders en solitari de la tercera federació després d'imposar-se aquest cap de setmana per 2-1 a l'Europa B i sumar la tercera victòria consecutiva.
1: Les vermells negres es van avançar ben aviat amb un gol de Neus Vila al minut 2, però l'Europa B va empatar abans del descans. A la segona part, Bet Juncosa va marcar el gol de la victòria en un partit molt treballat. Amb aquest triomf, el Sanko es manté invicta i lidera la classificació abans de visitar aquest diumenge a les 12 del migdia a Montigalà, al camp del Sígol, segon classificat. Moment d'escoltar les claus d'aquest triomf al tècnic Raül Raposo.
2: Com saben treballar juntes, com entrem a la mitja part i estan bastant atabalades, no es troben, no estan bé, i ho traiem juntes com un equip. Aquí més que un equip, i és molt tòpic dir això, però és que aquí és totalment veritat, més que un equip és una família. És brutal com treballen juntes, és brutal com van al mateix objectiu i tenen tot molt clar. Això ens dona moltíssim destacar l'equip.
0: El Sanko masculí continua sense puntuar a primera catalana. Els de Lluís Macià van perdre aquest cap de setmana per 0-2 davant el Tossa en el debut com a locals i encadenen la segona derrota consecutiva.
1: El partit es va complicar des dels primers segons, quan una errada en la sortida de pilota va permetre al Tossa avançar-se al marcador. Tot i la reacció dels sancoatencs, el conjunt visitant va ampliar l'avantatge a l'inici de la segona meitat. El Sanko va disposar d'algunes opcions, especialment a pilota aturada, però no va trobar el camí del gol. Propera jornada, aquest dissabte, rebran el Figueres a les 6 de la tarda. Escoltem la valoració que feia el tècnic Lluís Macià després d'aquesta segona derrota consecutiva.
3: Molt decebut i hem de fer autocrítica i hi ha moltes coses molts errors que hem comès avui, doncs, que no els podem cometre en aquesta categoria i contra aquest equip en concret que tens davant. No pots sortir i regalar un gol al primer minut, tot i així encara queda molt partit i molt temps per refer-te i el nivell de la primera part no ha sigut bo. I a la segona part, quan ho hem volgut intentar, doncs hem rebut un altre cop molt d'hora, minut 10 de la segona part.
1: Doncs aquest era Lluís Macià, insatisfet amb el marcador i també amb el joc. Tindran aquest dissabte a les 6 de la tarda a la zona esportiva municipal Jaume Tobau l'oportunitat d'aconseguir aquesta anhelada i primera victòria davant del Figueres, un històric del futbol català.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda, també els pròxims dies a la ciutat. Comencem per avui, per dilluns. Què podem fer, Joan?
1: Doncs mira, a les 6 de la tarda, la sala Clavé de la Unió acull la conferència Què fer per envellir bé? Claus per un envelliment de qualitat, a càrrec de la filòsofa Victòria Camps. La xerrada està organitzada per la taula de la gent gran amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i és oberta a la ciutadania.
0: I demà la música serà una de les protagonistes amb més d'una activitat, de fet.
1: Doncs així és, Alba. A les 6, la plaça de l'Om acollirà una cantada de corals amb les formacions Rosa d'Abril, Vall d'Or, La Tardor i la Coral dels Joves Jubilats de l'Ateneu Sant Cuatenc, organitzada per l'Espai Més 60 de la Floresta. I una hora més tard, a les 7, l'Ateneu Sant Cuatenc oferirà una nova sessió del cicle d'òpera A Pròpera. El tenor Marsala dedicarà la conferència a Aida, de Giuseppe Verdi, en una activitat amb inscripció prèvia que inclou una copa de vi.
0: I tot i que encara és dilluns, ja podem començar a posar un ull al cap de setmana, que haurem de tenir en compte a la nostra agenda.
1: Doncs mira, una de les propostes, Alba, destacada serà la festa al barri del Monestir Sant Francesc, que arriba carregada d'activitats, com el mercat d'artesania, partides d'escacs i la mostra de tallers de cultura popular, entre d'altres.

0: I abans d'acabar, com sempre, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació que avui ha de començar a portar canvis a les comarques metropolitanes. A hores d'ara tenim alguns núvols que són més aviat isolats, són irregulars i estan bastant dispersos, però en general serà ja a partir d'aquest mig matí, migdia, quan arribaran alguns núvols des del mar, que arribaran a deixar algun xàfec bastant intens, però molt local, sorpresiu, sobtat, especialment al Maresme, a la costa del Baix Llobregat i a la comarca del Barcelonès. També algun xàfec al llarg del migdia s'arribarà a tensar la resta de comarques metropolitanes, per tant, aniran de mar cap a terra aquests ruixats. De moment, avui, poca cosa, fins i tot aquesta tarda hi haurà més moments de clarianes que no pas una altra cosa, i sempre amb un ambient molt xafogós, tot i que està baixant una mica la temperatura, almenys ho farà la màxima, no baixarà la humitat, per tant, molta sensació estiuenca en qualsevol cas. Atenció a aquesta matinada i sobretot demà, perquè esperem fortes i generals tempestes a casa nostra. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Doncs pendents d'aquestes tempestes que podrien arribar a aquesta matinada. Fins aquí l'informatiu. La informació, ja ho sabeu, torna a cadurar a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i també al portal www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
4: Us parla Joan Garcia. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, i sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos des de l'ERC, que des del 2022 rebem el mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. El canvi climàtic ja és una, no és una qüestió de futur, sinó una realitat que

0: territorial de Protecció Civil a Barcelona, Manel Pardo, té clar. Quant a la forma de les alertes, tot és millorable, però ens hem d'acostumar a rebre avisos. Tot i això, Pardo recorda que una alerta meteorològica elevada significa que la gent ha d'estar preparada, però també posa èmfasi en que les prediccions no són certeses. La meteoròloga, que també insisteix que ens hem d'acostumar a les alertes, aboga pel sentit comú i la prudència i remarca la importància de protegir-se un mateix. La primera alerta que es va rebre a Sant Cugat va ser el 14 de setembre de 2023, a mode de prova. Després, el 4 de novembre 2024, l'any 2025, en canvi, ja es van enviar fins a 5 alertes, dues d'elles a mode simulacre. Dues per pluges intenses i una per pluges torrencials. Durant el 2026 s'han enviat 6 alertes, una per episodi de vent, una segona a mode d'actualització, dos enviaments per episodi de pluges i una tercera per aixecar parcialment les restriccions d'aquest episodi. I acabarem parlant del Ball de Gitanes de Sant Cugat de 2027, que obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colla, serà la mateixa comissió de ball de gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. Els participants rebran posteriorment el resultat per correu electrònic. Infopodcast, una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. Som-hi.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària Àrea de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i als costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogor. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M, d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
10: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
14: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
13: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
16: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
15: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
1: Notícies en xarxa.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
18: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
19: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
17: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
20: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
17: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es pot allargar unes 24 hores.
4: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
21: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
4: El front recorrerà el país de sud a nord.
1: Notícies en xarxa.
0: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
4: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
5: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
4: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
6: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
22: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
6: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
4: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar el seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
0: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
4: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
23: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el par de biòtops o la barra de 3. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
24: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
23: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
0: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
4: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU i de Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77. El Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya. I derrotes de la Penya, 110-104 a la pista del Breogán, i del Quinzenàs Manresa, 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
4: I encara en handbol, el Fràquim Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Ram, entrenador de l'equip.
7: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per la següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Sagnier diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, s'ha aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a La Bolera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
1: Doncs us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dilluns 28 de setembre de 2026.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Joan Garcia, bon dia.
2: Molt bon dia, Alba.
1: Els avisos d'emergència al mòbil seran cada vegada més habituals. Coincidint amb l'augment dels episodis de pluges intenses, Protecció Civil i la meteoròloga santcugatenca Gemma Puig asseguren que ens hem d'acostumar a conviure amb les alertes S-Alert. L'objectiu, diuen, és anticipar-se al risc i protegir la població davant d'uns fenòmens meteorològics cada vegada més freqüents.
2: El canvi climàtic està fent que episodis com les pluges torrencials siguin més habituals, especialment al prelitoral català. Segons Gemma Puig, la combinació d'un mar mediterrani molt calent després de l'estiu i l'arribada d'aire fred en altura, crea les condicions perquè es formin tempestes d'una gran intensitat. Així ho ha explicat la meteoròloga en una entrevista a Cugat Mèdia.
3: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
2: Des del 2023, els santcugatencs han rebut una dotzena d'alertes al mòbil, la majoria per episodis de pluges. Protecció Civil recorda que aquests avisos no són una certesa, sinó una eina de prevenció que es va ajustant a mesura que evoluciona la situació. Per això, tant els serveis d'emergència com la meteoròloga insisteixen en el mateix missatge: actua sempre amb sentit comú i prudència davant qualsevol alerta.
4: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: La hipòcrisi unilateral pot passar desapercebuda, però les seves conseqüències poden afectar el desenvolupament del llenguatge per a l'aprenentatge i les relacions socials dels infants. Coincidint amb la Setmana Internacional de les Persones Sordes, Cugat Mèdia ha conegut la història del Jan, un nen de Sant Cugat que ha començat una nova etapa després d'incorporar un audifon.
2: La família va detectar la pèrdua auditiva des del naixement, però amb els anys es va adonar que el veritable impacte apareixia a l'aula i al pati. Segons explica el seu pare, Roger Mauri, el Jan tenia dificultats per seguir la lectoescriptura i, sobretot, cada vegada s'anava aïllant més dels altres infants.
5: En Jan va tenir molts problemes a nivell de seguir la part de lectoescriptura i també ens vam trobar que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava a tot això.
2: El canvi va arribar quan la família va decidir explicar la situació a l'escola, als companys i també al club d'hoquei on juga el Jan. Fa només dues setmanes que porta un audífon, però ja ha començat a seguir converses en entorns sorollosos amb molta més facilitat.
5: El camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres i nosaltres ens hem trobat que ens faltaven, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt, perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo i ens vam equivocar, no? Et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt.
2: La família també reclama més recursos per als infants amb hipoacúsia parcial, un perfil que considera que sovint queda desatès, malgrat que la pèrdua auditiva pugui afectar el desenvolupament acadèmic, emocional i social.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: En economia familiar, fer un pressupost no és només una qüestió de números, és una eina per viure amb més tranquil·litat. Amb l'inici del curs i les despeses de setembre, l'economista santcugatenc Teodor de Mas recomana a les famílies revisar ingressos i despeses, separar una part dels diners des del primer dia de mes i convertir l'estalvi en un hàbit sostenible, Joan.
2: De Mas assegura que el pressupost és útil per a la gran majoria de la població, tant si viu sola com en parella o amb fills. La clau, diu, és no gastar en funció del que hi ha al compte corrent, sinó decidir amb antelació quina part dels ingressos es destina a consumir i quina a estalviar.
3: L'important és que accepteu un número i que aquell número us el feu vostre i us el cregueu a llarg termini. Ha de ser sostenible. O sigui, tampoc no pot ser que perquè estalvieu massa us deprimiu i us acabeu separant o us acabeu tirant pel pont. No. Ha de ser una cosa que sigui prou alta perquè sigui interessant i prou baixa perquè pugueu aguantar i pugueu anar de vacances i pugueu tenir fills i pugueu anar un dia al restaurant, o sigui, que no visqueu amargats, diguem.
2: L'economista recomana elaborar un pressupost senzill amb dues columnes, ingressos i despeses, incloent-hi també una partida per als imprevistos, i defensa que sempre que sigui possible, entre un 15 i un 25% dels ingressos s'hauria de reservar per crear un coixí econòmic i protegir-lo de la inflació mitjançant l'estalvi o la inversió.

0: El Ball de Gitanes obre aquest dilluns el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval Santcoatenc tenen fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com anirà aquesta edició, Joan?
1: Doncs mira, Alba, com a l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colla, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. Els participants rebran posteriorment el resultat per correu electrònic. L'organització manté aquest sistema després del fort creixement que ha experimentat el Ball de Gitanes els darrers anys i que en l'última edició ja va obligar a sortejar les places disponibles.
0: Els castellers de Sant Cugat participen un cop més en el concurs de castells de Tarragona, que se celebra aquest dissabte 3 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça. Els gausacs actuaran en la jornada de dissabte i treballen aquests dies els assajos amb l'objectiu de portar-hi alguns dels millors castells de la temporada.
1: En concret, preparen figures de gamma bàsica i mitjana de 8, tot i que l'aposta final dependrà de l'afluència als assajos i de l'evolució de les proves. Els Camises Verdes fan una crida a la ciutadania perquè s'impliquen als assajos previs al concurs. Aquest dimarts a les 7 del vespre i divendres a les 8 al local del número 31 del carrer del 2 de maig. La colla també vol facilitar que persones sense experiència castellera puguin sumar-se a la jornada de Tarragona. És per això que proporcionaran samarreta i faixa a qui ho necessiti i posaran transport d'anada i tornada des de Sant Cugat. El concurs de castells se celebra cada 2 anys a Tarragona i és una de les grans cites del calendari casteller. Thank you.

0: I Sant Cugat dona avui el tret de sortida a la 20a setmana de la Gent Gran, una iniciativa que fins dijous omplirà la ciutat d'activitats culturals, lúdiques i de reflexió. Sota el lema Pensem en Gran, la programació coincideix amb el Dia Internacional de les Persones Grans i reivindica el dret a envellir amb dignitat, autonomia i una vida comunitària activa.
1: La Setmana de la Gent Gran està impulsada per la Taula de la Gent Gran i es consolida com un espai de participació per abordar reptes com la soledat no desitjada, l'habitatge o l'accés a la informació, uns objectius que també formen part del Pla d'Acció de les Persones Grans aprovat aquest estiu. Entre les propostes destacades hi ha la conferència inaugural de la filòsofa Victòria Camps sobre les claus d'un envelliment de qualitat, així com concerts, caminades guiades, teatre i activitats obertes a tota la ciutadania al llarg de la setmana.
0: I Oxfam Intermón celebra 70 anys amb una crida a canviar les regles que afavoreixen la concentració de riquesa i poder. L'organització alerta que aquesta acumulació dona a les grans fortunes capacitat d'influir en les decisions polítiques i reclama mesures fiscals, laborals i econòmiques que garanteixin els drets i els serveis bàsics.
1: Nascuda a Barcelona el 1956, l'entitat treballa actualment en 77 països i, segons les dades que ha fet públiques durant l'últim any, els seus programes han donat suport a més de 14 milions de persones. A Sant Cugat, aquesta tasca té continuïtat des de l'any 2000 a través del comitè local. Durant aquest temps s'ha impulsat concerts, exposicions, xerrades i activitats de comerç just per recaptar fons i sensibilitzar sobre les desigualtats. El comitè va celebrar els seus 25 anys l'any passat amb diversos actes a la ciutat.

0: I en clau esportiva, el Sanco femení continua imparable. Les de Raül Raposo són líders en solitari de la tercera federació després d'imposar-se aquest cap de setmana per 2-1 a l'Europa B i sumar la tercera victòria consecutiva.
1: Les vermells negres es van avançar ben aviat amb un gol de Neus Vila al minut 2, però Europa B va empatar abans del descans. A la segona part, Bet Juncosa va marcar el gol de la victòria en un partit molt treballat. Amb aquest triomf, el Sanco es manté invicta i lidera la classificació abans de visitar aquest diumenge a les 12 del migdia a Montigalà al camp del Sígol, segon classificat. Moment d'escoltar les claus d'aquest triomf al tècnic Raül Raposo.
2: Com saben treballar juntes, com entrem a la mitja part i estan bastant atabalades, no es troben, no estan bé, i ho traiem juntes com un equip. Aquí més que un equip, i és molt tòpic dir això, però és que aquí és totalment veritat, més que un equip és una família. És brutal com treballen juntes, és brutal com van al mateix objectiu i tenen tot molt clar. Això ens dona moltíssim destacar l'equip.
0: El Sanco masculí continua sense puntuar a primera catalana. Els de Lluís Macià van perdre aquest cap de setmana per 0-2 davant el Tossa en el debut com a locals i encadenen la segona derrota consecutiva.
1: El partit es va complicar des dels primers segons, quan una errada en la sortida de pilota va permetre al Tossa avançar-se al marcador. Tot i la reacció dels sancoatencs, el conjunt visitant va ampliar l'avantatge a l'inici de la segona meitat. El Sanco va disposar d'algunes opcions, especialment a pilota aturada, però no va trobar el camí del gol. Propera jornada, aquest dissabte, rebran el Figueres a les 6 de la tarda. Escoltem la valoració que feia el tècnic Lluís Macià després d'aquesta segona derrota consecutiva.
3: Molt decebut i hem de fer autocrítica, i hi ha moltes coses, molts errors que hem comès avui, doncs, que no els podem cometre en aquesta categoria i contra aquest equip en concret que tens davant. No pots sortir i regalar un gol al primer minut. Tot i així, encara queda molt partit i molt temps per refer-te, i el nivell de la primera part no ha sigut bo. I a la segona part, quan ho hem volgut intentar, doncs hem rebut un altre cop molt d'hora, minut 10 de la segona part.
1: Doncs aquest era Lluís Macià, insatisfet amb el marcador i també amb el joc. Tindran aquest dissabte a les 6 de la tarda a la zona esportiva municipal Jaume Tubau l'oportunitat d'aconseguir aquesta anhelada i primera victòria davant del Figueres, un històric del futbol català.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda, també els pròxims dies a la ciutat. Comencem per avui, per dilluns. Què podem fer, Joan?
1: Doncs mira, a les 6 de la tarda, la sala Clavé de la Unió acull la conferència Què fer per envellir bé? Claus per un envelliment de qualitat, a càrrec de la filòsofa Victòria Camps. La xerrada està organitzada per la taula de la gent gran amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i és oberta a la ciutadania.
0: I demà la música serà una de les protagonistes amb més d'una activitat, de fet.
1: Doncs així és, Alba. A les 6, la plaça de l'Hom acollirà una cantada de corals amb les formacions Rosa d'Abril, Vall d'Or, La Tardor i la Coral dels Joves Jubilats de l'Ateneu Sant Cugatenc, organitzada per l'Espai Més 60 de la Floresta. I una hora més tard, a les 7, l'Ateneu Sant Cugatenc oferirà una nova sessió del cicle d'òpera A Pròpera. El tenor Marsala dedicarà la conferència a Aida, de Giuseppe Verdi, en una activitat amb inscripció prèvia que inclou una copa de vi.
0: I tot i que encara és dilluns, ja podem començar a posar un ull al cap de setmana. Què haurem de tenir en compte a la nostra agenda?
1: Doncs mira, una de les propostes, Alba, destacada serà la festa al barri del Monestir Sant Francesc, que arriba carregada d'activitats, com el mercat d'artesania, partides d'escacs i la mostra de tallers de cultura popular, entre d'altres.

0: I abans d'acabar, com sempre, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera aquest dilluns. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Una situació que avui ha de començar a portar canvis a les comarques metropolitanes. A hores d'ara tenim alguns núvols que són més aviat isolats, són irregulars i estan bastant dispersos, però en general serà ja a partir d'aquest mig matí, migdia, quan arribaran alguns núvols des del mar, que arribaran a deixar algun xàfec bastant intens, però molt local, sorpresiu, sobtat, especialment al Maresme, a la costa del Baix Llobregat i a la comarca del Barcelonès. També algun xàfec al llarg del migdia s'arribarà a tensar la resta de comarques metropolitanes, per tant, aniran de mar cap a terra aquests ruixats. De moment, avui, poca cosa, fins i tot aquesta tarda hi haurà més moments de clarianes que no pas una altra cosa, i sempre amb un ambient molt xafogós, tot i que està baixant una mica la temperatura, almenys ho farà la màxima, no baixarà la humitat. Per tant, molta sensació estiuenca en qualsevol cas. Atenció a aquesta matinada i sobretot demà, perquè esperem fortes i generals tempestes a casa nostra. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Doncs pendents d'aquestes tempestes que podrien arribar a aquesta matinada. Fins aquí l'informatiu. La informació, ja ho sabeu, torna a cadurar a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i també al portal www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: És un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones gerles tenien pitjor.
6: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
7: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
8: Españoles,

0: Avui, al Faves Contades, us explicarem la història del Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral. Pràcticament, no hi sent per l'orella esquerra. La família ho va saber des de ben petit, quan les primeres proves auditives que li van fer en néixer ja no van donar bons resultats. Amb els anys, però, es van adonar que les conseqüències anaven més enllà de la dificultat per sentir. El nostre company, Sergio Morales, ha parlat amb el pare d'aquest infant. Aquesta és la conversa. Sentim-la.
1: Parlem amb el Roger Mauri. Ell és el pare del Jan, que és un nen que té hipoacúsia. Roger, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: I gràcies per atendre'ns, el primer de tot. Això, t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques. El primer de tot, et podem preguntar què és la hipoacúsia.
2: La hipoacúsia, bàsicament, doncs, és que en Jan, doncs, l'orella esquerra no hi sent. Hi sent un 5%, podríem dir, comparat amb el que sent els nanos normals. No?
1: Quan us adoneu que el Jan té aquesta condició?
2: Doncs el Jan, des de que neix, ja les primeres proves que fan a l'hospital doncs, no surten bé, i sobretot doncs, a la guarderia doncs, la professora doncs, ja ens alerta doncs, del tema de la parla, de la relació, doncs, que veu que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé. No?
1: I això en l'escola, vosaltres havíeu notat alguna cosa o...
2: No, la veritat és que ja passa, els nanos que neixen doncs amb aquest tipus de discapacitats o que hi senten menys, doncs realment també busquen adaptacions per anar tirant endavant, no? I aleshores doncs, ho dissimulen molt bé. I sí que en contextos doncs, educatius doncs, és quan es veuen aquestes mancances i a nivell social, no? Però nosaltres a casa, des de petit, és el petit de 3, en principi el tractar amb absoluta normalitat, no?
1: M'interessa molt aquests entorns socials. Com era la vida d'en Jan? Perquè ara ell sí que ara heu trobat una solució a aquest problema, que si ens vols explicar.
2: Bueno, una mica el camí que hem seguit amb en Jan, nosaltres, doncs, en principi pensàvem que era algo que ell doncs, aniria treballant, aniria millorant, i sí que doncs, ens va anar molt bé el tema de l'associació de l'ACAP, que ens, per un costat doncs, ens van fer assessorament de com gestionar-ho a casa, i a la vegada doncs, també ens van oferir beques per tenir logopedes. No? Llavors aquests dos punts han sigut claus. En Jan va tenir doncs, molts problemes a nivell de seguir doncs, la part de lectoescriptura, i també ens vam trobar doncs, que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem, ostres, de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava doncs, a tot això. No? I el primer que ens van dir, sembla molt lògic, però és compartir-ho amb tothom. No? Inclús amb ell jugar a hockey al Sant Cugat, doncs, ho vam compartir amb tot l'equip. A l'escola doncs, també, tothom, la veritat és que tothom t'ajuda, i sí que és veritat que potser el camí inicial que hem seguit amb la Generalitat, els camins doncs, oficials, doncs, la veritat és que no hem tingut del tot l'ajuda, no? Perquè ens derivaven al CREDA, i el CREDA doncs, no consideren que sigui un... no està a l'extrem d'ajuda, i en aquest sentit, doncs mai ens han ofert doncs, l'ajuda que pensem que en Jan, no? És un perfil de nanos que queden en el limbo, no?
1: És curiós que ho deixessin a la cua, sent un cas que no consideraven tan greu, però clar, si no s'atén, al final això es cronifica i és un problema, llavors, no?
2: Sí, evidentment, sobretot a l'hora, doncs, bueno, nosaltres sobretot ens preocupava la part emocional, social, no? En una època de creixement, i evidentment la part acadèmica, no? I bueno, també és cert que ara el que també ens preocupava és el pas a l'institut, no? Que començarà primer d'ESO l'any que ve, i evidentment doncs, poder donar tota l'ajuda i suport doncs, que aquest tipus de nens doncs, necessiten, no?
1: Mm-hmm. Una solució que heu trobat, ara el Jan porta un audífon. Com ha estat l'abans i el després de l'audífon?
2: Doncs mira, estem ara... fa 2 setmanes que va començar amb l'audífon, i és molt divertit doncs, perquè bueno, l'hem vist... La veritat és que va ser molt... És que divertit, emocionant.

0: impressionant, no? Veure el, doncs, com hi ha, en entorns on hi ha molta gent, doncs, ell doncs, pot seguir les converses, a part ara ja són molt moderns i el, a casa ara no podem connectar res perquè salta el Bluetooth del Jan, no? I fa molt riure, però bueno, a nivell de lectoescriptura esperem doncs, que sobretot doncs, hi hagi un abans i un després i aquest també doncs, que ell se sent... a nivell de motivació, no? De que s'ha sentit doncs, que, bueno, que entre tots doncs, fem pinya i anem endavant. No?
1: Em comentaves que vosaltres vau acudir a una entitat, a CAP, em comentaves que es deia. Com vau arribar a aquesta entitat? Què us van oferir? Com ha estat aquesta experiència?
0: Va ser, doncs, bueno, la veritat és que va ser doncs, enriquidora a tots nivells. No? Vam trobar l'associació, doncs, per una amiga d'una amiga d'aquí de Sant Cugat i que ens en va parlar molt bé i aleshores, doncs, ja et dic, des de sessions on com a família ens assessoraven i ens donaven eines doncs, per com acompanyar en Jan, hi ha temes pràctics doncs, de beques econòmiques pel tema de logopèdia, no? Ja que, doncs, com he dit abans, la família doncs, hem d'assumir doncs, una sèrie de costos per anar encausant doncs, en Jan, no?
1: És una pregunta indiscreta, el que et faré ara, Roger, però si vosaltres haguéssiu d'assumir tot el cost del tractament del Jan, és assumible per una família?
0: Mira, et poso un exemple, no? L'exemple de l'audífon. Nosaltres som família numerosa i ens beneficiem doncs, també d'un bon descompte. I per ser de l'associació doncs, també ens ajuden, doncs, perquè et fas una idea, un audífon sol costar entre 5.000 i 6.000 euros, doncs ens costarà la meitat, no? Doncs per qualsevol família és una bona ajuda, no?
1: I tant que ho és, a més una cosa tan necessària com és aquest cas. També vull preguntar per la vida del Jan a l'escola, és precisament a l'escola. A quina escola hi va el Jan?
0: El Jan va als Pins del Vallès.
1: Ells són els que us diuen que hi ha alguna cosa que passa amb el Jan. Penseu que les escoles estan prou preparades per fer-se càrrec d'una situació com aquesta? O, en tot cas, com ha estat la vostra experiència en concret?
0: Bueno, nosaltres, com he dit al principi, no? Sempre ens hem sentit doncs, molt, molt escoltats. De fet, els tres fills, no?, que portem han anat a aquesta escola i sempre doncs, ens hem sentit doncs, molt, molt acollits i acompanyats, però sí que és veritat que penso que hi ha algú de gestió que està per sobre, que doncs, evidentment els hi falten molts recursos, no? Hi ha molts nanos, sí que hem tingut doncs, tutories sempre que hem volgut, hem fet alguns canvis, algunes coses, però sempre petit, de petit format, no? Jo, per exemple, doncs, el tema d'acompanyaments doncs, més personalitzats, etc., doncs, evidentment, això no ho hem trobat, no?
1: I també vull preguntar pels pares, per vosaltres. No sé com us heu sentit l'acompanyament que heu fet al Jan, si heu pensat que fèieu tot el que s'havia de fer. No sé si us heu sentit fins i tot culpables en algun moment per no fer el correcte, eh? No sé si això us ha passat pel cap algun cop.
0: Sí, sí, totalment. Sí, el camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres i nosaltres doncs, ens hem trobat que ens faltaven, doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo i ens vam equivocar, no? Llavors, doncs tot, evidentment, et sents culpable, però bueno, ja et dic, la que vam començar a veure a nivell social, a nivell acadèmic, punts d'alarma, doncs vam canviar moltes coses, inclús a nivell familiar, a nivell esportiu, et fas moltes preguntes, no? I les que ens queden encara.
1: Clar, són moltes preguntes que responen amb informació. Jo crec que això és una mica el moll de l'os del que estem parlant avui, Roger, perquè un cop sabeu, jo crec que canvia la pel·lícula moltíssim. No sé si comparteixes.
0: Molt, molt. De fet, et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt. Vull dir, des de la relació amb amics, emocionalment, veus molts detalls de nanos que ho porten amb tristesa, no? I faig una crida, doncs, a tots els casos, no?, que queden una mica entremig, doncs, que a vegades també intentem donar de recursos i ajudes, no?
1: La hipoacúsia, que és el que avui ens ocupa pel que fa a aquesta situació del Jan, aquesta condició, com evoluciona a la llarga? Amb els audífons ja es queda com està? Cada cop apretarà més audició d'aquesta orella?
0: No, en principi vam intentar, doncs es van fer proves genètiques, saber el motiu, no? És important saber el motiu de la hipoacúsia, no se sap ben bé, vull dir, des de naixement, llavors la situació de moment és la mateixa, no? O sigui que és veritat que amb l'audífon li donem una qualitat al so que no tenia, però no, de moment no hi ha un tractament de millora, vull dir, haurà de viure, doncs, amb aquesta singularitat, però al final sempre penso també que són nanos que a la llarga, si els acompanyem, vull dir, són tan formiguetes que segur que esperem que sigui feliç i faci, doncs, allò que vulgui, no?
1: I a més amb ell, em comentaves que juga a hoquei.
0: Juga a hoquei patins, aquí al Sant Cugat, juguen amb casc, i tot això també, bueno, ens va generar, doncs, una mica de dir, hem de seguir amb l'esport, ho deixem, i bueno, i ja et dic, vam convocar a l'equip. L'equip també, doncs, han fet molta pinya, ens han ajudat molt, i la veritat és que l'esport també, doncs, és una altra branca que pensem que és important, doncs, que també es doti d'ajudes, de recursos, que siguem conscients que hi ha nanos, doncs, que tenen discapacitats, però amb ajuda, doncs, podem anar endavant.
1: I a més l'esport d'un equip esportiu del tipus que sigui, en aquest cas d'hoquei patins, un espai de socialització importantíssim.
0: Bàsic, sí, bàsic. De fet, el Jan va tenir una època que dubtava si seguia o no, i nosaltres, doncs, vam posar-hi molt perquè pogués anar seguint. Ara ja va sol i encantat, però per nosaltres el tema de que no es quedin aïllats, no? De que no es quedin sols, de per exemple, el Nadal, sembla tonteria, però que aquests dinars de Nadal ell no podia, doncs, seguir-los, llavors, doncs, vam anar fent petits trucs, no? Doncs posem una taula de petits, ens separem, o sempre al costat, respecte al costat que ell hi pot facilitar una mica, no? I bueno.
1: Doncs escolta, Roger Mauri, ha estat un plaer. Escoltar la vostra història, és un gust escoltar-la, i t'agraïm moltíssim aquesta estona que has compartit amb Cugat Mèdia.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
5: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques, llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: La música descriu el territori.
11: La paraula descriu la música.
10: Música i paraula.
11: Paraula i territori.
10: A través dels instruments de cobla,
11: les nostres veus i la teva ràdio. Coblejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
14: Al setembre no només tornen les escoles, la feina i les rutines. També arriba un dels moments més esperats pels lectors, la reentrée literària. Les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. Llibres que segurament marcaran les converses, els clubs de lectura i les llistes dels més venuts, per què no dir-ho, dels pròxims mesos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, ben tornat.
15: Bon dia.
14: Perquè no conegui tant de prop com vosaltres el món editorial, perquè el setembre és un mes tan important per les llibreries?
15: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la rentrée, que és el,
1: el període com més important de que rebem novetats, a part dels mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors, per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en també, la nostra feina, també.
14: També en el món editorial, eh? Teniu un calendari, fins i tot, amb aquestes novetats.
1: Sí, sí, per qui pugui veure, tenim al nostre Instagram, tenim un calendari de novetats, només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
14: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar hosti, aquest llibre segur que funciona?
1: Bueno, al final jo crec que el criteri, diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? De experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment, també l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
14: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre, i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reiden-Keffe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
1: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
14: És això el que té aquest autor, que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
1: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estigui en una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. Això ha passat, realment?
14: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
1: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt, molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar, perquè són molt originals.
14: Per tant, aposta segura.
1: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
14: Un altre títol també esperat d'aquest setembre és Los años secos, en aquest cas de la Raquel Zas. Què ens pots dir d'aquesta autora i si està generant interès en la gent que està esperant que surti aquest llibre?
1: Sí, realment, Temes d'Hoy és una editorial dintre del grup Planeta que ha apostat per veus més joves, com Beatriz Serrano, que va fer El descontento, que va ser un èxit, que va tenir pues, unes ventes brutals. I llavors aquest Los años secos de la Raquel Zas, que també és una autora jove de generació millennial, pues ens porta una mica a seguir aquesta línia. És una obra que està començant a arrencar, jo crec que tindrà un bon recorregut. Al final és una línia que també trobarem amb la següent obra que ara introduiràs, i que crec que tenim molts exemples que ara en parlarem i que crec que val la pena destacar.
14: L'altra obra que ara deies és la de l'Andrea Abreu, Pajaritos preñados, una autora que no sé si podríem dir que té una veu particular, no? Si res més no, amb una veu personal.
1: L'Andrea Abreu, la veritat és que és una autora que jo crec que és la referent de totes les veus actuals de, diguem-ne, de generacions entre els 20 i els 40 anys. És la primera, la que va publicar Panza de Burro, que va ser una novel·la iniciàtica en l'autoficció, podríem dir, o l'autobiografia més actual, on entra molta cultura popular de la generació millennial, i llavors a partir d'ella és la que obre pas, perquè aquí d'aquí ven èxits com Comeràs Flores o Encantado Bingo, que són llibres que heu vist mil cops a xarxes, pues ella és la primera amb el Panza de Burro, feia quasi 10 anys que la va publicar i tothom estava esperant la següent obra. Aquí ja és una autora una mica més madura, amb una també situada a Canàries, i aquest cop de la mà d'Anagrama, o sigui que ja realment ha fet un salt de qualitat, jo crec que també en quant a la seva carrera. Esperem, ja dic, tenim moltes esperances posades en aquesta novel·la, ja que és una autora que crec que ho val.
14: Creus que és una de les autores destinades a marcar la literatura dels pròxims anys?
1: És difícil saber-ho, perquè jo crec que té una veu molt particular, a mi particularment no m'agrada, però crec que pot generar... crec que ha canviat el paradigma, o sigui, crec que és la primera que canvia el paradigma, també crec que per això ha trigat tant a escriure la següent novel·la, però crec que sí, com a mínim ja ha creat una escola o ha generat per mi una tendència, i això és molt important. No sé si fins a quin punt podrà mantenir aquest nivell.
14: I aquesta connexió millennial, no?
1: Ah, exacte, és que potser ja quan ja has explicat també la teva història tens menys a explicar i és més difícil, no?, tornar a fer alguna que realment interessi a la gent, però clar, la veu i la qualitat la té.
14: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm si tu saps com es pronuncia el seu nom i què ens ho pots explicar.
1: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
14: Perfecte, vale. Ho hem dit tot al revés.
1: Lazar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys... parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
14: És d'aquelles descobertes que els llibreters us fa com més il·lusió o que us agrada reivindicar? Que té alguna cosa especial?
1: Sí, jo crec que al final són autors que, com a mínim, són diferents. Són aquelles novel·les que dius, mira, dintre de la taula aquí trobes una història diferent, algo que no trobaràs. També ja et dic, potser hi ha autors com la Mayo Farrell, que, per exemple, han situat el món clàssic medieval, potser, o no sé com explicar-ho, com unes històries més de... no són victorianes, però sí que agafen aquesta essència doncs, de l'època del 15, i llavors és molt xulo. I jo crec que el Lázar agafa d'aquí aquesta història i potser per això està tenint èxit, com a mínim és algo diferent, que a nosaltres ens agrada molt trobar novel·les diferents.
14: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
1: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançada i l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu... diguem-ne, algo semblant al Verano que demané tuvo los ojos verdes o l'estiu que demanava tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ella té un... ha posat el llistó molt alt perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa. A mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com l'Estiu que m'agrada tenir els ulls verds, potser no és tan rodona, però crec que és més completa, més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 2 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
14: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
1: Sí, sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasnokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexandre Slevich, de l'Svetlana Aleksejevich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera. Uh-huh. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania. Pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren una mica pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
14: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
1: Kalifatides o Kalifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que és ben per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor que al final trobem que falten històries d'amor per adults. No? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20. I és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Mm-hmm. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
14: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
1: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
14: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Bergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
1: A veure, Jacobo Bergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Las despedidas són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. I a la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Bergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el, saps, que tingui interessos en demostrar, no, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
14: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
1: Sí, sí, realment. No? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió tenir-lo aquí, perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell, i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat, i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden, perquè crec que molt poques, perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix, i hem anat avisant, clar, i ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
14: I si no, el llibre, això sempre el tindrem. I la Lola Ancira, Me perdono la vida, no sé si el títol ja és tota una declaració o si és una aposta singular.
1: Sí, a mi, en aquest cas, aquesta aposta l'hem posat com, potser no és tan coneguda, o ja et dic, és una autora que realment aquí, primer llibre que publica en el territori nacional, però és una editorial que ens agrada molt, que va publicar com El cielo en la tierra, que és una novel·la que ha tingut molt d'èxit, que potser la coneixeu, amb terror gòtic, i és una autora cubana, i creiem que aquesta editorial sempre porta també veus originals, com a mínim, i amb històries molt particulars. A vegades en forma de relat, a vegades en forma de novel·la completa, però sempre trobareu que aquesta editorial, que bàsicament per això hem posat aquest llibre, creiem que val la pena seguir-la de prop perquè porta coses interessants i segur que aquest llibre no ens deixa indiferents. Ja dic, és d'aquelles editorials noves, que ara hi ha diverses, que, mm-hmm, per exemple, Niños Gratis, també que és una editorial molt xula, Lava... jo que sé, podem trobar pues, Les Afueres, que són editorials més petites, que ens agraden molt i que creiem que val la pena reivindicar, i si veniu a la llibreria, pues, estarem encantats de recomanar-vos coses diferents, sempre que ens ho demaneu, però bueno, que creiem que també val la pena fer una petita ajuda a aquestes editorials.
14: I tant, és una bona manera també de descobrir noves veus a través d'aquestes editorials que fan aquesta selecció tan acurada i que a vegades, quan en llegis dos o tres, saps que te'n refies del criteri editorial, no? Que són llibres que t'acostumen a agradar.
1: Sobretot això, en el món una mica on vivim de les grans grups editorials, trobar editorials independents, el que fan és que la línia editorial sigui molt més clara. És a dir, els grans grups, al final, el tenir com molt diversificat...
14: Molts segells.
1: Molts segells, o el mateix segell molt diversificat, doncs clar, tu pots trobar una novel·la policial, una novel·la molt literària o una novel·la de poesia en el mateix segell. En canvi, en un segell més petit que publica 10-15 llibres a l'any, saps que trobaràs, et pot agradar més o menys, però trobaràs històries doncs, potser que s'assimilen més o una línia editorial més semblant. I això a vegades doncs, també és una forma fàcil de tu mateix conèixer doncs, una cosa que et pot agradar.
14: I sortir del mainstream, que també està bé,
1: sí,
14: a vegades.
1: Sí, a vegades et fots una...
14: Llegir noves veus.
1: Et fots una hòstia que ja et dic que també el mainstream també està bé de tant en tant. O sigui que crec que ha d'haver un equilibri, perquè dintre de també els segells independents és difícil competir amb segells més grans i entens que moltes grans novel·les que pues, hem parlat aquí són segells una miqueta més grans, perquè també tenen el poder econòmic per poder comprar aquests autors. Però és el món en el que ens ha tocat viure.
14: I per acabar, quin llibre d'aquesta pila creus que d'aquí uns mesos tothom dirà me l'hauria d'haver llegit o me'l llegeixo ja?
1: Jo crec que el Lázar potser no l'hagués dit a principis de mes, però veient el tirón que està tenint, crec que és un llibre que arribarà amb moltes ganes i amb molta força. Per mi, El fill de l'oligarca, que és amb el que hem començat, crec que és un llibre que realment, a part de que l'autor ja té un calatge internacional, que té un equip d'investigació que és tremendo i que la història té molt de ritme, crec que serà un llibre que tindrà tirón. I després la Tatiana, jo crec que la Tatiana Tibulec serà una d'aquelles autores que crec que aquest llibre pot vendre molt bé i pot funcionar molt bé. Sent una cosa diferent, ja poso en avís als lectors que no espereu la mateixa novel·la. Potser inclús us agrada més.
14: Mira, fins i tot. Doncs aquestes són només algunes de les novetats que ja podeu trobar a la llibreria Paideia o que estan a punt d'arribar aquesta setmana. Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
1: Sí, sí, si podem. A l'octubre ens dona la vida, potser podem tornar i dir les d'octubre i al novembre, pues, les de novembre i al desembre, pues, morir tranquils. ofegats de llibres. Però bueno, al final és una feina maca i ens ho passem bé, ens ho prenem amb una mica d'humor.
14: I tant que sí. Tothom convidat a acostar-se a la llibreria Paideia, perquè a part d'aquesta prescripció més genèrica que han fet avui al Faves Contades, doncs allà el Sergi i la Laura doncs us podran prescriure en funció dels vostres gustos o del que els hi demaneu.
1: Com a mínim ho intentarem. Segur. Moltes gràcies, Alba.
14: Moltes gràcies. Bona setmana.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
15: Veig com em cauen de la pell trossets

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president d'Efial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
4: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
3: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
4: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno... Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etcètera, etcètera, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja acabo, ho vaig aprendre molt L'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar a de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, eh? No estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
3: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
4: 100%. De fet, jo, l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
3: Danny Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un premi de teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
4: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu, a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
3: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu, la banda sonora, sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
4: Bueno, a veure, és un musical que diré que... És un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també, perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen, no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc, perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric, de fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfect, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
3: És veritat.
4: Tres cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú, que és tenir una família, entren en el debat, perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill, superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estant en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no? El gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots. Bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
5: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
4: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, venga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no veig, no sé què, tal, aleshores, i després començava a composar, i jo també, això no, podem fer això, tal, i anava a canviar també les lletres, i era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre, o sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego, si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens, i dius, ai, mira que guai.
5: I has creat Crash, però encara et queda molta feina, perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
4: Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre, i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes, bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes. Sí.
5: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra, no em facis spoiler,
4: jo,
5: no, però tu no pares.
4: Jo no paro, no. Perquè tinc... Sí, sempre m'agrada fer coses. Sí, estic escrivint a la vegada, estic intentant enviar coses fora per intentar que es facin coses fora, perquè crec que si no també ens tornem molt endogàmics, s'estan traduint obres meves i per veure si es poden fer en altres llocs del món. Perquè, mira, ja hi tornem als llibres, és una mica el Byung Chun Han, no? És que l'alteritat ho és tot. O sigui, si vols viatjar i saber on està el Sara, doncs no viatgis. O vols entendre l'idioma, no viatgis. Aquesta dificultat d'intentar entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
5: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
4: Sí.
5: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
4: S'ha de fer moltes coses. Per exemple, moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure en aquest... Perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que et fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però on serveix per aquesta escena? No, val, pressupostos per veure quan costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
5: I el primer dia és el 5 d'octubre?
4: 5 d'octubre, sí.
5: I com va un primer dia d'assaig?
6: Què feu?
4: Molta il·lusió. Generalment fas una primera lectura i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... bueno, no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
5: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
4: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de... Som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster. Doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
5: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
4: Val, hi ha molts. Molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és bueno, L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci, quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però...

0: dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciant, estem objectivitzant a subjectes. I parla d'això. I crec que és molt important. I sí, sí, en certa manera crec que també representa Creix.
1: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueix acabar-lo.
0: I tant, jo crec que et fliparà.
1: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, Anna, sóc la Mariona Jereta, Ràdio Rubí, i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portal a mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any. I així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant. Però, clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta'm, comencem en dilluns, ben potents.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dues vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau, i bueno, aquí estem després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana. Pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu, sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono, perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida, o que

0: no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
1: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
0: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o per, potser perquè jo és la meva
1: que
0: passió,
1: sí,
0: que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, doncs sempre els veig que sobresurten, tenen alguna especial. I potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
1: Coretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per Festa Major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
0: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de Festa Major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
2: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En
0: sí,
2: una època?
0: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto, perquè clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades els recollits eren el que més es portava al ball de Festa Major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
1: Uh-huh. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
0: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta, i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran, i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
2: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
0: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui, que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
1: Més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o no, fent un secador, una planxa?
0: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
1: Clar.
0: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre el cabell. El cabell està de costat, un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
1: Clar.
2: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
0: Sí.
2: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors la Goretti corre a fer pentinats.
0: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos les has d'acabar fent amb 30 dies o amb molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant i la geganta.
1: Clar.
0: Perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és lo més...
1: I amb la clientela habitual, suposo, també.
0: Sí, bueno, clar, és que això són hores extres.
1: Clar,
0: això
1: clar.
0: Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
1: Goretti,
0: això ho fas a hores mortes.
1: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
0: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
1: Doncs nosaltres, que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fa molt bé, que ho diu la Gemma.
2: I tant.
0: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
1: clar,
0: a tants caps.
1: Si arribaràs i tindràs temps de fer tants caps. Doncs, Goretti,
0: exacte,
1: moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
0: I, bueno, moltes gràcies,
1: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
2: A reveure.
0: Adéu-siau. Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ullers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'uller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ullers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, tupins... objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ullers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, tupins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
1: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ullers, terrissaires, però que la selva a l'ofici i el treball era d'uller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i uller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'uller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'uller.
0: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim uller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
1: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella va especialitzar molt en el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'envernissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
0: Van començar treballant peces funcionals, tupins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important: la memòria de com es treballava el fang.
1: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els fons eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els fons. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici, vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades... la manera que tenien que envernissar, les treien per dalt, incandescents, és molt, és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
0: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
1: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què s'ha d'haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar en aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció en aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
0: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
1: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
0: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
1: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desemplaçar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent... I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces. I llavors, bàsicament, surt, no? Explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
0: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que, amb el temps, va acabar desapareixent.
1: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar. Eren bàsiques i necessàries. Llavors tothom les havia de tenir.
0: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja trigues a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecta tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet posant-hi allà Barraques de l'Ebre i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova, adoptada a Barcelona, o de Barcelona, vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs, i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
6: sí,
3: com que s'eleven molt, no?
6: Sí. Són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però, per altra banda, també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat. S'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i, a més, a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades, a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I són precisament barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: La barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. I, però no, en aquest cas, la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. I, sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc, i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
3: No, des de quan? Des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havia unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacle, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè el paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades, orientades a la façana sud per a aprofitar tota la protecció del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50, és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar.
6: Tere, moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins aviat.
6: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: Dos
2: Sí,
0: dies de festa, un cap de setmana, quatre
2: sempre
0: dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, bé, una mica de nervis, però...
2: Que va, és un crac, que va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que sigui
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: doncs.
0: Vinga, ben tornat.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu. Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Torna'm la

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcugatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1962, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte, el Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I greu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per a Iman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 28 de setembre, i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs aquest migdia s'han produït tres accidents que s'estan complicant molt la circulació. Ha estat la via tallada, per exemple, a la 2, a Castellolí, en sentit Barcelona. Ara només hi ha un de tallat, 2,5 km en aquest sentit, i en sentit contrari, per la feta Tafaner, 3,5. A l'Ametlla de Mar tenim un altre accident en sentit, en aquest cas, Barcelona, només un carril i 4 quilòmetres de congestió, i la retirada d'un vehicle a la C-17 a Lliçà, en sentit dit, també només un carril obert i, per tant, força lentitud, 3 quilòmetres. Molta mobilitat a les rondes, també aturades a la C-32 a Tallà, per la variada d'un vehicle, i, per tant, demanar-vos, com sempre, que circuleu molt al cautela i us mantingueu informats. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui al Connectats, amb motiu de la Setmana de la Gent Gran, analitzarem què es pot fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat, amb la filòsofa Victòria Camps. Continuarem amb el món de l'empresa per conèixer la sabadellenca Valltech, de la mà de la seva presidenta, Meritxell Bautista, i acabarem reflexionant sobre la realitat del músic a Catalunya amb el músic rubinenc Bernat Ribas. Tot això des d'ara i fins a les 7 de la tarda, fins a les 6 de la tarda, millor dit, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ja a aquesta hora de la tarda fem un repàs al més destacat de l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Arxiu Històric de Terrassa va acollir dissabte una jornada de formació sobre el marc conceptual comú de les violències masclistes. La regidora de Polítiques de Gènere, Josep Melgares, va ser l'encarregada de donar la benvinguda a les persones assistents. La sessió, organitzada per la Comissió 8M, es va adreçar tant a les entitats que en formen part com a altres col·lectius de la ciutat. Durant la jornada, celebrada al matí, es van compartir coneixements i eines sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes. La formació també va servir per donar tret de sortida a un procés participatiu per avançar cap a una Terrassa més feminista i inclusiva. En els pròxims mesos s'han previst diverses sessions de treball amb les entitats participants, de les quals hauran de sorgir propostes ciutadanes consensuades en el si de la Comissió 8M. Aquestes propostes es traslladaran posteriorment al ple municipal. El procés participatiu s'allargarà fins al mes de gener de 2027 i el que busca és reforçar el treball conjunt entre l'administració, les entitats i la ciutadania per avançar cap a una ciutat lliure de violències masclistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els veïns de la Creu Alta aplaudeixen la recuperació de l'antiga caserna per a la ciutat sense cap mena de cost. És el que ha apuntat avui el president de l'entitat veïnal, Jaume Marcó, al Notícies Matí d'aquesta casa. La setmana passada es va confirmar la desafectació de l'immoble del carrer Batlle Vell per part del govern espanyol i el traspàs al consistori per destinar-lo a les consultes externes del Parc Taulí.
3: Evidentment estem contents, després de 30 anys, que s'hagi arribat a un acord entre les tres administracions i la caserna torni a la ciutat a cost zero. Això ha estat una feina de molts anys i de molta gent, eh? I per sort no es van pagar els 3 milions d'euros que l'anterior acord del govern Bustos havia pactat.
2: Malgrat la satisfacció inicial, els veïns de la Creu Alta lamenten que la recuperació de l'immoble no impliqui tornar a parlar de la possibilitat d'aixecar un institut públic per al barri en aquests terrenys. Una reivindicació històrica per part de l'entitat veïnal, ja que la Creu Alta és l'únic barri de Sabadell que no té institut públic.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per a persones sense sostre de Can Bufí Vell des de juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant d'aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat la qüestió als tribunals. En canvi, l'Ajuntament afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, n'ha parlat a la tertúlia de Radio Ciutat.
5: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, ¿que tiene sus tiempos? Sí, que es muy pesado y muy lento también.
4: El govern local explica que el servei es va prestar sense un contracte vàlid que permetés tramitar les factures amb normalitat i apuntar els partits de l'oposició que van governar a partir de novembre de 2021 de no resoldre la situació.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
6: Bona tarda, recta final de la Festa Major que des d'aquest divendres s'ha omplert el Prat d'activitats i concerts per a tots els públics. Aquesta tarda encara queden els últims plans per fer en família. A 4:45, circ familiar als jardins del Cementiri Vell i tot seguit tastets de ciència a la plaça. A partir de 5:00, al Parc del Fondo d'en Peixo, hi haurà un taller de castells i a 6:45, a la plaça Constitució, més circ. Les músiques al parc s'acomiaden a 6:00 PM amb la Rauxa i a 8:00 amb Fades. Mentrestant, a 7:00, Maite Martín actuarà en concert a la plaça de la Vila. I per cloure aquesta Festa Major, a 9:15 del vespre, arrencarà la cercavila final pels carrers de la ciutat i a 10:00, fi de festa al pàrquing de l'estació amb els focs artificials.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya en l'INUNCAT, en fase d'alerta davant la previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia d'avui es poden superar els 20 mil·límetres de pluja en 30 minuts a les comarques del prelitoral i litoral català, uns xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta. A partir de mitjanit, les pluges es desplaçaran de sud-est a nord-est i afectaran el sud, el centre i el nord-est del país. Durant aquest període es pot superar el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts i en períodes de 3 hores els 90 mil·límetres. Els ruixats podran tenir poc desplaçament i localment acumular al voltant de 150 mil·límetres. També poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent. L'episodi s'allargarà fins a la matinada de dimecres. Pel que fa al Castellà del Vallès, les pitjors pluges es preveuen que arribin demà dimarts entre les 6 del matí i les 6 de la tarda, on el risc serà molt alt i l'alerta vermella.
0: Gràcies, Albert. I ara seguim encara des del Vallès a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informació de sensors locals i de fora del municipi. Aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
0: Gràcies, Mariona. I acabem amb la crònica de Sant Cugat. Saravella.
9: Bona tarda. Són estridents amb les lletres atapaides i sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual però cada vegada més freqüent per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. Sentim la meteoròloga Gemma Puig.
10: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
9: Per la seva banda, el cap de Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, Manel Pardó, ho té clar i remarca que ens hem d'acostumar a rebre avisos. Segons explica, l'objectiu de Protecció Civil és avançar cap a una gestió del risc que permeti combinar la protecció de la població amb el manteniment de la normalitat, evitant tant l'accés d'alertes com que aquestes acabin generant desconfiança.
11: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Envellir és una etapa de la vida, però també un procés que comença molt abans de fer-nos grans. Què vol dir realment envellir bé i quines actituds ens poden ajudar a viure aquesta etapa amb més qualitat? Avui en parlem amb la filòsofa Victòria Camps, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, a partir de la seva conferència Què fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat. Victòria, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Què vol dir això d'envellir bé? Tu com ho entens? És una qüestió de salut, de benestar, d'actitud davant de la vida o és un... tot plegat?
1: Són moltes coses i s'està convertint en un problema i hauríem de veure quines són les oportunitats que dona l'envellir i si sabem envellir bé. Per què parlem avui de l'envelliment? Perquè se'ns ha tirat a sobre l'envelliment. És a dir, el temps de vida cada vegada és més llarg i sembla que encara pot ser-ho més. Viure fins als 100 anys avui ja no és una anomalia, ja cada vegada hi ha més gent que arriba als 100 anys, i ens hem de preparar. Ens hem de preparar des del naixement, vull dir, perquè l'envelliment comença quan comences a néixer, no? Quan neixes, però ens hem de preparar sobretot per veure què és això de la tercera edat, per exemple, no? La tercera edat, avui es comença a parlar de tercera i de quarta edat, no? Perquè hi ha una tercera edat que generalment s'identifica amb la jubilació. La jubilació també està en qüestió, si s'ha de deixar com està, si s'ha d'allargar el temps laboral, si s'ha de donar més llibertat a les persones perquè escolleixin el moment de jubilar-se. És a dir, tot això és una qüestió. Però és veritat que després de la jubilació queda molt temps. Jo ja fa 15 anys que m'he jubilat i estic bastant activa. És a dir, que jo no considero encara que estic en l'etapa de l'envelliment més problemàtic, que és quan comença la dependència, quan comença una certa demència, si bé... és a dir, crec que hem de diferenciar aquestes dues etapes, no? Uh-huh. I quan comencem a necessitar una ajuda molt constant, o quan podem tenir una independència i llavors què fem, no?
0: Clar.
1: I aquesta és la qüestió, a mi em sembla.
0: Sovint vivim aquest envelliment com una pèrdua de capacitats, de persones, de protagonisme social. És possible mirar aquesta etapa des d'una perspectiva diferent?
1: Sí, i a més des de la filosofia, doncs des de Ciceró, que la va veure com una etapa estupenda, no? On hi ha més serenor, hi ha més tranquil·litat, hi ha més experiència, és a dir, no veia els defectes, els problemes de salut, sinó que veia més aviat això, el que la persona havia anat acumulant durant els anys. Hi ha persones, en canvi, que veuen l'envelliment d'una manera molt negativa, no? És una qüestió, jo dic que és una construcció social i personal, l'envelliment. És a dir, socialment, la societat té una concepció de les persones grans. Hi ha molts estereotips. Això que en diem l'edatisme és un estereotip, no? Són prejudicis que infantilitzen moltes vegades a la gent gran.

0: dir, bueno, ara, quina, quina ha de ser la meva ocupació? Com tracto la meva salut? A què dono prioritat? Què passa amb els diners, no? Què passa amb... Jo dic, són tres conceptes, salut, dinero i amor, no? Mm-hmm. Els del bolero, no? Són els tres conceptes que s'han de tenir en compte i que, sobre els quals s'ha de reflexionar i se'ls ha de donar un cert contingut.
1: Però, Victòria, com veia, com una certa pressió perquè les persones grans, doncs, mantinguin... aquesta activitat. És a dir, s'ha de pensar, doncs mira, podem fer viatges, activitats, sí, exercici, aprenentatges... També hem convertit l'envelliment en una altra obligació de productivitat?
0: Bueno, productivitat és un negoci, també. És un altre negoci, no? És l'envelliment actiu es pot convertir en una qüestió de mercat. De mercat i també d'ajudar. Són les dos vessants que té, no? I s'ha de pensar en l'envelliment actiu. És a dir, jo sóc funcionària, he sigut funcionària. Els funcionaris ens diuen les classes passives quan ens jubilem. Per tant, la idea de passivitat de la persona gran i de que l'única cosa que pot fer si està en condicions és ajudar, és cuidar encara els nets, és a dir, és ocupar-se de coses que no són productives, no? Això és un error. És a dir, no hi ha la productivitat... L'economia productiva i l'economia reproductiva s'han de barrejar més, no? I se'ls ha de donar el mateix valor, no? I la productivitat també és possible a una certa edat, perquè encara es poden fer moltes coses, no? I el que s'ha de pensar és això. Què puc fer per trobar-me bé amb mi mateixa, trobar-me bé amb l'entorn en què tinc, sentir-me acompanyada, no? Tot això són coses que, insisteixo, jo crec que s'han d'anar planificant abans d'arribar-hi, no? I quan hi ets, també, no? Ho has d'anar cuidant, no? Perquè funcioni, no? I per envellir sense por, no? Sense massa por. No? La por ja ens la trobarem quan ens vinguin coses que no depenen de nosaltres.
1: I quin paper hi juguen els vincles socials? És a dir, tenir amics, família, sí, comunitat, és una de les claus per envellir millor, també?
0: Sí, jo diria que és fonamental, no? I la salut no és només la salut física, és també la salut mental, i és la salut psíquica, és la salut de sentir-se que, primer, sentir-se no invisible, que no serveixes per res, no? Que no, ja no et criden per fer res, ja no et demanen res, això no és bo. I d'una altra banda, doncs, també mantenir la sociabilitat, no? Esforçar-se una mica, perquè és veritat que per bé que estiguis, et comences a cansar més, ets més fràgil, no? Et costa més anar als llocs, necessites... comences a necessitar una mica d'ajuda, per bé que estiguis. Però t'has d'esforçar si no vols perdre els contactes, si no vols perdre l'activitat mental, no? Avui hi ha molts tallers de lectura, de memòria, no? Que són importants. I la gent s'hi ha enganxat molt perquè crec que és una cosa molt positiva, És no voler. És a dir, les neurones no només van desapareixent i es van morint, sinó que també sembla que es reprodueixen, que s'activen, si tu les actives. I, per tant, doncs, hi has de posar de la teva part.
1: Precisament tot això per combatre el que podria ser, doncs, arribar a un estadi de soledat.
0: Sí,
1: no?
0: Bueno, quasi sempre. Quasi sempre. És gairebé inevitable, no? També s'ha d'aprendre a viure sol, Jo crec que també és una qüestió en part de caràcter, però el caràcter es va formant al llarg de la vida, és a dir, que tot això d'alguna manera s'hauria de preveure, se n'hauria de parlar, no? S'hauria de saber. I la soledat... A veure, la soledat amb diners no és massa soledat, no? La soledat i amb companyia i amb gent de la que pots fer servir, diríem, no? Que tens a l'abast, no? Encara que, si vols, la fas servir, si no, la fas servir. Però hi ha una soledat que no la pots evitar, és a dir, quan se mor el marit o el company, quan els fills estan lluny, no? Que potser estan molt, molt pendents de tu, però estan lluny i no els pots tenir contínuament. És a dir, els amics es van morint, O sigui que tot això ho has d'anar prevent

0: Finalment, és també una mica la resignació estoica, diria jo, no? De dir, hi ha coses que no depenen de mi i que les he d'anar acceptant, perquè formen part de la vida.
1: Precisament, envellir també significa assumir doncs, que hi ha coses que ja no les podem fer com abans. I com podem aprendre a conviure amb totes aquestes limitacions sense sentir que perdem precisament el valor com a persones?
0: A veure, perdem coses, però no el valor com a persones. És a dir, la dignitat no es perd mai. Això ens hauríem de saber molt clarament. Fins i tot persones que tenen una demència profunda i que no, ja no saben qui són elles mateixes, la dignitat com a persones no la perden. És a dir, se les ha de tractar amb la dignitat que mereix una persona. Ara, sí que perdem facultats, sí que anem perdent memòria, sí que anem perdent mobilitat, l'habilitat... És a dir, saber-ho acceptar requereix una certa humilitat, no? Perquè has de demanar ajuda per algunes coses tan elementals com obrir un pot de lo que sigui, no? Mm-hmm. Has de demanar ajuda de vegades perquè no pots, perquè no tens força, i has de això, adaptar-te a lo que vas sent tu mateixa. És a dir, hi ha molta gent que quan arriba a aquestes edats doncs diu, és que ja no em reconeixo a mi mateixa, no? Ja no sóc la persona que era, és veritat, clar. No sóc la persona que era, però sóc una persona que segueixo tenint la mateixa dignitat i que el que puc fer ho he d'aprofitar al màxim.
1: Exacte. Què hauríem de canviar, doncs, com a societat perquè envellir no fos un sinònim de perdre protagonisme, veu o capacitat de decidir?
0: Sí. Jo crec que aquí, a veure, he dit abans que nosaltres hi hem de posar molt de la nostra part, que envellir és una construcció social i individual, però que necessitem ajuda. Jo fa temps que insisteixo molt que amb l'envelliment i amb altres qüestions, com podria ser doncs, ara el tema de l'educació o el tema de l'habitatge, no? Que són dos problemes que tenim al damunt, el paper que pot jugar l'administració local, que crec que és molt important. Els ajuntaments coneixen els alcaldes, coneixen el territori, coneixen la gent que hi ha, coneixen quines són les necessitats. No totes les ciutats s'assemblen i poden fer molta cosa, no?, per veure com donar visibilitat a la gent gran, com urbanitzar la societat, anar urbanitzant la societat perquè les societats no estiguin fetes per l'home. L'home, encara, bastant, que treballa, que va de pressa, que corre, que pot agafar el tren ràpidament, no? Sinó que pensin, perquè quan surts per Sant Cugat, per exemple, al matí, et trobes gairebé tothom és gent gran que passeja, no? La ciutat està feta també per la gent gran. Ho hem fet bastant amb els infants, no? Hem adaptat molt les ciutats als infants, però no estan adaptades a la vida de les persones grans. Encara és molt difícil, aquí concretament a Sant Cugat, anar amb una cadira de rodes, anar amb un carret, amb una taca-taca, és a dir, són coses amb un paraigües, no? S'han d'adaptar les ciutats a la població que tenen i pensar que no és una població homogènia, que la mateixa gent gran no és homogènia i que, per tant, les necessitats estan molt singularitzades. I això, insisteixo, jo crec que s'ha de fer molt, aquestes necessitats, aquesta cura, no?, de la gent gran, es pot fer molt millor des del territori, no?, des dels municipis.
1: Segurament que en aquesta conferència donaràs algunes claus molt concretes perquè les persones que avui estan en la seixantena, la setantena, la vuitantena d'edat doncs puguin afrontar aquesta etapa de la vellesa de la millor manera possible. Quines serien aquestes claus? Algunes ja les hem comentat, però així a modo de resum.
0: Bueno, jo a modo de resum diria, només amb una sola frase, jo crec que envellir és una... Envellir bé, no?, que és el títol de la conferència, és una responsabilitat individual i col·lectiva, no? I que hem de saber conjuminar les dues coses, no? Individualment, perquè en part depèn de cadascú de nosaltres, però col·lectiva perquè depèn de la política, depèn de l'administració, depèn de la comunitat, depèn de la família, no? És a dir, depèn de la medicina, també, no? perquè la medicina també s'ha de posar les piles i abordar més el que és les malalties cròniques, el que són les cures, no només el que és curar, curar una teràpia que pot curar una enfermedad, sinó com tractar aquelles persones que ja no poden ser curades però que se les ha d'estar cuidant. No? Totes aquests agents socials, polítics, culturals, hi ha d'haver sinergies, no? Perquè per ajudar a tenir una gent gran digna i reconèixer-la com a digna.
1: Victòria Camps, moltíssimes gràcies per compartir totes aquestes reflexions amb nosaltres. Gràcies.
0: També.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Gràcies.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic va alertar el passat mes de setembre que la rendibilitat de la inversió en intel·ligència artificial podria decebre o tardar més del previst a materialitzar-se. Això podria desencadenar un canvi brusc en el sentiment dels inversors i reduir les seves aportacions econòmiques. L'Anna Clarà ha conversat sobre aquesta qüestió amb la Meritxell Bautista, que és presidenta de Belltec, una plataforma oberta que vol articular les dues comarques del Vallès Occidental i Oriental com a pol industrial i tecnològic de referència al sud d'Europa.
1: La intel·ligència artificial ja està entrant de ple en el món empresarial. Eines com ChatGPT poden ajudar a automatitzar tasques i millorar processos, però també obren molts interrogants sobre l'ocupació, la formació i el futur de les empreses. Per saber com s'estan adaptant les empreses, en aquest cas de Sabadell, a aquest canvi, en parlem amb la Meritxell Bautista, presidenta de Belltec. Bon dia, Meritxell, com estàs?
2: Bon dia, doncs moltes gràcies i encantada d'estar aquí avui amb vosaltres.
1: El vull preguntar per començar, en quin punt estan actualment les empreses pel que fa a la incorporació de la intel·ligència artificial?
2: Doncs la realitat és que ja el 85,1% de les empreses tenen alguna eina d'intel·ligència artificial dins de les seves eines normals que utilitzen. No obstant, un percentatge també molt alt, quasi el 82% d'aquestes mateixes empreses no tenen gaire clar ni la regulació ni com funciona, no? Per tant, una alarma que jo sempre dic és: tenim la intel·ligència artificial dins, tenim la tecnologia dins i no sabem ben bé ni com s'audita ni com es regula, no? Algo que personalment em sembla, no diré perillós, que sempre és alarmant, però sí que crec que hem de posar una mica més de focus en aquesta qualitat d'eines que estem utilitzant a les empreses.
1: Perquè quines diries que són les principals dificultats que tenen les empreses per incorporar aquestes eines?
2: Bueno, moltes vegades, jo t'he de dir que jo sóc una gran defensora de que les pimes i les petites empreses, si parlem de les petites i incluïm també a la part d'autònoms, jo crec que qualsevol eina d'intel·ligència artificial beneficia, no? Permet competir amb molt menys pressupost amb grans empreses. Abans necessitaves grans softwares de molts diners per poder competir amb altres empreses molt més grans, i ara la IA en aquest cas és bastant més democràtica i ens permet que, si sabem utilitzar-la i tenim el talent suficient com per fer-ho, beneficia perquè puguis arribar on abans segurament no podies arribar. Per tant, per la petita i mitjana empresa, qualsevol eina vinculada, que pugui automatitzar, facilitar, treure temps de coses automàtiques que havies de fer perquè puguis dedicar-te a altres feines de valor, per mi és un gran benefici per les empreses, i crec que hem d'entrar totes i tots en aquest camí.
1: Perquè ara estem parlant d'empreses, però també vull entrar en el tema dels treballadors. Entenc que tot això necessita formació. Creus que els treballadors estan preparats per aquest canvi?
2: Jo crec que els treballadors estan espantats, no? Totes les notícies que tenim últimament són tan brutals a vegades. Mira, la realitat és que la formació ha de ser real i ha de ser, crec fermament, vull dir, és molt maco dir, no? Hem d'adaptar-nos, requalificar a les treballadores i els treballadors, hem de fer cursos. Creure que enviar un link de 30 hores perquè algú faci una formació i a partir d'aquí treus la responsabilitat de sobre és un gran error. Sí que és cert que qui aprengui, els treballadors o algunes feines desapareixeran. Jo crec que algunes sí, no passa res, però crec que es mantindrà la gent que sàpiga fer servir la IA. O sigui, els que hagin pogut aprendre, els que hagin pogut formar-se amb intel·ligència artificial, els que aportin talent, no? Vull dir, crec que el gran error és pensar que la intel·ligència artificial pensarà absolutament per nosaltres i que prendrà les decisions. Jo el que crec és que gràcies a la informació que ens dona la intel·ligència artificial, nosaltres som els que prendrem millors decisions. I si formem part d'aquest grup, dels que continuem pensant, la IA automatitza però no deshumanitza, no? I crec que és una part important. Per tant, crec que hi haurà molta adaptació. Formació és evident que s'ha de tenir, però ha de ser una formació que realment pugui impactar de la mateixa manera uns i altres.
1: Ens acabes de dir, no, que hi hauran alguns treballs que segurament desapareixeran. Com, per exemple, quin et ve al cap?
2: Bueno, les que són com més automàtiques, no? Vull dir, avui en dia pots programar d'una manera més fàcil i sense tals coneixements. Les estadístiques diuen, no, que les feines més automàtiques, no? Avui en dia, si hi havia algú, per exemple, en administració, amb sistemes de, doncs no sé, vull dir, amb creacions, i s'adaptaran algunes feines, tant en màrqueting com en administració. Les feines més administratives en general són les més fàcils d'automatitzar. Les feines de programació, no? Abans era sempre, no, de... quan havies d'aconsellar a una noia o a un noi que havia d'estudiar, estudia informàtica, no? Doncs sí, estudia informàtica, però potser ja no passaràs tant per la part de programació, sinó que passaràs per altre tipus d'eines, no?
1: Per tant, creus que les feines també s'acabaran adaptant, no?, a aquests canvis de la intel·ligència artificial?
2: I és que els perfils s'acabaran adaptant. Vull dir, no hi ha res catastrofista. Vull dir que les IAs, totes les eines que tenim, es nodreixen de la informació que li hem donat des del passat, però també d'algú que validi, no? No podem deixar la llibertat, més que res, perquè sortiria incorrecte. Es necessita validar que algú ha audit i tota aquella informació que està sortint, i tenir la valentia de dir-li a una IA que no s'aplica el criteri que està dient, no? I per tant, aquí necessites algú amb els coneixements necessaris, amb l'educació acadèmica necessària, i amb la responsabilitat. Vull dir, no pots externalitzar la responsabilitat a una màquina, la responsabilitat continua sent humana.
1: I ara mateix no en tinc molta constància, però hi ha alguna normativa que reguli això, o creus que hauria d'haver-hi alguna?
2: Bueno, ara aquest estiu va sortir la nova normativa d'intel·ligència artificial a nivell europeu. Moltes de les empreses que ens dediquem a intel·ligència artificial hem redactat els nostres productes on s'ha d'informar, no? Hi havia, sobretot, el que més s'intenta és la protecció de la seguretat, la protecció del coneixement. Aquesta normativa es va adaptant, la tecnologia, com bé sabem, va a gran velocitat, i la normativa no acostuma a ser tan ràpida, però bueno, estem en el camí que evidentment s'han de marcar unes normes sobretot per grans empreses, però també pels que ens dediquem, no?, a la part d'intel·ligència artificial, amb una sèrie de criteris. Vull dir, com tot té normativa, doncs això també ho ha de tenir, i l'interessant és que tots tinguem aquesta consciència de protecció, de seguretat, amb els nostres productes i evidentment amb els nostres clients.
1: Com bé has dit, també això del tema de la IA està avançant de manera rapidíssima, o sigui, en molt poc temps això ha evolucionat molt. Això, pel que fa a les empreses, els hi preocupa o ho veuen com una oportunitat?
2: Jo crec que ara mateix hi ha certa ansietat, anem a dir-ho així, no? Perquè clar, hi ha moltes empreses que hem de fer IA, no? Sembla que és com
1: una mica de pressió, no?, social també.
2: Les de digitalitzar, intel·ligència artificial, no? I això, clar, la gent que venim del món tecnològic tenim una mica més d'oxigen cap aquí, no? O ens ho mirem d'una altra manera. Mira, jo, quan diuen que tu com veus la intel·ligència artificial, o com veus que passarà d'aquí a 2-3 anys, jo el que dic és una mica de relax. O sigui, el que crec que acabarà passant, i és la meva opinió, és que ara hi ha grans bombolles d'empreses, no?, que ara mateix segurament tenen molt valor a nivell milionari d'intel·ligència artificial, i que potser dins de 2 o 3 no hi seran, no? No és que seran molt més grans, potser no hi seran. El que sí que crec que passarà és que la intel·ligència artificial se'ns integrarà dins de la nostra vida general de manera natural, i passarà a la vida de qualsevol de les persones que estem aquí, com en el seu moment va ser internet, com en el seu moment va ser telefonia mòbil, no? Vull dir, quan parlem de que... Jo el que crec és que moltes empreses d'aquestes, que ara són grandes booms, los grandes unicornios, crec que algunes, pues, segurament en algun moment però la IA se'ns quedarà per viure amb nosaltres, no? I el que crec és que normalitzar això també estarà bé, no? Vull dir que la tindrem integrada de manera natural. Per tant, crec que amb el que tenim ara les empreses és una mica de relax. Revisem, vull dir, és el que crec, que és que abans d'introduir la IA a les nostres empreses, revisa primer què és el que necessites, no? Vull dir, sempre dic que s'ha de fer una feina, no?, de veure què és el que necessites, automatitzar en què vols créixer. O sigui, abans de començar a col·locar i comprar software, comprar tecnologia és molt fàcil, però després has de saber per què vols aquesta tecnologia, no? Per tant, per moltes empreses que no saben tant de tecnologia i que tenen com una pressió brutal per part de tothom de incorpora, jo el que dic és, senteu-vos, reviseu què són les necessitats que teniu i a partir d'aquí, evidentment, aprofitem tots els beneficis d'aquestes eines.
1: Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per ajudar-nos a entendre una miqueta més tot aquest món de la intel·ligència artificial.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat, i a les recomanacions d'avui us porto una altra pel·lícula, aquesta vegada d'un gènere de comèdia i intriga. La pel·lícula es diu El Club del Crimen de los Jueves, un grup de quatre jubilats que viuen en una mena de residència superexclusiva i on es dediquen a investigar una sèrie de casos sense resoldre per diversió. Fins que un dia es troben al davant d'un assassinat real que posarà a prova el seu ingeni. Per resoldre'l, hauran de treballar en equip i fer servir tota la seva experiència per anar un pas per davant de la policia, mentre intenten descobrir qui és el responsable abans de que sigui massa tard. El millor d'aquesta pel·lícula és que, tot i tractar-se d'un assassinat, té molts moments d'humor, que fan que no sigui la típica pel·lícula de misteri i que sigui molt entretenida, i sigui fàcil d'anar seguint. A més, els quatre protagonistes tenen personalitats molt diferents i això fa que la manera que té cadascú d'investigar sigui bastant divertida i passis una molt bona estona.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara arriba el moment de les reflexions sobre el fet de ser músic a Catalunya. Ho farem amb un convidat que ho viu en primera persona. Anem a Rubí. Mariona Jerez, amb qui ets? Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui he portat a la ràdio el Bernat Ribas, un músic rubinenc que va començar la seva carrera estudiant aquí mateix, a l'Escola Municipal de la ciutat, i que ara es dedica a temps complet a anar de bolo en bolo tocant música per tota Catalunya. Bona tarda, Bernat.
2: Bona tarda, Mariona.
1: Primer de tot, explica'ns una mica on et podem escoltar, on et podem veure, què estàs fent.
2: Bueno, ara mateix estic involucrat en bastants projectes, i llavors em podeu veure en molts llocs i molt diferents. Treballo en alguns espectacles de teatre musical, com l'Hora del Pati, que sobretot fem concerts a l'estiu i tal, i després també al Caixa Fòrum hi ha un espectacle musical de rock en el que també estic allà actuant i tocant. I després amb molts cantants de l'escena, com Carla Collado, Fran Torrella, Maria Fort, Júlia Català, Arnau Folk...
1: I aquests suposo que també et podem veure en festes majors...
2: I tant, festes majors, sales, tot tipus de concerts.
1: I digue'm, per què vas dedicar-te a la música? Per què vas elegir aquest camí que no és pas fàcil?
2: Bé, va ser una decisió bastant natural, perquè jo sempre havia sigut com la meva passió i el que a mi m'agradava fer. Llavors, a l'hora d'haver de decidir què vols estudiar i tot això, vaig descobrir que realment es podia estudiar interpretació de música, i llavors vaig decidir tirar per allà, perquè era com l'única sortida que veia possible estudiar.
1: Va ser una decisió fàcil o va costar trobar aquest camí a la interpretació?
2: Va ser una decisió fàcil quan vaig saber que existia, perquè jo fins que no vaig ficar-me a estudiar el batxillerat, que vaig entrar a un batxillerat musical, no vaig saber que es podia estudiar això. Clar, llavors la meva única opció que hi havia, l'única sortida més semblant, era estudiar musicologia.
1: I bueno, ara ets un boníssim guitarrista, però al principi, quan eres nen... Ho sabem, bueno, perquè ens ho ha xivat algú, que vas elegir no la guitarra, sinó la bateria. Per què vas canviar d'instrument?
2: Bueno, primer de tot, sóc un boníssim guitarrista o el que sigui, però jo, o sigui, això ha sigut a base de molta feina, sobretot gràcies aquí a l'Escola de Música. O sigui, jo els meus primers 2 anys de bateria no sabia tocar amb metrònom, o sigui, no sabia portar el ritme pràcticament. I llavors, a poc això es va treballant. I vaig fer el canvi... Bueno, no va ser un canvi com a... Ah, doncs ara canviaré i ja no tocaré més la bateria. Però sí que hi va haver una etapa de la meva vida, com a l'ESO o així, que justament tocava la bateria, tocava el baix i tocava la guitarra. I a poc em vaig anar inclinant més per la guitarra, també perquè em donava més recursos a nivell de teoria aplicada i coses així. I va ser com un procés natural acabar ja. Però igualment estic encantat de la meva època com a bateria i sempre que puc em fico a picar en una bateria.
1: I digue'm, ara ja parlem de la realitat. Ser músic no és tan fàcil o tan maco com alguns s'imaginen. Com és realment ser músic a Catalunya? Quines dificultats et pots trobar?
2: Bé, no és tan maco com la gent s'imagina, però tampoc és tan horrorós com la gent es pensa. Perquè hi ha com dues visions, com la de l'estrellato del rock i tal, que no és gens així, però també hi ha la visió com que no es pot viure d'això, i tampoc és així. Llavors... Aquest és el punt mig. Hi ha moltes coses de les que ens podem queixar, però també moltes coses de les que podem estar agraïts. Treballar com a músic, el meu rol com a músic normalment acostuma a ser de sideman, que se li diu, com acompanyant a altres artistes. Llavors, la meva realitat és treballar per altra gent. Llavors, la meva feina depèn d'altra gent. Jo no tinc una jornada laboral estipulada ni tampoc res d'això. Llavors, clar, treballar així en uns horaris en els que potser totes les tardes tinc assajos i els caps de setmana estic fora i la logística d'això acostuma a ser bastant complicada.
1: Però és algú que a tu t'agradi? Vull dir, passar cada tarda i els caps de setmana, això, la vida social s'acaba lamentant, però val la pena aquest sacrifici per el que tu fas, per acompanyar aquests músics, per anar vivint la música com l'estàs vivint ara en directe, en les festes majors i tot això?
2: Si t'agrada la feina, val la pena. Si no t'agrada la feina, és un malson. Però això d'aquí és com totes les feines. O sigui, per mi seria un malson estar operant a una persona i que la seva vida depengués de mi. Però si t'agrada aquesta feina i si tens passió per la feina que, de la que treballes i tens aquesta sort de poder trobar una feina que t'agrada i poder-t'hi dedicar, doncs, o sigui, totes les queixes passen per sota de tot això, saps?
1: I fem un petit recap. Tu has vingut vas començar aquí a l'Escola de Música Pere Borés, aquí a Rubí, però després has passat per altres centres, alguns amb bastant prestigi, no? Mm. Digue'm una mica, quin ha sigut el teu recorregut? I ha sigut un recorregut fàcil?
2: Bé, jo, després de l'escola de música aquí, va ser quan vaig entrar al batxillerat. Jo allà vaig decidir que volia estudiar música i vaig... Bueno, jo vaig començar a estudiar al Duc. Com al batxillerat el vaig fer al Duc. Vaig fer el meu primer any allà i era una mica maleante. I una professora em va agafar i em va dir: escolta, Bernat, fica't a estudiar alguna cosa que realment t'agradi. Fica't a estudiar música o alguna cosa així. I llavors, gràcies a ella, vaig trobar, que era la Gemma, la professora d'història, vaig trobar un batxillerat en el que es podia estudiar batxillerat musical, que és a ESART. En aquell moment estava a Sant Cugat, ara està a Barcelona. I vaig començar ja, vaig fer els meus 2 anys, i una noia que anava un curs més va entrar al taller de músics. I allà va ser quan vaig descobrir que podia estudiar interpretació i que hi havia uns estudis reglats d'això. Llavors vaig estar allà 4 anys a l'escola del Raval, formant-me com a guitarrista per poder accedir al superior. Llavors vaig entrar al superior i ara estic ja gairebé a punt d'acabar el superior. Em falta entregar el TFG.
1: Que no és pas fàcil entrar al superior, vull dir...
2: No, 4 anys de la meva vida formant-me només per aprovar un examen i que, a part d'aprovar-lo, clar, va per ordre, saps? Si entren 4 guitarristes, encara que treguis un 8, si els altres han tret més bona nota, no entres.
1: Sí, aquí no hi ha gaire diferència amb la música clàssica, que també es regeix per les mateixes normes.
2: Exacte. El punt feble d'això és que per estudiar música, normalment, si ha de ser un centre públic, entrar-hi és molt més difícil, hi ha moltes menys places. Llavors, estudiar música o estudiar qualsevol tipus d'art o coses així acostuma a ser molt car i molt inaccessible per molta gent.
1: I, bueno, ja pensant en els músics que potser t'estan escoltant ara mateix, hi ha algun consell que els hi puguis donar de cara al seu futur? Músics que estan com tu estaves, no? Que no saben potser ni quins estudis hi ha, ni quines opcions tenen, ni si és una via laboralment assequible.
2: Mira, el primer de tot és que que siguin molt conscients de que no és un camí fàcil, perquè no, en el nostre voltant no hi ha molta gent que s'hi dediqui. Llavors, no és com estudiar una carrera normal a la UAB i tal, que molta gent estudia allà i tot això. Llavors, costa de vegades trobar referents, però n'hi ha. Molta gent actualment estudia música i molta gent que s'hi dedica ha estudiat música i cada vegada obren més centres, cada vegada hi ha més places. I llavors, si tens clar que vols seguir un camí artístic o un camí que no és el típic que tothom escolliria, mentre tinguis passió i estudis i tot això, anirà bé. O sigui, jo no he sigut un gran estudiant, ni he sigut una persona que li ha dedicat moltíssimes hores i encara així no em puc queixar del moment en el que estic. Llavors, jo crec que si fas les coses millor que com les he fet jo, que és bastant fàcil fer-les millor que com les he fet jo, tindràs una bona carrera. Podràs entrar a un centre públic, saps? Pagar molts menys diners i que sigui una via realment factible.
1: I ja, parlant una mica de l'escena musical catalana, tu has dit que toques per altra gent, vas de grup en grup, suposo que llavors hauràs conegut bastantes realitats. Com és l'escena musical catalana ara mateix? O sigui, en quin estat de salut la tenim?
2: Ostres, bé, crec que en els últims 20 anys ha canviat molt com era l'escena i com és l'escena. Pel que fa a la música, jo crec que ha perdut una mica el caire reivindicatiu en el que és el mainstream, per així dir-ho, però en general, això, de tot
1: sí,
2: arreu.
1: Sí, que mainstream volem dir el que és més conegut, no?
2: Sí,
1: per qui no coneixi l'anglicisme.
2: El que sona més i tot això, sí. Llavors, ha perdut una mica el caire reivindicatiu, que per algunes persones pot ser positiu i per algunes negatiu, eh? Això és un fact, un hecho. I en el que és la qualitat musical, encara que hi hagi molta gent que digui que la música d'abans no sé què, bueno, sempre va evolucionant i va canviant, i llavors, a nivell de música, jo estic bastant content del que està sortint. L'únic que sí que és veritat que moltes vegades etiquetem la música catalana o la música en català com a els 10 grups que més sonen, i és molt més gran que això. Ara, per exemple, han sigut les festes de la Mercè i he vist allà concerts increïbles de gent que no coneixia o que encara no havia vist en directe, que canten en català i que realment, o sigui, tenen una música molt interessant. I pel que fa a el que és la indústria, ara em dóna la sensació que hi ha molt monopoli. Hi ha moltes ganes de monopolitzar la indústria. Grans empreses de booking o de management que estan fent que tota la programació d'un dia, d'una festa major o de tota una festa major es controlen unes persones en concret i llavors fiquen allà tots els seus grups. I si no estàs en aquestes empreses, gairebé no tens concerts o no pots tocar a certs llocs. Llavors, en això, jo crec que hi hauria d'haver una mica de mirada crítica també a l'hora de, si ets ajuntament o si ets programador, de no delegar-ho tot a una mateixa persona, perquè si no tindràs sempre els mateixos grups. I per això a les festes majors sempre hi ha els mateixos grups.
1: Bueno, m'alegra saber almenys que el que és la qualitat i el talent el tenim. Ara només falta ficar-li una mica d'ordre,
2: sí, sí,
1: i que tinguin un camí una mica més fàcil.
2: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bernat, i esperem que tinguem l'ocasió d'escoltar-te amb la teva guitarra aviat a Ràdio Rubí o a qualsevol ràdio de la xarxa.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Ha sigut un plaer.

Bé, doncs amb aquestes reflexions que ens han arribat de la veu del Bernat Ribas, hem de tancar la paradeta per avui. Sabeu que hem començat una nova setmana, ja les acaballes d'aquest mes de setembre. Demà és dimarts i, per tant, aquí ens trobareu quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir d'aquesta jornada. Adéu-siau.

0: 9.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
6: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
7: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
4: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
1: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: A continuació, escoltarem la repetició de l'Esport en Marxa d'avui.
6: 9:45 del matí.
5: Esport en Marxa. Amb Joan Garcia.

Molt bon dia i benvinguts al segon esport en marxa de la temporada, i on el futbol, l'handbol i el curling seran protagonistes. Ens acompanyaran dos entrenadors que lideren les seves categories, Raül Raposo del Sanco femení i Salva Puig de l'handbol Sant Cuat. També parlarem del mal inici del Sanco masculí amb el tècnic Lluís Macià i d'un nou esport a casa nostra, el curling en pista, amb la nova creació del club curling La Floresta. Ens donarà més detalls d'aquesta disciplina esportiva en Joan Zamora, qui és el responsable de comunicació del club. Un menú farcit d'esport i, com sempre, el que ens toca ara mateix és posar en ordre els números i els resultats d'aquesta jornada. Ens acompanya el Martí González. Comencem.

0: Doncs, com sempre, comencem els resultats d'aquesta jornada amb aquest repàs amb el Martí González. Martí, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Sant Quirze, 28, amb vols, Sant Cugat, 32.
1: Ple de victòries dels santcugatencs després de dues jornades de competició.
0: En bàsquet, Unió Esportiva, Sant Cugat, 54, Sant Feliuenc, 57.
1: Primera desfeta dels Itai Levi a la Supercopa.
0: En futbol, Sant Cugat Masculí, 0, Tossa, 2.
1: Els de Lluís Macià encadenen la segona derrota consecutiva.
0: Més futbol, Sant Cugat Femení, 2, Europa, 1.
1: Les santcugatenques són líders invictes de la tercera federació.
0: En hoquei herba, Club Deportiu Terrassa, 0, Júnior Femení, 1.
1: Segon triomf consecutiu i la primera com a visitants.
0: Més hoquei herba, Club de Campo 2, Júnior Masculí 2.
1: Els de Guille Carnicer es garrapen un punt valuós de Madrid.
0: En futbol sala, Sant Quirze 5, Olímpic Floresta 1.
1: Els florestans inicien la lliga amb una contundent derrota.
0: I per acabar, Barça 50, Rubí Sant Quan Masculí 34.
1: Els de Martín García perden el derbi català de la Divisió d'Honor Elite.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Comencem aquest nou Esport en marxa, el segon de la temporada, i avui el futbol, l'handbol i també el curling seran protagonistes. Però anem a pams, comencem i ho farem parlant de futbol. Del Sant Cugat femení, que lidera amb mà de ferro aquesta tercera federació i ho fa després de 3 victòries consecutives. Ahir es va desfer per 2-1 de l'Europa B en un partit molt igualat, molt ajustat, que van definir les de Raül Raposo a la segona meitat. I avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils, el tècnic de l'equip, en Raül Raposo. Raül, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Bé, ja has paït la victòria. Avui t'has aixecat líder de la tercera federació, no?
2: Sí, ens hem aixecat líders avui, però de fet ho venim dient molt amb les jugadores. Ara mateix no importa. Sí, clar que importa sumar punts, però el que importa és treballar setmana a setmana, és molt d'hora, no sabem qui estarà dalt, qui no ho estarà tant. El que té molt valor és anar traient els punts, sobretot en la situació actual amb tan poques jugadores, situació d'emergència, té un valor incalculable i sí que també hem de saber gaudir, a part de l'exigència, els resultats de la feina que estem fent.
1: Si ens fixem als marcadors, no hi ha hagut cap marcador que diguis hem guanyat de manera important, tot ajustat, tot per petit detalls, però al final 9-9.
2: Segurament a la línia del que és la categoria, ja ho va ser l'any passat, tot extremadament igualat, tothom pot punxar qualsevol dia, tothom pot sumar qualsevol dia, i és el que venim dient i som molt conscients d'això. Cada setmana és un nou repte i no podem pensar més enllà.
1: De l'equip respecte a la temporada passada, en què ha guanyat?
2: Ostres, primer de tot es nota moltíssim com l'equip agafa una gran experiència l'any passat i fa una passa endavant, com entén de què va això i com totes les jugadores milloren moltíssim, primer individualment i després com a grup. Això es nota moltíssim, no? Com la jugadora, tota jugadora de l'equip individualment ha crescut i després com un any més, gràcies a tot el que ens envolta, gràcies al Tono, gràcies fins i tot també a les jugadores que ajuden en tot, hem pogut incorporar molt bé jugadores i sobretot persones.
1: Respecte a la temporada passada, aquests partits com el d'ahir, com el de Reus, la temporada passada a vegades s'escapaven i aquest any no.
2: Primer l'encert a les àrees, típic i tòpic del futbol, però també hem encertat el mercat aquí i hem millorat també molt com a equip. Segona, la capacitat competitiva i l'experiència de la categoria. Ens està donant molt. És que es nota alguna miqueta diferent. És que fins i tot diria que no estan sent les millors jornades per nosaltres en quant a joc. Jo tinc molt clar que el que necessitem perquè la cosa vagi de veritat bé és que el procés entre setmana sigui millor. Està molt difícil i tenim la sort que el club està ajudant molt amb jugadores del B, amb jugadores del filial. Estem comptant almenys amb dues jugadores del juvenil i dues jugadores del filial tots els dies a l'entrenament, perquè si no directament és que no som ni suficients per entrenar, i com tot l'ecosistema ajuda, ens està donant molt, però tenim molt clar que necessitem que tot allò que passa entre setmana sigui a un nivell altíssim, que és el que sempre hem tingut, és el que ha fet créixer el projecte. No ho estem podent tenir sempre per diferents raons, en alguns moments per lesions, altres moments per Copa Catalunya i de més. Quan el procés entre setmana sigui encara millor del que ja és, perquè les jugadores sempre són molt disciplinades en tot això, encara crec que podrem donar una passeta endavant.
1: 4 dies d'entrenament, això pocs equips ho tenen, eh?
2: Totalment, és una sort que el club ens doni la possibilitat i sobretot és una sort que la jugadora ho admeti. Com venen, perquè no només són 4 dies, són 4 dies de moltes hores, perquè en aquests dies hi ha gimnasos, hi ha molts vídeos, els hi donem moltes voltes al tema del vídeo, són moltes hores, molta implicació la que demana per part de les jugadores, però ja ho parlàvem ahir després del partit, el més important és l'equip, el grup, la família, i mentre segueixin tenint aquesta capacitat de treball, el club està disposat a donar-los eines i nosaltres com a cos tècnic els més feliços del món de tenir tot aquest ecosistema.
1: T'anava a dir, l'objectiu és lluitar per l'ascens?
2: Aquí l'important sempre és veure quin títol li poses, no? I nosaltres sempre li hem posat estar a dalt. No és una urgència pujar. De fet, crec que aquest és l'èxit del Sant Cugat femení. L'èxit no és des que arriba l'últim cos tècnic que som nosaltres, sinó l'èxit és a l'entendre que no tot és a curt plaç, que és almenys a mig plaç i sobretot a llarg plaç, que no es dona cap pas endavant que no sigui fonamentada, com de fet, tot el que hi ha abans d'aquest últim cos tècnic també és una línia continuista, amb entrenadors del mateix estil. De fet, aquest cap de setmana va venir el Nacho, que és el ara entrenador del filial de l'Europa, va ser l'entrenador del Sant Cugat. Veiem que té una línia de joc molt semblant a la nostra i entendre com a poc s'ha d'anar creixent i en passes fermes sempre.
1: Sigul, Sant Cugat, el que és el mateix, segon classificat contra el líder. Bon partit diumenge a les 12, no?
2: Ostres, és un partidàs. M'encanta l'equip, m'encanta l'entrenador. Hem de recordar que realment és el Mataró, és un equip nou, però... vull dir, és un equip nou dintre del Sigul, però són jugadores que es coneixen... El projecte és més antic que el nostre, de fet. Són jugadores de moltíssim nivell. A mi l'entrenador m'encanta, crec que la proposta és boníssima. Ens hem enfrontat molts cops. Hem tingut la sort d'encertar molt en els darrers enfrontaments, encertant en el marcador, perquè sí que crec que els últims partits, els partits de Lliga l'han passat contra el Mataró, vam encertar molt en el pla de partit i com va sortir el mateix. De fet, et diria que potser van ser els dos millors partits de la temporada. A Històrics també vam guanyar la final contra elles, però aquí crec que van encertar molt en el joc, han fitxat molt bé. Uf, quin partidàs.
1: Doncs, millor dit, impossible. Partidàs diumenge a les 12 a Montigalà. Sígol, segon classificat davant el líder invicte, que és el Sant Cugat femení. Raül Raposo, tècnic del Sant Cugat, gràcies per acompanyar-nos i molta sort, no només aquest partit, sinó pel que resta de temporada. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs no deixem el futbol, anem a parlar del Sanco, però ara de l'equip masculí, que va perdre aquesta jornada 0-2 amb el Tossa, i ens escolta el tècnic del Sanco masculí, en Lluís Macià. Lluís, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, dilluns, dia de reset i nova setmana, no?
2: Doncs sí, ja a aixecar-nos i a pensar en el següent, en el Figueres, aquest cap de setmana a casa.
1: Li has donat moltes voltes al partit o no?
2: Doncs sí, la veritat és que quan perds no pares de donar-li voltes, veure en què t'has equivocat i pensar en què pots corregir doncs, per fer-ho millor.
1: Mm. Dues jornades de competició, dues derrotes. Ara potser el que cal és paciència, no?, i seguir cercant el camí per arribar a la victòria.
2: Doncs sí, després d'una pretemporada molt bona, els dos primers partits oficials no hem tingut el resultat que hem volgut. Sí que el camp d'alcaldes doncs, van fer partit no per perdre ni per empatar, però així és el futbol, perdones i ho pagues, i aquesta setmana doncs, que no hem estat bé. Vam sortir malament, la primera part és molt dolenta i a la segona part, quan busques la reacció, et trobes amb un altre gol que dificulta molt el tornar a entrar al partit.
1: Què et preocupa, si és que et preocupa, el fet de no fer gols o aquests dos gols encaixats? El primer a Caldes és una jugada de pilota aturada, no sé si dins del teu anàlisi doncs, també trobes a faltar això.
2: Sí, també penso que aquí hem tingut mala sort, perquè al final si mirem ocasions xuts a porteria entre els dos partits igual hem arribat més de 12 vegades i tenim jugadors com per transformar-les, i que no ho hagin fet no em preocupa en excés. Sí que confio doncs, que acabaran arribant els gols, perquè els jugadors tenen qualitat per fer-ho i perquè generem ocasions.
1: Pel que fa a la plantilla, suposo que estàs content perquè s'ha reforçat molt i molt bé. Ara falta això, no? Que rendeixin i que a poc a poc, dins d'aquest ecosistema, doncs, arribin els resultats.
2: Doncs sí, estic molt content amb la plantilla i falta això, doncs, competir per sumar de 3 i agafar aquesta línia i no deixar-la.
1: És la teva segona etapa al Sanco, un club que ha canviat molt, no?, des d'on tu eres fins ara.
2: Sí, la veritat és que ha crescut molt en tots els sentits, el futbol base, el femení, i a veure si ara som capaços també doncs, des del primer equip doncs, de fer un pas endavant. Aquestes dues primeres jornades no han sigut bones, i esperem doncs, donar amb la tecla, donar-li la volta i anar cap amunt.
1: Un grup 1 complicat, com és la primera catalana, tant l'1 com el 2 com el 3, però aquí trobem històrics com Figueres, que visita Tubau, Palamós, Lloret, Granollers, exigent, no?
2: Sí, i a més, quasi tots els tenim en el primer tram de la Lliga, no? En els primers 10 partits tenim molts enfrontaments doncs, d'aquests equips de la part alta, i res, sí que la dificultat doncs, del grup la coneixem bé, i nosaltres creiem que estem preparats per poder estar amb aquest grup també, tot i que no haguem començat com voldríem.
1: Per acabar, l'objectiu és intentar l'ascens, perquè des del club així ho diuen i ningú s'amaga.
2: L'objectiu és guanyar el cap de setmana i el següent. Guanyar cada cap de setmana és el nostre objectiu, intentar estar a dalt, sí.
1: Per acabar, Figueres, un històric que, la veritat, l'any passat es va salvar a la darrera jornada, que ha fet una freda i una calenta, però un equip reconeixible i amb jugadors de categoria superior, no?
2: Sí, un club històric i un equip doncs, que bueno, ve de guanyar l'últim partit a casa contra l'Alcaldes i que vindrà a competir, segur que ens ho posarà molt, molt difícil.
1: Molt bé, doncs, Lluís Macià, tècnic del primer equip masculí del Sanco, gràcies per aquests minutets. Esperem, tant de bo, que aquest dissabte hi arribi la primera victòria. Serà a les 6 de la tarda davant el Figueres. Molta sort i, de nou, ànims i a seguir.
2: Moltes gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I d'un entrenador que no ha començat massa bé la Lliga a un altre que l'ha començat i de quina manera liderant, això sí, un primer lloc compartit amb diferents equips, que ha sumat dues victòries en dues jornades. Parlem amb Salva Puig, el tècnic del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat. Salva, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Primera entrevista que fem amb Cugat Media, el programa Esport en marxa, i no podia ser de millor manera. Dues jornades, dues victòries, no?
2: Doncs sí, un inici immillorable. La veritat que l'objectiu per nosaltres és intentar optar aquestes dues primeres places de la competició. Sabem que serà complicat, però l'inici és immillorable, estem molt contents i a seguir, que és el que toca.
1: I a més contra dos rivals d'entitat, la Roca i el Sant Quirze, vull dir que has començat, però no és un inici fàcil.
2: No, de fet, aquests dos equips la temporada passada van guanyar els respectius partits contra el Sant Cugat, vull dir, vam tenir dues derrotes amb aquests equips, i això demostra una mica doncs que hem començat bé, que estem en bona línia i ens ha donat molta confiança per seguir amb el treball que estem fent, sent conscients que cada partit en aquesta categoria és complicat i dissabte vinent, malgrat rebem un equip que acaba de pujar de categoria, doncs sabem que també tindrem un altre partit complicat, no?
1: Sens dubte, el Garbí serà el partit dissabte a 8:15 del vespre al PAF 3. Preguntar-te una mica la teva arribada, com t'ha rebut el vestidor, a nivell d'idees, de model de joc, de pla de partit, entenc que els jugadors estan responent, no?
2: Doncs bé, sí, tothom molt content, molt focalitzat amb la línia de treball, evidentment, quan arriba un entrenador nou, doncs tothom té les seves idees, hem canviat cosetes, però tothom està molt receptiu. Evidentment ens falta una mica o bastant de temps perquè són molts detalls dintre del model de joc, però cada vegada estem assimilant més i

0: i crec que la cosa està funcionant molt bé i estem contents.
1: Mirant la classificació, sabem que és anecdòtica, que són dues jornades, que la valoració és mínima, però no sé si sobta que Granollers B, La Roca, alguns dels grans candidats no estiguin a dalt i trobem d'altres equips que potser no estan cridats a estar a la part alta, però de moment han fet el 2-2.
0: Bueno, jo crec que aquesta temporada hi haurà 6-7 equips que lluitaran per les dues primeres places perquè els equips s'han reforçat i jo crec que aquest ventall s'ha ampliat. I després el fet de Granollers i La Roca, Granollers, molts dels seus joves han pujat al primer equip i estan en un procés de reconstrucció amb gent encara més jove, però Granollers anirà cap amunt segur amb el pas de les jornades. I pel que fa a La Roca, és un equip molt dur, molt intens, ja ho vam veure la setmana passada, i la segona jornada l'ha perdut d'un gol, vull dir, ha tingut dues derrotes mínimes contra nosaltres i ahir o abans d'ahir, llavors jo crec que també aniran cap amunt i és un fet una mica més anecdòtic que una altra cosa.
1: Per acabar, Salva, a nivell d'afició, de club, ja està estat el que és jugar al PAF 3, aquest suport incondicional de l'afició, i també aquest vincle entre el primer equip i l'handbol base, no? Això també és important de cara a crear un caliu, un clima destacat.
0: Sí, està clar que els partits de casa per nosaltres seran molt importants, intentarem que no s'escapi cap punt i l'afició, i en aquest cas, doncs els jugadors de la base també ens donen un suport molt, molt important i després també aquests jugadors de la base doncs veuen la porta del primer equip oberta, no? Estem comptant amb certs jugadors, tant als entrenaments com en els partits, i això, bueno, dona també un sentiment de pertenença i un sentiment de club, no? I això és molt, molt important.
1: Doncs, Salva Puig, tècnic de l'handbol Sant Cugat, felicitats per aquest inici de temporada i dissabte, doncs, tercera jornada. Rebeu el Garbí de Palafrugell, serà a 8:15 del vespre al PAF 3 de la Ramel Sallí. Moltes gràcies, Salva, i seguim aquesta bona dinàmica.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa i ho farem parlant de curling. Sí, sí, aquest nou esport, aquesta nova modalitat esportiva que ha arribat a casa nostra. I ho fan des de l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, que han impulsat aquest nou projecte esportiu social, una proposta pensada en enfortir els llaços comunitaris i la xarxa veïnal entre els barris de la Floresta, Vallvidrera i Sarrià, perquè ja tenim doncs equips a nivell català, a Barcelona, Sarrià, Vallvidrera, Puigcerdà, Lliçà d'Amunt, i ara la Floresta també ho volen fer. Tenim aquí amb nosaltres en Joan Zamora, que és responsable de la comunicació d'aquest club i també juga aquesta modalitat esportiva. Joan, bon dia.
2: Bon dia, Joan.
1: Explica'ns a veure què és això del curling. No tenim gel, no tenim pista, però a la Floresta tindrem pista i es podrà practicar, no?
2: Doncs sí, és una iniciativa que hem muntat des de l'associació i el nostre objectiu, sobretot, és fer xarxa entre els veïns amb l'excusa de jugar amb aquest esport tan peculiar que és el curling. La veritat és que tenim diverses propostes, però el nostre objectiu és jugar amb una pista, com fan, diguem-ne, els professionals, amb una pista, si és de gel o si no, de vinil.
1: I aquesta pista, esteu en tràmit amb la Federació Catalana, es podria instal·lar fins i tot a l'Associació de Propietaris i Veïns de la Floresta, no?
2: Sí, així és. A l'associació tenim diverses localitzacions, tant a baix, en un local, com al nostre pati, hi ha diversos espais per posar i adaptar aquesta pista.
1: Explica'ns una miqueta en què consisteix el joc, perquè tothom veu el gel, però clar, si parlem ja d'indoor, és una altra història.
2: Sí, doncs sí, el curling es juga amb una pista que mateix 45 de llargada i 4 metres d'ample, amb una diana al mig de 3 metres, i l'objectiu és llançar des del final de la pista unes pedres, com unes pilotes, unes pedres de metall, de granit, a la diana, i fer més punts en funció de quantes pedres hi ha dintre d'aquesta diana.
1: I bé, també és tàctica, perquè tu a vegades llences directe a la diana, però d'altres vegades vols deixar allà enmig perquè el rival no pugui accedir a aquesta diana i no sumi punts.
2: Sí, l'estratègia també juga un punt important, perquè en funció de si tires primer, tires segon o fins i tot tires a l'últim, pots impedir o evitar que l'altre equip faci punts.
1: I d'on surt

0: idea, perquè clar, és un esport relativament nou de practicar.
1: Doncs sí, neix amb el contacte amb el Club Corrent de Sarrià, que és creat recentment, i parlant-ho, els de Sarrià ens van comentar, ens van raptar a veure si podíem fer un partit contra ells, i nosaltres no ens vam aturar i vam anar per totes, i bueno, ja tenim plantejat aquest partit contra ells.
0: Un partit que arribarà per la Festa Major de Sarrià, no?
1: Sí, el 6 d'octubre, a les Festes Majors de Sarrià, nosaltres, la Floresta, farem el nostre partit de presentació de debut contra ells.
0: I entenc que també haureu de registrar l'entitat i anar fent de mica en mica passos, no?
1: Sí, ara, per exemple, estem començant per la formació de l'equip i fent la difusió d'aquest club al barri, i després doncs, serà tot el tema burocràtic amb el contacte amb la federació, federar-se i, bueno, redactar potser també tots els estatuts del club per, bueno, per també tindre doncs, una pista de gel i ja començar a potser fins i tot participar en una lliga.
0: A nivell català tenim fins ara, pel que m'has comentat, 5 clubs, vosaltres seríeu al 6è aproximadament, i bé, més enllà de l'àmbit esportiu, el tema social és prioritari, no?
1: Sí, un dels pilars d'aquest equip i també de l'associació és fer barri i fer xarxa, i sobretot és aprofitar el tercer temps, com ja en el rugby, que és després del partit, doncs fer una cervesa o prendre alguna cosa o anar a esmorzar amb l'equip, amb el teu equip i fins i tot amb els teus rivals. Pues, sobretot destacant pues, aquesta germanor amb l'equip i amb les persones que juguem aquest esport.
0: Molt bé, per acabar, no sé si heu rebut comentaris de la gent del barri, d'altres jocs, d'altres indrets, demanant informació o fins i tot fent comentaris de dir què esteu fent.
1: Per un costat, ens han demanat molta informació perquè en veritat és un esport poc conegut i ens han demanat molta informació com es juga, a on i fins i tot com. Però també per un altre costat, molta curiositat i molta positivitat en quant a interessar-se per aquest nou esport.
0: Doncs bé, ja ho saben, si volen informació a l'Associació de Veïns de la Floresta, doncs podran trobar aquest club de curling La Floresta. Joan Zamora, responsable de comunicació d'aquesta nova entitat, pendents de que arribin aquestes imatges dimarts de la setmana vinent a Sarrià. I bé, moltes gràcies per atendre'ns i estarem atents, sobretot a nivell visual, què ens depara aquest nou esport a casa nostra. Que vagi molt bé, Joan.
1: Gràcies.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs sintonia final, perquè fins aquí ha arribat l'esport en marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, perquè tot seguit podreu escoltar la informació de Sant Cugat i a Faves Contades. Avui parlem d'una història, un audífon per tornar a connectar a la història del Jan. El Jan és un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral, pràcticament no hi sent, per l'orella esquerra. En Sergio Morales entrevista el seu pare, en Roger Mauri. Que vagi molt bé, ens retrobem dilluns vinent. Adéu-siau.

0: A l'Espai de Literatura, que fem en col·laboració amb la llibreria Celler de Llibres, avui confrontem i analitzem avantatges i inconvenients dels llibres de butxaca i els llibres de tapa dura. I per fer-ho, ens acompanya, com no, el llibreter Pablo Jiménez. Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Carme. Passant calor.
0: Passant molta calor. Però escolta, un refresc que pot ser una llimonada feta a casa, fresqueta, i un bon llibre sota...
1: Ajuda.
0: Ajuda. Sota una bona ombra. Sí. És fantàstic. Per cert, avui que parlem d'aquest tema que pot semblar un tema banal o de poca transcendència, segurament per alguns no ho és tant.
1: No ho és gens.
0: Perquè a l'hora d'anar a comprar, segurament tu sabràs més que tractes amb el client, a banda del contingut, que és una de les coses que més es valora, que per això es van a buscar llibres concrets, el tema format, no? En quin format es presenta un llibre? Això és important per al client?
1: Sí, sí. I és important per dos factors. Vale? Primer aclarim què vol dir el format. Tenim tres formats bàsics al nostre país, que un és el format de llibre gran, per dir-ho d'alguna manera, aquell llibre que està amb les mides tradicionals d'aproximadament 15x12, 16x12, vale? El llibre habitual. Després tenim el format de butxaca, que és aquell llibre més petitet, normalment també amb una lletra més petita, més amb un tipus, sí, amb un tipus de font més reduït, amb menys marges, el text més atapeït, però molt més portable, molt més còmode, si t'estàs movent. I després tindríem ja l'edició, doncs això, no?, amb tapa dura, a lo millor amb un aspecte de luxe, de donar-li una portada especial, d'afegir unes il·lustracions, segon quin cas, o de donar-li, doncs, el tall, que és la part contrària al llom, per entendre'ns, és a dir, la part que formen tot el gruix de les fulles aplegades, sí, doncs a lo millor decorat d'alguna manera o el que sigui. Llavors són tres formats molt diferents, amb tres preus molt diferents. Què és el que influeix en la decisió del client? Per una banda, pot influir el preu, i per una altra banda, influeix la comoditat.
0: I si no és per tu, i és de fer un regal.
1: Correcte.
0: Per exemple,
1: aquí parlem de la comoditat, sí, que en realitat és el preu. Per què? Perquè quan tu fas un regal, vols que sigui vistós. Si ens baséssim només amb el contingut, tu el regalaries amb butxaca i ja està. El contingut és el mateix. El contingut del llibre no varia en cap dels tres casos.
0: Sí.
1: Però què passa? Clar, si vull quedar bé, doncs, home, que sigui amb tapa dura i no el tens més maco. No, és que no l'han fet més maco, és així. Ah, bueno, vale. Clar, el tema econòmic és important. És a dir, estem parlant de que un llibre de butxaca moltes vegades costa la meitat que el mateix exemplar amb el format normal o amb el format de luxe. Ah, hi ha una diferència de preu important. Si un llibre que val 24 euros, quan el treuen en butxaca et costa 12 o 13, dius, home, m'estalvio uns quartos, que sempre van bé. Això és una opció. Però després hi ha un altre tema, i és un tema que a mi se m'ha acudit parlar d'això avui, perquè tenim l'estiu a sobre. La gent voldrà anar a la platja, a la muntanya, a fer un viatge. Clar, endur-te un llibre de 600 pàgines, amb tapa dura, ben encolat, ben... Home, és molt més maco, però clar, pesa més. Si tu vas al metro, és incòmode. El llibre de butxaca és la solució tradicional per portar-lo, doncs, a aquests llocs on, doncs mira, per una banda, més còmode de manipular, i per una altra, si se'n fa malbé perquè es mulla a la platja, perquè em cau a terra quan vaig a muntanya, perquè amb el metro m'emputxen, m'apreten, m'estressen... Bueno, però escolta, no m'importa tant perquè el seu preu és molt menor.
0: Algú et diria, escolta, ben fàcil, un e-book.
1: Sí, però...
0: Estem parlant de llibres.
1: Clar, jo parlo de l'objecte...
0: físic.
1: Sí, sí, sí. No, no, l'e-book l'he fet servir, sobretot quan havia de viatjar més per temes de feina, que potser estava fora de casa un mes o un mes i mig. Clar, si m'havia d'endur els llibres que jo llegeixo un mes i mig, per mi, o sigui, era horrorós, en una maleta només pels llibres. Llavors, l'e-book m'era molt útil per això. Però a mi m'agrada tenir el llibre en format físic i tenir-lo a casa. Què és el que acaba passant? Clar, a més, hi ha una diferència, i és que la tradició aquí a Espanya, no a tot arreu és igual, la tradició aquí a Espanya és que primer surt el llibre amb tapadura, amb maco, amb gran i tal, i passats uns mesos, 6 mesos, 8 mesos, un any, treuen l'edició amb tapatova. Això, per exemple, al mercat anglosaxó no passa. Al mateix temps que surt el llibre amb gran, et treuen l'edició de butxaca. Perquè ells consideren...
0: I aquí per què es fa així, ho saps?
1: Bueno, aquí és una manera de rendibilitzar l'edició. És a dir, si tu tens molta ànsia per llegir aquell llibre perquè resulta que per fi ha sortit la tercera part del Nombre del Viento o la sisena de Juego de Tronos, te compraràs amb el primer format que surti i no t'importarà gastar-te més. I passat el temps, doncs ja te'l compraràs amb tapa tova o amb més petit o amb butxaca o el que sigui. El plantejament, per exemple, als països anglosaxons és no, jo els trec a la vegada...
0: I que el client tregui.
1: I el client que triï. Llavors, són formats, són plantejaments diferents.
0: A banda de la comoditat i del preu, hi ha algun altre avantatge que poguéssim destacar d'aquestes edicions de butxaca?
1: Sí, mira, jo normalment, jo hi ha una bona quantitat de llibres a casa que els tinc amb gran i amb butxaca. I diràs, Pablo, però si és el mateix llibre. Ja, però per exemple, a mi m'agrada molt rellegir. Si jo un llibre el rellegeixo 6, 7, 8 vegades al llarg de la meva vida, aquell llibre pot acabar fet malbé, pot malmetre's. Llavors, clar, si a mi se'm malmet una còpia que tinc de butxaca, bueno, doncs què hi farem? I l'altre el tinc ben conservat i ben guardat perquè vull que algun dia doncs, la meva filla o els meus nets o els meus besnets doncs, puguin recuperar aquell llibre que tenia l'avi que els agradava tant. Llavors, doncs, per exemple, després hi ha el col·leccionisme, eh? Perquè si et dic que del Senyor dels Anells tinc 15 edicions diferents, perquè m'agrada tenir, és un dels meus llibres de capçalera...
0: Això és friquisme pur.
1: Això és friquisme pur. Jo ho reconec, ho assumeixo, em reconeixo com a friqui i m'encanta. I no passa res. I penso que és una paraula que hem de reivindicar.
0: No, que està bé, que està molt bé, clar, que no és pejoratiu, eh?
1: No, però, per exemple, el llibre de Fahrenheit 451, tinc una edició amb tapadura molt maca, molt xula, que va sortir, és un llibre que a mi m'encanta... Però en el seu moment vaig decidir, el primer cop que el vaig voler rellegir, me'l vaig comprar amb una edició de butxaca superbarateta de 9 euros. Per què? Perquè si se'm fa malbé aquesta no m'importa, no passa res. Però aquella edició que em vaig comprar i que tinc des de l'any 80 i pico, em sembla que la tinc, que és un dels meus llibres que em vaig comprar d'adolescent, doncs no la vull perdre.
0: O sigui que tens l'edició del col·leccionista.
1: Per dir-ho d'alguna manera.
0: A part de l'usuari, tens la del
1: exacte,
0: col·leccionista.
1: Exacte.
0: Ah, és una manera de veure-ho. Amb el tema dels llibres de butxaca podem parlar que d'alguna manera democratitzen la lectura perquè és més accessible a les butxaques de més gent?
1: Sí, aviam, avui dia tenim una gran sort i és que tenim, almenys a Catalunya, tenim una xarxa de biblioteques públiques absolutament meravellosa amb molta diversitat de títols i que el que no tenen... els hi pots demanar i per préstec interbibliotecari t'ho porten. Però no tens el llibre a casa, no el pots llegir i rellegir sempre que vulguis. ¿Vale? Mm. Llavors, el fet de que el llibre sigui en butxaca significa que gent amb un poder adquisitiu menor deixa de convertir-se el llibre en un article de luxe. Que el llibre va néixer com a article de luxe. Perquè, clar, a l'edat mitjana un llibre es copiava a mà. Allò valia doncs, com ara un esportiu, un cotxe esportiu.
0: Un imperi.
1: Un imperi, valia un... Pensa que els llibres es guardaven amb arcons tancats amb clau.
0: Home, tu te'n vas a un museu i quan trobes un manuscrit, allò està...
1: Correcte.
0: Guardat a pany i forrellat.
1: Llavors, el fet del llibre de butxaca ens permet... Per una banda, jo ho trobo molt interessant, primer per això, perquè et permet accedir d'una manera molt més econòmica a la cultura. Però després, el que et permet també és que... aquell llibre circuli molt més fàcilment. Per què? Perquè un llibre de butxaca no t'importa deixar-lo amb un amic de dir «Ei, fes-te un cop d'ull que a mi m'ha agradat molt». En canvi, el llibre aquell que t'ha costat 30 euros diu «I si no me'l torna, me'l mato o què faig?».
0: Sempre es perden llibres,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. I penso que és important que tots els elements culturals han d'estar a l'abast de tota la població el màxim possible.
0: Parlem ara dels de tapadura i aquestes edicions de luxe que hem associat, vulguis o no, al tema del col·leccionisme. però quins avantatges o què destacaries com a part positiva d'aquests formats?
1: Aviam, a nivell de contingut, res. A no ser que hi afegeixin algun capitulet extra o algun comentari de l'autor que no està amb l'edició, que això s'ha fet diverses vegades. L'edició col·leccionista és senzillament el dir m'agrada molt aquest llibre. Fixa't que mai surt de sortida amb edició col·leccionista. Sempre surt l'edició normal i un temps després et treuen l'edició il·lustrada de col·leccionista, que a més normalment li posen la franja de limitada. És a dir,
0: sí. Ja, no ho té tothom.
1: Exacte, hi ha 2.000 exemplars, quan s'acabin s'han acabat. Després resulta que han tirat 20.000, però bueno, és igual, però és limitada, és limitada. És un tema més de passió per un tipus d'objecte. És el mateix que dius, les bambes...
0: Fetichisme.
1: Sí, però, o per exemple, les bambes. Per què t'has de comprar les bambes, no sé, la que estigui de moda ara, Nike, Salomon, Adidas, la que sigui, i no t'agafes les del Mercadillo, que surten molt més barates. Per què? En realitat, no és perquè no, és que amb el meu tipus de peu, aquest tipus de calçat, pocs casos són aquests. Tu et compres les Nike perquè t'agrada l'aspecte que tenen. Amb el llibre passa el mateix. El llibre dius, és que m'agrada amb aquestes il·lustracions, amb aquesta portada, amb aquest rivet d'or que li han posat al llom... Bueno, és una qüestió de... I que després de cara a fer un regal, evidentment, aquesta edició de col·leccions és mira el que t'he aconseguit. Jo recordo l'última edició que em vaig comprar, El Senyor dels Anells, que me la vaig comprar en anglès i que em va costar 150 euros en el seu moment. Clar, dius, et feia falta? No. Llavors, per què compres aquesta edició? Perquè això és una edició limitada de la que van fer 500 exemplars, que jo volia tenir aquesta edició perquè, a més, hi havien reproduïts els dibuixos que va fer Tolkien, que els pots trobar a internet. Però tu dius, bueno, però vull tenir l'objecte. És una qüestió, això. Gairebé de fetichisme, et diria.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Si tu haguessis de regalar un llibre, quin format triaries?
1: Si puc, regalaria. Si és un llibre que a mi m'en... Si he de regalar, per exemple, El llibre de la selva, que m'enamora, jo regalaria dues edicions. Una molt barateta, molt barateta, molt barateta, i li diria, llegeix-te aquesta, i aquesta te la deixes al prestatge pels teus fills.
0: És una bona opció. De fet, és el que tu fas. Inconvenients que tenen aquests diferents formats.
1: Mira,
0: no?
1: L'inconvenient més clar amb el llibre gran, amb el llibre de tapa dura, amb el llibre així, és que és un llibre que és incòmode de portar, de manipular. És un llibre que, sobretot amb segons quins autors, com et posis a llegir al llit i et quedis adormida, igual el llibre t'obre una sella quan et cau a sobre. Després, això amb el llibre de butxaca no passa, i si m'he de moure, si he de viatjar, el llibre gran em molesta. Ara bé, per contra, el llibre de butxaca es desmunta amb una facilitat molt més alta, si el manipules una miqueta amb una certa rudesa, bueno, acaben sortint-se pàgines, s'acaba trencant el llom, les pàgines, el paper normalment és de pitjor qualitat, amb la qual cosa les pàgines en pocs anys poden gruguejar, queden brutes, queden marcades. Clar.
0: La lletra petita,
1: pels
0: que necessitem ulleres i els agrada la lletra més gruixuda.
1: I és menys còmode de llegir, en realitat. Clar, si tu vas amb el metro, amb el llibre enganxat al nas, doncs, bueno, encara és igual, encara que tinguis presbícia com tenim ja els que tenim uns quants anys, doncs no passa res. Però, clar, el problema és que és més incòmode. Tu, al llibre gran, seus amb una butaca, allò amb una musiqueta suau de fons... Lo vas al llibre, te'l recolzes a les cames o a la taula. Ah, és un altre plaer a l'hora de llegir.
0: És un altre gaudi, està clar. Per tant, si... qui fem guanyador del combat?
1: Ah, no, això és un empat tècnic.
0: De les tres opcions que...
1: Depèn del que vulguis. Si vols un regal, vés-te en l'edició de luxe. Si vols llegir còmode i és per estar a casa, agafes l'edició normal. I si el que vols és viatjar amb ell... o manipular-lo molt, perquè potser el vols subratllar, vols prendre notes i tal, agafa't l'edició de butxaca, que el dia que es faci malbé, pues es llença i es compra una altra i ja està.
0: Molt bé, doncs aprofitem els últims minuts per parlar d'una visita que tindràs dijous.
1: El dijous al
0: celler de llibres. Es tracta de David B. Gil. Uh-huh. És un autor que... D'on ve? Qui és?
1: És un autor que ara mateix viu a Màlaga, que ell és a Cádiz, i és un autor que a mi m'enamora, que el vaig descobrir de casualitat poc abans de la pandèmia, just poc abans de començar la pandèmia, perquè el llibre que em va enamorar és un llibre que va publicar ell, va publicar per segona vegada el 2017. El David és una persona encantadora, absolutament meravellosa, i ell escriu un llibre de novel·la històrica ambientada al Japó feudal, ¿vale?, que es diu El guerrero a la sombra del cerezo. Una història que em fascina.
0: Em sona molt, aquest llibre.
1: Sí, jo crec que igual hem parlat alguna vegada d'aquest. Però llavors, jo el 2020 el descobreixo, contactem amb ell per fer unes xerrades online, vam tenir molt bona relació, i ara cada cop que passa per Barcelona, doncs ell doncs ve a fer-nos una visita al celler per presentar el llibre que hagi publicat ara. Llavors, ell ha publicat una novel·la de ciència-ficció, Hijos del Dios Binario, que va ser la primera que li van publicar, i arran de que aquesta va funcionar, li van recuperar un llibre que havia guanyat un premi de novel·la històrica, la primera vegada que se li donava el Premi Libris a un autor autopublicat, i el publica la mateixa editorial, Suma. Suma publica El guerrero a la sombra del cerezo, té moltíssim èxit, i llavors li han anat publicant tots els altres llibres, com han sigut 8 milions de dioses i Forjada en la tormenta.
0: I tot és novel·la històrica?
1: El primer és de ciència-ficció. Els altres tres, novel·la històrica. Què fa el David? Pues ara he d'escriure més novel·la històrica? No em ve de gust. Deixo el Japó feudal i fa un thriller policíac boníssim ambientat a Màlaga i la Costa del Sol.
0: Uf.
1: Brutal. O sigui, em falten...
0: Contemporani.
1: Sí. Vull dir, van amb mòbil. és un llibre que em queden 80 pàgines per llegir i m'estic frenant per no acabar-me'l. I el vaig començar dissabte, eh? O sigui...
0: T'ha enganxat?
1: Molt. Una història molt ben estructurada, amb uns personatges superinteressants, amb diferents punts de vista, tot i que és un autor... L'autoria és en plan omniscient, és a dir, no veus la història des del personatge, sinó des de fora, amb un ritme que, a més, et va jugant amb el ritme segons quin personatge està narrant, perquè no és el mateix com pensa un policia que com pensa una persona dels baixos fons... Increïble. M'ha enamorat. I a més, un llibre com molt progressiu. Et comença amb un ritme més suavet, i a poc a poc te'l va pujant, et va pujant. Com una pel·lícula d'aquestes, com un thriller d'una pel·lícula que cada vegada el muntatge és més ràpid, més àgil. I penso que com a novel·la d'estiu és absolutament perfecta. O sigui, novel·la policíaca, clar, t'ha d'agradar el gènere, eh? Vull dir, si no t'agrada la policia que o el thriller... No té sentit.
0: Però sí, cada vegada hi ha més seguidors de novel·la negra.
1: Pues els hi encantarà.
0: Sí?
1: De veritat. Sí,
0: doncs
1: sí,
0: quina estrena, no? Aquest canvi de gènere.
1: Canvi de gènere. A mi em va fer molta por perquè vaig dir, tio, la novel·la històrica la fas molt bé. En saps moltíssim del Japó feudal. Ara, xiques... Clar, ell viu a Màlaga. Els ambients els coneix. Vull dir, amb la qual cosa, reflectir la societat d'aquella zona per ell és més fàcil. Però de veritat és que m'ha tornat a sorprendre el David. M'ha tornat a sorprendre perquè li tenia molt poques expectatives a la novel·la. Pensava, ai, zapatero a tus zapatos, no et fiquis amb coses que no... I no.
0: Ja, de vegades.
1: Molt bo.
0: I això serà dijous?
1: Dijous.
0: A quina hora?
1: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
1: Sí, que doni temps a recollir els nens al col·le i tot això.
0: El celler de llibres. Uh-huh. I el thriller, com es titula?
1: Ciudad de Sal.
0: Ciudad de Sal.
1: Uh-huh.
0: Tinc entès que no és la primera vegada, no?, que ve
1: a
0: la teva llibreria.
1: No, a presentar llibres ja va venir quan encara estava amb la Rambla del Celler. Va venir a presentar Forjada en la Tormenta. I s'ha... Bueno, resulta que tenim gustos molt similars, el David i jo, i llavors el primer cop que vaig parlar amb ell, en teoria, era per quedar per fer una videoconferència durant la pandèmia, per fer una activitat per Sant Jordi, i ens vam tirar una hora i mitja xerrant. I vam veure, vam connectar. Llavors, pues, el David, sempre que pot, s'escapa, i si no m'avisa, i si només pot anar a Barcelona o anar a Granollers o una cosa d'aquestes, pues, llavors m'escapo jo a veure'l. Però de veritat és que fascinant com escriu. A mi m'encanta. Jo recomanaria, de veritat, aquest estiu, si teniu temps, llegiu Ciudad de Sal, però després tota la seva trilogia de novel·les ambientades amb el Japó feudal, increïbles.
0: Doncs deixarem aquí la recomanació per aquest estiu, perquè ara no és que agafis la tovallola i les xancletes, que podria ser perquè aquí ja hem acabat el curs, no? Pel que fa a la teva participació, però encara tens moltes coses per fer.
1: I tant, i tant.
0: Abans que arribin les vacances.
1: Bueno, les vacances pels autònoms... Vacances,
0: les,
1: què és això?
0: Les que es puguin
1: no,
0: fer,
1: no, però sí, si sí, pots. Tenim molta feina. Jo ara estaré... Tot aquest mes de juny tinc diversos viatges per temes de feina que no tenen a veure amb la llibreria, una altra feina que faig. I després sí, suposo que podrem agafar alguns dies, al juliol o a l'agost.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies,
0: i moltíssimes
1: Carme.
0: Gràcies, Pablo.
1: Bon estiu.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells de com fer porteig amb infants o nounats de manera saludable.
3: Portar els nadons a prop del cos és una pràctica que aporta grans beneficis tant per al nadó com per als pares. És important fer-ho correctament per evitar lesions i garantir la comoditat. La fisioteràpia pot oferir consells i tècniques per assegurar que es faci de manera segura i ergonòmica, afavorint el desenvolupament adequat del nadó i reduint el risc de problemes posturals per als pares.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Per fer un bon porteig d'un nounat, sobretot és important tenir en compte que els nounats s'estan formant, encara tenen les articulacions que no estan del tot desenvolupades i una correcta postura facilitarà la seva evolució correcta. Llavors, important que portem el nounat sempre amb panxa contra panxa, és a dir, la panxa del bebè amb la panxa del que fa el porteig. D'aquesta manera ajudem a que el maluc estigui en una correcta postura, que és en obertura, mirant cap a la persona que fa el porteig, i que la columna es pugui créixer i enfortir de manera natural. Important també que faci una miqueta de panxona a l'esquena quan el portem, que no estigui molt recte per no provocar incomoditat en el bebè. Important, mai portar el bebè esquena contra panxa, perquè si no, no facilitarem el seu desenvolupament.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
3: Està convocada pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments.
3: Pedro Sánchez advoca privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic, mentre la seva pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz, fa una crida a la mobilització al carrer.
5: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos.
6: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
1: Avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
3: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta a hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
7: Els efectes locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
3: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
8: Els d'Alexander Sekulic ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquestes pluges que ens arriben. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafogor és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la vall del Llobregat i la vall del Besòs, aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs s'han resolt algunes de les incidències que teníem, però en aquests moments encara tenim una avaria, per exemple, a l'Ametlla de Mar, que talla encara un carril i això alenteix molt la circulació, com també un accident a la 2 a Castellolí cap a Barcelona amb un altre carril tallat. L'incendi d'un camió, l'exposició que llista de vall en sentit Vic, talla un carril, s'ha retirat el que és el camió cremat, però s'estan fent obres d'asfaltament i, per tant, caldrà circular amb cautela i ara mateix tot el que és els accessos nord de l'àrea metropolitana, C58, C33, C17, doncs van molt carregades, com també la zona de les rondes. Demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contra rellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
4: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que baixin els preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
0: Un text que inclou 10 mesures i que no té garantit el govern per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions i a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida ja anirem abans d'aquesta nova mobilització, però també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions. Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
5: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: Ho deien també en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciable mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
7: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit diuen que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
9: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
7: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana. Una mobilització que, com dèiem, ara mateix està produint davant el Palau de Congressos de Barcelona i allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Com deia, som al Palau de Congressos de Barcelona, on els manifestants del Centre de Llumeteres s'han concentrat, convocats a les 7 i ja porten una bona estona fent ressò aquí a la porta. L'ambient, com deia, és de tensió continguda. Molta gent, cartells reclamen contractes indefinits i un fort dispositiu d'antiavalots just darrere dels concentrats. Es preveu que 7:45 es donin declaracions. Si més no, aquest matí, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha atès els mitjans i ha amenaçat amb una vaga general si el govern no dona resposta.
11: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: El crit de Mari Carmen no està sola, és el que més s'escolta aquí a la vora del Palau de Congressos. Com dèiem, a l'interior del Palau de Congressos, Pedro Sánchez assistint a una gala de premis. Veurem com queda tot i com avança aquesta tarda aquí fora del Palau de Congressos.
0: Gràcies, Álvaro. Efectivament, n'estarem pendents i, com dèiem, a l'anunci o la crida que ha fet la ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, l'ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
12: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
13: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
12: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
0: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret. Ara asseguren que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar als petits propietaris. Mont Carvajal.
14: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
16: Bona tarda, doncs el paquet compta amb 67 mesures i és el primer paquet que el govern ha aprovat avui per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. En aquesta comissió interdepartamental que presideix el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, però on hi seuen fins a 12 departaments amb un pes clau d'educació, salut, interior o drets socials. Entre les mesures més destacades hi han tres. La primera, una llei pròpia, un marc jurídic propi per protegir els menors a internet. La segona, un límit d'edat, sobretot a la intel·ligència artificial generativa. A partir dels 14 anys els serveis i equipaments públics, això inclou l'alumnat de les escoles, i la tercera, a la consulta del pediatre, que farà un cribatge dels hàbits digitals dels infants. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, feia referència a l'estabilitat emocional dels nostres joves.
17: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, pues, com salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens.
16: El compromís és que el paquet complet quedi aprovat en aquesta legislatura.
0: Gràcies, Pau. Encara en salut, els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat.
4: Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local, que es fa avui i demà a Barcelona, per analitzar reptes com l'envelliment de la població.
0: Maite Polo.
18: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
20: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: També a partir d'avui el nou centre de donació del Banc de Sang i Teixits obre oficialment cada dia. El punt situat al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet és el primer de Catalunya fora d'un hospital i durant el primer mes ha atès unes 230 persones, tot i estar obert parcialment. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El centre de donació de sang de Santa Eulàlia al carrer de Jacint Verdaguer ja funciona de manera oficial i cada dia a partir d'avui. El punt de donació obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts de 3 del migdia. D'aquesta manera, des del Banc de Sang i Teixits volen acostar-se als barris i fer més fàcil la donació més enllà dels hospitals. Ho explica Cristina Valverde, responsable de les campanyes de promoció del Banc de Sang i Teixits.
23: Des de la Covid ja l'activitat de visitants i pacients a l'hospital ja ha canviat i a més també els avenços tecnològics i mèdics doncs fan que les visites i les estades als hospitals als pacients siguin més curtes. Per tant, hi ha menys activitat de persones a l'hospital i amb això notem també que les donacions als hospitals baixen. No?
22: D'altra banda, des del Banc de Sang i Teixits fan un balanç positiu de les primeres experiències al punt de donació, que ha estat obert de manera parcial. Ara, amb l'ampliació de l'activitat coincidint amb unes reserves de sang que encara estan per sota dels nivells habituals, esperen a treure més donants. Des del Banc de Sang recorden la importància de mantenir una donació constant i fan una crida a tots els grups sanguinis, sobretot després de les peticions específiques que s'han fet les darreres setmanes per als grups B positiu i B negatiu.
0: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
4: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, a aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
24: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres
1: per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
4: El front recorrerà el país de sud a nord.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA. Esther Minguell.
2: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
5: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola i, per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
2: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.

0: La Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Segons la consellera, aquesta nova comissaria arribaria després de la renovació del conveni de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra. Escoltem Núria Parlon.
1: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs, volem tenir en compte una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys, que s'ha fet un esforç important per part de l'Ajuntament per reforçar la seva plantilla de policia local. Nosaltres també, a partir del Pla Helios 84, efectius de seguretat de les unitats de seguretat ciutadana s'han incorporat. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
0: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat. Destaca especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%.
2: I condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines.
3: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per a feina o càrrec públic.
2: I en cultura, a aquesta hora, en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
3: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i simfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda juga la segona jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulić es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulić ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
3: It's gonna be... Per
4: mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
3: Players and coach, they changed something, so...
4: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
3: Energy is going to be a very important part of the game.
2: Per la seva banda, el Kitchener's Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I a partir de 8:15 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquets, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell hi tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens en porta l'última hora. Bona tarda, Òscar.
5: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrada

0: del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
1: En handbol, el Freaking Granollers continua en estat de gràcia i va sumar la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. Ara els vallesans ja pensen en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el seu debut europeu. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
2: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off, i molt molta il·lusió. L'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
1: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge del porter Uri Codony, que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
3: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bol.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau 6è, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
12: Nosaltres som així.
13: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
14: Avui som
15: la Maria José,
14: el Miguel,
15: l'Edu,
14: la Núria,
15: l'Irra,
14: el David,
15: l'Antonio,
14: l'Artur,
15: l'Emma,
14: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
16: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
17: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
18: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
19: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
20: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
13: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Nosaltres.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
13: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: veig que des del llit mig... Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
2: Està convocada pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant els desnonaments.
2: Pedro Sánchez advoca privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic, mentre la seva pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz, fa una crida a la mobilització al carrer.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos.
5: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
0: Avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
2: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
6: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny, com demanem sempre.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
2: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
7: Els d'Alexander Sekulić ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta per una nova tongada de pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafogor és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la vall del Llobregat i la vall del Besòs. Aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Pendents, doncs, d'aquestes pluges, que sembla que hi ha també, doncs, risc més alt per la zona del litoral, concretament el litoral central. El Meteocat acaba de pujar l'alerta a 5,5/6. Ara sí, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
9: Hola, bona tarda de nou. Doncs la situació que teníem arran de diversos incidents ha millorat força i ara ja només queden algunes retencions a la ronda del litoral i la ronda de l'especialment en sentit Trinitat. els accessos sud a la B23 d'Esplugues cap a l'Avinguda Diagonal i les Rondes, i a l'àrea nord a la C33 i la C58 cap a de Montcada, cap a Trinitat i Meridiana, també la C58 on hi ha una mica de lentitud a Sabadell, i a la B30 a Batllia. Per tant, demanar-vos de nou que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contrarrellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
2: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes a lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que abaixin els preus, i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
0: Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i, de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions. I a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida ja anirem. Abans, però, d'aquesta mobilització, també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
11: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
11: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat, desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: Ho dèiem també, però, en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
12: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
13: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
12: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
14: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
12: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre habitatge. Ho ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
15: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
16: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
15: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
0: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret, ara assegurant que el govern espanyol estudia les seves propostes i la veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal.
17: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
18: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
17: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
2: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que, a hores d'ara, no es preveu cap mesura preventiva, com, per exemple, suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
6: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
2: El front recorrerà el país de sud a nord.
0: Recuperem ara la qüestió de l'habitatge. Ara sí estem en condicions de connectar amb el nostre company d'Esplugues Televisió per veure com va aquesta protesta davant del Palau de Congressos convocada pel Sindicat de Llogateres. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
19: Molt bona tarda. Ara estem fora de la manifestació, una mica ja s'han calmat els ànims. Han seguit a crida de Mari Carmen no està sola i la lluita de la classe obrera per aquest nou decret d'habitatge. Una cosa que han dit des del Sindicat de Llogateres, que ha fet una compareixença allà davant del Palau de Congressos, és que volen una actualització de sous, prou d'estafes, més polítiques antidesnonaments que siguin efectives, no volen un decret farsa i, sobretot, han comentat que es troben 23 ciutats manifestant-se i que això no acabarà aquí. Veurem demà, dimarts, aquest decret que presentarà Pedro Sánchez davant del Consell de Ministres, però tot segueix així. La gent manifestant-se, prop de 5.000 manifestants d'aquí, davant de la Diagonal, tallant carreteres i tot davant del Palau de Congressos de Catalunya, on segueix existint el nostre president del govern, Pedro Sánchez.
0: Moltíssimes gràcies, Álvaro, per aquesta darrera hora sobre aquesta protesta.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En plana judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
2: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: I aquest dilluns ha començat a l'Audiència Nacional el judici del cas Efial, que investiga presumptes adjudicacions irregulars i el cobrament de comissions en diversos ajuntaments catalans, entre els quals hi ha el de l'Ametlla de Mar. 4 dels 19 acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
20: Entre els 19 acusats hi ha l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. La Fiscalia investiga una presumpta trama vinculada a la consultora Efial i demana penes de fins a 15 anys de presó. L'Ajuntament Calero exerceix l'acusació particular i reclama més de 4 milions d'euros pels perjudicis que atribueix al cas. L'alcalde Jordi Gasseni explica què espera del judici.
21: Del judici en depèn la reclamació de responsabilitat civil que se pugui derivar, danys i perjudicis per valor de 4,1 milions que inclouen els diners trobats a Andorra, les adjudicacions del consistori a Efial i més de 500.000 d'euros en comissions. Per això és tan necessari fer justícia perquè se necessita tancar una època fosca que va viure l'Ametlla de Mar i que mai més ha de tornar a succeir.
20: El procés ha arrencat avui amb les qüestions prèvies. Demà i dimecres està previst que declarin els agents responsables de la investigació.
0: La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, proposa aplicar l'amnistia a Dolors Bassa i retreu al Suprem una interpretació esbiaixada de la llei.
2: El text del president del Tribunal Constitucional reclama al Suprem que dicti una resolució declarant amnistiat el delicte de malversació. Sobre el recurs de Dolors Bassa, proposa aplicar per lògica i sentit comú l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei. El text de 65 pàgines, al qual ha tingut accés la CNN i que es redactarà el ple del TC del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa.
0: I el delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
2: Fons a l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba 2 setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses, 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, al Segrià, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu. Lleida Televisió, Aleix Planelles.
22: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
23: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
22: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: Caldes de Montbuí es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
24: L'Ajuntament de Caldes es postula com a primer municipi de l'Estat a reduir a 0 el cost del consum de l'enllumenament públic de la vila, tot gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic amb la capacitat de produir fins a 1 megawatt. Les instal·lacions fotovoltaiques s'instal·laran sobre un nou aparcament del polígon industrial La Borda. En aquest espai també s'hi habilitarà una electrolinera municipal i una altra de les novetats és que també preveu un sistema de bateries. Ho ha presentat Jordi Martín, regidor d'Acció Climàtica.
25: I aquestes bateries ens permetran una cosa que és molt
3: molt xula, que és la possibilitat de, al vespre, quan tenim l'increment de consum energètic d'electricitat, nosaltres, amb aquestes bateries, el que podrem és injectar energia a la xarxa.
24: El projecte es podrà dur a terme gràcies a una subvenció d'1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona i els 700.000 euros que aporta el consistori. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos.
0: I el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i el port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu el sector.
7: Tarragona té molt a guanyar amb tot això i, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
5: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
0: En cultura, a aquesta hora en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
2: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i simfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I el Círcul de Reus celebra també a aquesta hora, amb una exposició, els seus 175 anys d'història. L'entitat més antiga de la ciutat ha impulsat una mostra amb tota mena de documents i objectes per exemplificar la seva trajectòria. La nova ràdio, Aleix Pérez.
8: El Círcul de Reus celebra el seu 175è aniversari amb una exposició que proposa un viatge al llarg de la seva història. L'objectiu d'aquesta mostra, anomenada El Círcul fent ciutat, és donar a conèixer l'àmplia trajectòria de l'entitat i la seva implicació en el teixit associatiu, econòmic i cultural del municipi. Així ho explica la seva presidenta, Patrícia Tarradellas.
9: Que la història de la ciutat de Reus seria diferent sense la presència de les seves entitats i molt particularment, en el cas que ens ocupa, sense la presència del Círcul. El Círcul, com tots sabeu, és l'entitat més antiga de la ciutat. Es va fundar l'any 1852 i entre aquestes parets han passat multitud d'esdeveniments de tot tipus.
8: Entre els documents hi costen plafons informatius, documents i fotografies, com també vestits de l'època de fundació del Círcul, l'any 1852. A més d'aquesta exposició, l'historiador i periodista Josep Cuset està elaborant un llibre sobre la burgesia de Reus al voltant del Círcul i que en el Reus està elaborant un documental, tots dos amb estrena, al febrer de l'any vinent.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
25: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda jugarà la segona jornada de l'Euroliga. Els d'Alexander Sekulic es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulic ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
26: It's gonna be...
27: Per mi serà un partit molt interessant perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
26: Players and coach, they changed something, so...
27: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos i serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
26: Energy is going to be a very important part of the game.
25: Per la seva banda, el Quintanars Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I des de 7:45 del vespre, Mollerús acull la segona gala dels Premis Més Bàsquet, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell hi tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta l'última hora. Bona tarda, Òscar.
4: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
25: En handbol, el Freaking Granollers ja pensa en el partit de dimecres contra el Flensburg Alemany, en el que serà el debut europeu dels vallesans. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
10: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
25: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada ha Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony, porter que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
11: Notícies en Xarxa, edició vespre.
12: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
15: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
16: Un. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
28: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
28: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos Esalert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual però cada vegada més freqüent per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1962, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostre a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te a nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, plantant cara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com te dic. I a més, per mi no és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
3: ¿Por qué has escogido este título?
2: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara, per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és un, com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·lés tant qui llegeix el llibre com qui participa.
3: Gràcies.
1: De què tracta el llibre?
2: De què habla el llibre? El llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
0: Per quin motiu vas decidir escriure aquest llibre?
2: Doncs mira, vaig decidir escriure per una necessitat molt profunda, d'una veu a realitats que sovint queden fora del mapa, invisibilitzades. Vivim en una societat on moltes històries importants no tenen cabuda. Des de l'espai jo volia contribuir a canviar això, a modificar això, i també ho vaig fer perquè crec en la força del periodisme social i en la paraula per transformar mirades i per generar un canvi de paradigma, un canvi de mirada social vers la discapacitat i vers les persones que formen part.
1: Què és el que més té motivado para escribirlo?
2: Pues mira, m'ha motivat sobretot l'estat de les persones. Al final, cada entrevista, tu puc dir, ha estat una experiència real, sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte en la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important, que al final que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat.
3: Què significa aquest llibre per tu?
2: Doncs mira, significa moltíssim per mi. És una barreja de projecte així personal, de compromís social i d'experiència personal. Al final és una manera d'expressar qui sóc, què penso i quins valors defenso. Al final defenso la justícia social, els drets humans, la dignitat humana, l'accessibilitat, la justícia social, tantes coses, i també supon entre moltes persones i realitats diferents. I per mi és una eina, al final, per construir un món més just, més digne, més humà, etc.
3: ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc, i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferents, les correccions, les autoritzacions a cadascun de les persones que surten, si tenia que, me la tenien que portar, bueno, d'una assignada o un via assignada. Llavors ha estat molt guai.
3: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, et diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions, les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que es faci ràpidament.
3: Vale.
0: En algun moment vas començar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
2: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran on surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el mitjatge, la sensació que estàs fent alguna cosa útil per la societat, al final, alguna cosa per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
4: ¿Cuánto te gusta más escribir de día o de noche?
2: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments, ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva vella és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
1: Quan et venen més idees?
2: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que la meva inspiració principal, és a dir, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa sentir-me bueno, inspirat, dir-ho així.
5: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
2: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si teniu la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associï a la reflexió de la creativitat, però el faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agradi i així m'inspira.
6: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
2: Doncs fa 2 o 3 setmanes, això. T'ho puc dir, perquè entre les correccions i tal fa 2 o 3 setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció, orgull també una mica de 8 entre cometes, perquè és veritat que aquest projecte no trobo al final. Vull dir, les entrevistes creixen cada dia més entrevistes. Per mi tanco una etapa, al final del llibre, una primera etapa de la meva vida molt guai, que vull seguir, vull fer. A ma mare és veritat que ara estic amenaçant en que vull fer més llibres i m'està dient que tranquil·litzi, que dintre de 2 o 3 anys ja parlem.
4: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de este proyecto?
2: Pues mira, han estat les entrevistes. Al final, quan connectes amb algú, quan t'explica la seva vida amb sinceritat, sense matisos, és molt, molt una experiència d'aquelles que dius voilà, vale? Perquè jo pensava, dic, jo quan vaig començar és veritat que jo pensava que no arribaria tant i mira, he arribat a tant, a fer el llibre, a fer més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix. T'ho puc dir, llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
6: Com ho prepares les entrevistes?
2: És mira, les preparo molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida, al final és així, com preparo totes les entrevistes que feia mitjans de comunicació, doncs també.
1: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
2: Te diria que la intel·ligència artificial, però també és veritat, els mitjans de comunicació també, evidentment, perquè molt surten entrevistes anteriors, llibres que m'he llit d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia, també a partir del que m'expliquen ells mateixes o que veig que pot ser interessant.
0: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre?
2: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat, tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir, i al final només m'ha quedat agrair públicament a totes aquelles persones, de veritat, a totes les persones del projecte, que si a les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, només és una 51, però ho vull agrair públicament a les 51, com ho he fet sempre en privat amb totes elles.
3: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
2: Doncs mira, diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única. Aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha així com Juan Carlos, un Tue, el sisè president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes, podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
5: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
2: Doncs mira, especialment aquelles, com t'he dit, aquelles que parlen de malalties com la Ela, com Juan Carlos Onzue, com el Javier Gámez Martín, o de vivències familiars, et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de la mare. Saps?
3: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
2: Pues mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que, malgrat això, tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
6: ¿Qué has aprendido de las personas que las he entrevistado?
2: Pues no, mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un camí que no té final i sin principi.
6: Sí, ha donat més suport durant aquest camí.
2: Doncs mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, que forma part essencial del projecte, i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat, i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, el diari Discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent al final.
1: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
2: Pues que soc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament.
5: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
2: Sí, bueno, professionalment, mig ja em dedico perquè escric articles, però bueno. Però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal. Tinc molts projectes. Tinc.
0: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
2: Doncs mira, si diria que no renunciï mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit, sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha. Que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDAH, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final el límit no ens hem de posar a ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
7: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista. Que
2: a tu.
7: Et donem molta força i que tinguis
2: I sí,
7: molta...
2: I us espero el
8: 29.
7: Sí, ens esperes el dia 29, que faràs la presentació del llibre a Tarragona. Anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio.
2: I us presentaré al president del Parlament i el convencerà, va, si convencem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
7: Exacte.
8: Vale, gràcies.
7: I, bueno, que tinguis, bueno, molta sort amb que la gent et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el plantar encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
2: Cuideu-vos.
5: Aquí acabem...
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
5: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem i fins al curt vinent. Bon estiu a tothom.
7: Bon estiu!

Les tardes de molts infants estan plenes d'activitats. Futbol, dansa, música, anglès, robòtica. Les activitats extraescolars formen part del dia a dia de moltes famílies, però sovint generen dubtes. Qui les escull realment? Responen als interessos dels infants o a les necessitats d'organització dels adults? I què passa quan, al cap de poques setmanes, un nen o una nena diu que ja no hi vol anar? Avui estrenem una nova secció de pedagogia per a

0: les activitats de forma aïllada i no veure el conjunt, no? Podem pensar en anglès, en esport, en ball, i de manera individual pot ser una gran idea i pot ser que tingui una funcionalitat important, però a nivell global, si les anem sumant totes, pot ser que deixem carregada l'agenda de l'infant. Per això jo miraria sobretot quatre coses a l'hora de poder escollir-les totes i veure si en el global doncs, són adients. Una seria l'interès de l'infant, no? Quin interès té l'infant sobre aquell extraescolar, que li aportarà a nivell motivacional. L'altra seria la necessitat real. Doncs, per exemple, doncs hem anat al pediatre i ens han dit que ha de fer una miqueta més d'esport o que nosaltres considerem que és una necessitat fer esport amb el dia a dia. La tercera seria la càrrega global, com dèiem, no? No només individualment aquesta assignatura pot ser aquesta extraescolar pot ser interessant, sinó globalment quina càrrega, quin pes té amb l'agenda de l'infant. I per últim, que no ho hem de deixar de banda, és la realitat familiar. Existeix, no?, la conciliació, o no sé si existeix, però l'hem de fer d'alguna manera, i aquesta realitat familiar amb horaris, amb qui es queda l'infant, doncs a vegades això també pues, té un impacte a l'hora d'escollir.
1: Tenim aquestes quatre grans potes a l'hora de tenir en compte per escollir, però jo no sé fins a quin punt s'han de tenir en compte els interessos i les motivacions dels infants, o a vegades des de l'adultesa pensem... L'anglès l'ha de parlar, l'esport s'ha de practicar, ostres, i que bé que toqui el piano i que dibuixi molt bé. No? Qui ha d'escollir aquestes activitats? Com va aquesta negociació?
0: Doncs hi ha d'haver una balança. És a dir, l'infant ha de tenir veu, evidentment. Tenir veu és molt important. De fet, és un aprenentatge important el sentir que tinc alguna cosa a dir sobre la meva vida. Però també no ens hem d'oblidar que carregar tota la decisió a l'infant no ho hem de fer. Seria negligent, no? Els infants no poden decidir sobre moltes coses o molts aspectes, com per exemple la logística familiar, l'economia... Bueno, nosaltres hem de posar criteri, però sí que els hem d'escoltar.
1: És a dir, preguntar, però... en aquest marc de la responsabilitat adulta.
0: Clar, sí, diguéssim. Sí, per suposat.
1: Hi ha pares i mares, ho dèiem ara, que apunten els seus fills a les activitats pensant en el seu futur, o també en aquelles oportunitats que nosaltres no vam tenir. És legítim o això acaba generant frustració perquè estem reflectint en els nostres fills allò que no vam fer i si no va tal com nosaltres hem projectat, després això no acabarà bé ni per l'infant ni per nosaltres?
0: Total. És legítim, és humà, és comprensible que els adults vulguem oferir oportunitats que nosaltres no vam tenir, però aquí jo llançaria una pregunta, no? Diria, puc oferir-li això i alhora acceptar que no li agradi? Acceptar una resposta que no m'esperava de part del meu infant? Per això que jo crec que la idea és podem oferir oportunitats sense convertir-les en una experiència que l'infant hagi de complir.
1: Mm-hmm. No carregar-li les espatlles a aquestes expectatives nostres, perquè això és un pes addicional a la seva feina.
0: Exactament.
1: De vegades també, Cindy, tenim la sensació que els infants han de fer moltes coses, que s'ha d'aprofitar el temps, però jo no sé si hi ha alguna manera per detectar si aquesta criatura té massa activitats. Allò que arriben a casa molt tard i que estan rendits, no ho sé.
0: Clar, no hi ha una xifra exacta, tant de bo, no? En la criança tinguem fórmules màgiques que diguem, vale, doncs si ja és bé, tal. No existeix això. Jo el que faria és no tant preguntar-me si són o quantes activitats fa, sinó què deixa de fer, què ha desaparegut perquè càpiguen aquestes activitats extraescolars, no? Jo em fixaria sobretot en uns aspectes concrets, com són, per exemple, si aquestes activitats o la quantitat d'activitats desplacen la son, el descans, el temps familiar, el joc i les amistats. I una cosa molt important que com a adults no tenim tan present perquè ens costa molt, aquestes estones sense objectiu.
1: L'avorriment.
0: L'avorriment i, bueno, i l'espai de descans, no? No tinc res a fer i no tinc un objectiu concret. No sé a tu, però a mi em costa moltíssim. O sigui, em sento com inútil a vegades, a dir, ai, no estic productiva, no?
1: No, de fet, si tenim un buit a l'agenda, sembla que tinguem pressa per omplir-lo amb alguna cosa, però després no pateixis que ja ens queixarem que estem cansats.
0: Totalment.
1: I que no tenim temps per descansar.
0: Doncs donar-li aquest espai, aquesta oportunitat als nostres infants de què apareix quan no hi ha res.
1: I si fem aquest exercici i no ens en sortim, hi ha alguna senyal que ens pugui alertar que aquesta criatura té massa activitats? Evidentment dependrà de cada infant, però algunes senyals així en general.
0: Sí, clar, un dia dolent no defineix...

0: mateix, algú simptomàtic, no? Vull dir, un dia dolent el podem tenir tots i a mi em pot encantar anar a ballar i un dia surto i dic, estic morta, avui no m'ho he passat bé. Jo tindria més observació sobre una constància i sobre uns canvis sostinguts. Per exemple, una fatiga persistent, unes alteracions del son. Tindria també en compte una irritabilitat, no? Ostres, fa molts dies que està molt enfadat o què li passa, contesta més malament, i també una pèrdua d'interès sostinguda per aquella activitat, menys entusiasme. Bueno, tot això no vol dir que haguem de plantejar-nos deixar l'activitat, però sí, doncs, una mirada, doncs, ens enfoquem una miqueta a veure què està passant.
1: Ens hi fixem, hi posem la lupa i a veure com evoluciona, no? Tu reivindicaves ara aquest temps sense reprogramat, no? Com és d'important aquest temps, no sé si d'avorriment o com a mínim no de productivitat explícita en el desenvolupament de la infantesa?
0: És superimportant. Un temps no programat no és un temps buit. És a dir, és un temps on no hi ha res programat i aquí l'infant pot desenvolupar un munt d'actituds i d'aprenentatges. Mira, l'Acadèmia Americana de Pediatria evidencia, no, amb estudis, amb molts estudis que ha fet, que el joc està relacionat directament amb el desenvolupament cognitiu, amb el llenguatge, amb les habilitats socials, amb l'autoregulació. Però, a més, el joc no dirigit el que fa és que l'infant prengui decisions. I si ens parem a pensar en quantes decisions pot prendre un infant durant el seu dia, són poquetes. Nosaltres decidim la majoria de coses, no? A quin col·le va, quines extraescolars, no? Està fent, amb qui està en cada moment, si has d'anar amb l'avi. El que ell pugui, això fomenta el desenvolupament del seu cervell prefrontal. Fa connexions neuronals, llavors aquí li estem regalant l'oportunitat de poder crear aquests espais de decisió pròpia.
1: Mira, fins i tot aquest espai és millor que algun extraescolar a vegades.
0: Totalment.
1: No? Que evidentment les fem per desenvolupar algunes parts de coneixement, doncs aquí també hi ha beneficis.
0: Total.
1: Per l'evolució de l'infant. Arriba també una situació molt habitual, i és que han passat les setmanes, no? Ara som a finals de setembre, ja ha començat el curs, la rutina ja la comencem a tenir enganxada, les extraescolars ja fa unes setmanetes que les fem, i t'arriba un dia a casa o sortint i et diu, és que jo no hi vull anar més.
0: Sí, i això ens ha passat moltes vegades.
1: Quina és la primera reacció que hauria de tenir el pare, la mare o el tutor d'aquest infant quan ens diu és que jo no hi vull tornar?
0: Clar, el primer és que aquella reacció no es pot convertir en immediatament una decisió de trec, no? Pot significar moltes coses, un no hi vull anar. Pot significar un estic cansat, encara sento que no domino l'activitat, que ha tingut un conflicte, que no m'agrada el monitor. Bueno, poden significar moltes coses. Al final, primer entenem què vol dir aquest no hi vull anar i després decidim a veure què fem amb aquesta informació.
1: Clar, abans de prendre aquesta decisió, que tu dius, no la podem prendre en calent, no? No ens pot dir no hi vull anar, doncs d'acord, s'ha acabat l'activitat. Quines preguntes ens hauríem de fer per entendre nosaltres mateixos i potser també a la mateixa criatura què hi ha al darrere d'aquest rebuig? Saber si és puntual o si hi ha alguna cosa més.
0: Jo esbrinaria una miqueta què hi ha darrere, on és exactament el problema. Per exemple, alguna de les preguntes, com dius, que ens podríem fer i li podríem fer, no, és si només li costa l'entrar i després s'ho passa bé, si el malestar continua després de l'activitat. Podríem preguntar també si ha canviat alguna cosa en el grup o amb l'adult, no? Doncs a mi m'encanta fer futbol, ara penso en els meus fills, no? Al meu fill li encanta fer futbol, però sí que és veritat que li costen els canvis i sentir que no hi ha un vincle segur. No? Quan coneixes algú, el vincle segur no, és una cosa que s'ha de construir. Pues això ja hi ha un punt de recel, doncs veure si és això. Jo faria de no preguntar-me només vols continuar, sinó preguntar què està fent ara que no vulguis continuar.
1: Perquè podria ser una qüestió d'interès o una qüestió de frustració, però aquí també hi podríem trobar una mala relació amb companys o fins i tot amb la persona adulta responsable de fer aquella activitat.
0: Totalment.
1: No? I suposo que aquí sí que hauríem de parar més atenció per o resoldre, per mediar o per dir, d'acord, no val la pena.
0: Clar, si el meu fill arriba a casa i em diu, mira, és que en el grup doncs em menyspreen, no m'insulten, o fins i tot ens podríem trobar, doncs l'entrenador m'ha dit una mala paraula o passa qualsevol cosa. Doncs aquí, com a adult, de fer una acció, no? Anar allà, mediar i veure si es pot solucionar, o sigui, a vegades no tot és blanc i negre, no? Mm-hmm. La fugida també dona una informació i un aprenentatge, que a vegades és la necessària i no hem d'estar allà persistint una situació molt negativa, però sí que preguntar-nos més enllà de vols o no vols continuar o t'agrada o no t'agrada en el primer moment, indagar dona molts fruits i molta mm-hmm. informació.
1: Investigar, toca investigar.
0: Totalment.
1: Una mica. I té sentit animar-los i fer-los preservar, perseverar sempre, sigui el que sigui, o a vegades és millor acceptar que pleguin i en quins casos, no? No sé si hi ha algun criteri que ens pugui orientar.
0: Clar, a veure, no hi ha una evidència clara que una norma rígida de ho has d'acabar a final de curs o ja que ho has començat ho has d'acabar, construeixi per si sola perseverança. Jo aquí definiria molt o indagaria si és una dificultat temporal, una dificultat que amb un procés amb el temps es pot anar solucionant, com el que dèiem, no? És que no em surt bé, o jo no vaig tan bé com les meves companyes que ja porten 3 anys, o és que no m'acabo de sentir confiada amb la monitora. Doncs això, podem acompanyar els nostres infants a... Mira, que parlàvem abans de l'esforç, no? Uh-huh. Podem... no és evitar-li tot malestar, sinó veure si aquest malestar amb temps i amb acompanyament es pot transitar. Jo crec que és important que sí, que dir-los que el compromís té un valor, però convertir-lo en una norma cega fins al juny no té suport com a fórmula.
1: Per tant, ja que has començat, has d'acabar, depèn.
0: Clar, per no? suposat, com tot a la vida depèn.
1: No, perquè probablement hi ha activitats extraescolars que no són les nostres preferides, ni que ens encanten, però sí que ens fan un bé.
0: Totalment, clar. Jo utilitzaria, per definir això, una distinció que és molt pràctica, que és anomenar el malestar de procés o el malestar de desencaix. Mira, abans quan venia cap aquí, estava parlant amb una meva parella que estàvem esmorzant, no? I estava parlant d'això, del tema que parlàvem, i li deia, clar, un exemple podria ser si tu entres en una feina nova. No? Jo entro en una feina nova i, en aquest cas, jo aquest any he començat amb una feina nova. I és veritat que quan comences en un lloc on veus que tothom domina i tu no, perquè forma part del procés, pot haver un malestar. Ostres, no sé, no? I una incertesa, no sé si arribaré al nivell, si estaran contents amb mi, si no. I aquest malestar és algo que, com a adults, hem de poder veure com... part de procés. Bueno, tothom quan comença alguna cosa no tindrà l'expertise que tindràs quan portes un temps. Però després pot ser que tu entris en una feina nova, amb molta il·lusió, i te n'adonis que està molt desajustada amb els teus valors. O que hi hagi un grup on hi hagi faltes de respecte molt fortes. O hi hagi, doncs, això, no? Com dèiem, un desajust a nivell de valors. No has de per què aguantar perquè sí. És molt humà i molt respectable el poder dir, doncs mira, jo m'esperava que això seria bo per mi, però me n'adono que no. Com a pares hem d'ajudar els nostres fills també a tenir criteri. Uh-huh. Aguantar per aguantar no crec que sigui educatiu del tot. Transitar un malestar, sí, sempre i quan, doncs amb el temps puguem tenir les habilitats per transitar-lo.
1: Uh-huh. Quin missatge els transmetem als fills si els obliguem a continuar una activitat que rebutgen de manera persistent i perquè sí, i amb aquesta frase, l'has començat, l'acabaràs.
0: Clar. A veure, no hi ha no podem dir aquest missatge directament implica en els nostres fills això, no? Però sí que és veritat que, com a tot el que fem amb els nostres fills, és molt important tenir en compte no només la nostra necessitat de que, o la nostra voluntat o expectativa que facin alguna cosa, sinó tenir en compte també com se senten ells. O sigui, el missatge no és tant si comences o acabes, sinó des d'on ho diem i com ho fem, no? Jo crec que aquí, si el volem donar i tenim aquest valor educatiu en quant a la persistència, els nens han de sentir suport, han de sentir que hi ha una persona al costat que els ajuda a transitar-ho. No és tant el que dic, sinó, no, com he dit abans, des d'on ho dic.
1: Mm-hmm. Sentir-se escoltats, també, suposo.
0: Totalment.
1: No? Que
0: mm-hmm.
1: no prenem la decisió perquè sí, sinó perquè hem meditat mm-hmm. i creiem que aquella opció és la millor per aquella persona, perquè serà possiblement un malestar puntual o transitori que forma part de l'aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada que ens diuen ja no m'agrada, no? Ha insistit, és que jo aquest any vull canviar d'esport, per exemple, i vull passar-me al bàsquet. Mm. I no sabem, no? Els infants tenen també les seves motivacions. Tu l'intentes convèncer de que potser és millor continuar amb la disciplina que feia, ho acceptes, i al cap de dues setmanes et diu que no li agrada i que vol tornar a fer el futbol que feia abans. Mm. Si els hi permetem també fer aquests canvis, quin missatge també els hi donem?
0: Clar, això depèn de cada infant, perquè, per exemple, tu tens un infant que aguanta, i el que necessita és poder permetre'ns també dir que no o aprendre a marxar dels jocs, pues, si puntualment passa això, tu estàs mirant també la necessitat d'aquell infant. Jo el que diria és que si podem fer és evitar decisions impulsives, acompanyar els nostres fills a reflexionar. Podem arribar a un pacte amb ells, si nosaltres esbrinem, com hem dit abans, que forma part del procés o d'una inseguretat, podem pactar de dir, no cal que acabis el curs, però anem a provar-ho fins a aquest trimestre, no? Arribar a pactes amb ells perquè puguin experimentar, i si després no et sents a gust i segueix aquest malestar, no passa res i podem canviar. Però sí que hi hagi un marge, que no sigui un impuls d'anar canviant per un sentiment puntual, perquè llavors desapareix el que és la reflexió i l'aprenentatge del procés.
1: D'un espai.
0: D'un espai sempre també validant el que aquesta persona sent, no? El que quan el meu fill hi ha un malestar, per molt que jo ho vegi, que pot ser de procés, no dir, va, és una tonteria, no? I amb el temps et passarà. Clar, aquí estàs invalidant també una emoció que existeix, encara que tu sàpigues que això amb el temps pot canviar. Llavors, validar, veig que això t'està costant, estic aquí.
1: Acompanyar. I per acabar, Cindy, si haguessis de donar com un únic consell, allò, la píldora màgica, que sabem que no existeix, a les famílies que aquests dies estan gestionant aquestes extraescolars de les seves criatures, què els diries?
0: Jo diria que hem de mirar menys l'agenda ideal i més de l'infant real que tingui la situació de la família, no? Les extraescolars poden ser fantàstiques, poden aportar moltes oportunitats, relacions, aprenentatges, i també no ens hem d'enganyar, facilita molt la dinàmica familiar i la conciliació. El bon criteri jo crec que no és tant aconseguir que la gent hi quedi plena ni buida, sinó que continuï tenint un sentit per aquell infant i per aquella família. És a dir, una bona extraescolar no és la que queda bé a l'agenda, sinó que és la que encaixa prou bé en la vida real de l'infant i la família.
1: Doncs escolta, amb tots aquests aprenentatges i reflexions marxem, i segur que moltes famílies tindran eines per gestionar aquesta situació que possiblement s'està produint en moltes cases de la ciutat. Cindy Peñalver, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Potser haureu reconegut aquesta música d'Armando Trovajoli, que pertany a la banda sonora del film Una jornada particular d'Ettore Scola, que van interpretar Marcel Mastroianni i Sofia Loren l'any 1977 i que va tenir tant d'èxit. Fruit d'això, gràcies al fet que l'acció transcorre en un mateix escenari, molts països van fer-ne una adaptació teatral, que a Catalunya, l'any 2015, van protagonitzar Clara Segura i Pablo Derqui, per bé que Josep Maria Flotats ja n'havia fet una primera versió 30 anys abans, interpretada per ell mateix i l'analitzaran. Normalment són les obres de teatre les que es porten al cinema. Amb Una jornada particular va ser a l'inrevés. Va anar del cinema al teatre. Nosaltres hem escoltat la música del film perquè dintre del cicle d'estiu que dediquem als compositors cinematogràfics, avui tindrem com a convidat l'italià Armando Trovajoli, autor d'unes 200 bandes sonores, i en comentarem algunes. Armando Trovajoli va néixer a Roma el 1917, va començar com a pianista d'orquestra, després va ser director d'una petita orquestra de la RAI, i no va ser fins que tenia 35 anys que va entrar en contacte amb el cinema escrivint la música de la pel·lícula de Luigi Comencini, El tràfic de blanques, coneguda també amb el títol d'Esclaves blanques, i que van interpretar Vittorio Gassman, Eleonora Rossi Drago, Silvana Pampanini i una joveníssima Sofia Loren de 18 anys. L'obra general de Trovajoli és tan gegantina, tan extensa, que és difícil aturar-se fins i tot en les bandes sonores més destacades. La llista de films és infinita. Un film que segur que teniu present és Essència de dona, del 1992, amb Al Pacino, i la famosa escena en què Pacino balla un tango. Doncs bé, Essència de dona és un remake de la italiana Perfum de dona, del 1974, interpretada magistralment per Vittorio Gassman i Agostina Belli. La música la va compondre Armando Trovajoli i és aquesta.

El tema principal d'Armando Trovajoli per a Perfum de dona, un film que va estar a punt de guanyar l'Oscar al millor film de parla no anglesa, però que va ser derrotat per Dersu Urzala, d'Akira Kurosawa. A l'obra musical d'Armando Trovajoli hi ha un gran predomini de bandes sonores per a comèdies, especialment per a pel·lícules d'episodis, d'aquelles que contenen 4 o 5 o més històries diferents amb diferents actors i directors, i que sovintejaven força en el cinema italià dels anys 60 i 70. A Boccaccio 70, per exemple, fins i tot els músics eren diferents. Armando Trovajoli va musicar només l'esquetx de Vittorio De Sica en aquell film, a Boccaccio 70. Altres films d'aquestes característiques musicats per Trovajoli són Les quatre nines, que tenia 4 esquetx, amb Birna Lisi, Mònica Vitti, Elke Sommer i Gina Lollo Brigida, Visca Itàlia, que en tenia 14, amb Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi i Ornella Muti, La meva dona, de 5 esquetx, amb Alberto Sordi i Silvana Mangano, o també Ahir, avui i demà, de 3 esquetx, tots amb Sofia Loren i Marcello Mastroianni. En un dels esquetx d'aquest film, Ahir, avui i demà, Trovajoli apareixia també com a actor. Hi ha una pel·lícula encantadora d'Ettore Scola, molt cinèfila i molt en la línia de Cinema Paradiso, de fet, totes dues es van estrenar el mateix any, una pel·lícula que es diu Splendor. Si no l'heu vista, us la recomano vivament. Parla de la davallada d'un cinema de poble a prop de Roma, l'Splendor, que veu com els seus dies de glòria han passat. La guixeta fa figa i l'amo, a contracor, es veu obligat a tancar. Aquesta és la música nostàlgica que Armando Trovajoli va compondre per acompanyar la història.

El tema principal de la banda sonora d'Esplendor, d'Ettore Scola, protagonitzada per Marcello Mastroianni, Marina Vladi i Massimo Troisi, el mateix actor del Carter i Pablo Neruda, fent de projeccionista. Un projeccionista que estima tant el cinema que fins i tot està disposat a treballar sense cobrar. Esplendor és una declaració d'amor incondicional al cinema, a les emocions que ens transmet a través de la pantalla i a la gent que el fa possible. Fins i tot els acomodadors hi són representats. Esplendor és una delícia de pel·lícula. Pel que fa a Armando Trovajoli, ell també va escriure partitures per a directors que ens han fet estimar el cinema. Us en diré dos de directors. Vittorio De Sica, amb dues dones i Matrimoni a la italiana, amb música totes dues de Trovajoli, i Ettore Scola, amb Ens vam estimar tant i Una jornada particular. Però d'entre les 200 bandes sonores que Trovajoli va compondre, predominen clarament uns directors concrets, els directors que li encomanaven la música de la majoria de les seves pel·lícules. Un va ser Ettore Scola, però també molt especialment Dino Risi, i en diverses ocasions Luigi Comencini, Mauro Bolognini i Mario Monicelli. En relació a la vida personal d'Armando Trovajoli, va ser un home de moltes relacions sentimentals, però la més famosa va ser la del seu matrimoni amb l'actriu Pier Angeli. Ella havia estat enamorada de James Dean, però la seva mare no volia James Dean com a parella de la seva filla, i van trencar. Pier Angeli, aleshores, va tenir una relació amb el cantant Vic Damone i tot seguit es va casar amb Armando Trovajoli. En aquell moment, ella tenia 30 anys i ell 45. El matrimoni va durar 5 anys, però Pier Angeli tan sols en va viure 2 més, ja que la van trobar morta a casa seva amb una sobredosi de barbitúrics. Vivia sola, en una situació econòmica molt precària, i no se sap si va ser un suïcidi o un accident. Armando Trovajoli no va fer cap declaració, tot i que tenien un fill. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a Armando Trovajoli escoltant la cançó de la banda sonora que ell va escriure per a la comèdia musical Rugantino, de Pasquale Festa Campanile. La cançó del film es deia Roma, no facis el ximple aquesta nit. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Dóna'm la mà. Poema de Miquel Martí Pol. Què ens diu aquest poema? Què ens vol dir l'autor? Que és necessària la companyia per anar endavant. Demanar la mà de l'altra persona simbolitza la necessitat de caminar junts, de compartir projectes, de superar incerteses i de fer coses amb equip. L'optimisme i la superació i la renovació. I que quedi clar, com diu el poeta en aquest cas, que tot està per fer i que tot és possible. L'escoltarem primer recitat i després interpretat per Lluís Llach. Dóna'm la mà. Dóna'm la mà per fer camí cap al gran llac dels somnis. Dóna'm la mà. Hi ha un horitzó que ens crida de molt lluny. Tot és pur com el silenci que precedeix el cant i el temps desfà tendrament els rulls que ha de dur el futur desitjat. Dóna'm la mà i així podrem creure altre cop que tot el que hem volgut només espera un gest, com si fos el vent que amb el nostre esforç tenaç desfermarem. Dóna'm el cor per compartir projectes i esperances. Dóna'm els ulls i que el desig ens marqui un nou destí. Més ençà de la incertesa que ens va marcir la veu, els dits pentinen de nou al mar com un símbol viu i fidel. Dóna'm la mà, dóna'm la veu i proclamem que tot està per fer, que tot és possible avui. Fem sentir arreu com s'exalta el vell desig d'un món millor.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752 i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida i va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. El govern espanyol ha fet arribar als grups un esborrany de decret de mesures d'habitatge que ja ha provocat les primeres reaccions. Tant Junts com Sumar han fet públic el seu desacord amb el text. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre de 2028 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals de 2027. El document també inclou deduccions fiscals pels llogaters, incentius pels propietaris que baixin els preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per la compra del primer habitatge. A més, suspèn els desnonaments a les famílies vulnerables, preveient compensacions per als propietaris particulars i apunta una prohibició de la compra especulativa per part de fons voltor, tot i que aquest punt encara està per desenvolupar. El decret arriba amb la pressió al carrer perquè s'aprovi el Consell de Ministres de demà. Des de les protestes que talla l'Avinguda Diagonal de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, reclama contractes indefinits.
5: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge.
4: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat, desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha pujat al nivell 5 de 6 l'avís d'intensitat de pluja en 30 minuts per aquest dimarts 29 de setembre a les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell es preveu de 6 de la matinada a 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des de les 2 de la matinada de dimarts fins la mateixa hora de dimecres. Per la seva banda, l'AEMET alerta de perill extraordinari de tempestes al prelitoral i litoral del Camp de Tarragona. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar per lògica i sentit comú l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, diu, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei. El text de 65 pàgines, al qual ha tingut accés la Sena i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre, proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada. I un darrer apunt. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat.
6: Som Terra, amb Pili Garcia.

0: Avui al Som Terra posem la mirada en les segones jornades de municipis rurals de la Generalitat de Catalunya que van tenir lloc ara fa molt pocs dies i en la qual hi havia, a més, com a representant d'una de les taules, l'Agustí Jiménez, que és alcalde de Torre-serona, al Segrià, i també vicepresident primer de la Diputació de Lleida. Agustí Jiménez, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies per
0: estar aquí. Què tal? Com anem?
1: Bé,
0: De municipis rurals, ja en saps. Home, un niu.
1: Sí.
0: A més, Torre-serona va acollir fa ben poc, a finals de l'any passat, la quarta fira de micropobles. Com va anar aquesta segona jornada dels municipis rurals, que també va lligat amb l'Estatut dels municipis rurals?
1: Molt, va molt lligat.
0: Ha sigut una de les vostres exigències, també, no?
1: Sí, en principi, si me deixes parlar 30 segons, la fira de micropobles, que va ser un esdeveniment també municipalista i rural del territori, no? O sigui, aquesta fira se fa en un format anual a tot el territori de Catalunya i va ser la quarta. Has de concursar perquè triïn, has de fer un projecte de fira amb uns esdeveniments perquè surtis qualificat, i vam tindre la sort de poder desenvolupar aquesta fira de tot un dia sencer amb la presència del conseller de presidència, també l'honorable Albert Dalmau, i vam gaudir d'una jornada molt, molt especial, perquè també és una petita trobada municipalista en la qual passa molta gent per allà, no tants càrrecs com alcaldes i tal, que també, però sinó gent d'altres municipis que s'atancen, no?, a veure les característiques del Segrià, de la seva població, els seus monuments, i és un dia també va ser un dia important també per Torre-serona, no?
0: Per tant, aquestes trobades són importants,
1: sí.
0: No només també per desvirtualitzar-vos i conèixer-vos, sinó perquè s'acaben produint coses, no?
1: Clar, evidentment, al final aquesta trobada, com la que vam fer dissabte passat als Comtals, allà amb una pedania de Cervera, és la segona trobada. La primera va ser a Montsant Benet també l'any passat, també, amb la qual el president Guilla va voler iniciar, no?, aquesta ronda de contactes amb molts alcaldes de tota Catalunya, per explicar el que està passant al món rural, no? El món rural té la seva importància, té la seva capacitat, o sigui, està molt bé, o sigui, comptar amb les capitals, perquè tenen el seu potencial, però no hem de perdre la visió, no?, del món rural, que també té la seva importància per a tota la seva tipologia de gent que té i l'extensió que té de persones al territori, amb la qual aquesta segona trobada, amb la qual vam poder compartir també aquest caliu entre els alcaldes i càrrecs que érem allà, doncs també aquestes noves propostes que ara comentarem, que va fer el president també allà en directe.
0: Fent la comparativa amb el cos humà, podríem dir, no?, les ciutats, les grans ciutats, són les artèries i les venes, però la capilaritat ha d'arribar a totes les parts del cos, i no, se'ns moren els dits,
1: sí, no.
0: De les mans i dels peus. Per tant, ha d'haver municipis rurals i ha d'estar el territori viu.
1: Jo penso que compte tot, no? O sigui, sense els municipis petits no hi hauria les capitals grans, amb la qual cada vegada la ruralitat, que dic jo, està de moda, no? La paraula rural, o sigui, cada vegada cobre més importància, i està bé, no?, que al final el govern s'hagi fixat amb aquesta capilaritat, com tu dius, no?, de focalitzar també el focus també una mica mediàtic amb els municipis rurals.
0: Doncs anem a aquesta segona jornada, que és el més destacat, que ens podria, doncs, això destacar d'aquesta segona edició, d'aquesta segona trobada.
1: Sí, com a dada destacada, no?, o sigui, doncs aquest pla de pobles, no?, que repercutirà en una inversió de 400 milions d'euros, amb una partida de 100 milions de forma anual, que beneficiarà més de 800 pobles, no? Això és molt, molt important. Al final, si fas una mitja, és possible que municipis puguin tindre entre 200 i 300 mil euros de partida pressupostària, vale? Que si ho juntes també amb la partida que van tindre, doncs, l'any passat o fa un any i mig, del tema del PUOS també, doncs, també si tot això juntes són recursos econòmics que beneficien molt a les nostres poblacions, de les quals molts municipis petits, el seu pressupost ordinari, que és molt, molt baix, doncs, amb aquestes ajudes donen aquest impuls per poder treballar polítiques de tota mena, perquè al final és una petita barra lliure, perquè tu consideres una miqueta que en què pots agafar i gastar aquests diners per poder fer atractiu el teu municipi.
0: Deixa'm fer un incís, sí, perquè nosaltres al Som Terra fem periodisme slow, intentem explicar les coses bé. El PUOSC, perquè segurament hi haurà molta gent que ens escolte que n'ha sentit a parlar, però no sap exactament què és. Aprofitem.
1: El PUOS és un pla d'inversions que treu la Generalitat cada 4 anys, en el qual, per un tema d'extensió territorial i per un tema de nombre d'habitants, doncs te toque una quantitat de diners, no? O sigui, en principi, la majoria de municipis que estem entre, si parlem, per exemple, de municipis petits, no?, entre 500 i 1.000 habitants, doncs van tindre una partida de vora 400.000 i pico dies cac d'euros, no? Si parlo d'aquesta població, com va tindre, per exemple, Torre-serona, amb el qual, doncs, tens una mirada àmplia per poder, doncs, agafar, doncs, en aquest cas, doncs, per arreglar carrers, per ficar serveis, amb el qual 400.000 euros. Sí, quan ho passes a obra pública, que aquests diners no semblen tant, no?, perquè al final final tot val molts diners, no? Però és un impuls molt important.
0: Clar, i sobretot per a municipis petits, això per una gran ciutat és una ridiculesa, però un poble petit és una quantitat important, sumada a aquesta altra que ens deies. Respecte a la jornada, es va dividir en tres taules?
1: Sí, va el format de la taula, una vegada fet les presentacions del president, no? Amb aquest pla que t'he comentat, pues es va dividir en una taula d'habitatge i mobilitat, vale? Una segona taula de seguretat i justícia i una taula d'ensenyament. Totes les taules estaven presidides per consellers i conselleres, amb la qual, o sigui, la primera d'habitatge i mobilitat pues, havia la consellera de territori, pues, l'honorable Sílvia Paneque, a la segona taula, en la que jo hi era mateix com a ponent, també pues, hi havia el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i també hi havia la Núria Parlon, també de Seguretat, i a la taula tercera havia la consellera d'Ensenyament.
0: Doncs que és el que més destacat va sortir de cada una de les taules, perquè, per exemple, amb habitatge, Agustí, vosaltres heu fet molta feina també, ja.
1: Jo penso que les tres taules van estar molt ben estructurades i entre les tres taules molt, molt, molt important i que visualitzin la importància del territori dels municipis petits. Evidentment, també allí pues, era una trobada també en la qual hi havia alcaldes de municipis grans, no? Però també està bé ficar el focus, com he dit, en municipis petits. Una de la primera taula, que era el tema de l'habitatge i la mobilitat, en el qual pues, la Diputació de Lleida, a través de la línia de repte demogràfic, tot el seu equip, pues, ja treballem aquestes polítiques de forma més directa aquí al territori, aquí a la província de Lleida, no? A línies de subvenció per poder arranjar i reparar pisos o edificacions que tenen de titularitat municipal per poder adaptar-les i ficar-les en un lloc assequible perquè pugui vindre gent a viure als nostres municipis, no? Que això va lligar també pues, amb el pla 50.000 de la Generalitat també per poder crear habitatge. Però, clar, aquests plans d'habitatges de la Generalitat, que estan, evidentment, també estan molt bé, però estan més enfocats a ciutats i pobles més grans per poder crear edificis. Als nostres pobles, no, la idea no és crear edificis.
0: Recuperar les cases
1: que estan buides o que es poden arranjar per poder trobar noves persones. Sabint que les tenim, la demanda de les persones hi és,
0: i moltes. Sí. Ja hi ha casos d'èxit? Comença a veure...
1: Sí. Jo, nosaltres, amb tot l'equip de Diputació de Repte, hem anat a visitar durant aquest any prop de 40 habitatges que han estat reformats amb aquesta línia de subvencions, no? O sigui, i tinc que dignificar molt la importància de la bona feina que han fet els alcaldes juntament amb el seu arquitecte municipal, perquè amb 80 i 100.000 euros pugui fer un arranjament en el qual fas de tot, no? L'electricitat, l'aerotèrmia, la climatització, ho fas una mica tot, i això pues, dius, ostres, que ben aprofitat que estan aquests diners que s'ha donat al municipi. Hem vist més de 40, la línia d'aquest any també permetrà també arranjar quasi 40 habitatges més, amb la qual tens un parc mòbil d'habitatge molt, molt important, perquè la demanda hi és, eh? O sigui, aquests pisos se cobriran...
0: Ràpid,
1: molt ràpid. S'estan fent les bases, els alcaldes, que jo parlo amb ells molt directament, estan fent les seves bases per poder canalitzar aquests pisos d'una manera correcta i social, i estan contents per aquestes ajudes. El que volen és que fiquem més diners, més recursos, per poder arranjar encara més habitatge rural.
0: I després això com es gestiona en municipis petits? Perquè sabem que hi ha l'altre escull enorme, que és la part burocràtica, la part administrativa, amb ajuntaments, com dèiem, petits, amb pocs recursos també de personal.
1: Sí, clar, d'això també és el que anava a aquesta segona trobada una mica, no? És significar l'Estatut del Municipi Rural. Partint de que la primera trobada de municipis rurals que es va fer a Montsant Benet ja era justament, o sigui, quan se va aprovar l'Estatut, i aquí estàvem a un any vista, no?
0: Sí.
1: Era el que vam reclamar molts alcaldes, no? Que és que aquest estatut no es quedés en un calaix, sinó que es desplegués, que sortigués damunt de la taula, i aquí vista pues, la prioritat d'aquests diners que està portant la Generalitat per aquest estatut. Aquest estatut és molt important per la ruralitat, perquè el que permetrà és adaptar totes les normatives, totes, o sigui, siguin de mobilitat, de seguretat i tal, pugui-les adaptar a les persones que tenim als nostres municipis, a l'equip tècnic que tenim, o sigui, un ajuntament petit com pot ser el meu, sí. Vale? Jo tinc un secretari interventor...
0: Torre-serona, quants habitants?
1: 420.
0: 420 habitants.
1: Sí.
0: Com us organitzeu? Pues interventor que ve cada quan?
1: Ve dos dies a la setmana, ve matí i tarda, això sí que és una cosa especial que tenim a Torre-serona com a causa de que potser som l'únic ajuntament cobrim per les tardes, inclús amb atenció al públic, o sigui, des de fa molts anys, és una casuística especial, però que la gent l'acull de molt bona rebuda, i després tinc una administrativa que està tots els matins de dilluns a divendres. Clar,
0: i ximpum.
1: Sí, sí. I això, després hi ha dos peus de la brigada i els regidors que fem el que podem i ajudem com podem.
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que, clar, l'alt grau de burocràcia que tenim, això ja m'ho estan dient, Agustí, que a vegades no arribem a tota la, tot el que es genera cada amb el dia a dia, com per després tindre que tramitar llicències, subvencions, per intentar no perdre cap recurs econòmic. No, això és molt, molt important, sobretot a nivell de secretari interventor. Amb la qual cosa, què reclamem a l'administració, en aquest cas? Aquesta flexibilització, aquesta reducció administrativa, perquè, clar, és que Terrassa tingui que fer els mateixos passos burocràtics que un Barcelona, que un hospitalet, un municipi molt gran, no té cap tipus de sentit, no? O sigui, els municipis no volem fer cap cosa que no es pugui fer, ni molt menys. Simplement adaptar aquestes normatives perquè siguin més flexibles, o si més no, que tinguem més termini per poder desplegar, a vegades, aquestes subvencions que surten en 10 o 15 dies, que, clar, és molt complex, no? I això ens dificulta molt el nostre dia a dia.
0: Per tant, aquí ha d'haver-hi alcaldes, sí, alcaldesses i equips molt motivats.
1: Molt motivats i molt treballadors, no? També, sí, això, que se sumen una mica a les dificultats també que tenim d'aquest tipus de personal, no? Dels secretaris interventors, que tenim una plantilla molt, molt baixa i que a vegades cobrir tots els municipis, sobretot els petits, que són els que tenim aquestes figures de forma itinerant, doncs tenim una mica les dificultats, no? I des d'aquí, doncs, la Diputació sí que està ficant recursos i està ficant persones per poder atendre de forma alternativa també amb aquestes persones quan truquen també a l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament truquen a la Diputació, troben gent qualificada molt per poder intentar ajudar amb aquestes persones administratives o secretaris interventors a el seu dia a dia si troben algun escull amb alguna documentació que han de tramitar.
0: Anem a la segona taula, perquè a més és una taula que tu presidies i, sí, per tant, ens ho pots explicar de primera mà.
1: Una taula de seguretat i justícia, la part de justícia també, que es va parlar una miqueteta, va a grans trets, va significar el tema de les agrupacions dels petits municipis en tema de jutjats de pau. Uh-huh. O sigui, nosaltres tenim ara, cada ajuntament té un petit jutjat de pau amb recursos molt, molt mínims, i el que fem és agrupar-nos, doncs, per exemple, Torre-Serona, com a exemple, doncs, s'agruparà amb Rosselló i Torre-Ferrera.
0: No? Ah, d'acord.
1: Llavors, el qual, compartirem els recursos dels tres municipis.
0: Que té sentit.
1: Clar, o sigui, anar sols, o sigui, amb un jutge de pau que jo tinc allà a Torre-Serona, que és una persona de 84 anys, que s'imagina tu si s'ha de ficar damunt de l'ordenador a fer algun registre del jutjat, no? Pues és complex, no? I d'aquesta manera, pues, també, pues, optimitzem els recursos també d'ordinadors, de plantilla, de material, amb la qual cosa té sentit que els municipis petits ens puguem agrupar amb altres municipis més grans, fins a formar una plantilla de 8.000 habitants, que és el que busca el Departament de Justícia de la Generalitat per poder tindre aquests recursos de forma organitzada i controlada al territori.
0: 8.000?
1: Sí, o sigui, cada unitat de...
0: Sí, poden ajuntar-se municipis
1: fins a 8.000. Sí, 8.000 dintre del seu partit judicial, el mateix partit judicial, o sigui,
0: d'acord,
1: en principi, quasi la mateixa, el que diríem, el Segrià o algun municipi més, perquè el partit judicial a vegades no estan tots agrupats.
0: Sí, no sempre. Per exemple, hi ha la casuística d'alguns pobles del Segrià, depenen
1: de
0: la Noguera,
1: correcte,
0: no? De Balaguer. Pues això deu passar a altres llocs, també.
1: Sí,
0: no?
1: Passa molt lloc, amb la qual fins a 8.000 persones se considera, uh-huh, que es poden agrupar municipis, perquè així també per la conselleria és més fàcil destinar els recursos i les persones per poder treballar de forma adequada. I la taula de seguretat, no, que vam estar parlant amb la consellera, a grans trets el que vam voler reivindicar una mica les persones que estàvem allà en aquella taula és una mica la flexibilització del marc jurídic que tenim amb el tema de per exemple, la instal·lació de càmeres de videovigilància per intentar, de forma preventiva, o sigui, buscar aquestes alternatives als cossos de seguretat, que com ja sabem, doncs, evidentment també tenen recursos també limitats i a vegades no poden fer la seva feina de forma òptima perquè no tenen els recursos. Amb la qual cosa, com volem fer nosaltres? Doncs ajudant, fent, instal·lant càmeres allà on sigui necessari, on hagin detectat que hi ha un focus de problema, de forma inclús amb recursos propis de l'Ajuntament, eh? Però, clar, ens trobem que després, pel tema de les polítiques de protecció de dades, pues no hi ha un marc normatiu que defineix qui ha de visualitzar de forma legal aquelles gravacions davant d'un incivisme, no? Uh-huh. Clar, nosaltres vam demanar a la consellera, pues, primer, que flexibilitzi aquesta normativa i també inclús que arribi a incentivar algunes línies d'ajuda per econòmicament, per poder instal·lar-les també, però, bueno, s'ho va apuntar com a deures, perquè, clar, aquest marc normatiu, on un municipi, per exemple, com el vostre, o municipis més grans, que sí que disposen d'agents municipals o policia local que han anat a fer els seus cursos a l'ISP de Catalunya, uh-huh, pues sí que tenia aquesta autorització. Els municipis
0: per posar càmeres,
1: els municipis que no en tenien aquesta tipologia de persones, d'agents municipals, volem ficar recursos per ajudar per ajudar amb aquestes coses de seguretat, no es poden ficar, no? Sembla una mica el món al revés, no?
0: Clar, o sigui, és que és allò que...
1: Clar, al final...
0: És que xoquen.
1: Clar, no? Dius, la potestat de l'alcalde per poder visualitzar les càmeres o no? Bueno, pues l'alcalde...
0: Perquè aquí estaria amb la... És a dir, amb la llei de protecció de dades, sí. No? De qui pot veure aquesta càmera.
1: Ni més ni menys.
0: Hauria de ser un policia o una policia,
1: sí,
0: o...
1: Sí, sí, sí, sí. Podria
0: ser l'alcalde o l'alcaldessa.
1: Podria ser l'alcalde o l'alcaldessa quan la normativa ho requereixi, perquè al final tenim l'autoritat màxima del municipi, al final és l'alcalde, no? Però és igual, podríem agafar, fer un conveni, amb, si calgués, amb Mossos d'Esquadra perquè siguessin ells els que avui, tècnicament...
0: Anessin a mirar
1: o remotament, inclús avui en dia la tecnologia podria perfectament des de la seva comissaria accedir, clar, al nostre gravador,
0: clar,
1: i mirar les gravacions sense moure's ni de la taula, no? O sigui, per poder detectar aquestes coses, no? Això... És possible que ara, dintre del marc de l'Estatut del Municipi Rural, se pugui canalitzar i se pugui rebaixar, no? Uh-huh. O sigui, és una de les tasques que m'han demanat a la consellera per poder arribar amb aquest petit consens, no?, de poder instal·lar aquestes càmeres, de forma, sobretot, ho recalco, o sigui, no és una forma sancionadora, sinó que busquem una tasca preventiva, una tasca dissuasòria...
0: Però de quin tipus de delictes parlem-ne, eh? Perquè sí. Realment... A veure, tret d'algunes excepcions que pot passar de tant en tant, tipus anecdòtic, com a mínim la meva sensació, a veure si és la teva, Agustí, i la de més gent. Jo em deixo la porta del garatge oberta tot el dia, moltes vegades, el cotxe obert també moltes vegades. No hi ha una sensació de por, aparentment. Vull dir, sempre pot passar alguna cosa, és evident, eh?
1: Ho vaig remarcar moltíssim. Nosaltres, els micropobles nostres, no són insegurs, ni passen coses greus, no?
0: Sí que volen... Pot passar.
1: Poden passar, no? Un dels principals problemes que tenim, sobretot els municipis que tenim el sistema d'illes, el tema de la recollida selectiva,

0: El de carretera.
1: Sí,
0: Pues
1: que se'n va cap a Lleida a treballar.
0: Cap a Lleida, pues si passen per Torre-serona o passen per Benavent, pues agafen la bossa i la deixen al contenedor. Si la deixen al contenedor, encara gràcies.
1: Si la deixen al contenedor, que toque.
0: Encara gràcies. Però a vegades moltes, pel tema de que ells poden vigilar o es poden tal, te la deixen allí terra de qualsevol manera i això és un greu problema. Sumat al greu problema de que al final el sistema d'illes paguem per tones d'això.
1: Clar, s'ha de reciclar bé.
0: Si això se suma a que estem absorbint tones o escombraries d'altres municipis, es penalitza de forma molt directa que després tens que repercutir als teus habitants. Mm-hmm. Clar, això crea un malestar i a nivell d'Ajuntament és molt complicat de gestionar. Aquí seria un dels llocs on els sistemes de videovigilància de forma preventiva podrien ajudar molt importantment a canalitzar aquest turisme d'escombraries o aquesta gent que no fa bé, no fa bé. A vegades te deixen runa a costa dels contenedors o te deixen grans matalassos, quan tu tens un servei també de voluminosos, com tenim als municipis.
1: Exacte. I des de deixalleries. I el servei de voluminosos que ja es facilitar tu al màxim, és un cop això, al mes, però escolta, t'esperes.
0: Clar, doncs...
1: Clar, és que s'ha de fer molta
0: pedagogia. La pedagogia ha de començar per les escoles, que ja s'està fent, ja s'està fent. La gent gran cada vegada ho està fent més bé. Llavors, clar...
1: Hi ha uns reductes.
0: Quan tu fas aquesta pedagogia que funciona al teu municipi, des dels petits als grans, però després passen aquestes altres coses, que és per culpa d'uns altres veïns que fan aquest acte cívic i te perjudiquen a tu, doncs és una mica aquí on volem intentar arribar. I és on la consellera va voler prendre nota per poder flexibilitzar. També vam estar parlant del sistema... Clar, la consellera diu, no, però també teniu el sistema lectio, que aquest sí que està permès per als municipis petits, mitjans i grans, que és el de lectures de matrícules a l'entrada i sortides del poble, no? Uh-huh. Això és el que fa és detectar la matrícula i si aquella matrícula d'aquell vehicle està dintre d'una base de dades que tenen ells, declarat com a vehicle perillós o vehicle amb incidències, els hi surt un avís de que aquell vehicle està passant per Torre-serona en aquell moment, no?
1: Clar, o sigui, però això amb escombraries
0: l'incivisme no...
1: Aquests
0: no,
1: dibuix, diguéssim, no. Que també és un tema,
0: sí, també,
1: els
0: també,
1: incivismes
0: també,
1: en
0: també,
1: aquest
0: també.
1: Sentit, les brutícies i els pintades, etcètera.
0: Amb la qual això, clar, això és un complement que està bé, també els mateixos, quan jo vaig preguntar també, clar, el sistema electro tampoc no vol dir que em pic un vehicle que està declarat passi per allà, envien una patrulla de forma immediata al municipi, no? Simplement observen si aquell vehicle passa un dia, passa un altre, no?, per intentar declarar a veure què passa. Clar, el que parlàvem ara, no?, per detectar les incivismes de les caques de gos o de les escombraries, doncs no és la utilització. Tot i que és un sistema també complementari, que està bé, també està bé, també, què pot passar? Pues que a nivell dissuasori, aquells persones, aquells infractors que saben que estan controlats per aquestes matrícules, doncs potser se van a un altre municipi que no tinguin aquest control perquè sàpiguen que han entrat per allà. Però, bueno...
1: També vas parlar de ciberseguretat i m'agradaria també apuntar també que potser sí que hi ha furts al camp, no?
0: Els furts al camp...
1: El problema de les ruralitats és
0: sempre
1: això.
0: Sempre hi han sigut, no? A petita escala o a major escala, doncs sempre hi han sigut. Clar, quan se donen aquestes temporades ara, en la qual els agricultors estan treballant al camp i a les nits descansen, doncs passen aquests petits furts o robatoris que també els ajuntaments hem de declarar, hem de sumar estadístiques als municipis amb els Mossos d'Esquadra, i el que instem a tots els pagesos, agricultors i gent que treballa en viu en masies que pateixen aquests robatoris és que sobretot que vagin a denunciar-ho. Uh-huh. Que vagin a denunciar-ho perquè així també això crearà que hi hagi una forta més incidència policial als nostres municipis en base a les denúncies que pugui haver, no? És el que parlem a vegades a les reunions trimestrals amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, dius, no, qualsevol cosa que sigui, ni que sigo pesat una comissaria o si és més gran que vingui la patrulla aquí al municipi al moment, però tot això suma a l'hora de que les valoracions de lo que és el triatge de patrulles al Segrià pues incideixi ja en els focus on hi ha més incidències.
1: I per acabar, perquè voldríem fer un apuntament de la tercera taula, així ni que sigui breu, de què es va parlar?
0: D'ensenyament dels recursos també, que la consellera, pues, com ja sabeu, últimament ha estat una mica al focus mediàtic, no? El tema de les negociacions amb els docents, no? Però no, allí més que es va parlar més en clau infraestructura, no? En clau de millora de les escoles, climatització a les aules, perquè clar, l'efecte climàtic abans fa 20 anys, pues, igual al juny quan paràvem, totes nosaltres, pues,
1: però
0: era aguantable, però ara ja passes des del maig i després quan te reincorpores al setembre també, perquè ara ens reincorporen la canalla una mica abans, doncs pateixen aquestes altes temperatures a les aules, que és una cosa que s'ha de... I també la millora d'escoles que fa molts anys que estan construïdes i que no tenen accessibilitat o falten moltes millores, doncs aquí la conselleria ficarà molts recursos econòmics. De fet, ha fet un pla de xoc fa no gaire, que es diu RAM, en el qual totes les escoles, a través dels alumnes que tenen i el

0: tipus de ruralitat, de municipi on està ficada pel tema micropoble, pues tenen unes ajudes entre 30 i 50.000 euros per poder fer alguna petita actuació, no? Però a vegades pues, la conselleria el que diu és que, clar, escoles que són molt antigues i que tenen, continuen tenint aquesta capacitat de tindre alumnes, i sobretot a l'escola rural, pues se'ls ha d'ajudar. L'escola és un focus totalment clar de la ruralitat i cap on anar als micropobles.
1: Doncs, Agustí Jiménez, hem parlat d'un munt de coses. T'emplaço que vinguis un altre dia també aquí al Som Terra, tindrem una conversa tranquil·la i esgou per entendre millor què està passant, no? Gràcies per ser-hi i bon estiu.
0: Gràcies a vosaltres i bon estiu.

0: Som Terra, amb Pili Garcia, el programa sobre el sector primari de Munt FM Ràdio a la xarxa.
1: Som Terra a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa més.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Olida a Ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques. Eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47 nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i a més...
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una, és una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Bueno, era el spin-off de Breaking Bad. Què s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos... Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava... i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: però és que no
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, ara...
2: Hola, hola?
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento pels auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3,
0: sí,
1: es podria
0: sí,
1: dir.
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mauthausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeras en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant Sí, evidentment està bastant actiu, eh? És una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bueno, mira, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: chivata. Estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Hay que llevar un auto, la dos y a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: Ainhoa, sal ya de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Querido, atentos.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Ainhoa, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: Hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No. No, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No. Déjame
0: solo.
1: No. Dime por qué.
3: ¡Que me dejes solo!
1: ¡No me digas por qué!
0: Que te quiero.
4: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ah, aquesta era una de les escenes de... Espera, que no se sentin. De Mario Casas. És que...
5: No però vols fer... saber quan
4: saps què passa?
5: Cotxe, no?
4: Que no m'agrada en aquest estudi. No m'agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
6: Home, què tal?
4: Home, què? Perquè portes una temporadeta a la jove en sèrie...
6: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai millor dit, no? Això va en sèrie.
5: Fixa't que el Sergi no sento. Com són les coses, eh?
4: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
5: Seguim amb la part femenina.
4: Venga.
5: De...
6: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
5: Sí.
4: Perquè estem fent top, del barco.
6: Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
7: Per
6: mi,
7: top 4
6: o top 5.
7: N'hem parlat d'això, eh?
6: I sempre infravalorat.
7: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, la gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
6: Però
7: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
6: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello?
4: El de cielo. Que...
7: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
6: Que, però vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
7: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu amb un top de millors actrius. Blanca Suárez.
6: Doncs sí.
7: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin, casualitats, eh? També va aparèixer a Los amantes pasajeros, va protagonitzar Las chicas del cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
4: sí,
7: el Norte...
4: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
6: No li agrada conduir.
4: No ho sé, jo no sé si és tan bona, eh?
6: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
7: Top 10, eh?
6: A dia d'avui, top...
4: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
6: Top 10 no ho sé. Top...
4: És la que més cobre.
7: De què?
4: És la millor... L'actriu que millor cobri de tota Espanya.
7: Pues molt bé.
6: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
4: Però jo no sé si Penélope Cruz...
7: Però Penélope Cruz està a Hollywood.
6: Ah, però més ben pagada que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
7: Recordem que això tampoc...
6: Fa molta publicitat. A més, és habitual en marques de roba molt reconegudes. I, de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes. Ara
4: no
6: ho confirmo.
4: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
6: Que també...
4: Que han sortit la foto junts tant...
6: Sí.
7: De que fet, van ser parella o què?
4: Sí.
6: Miguel Ángel Silvestre...
4: Van discutir públicament.
6: Ah, sí?
4: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
7: Mira, la crònica groga com la té, la que no li agrada el cor.
4: Això es va...
6: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també he penjat alguna foto amb la Cini Ciruini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
4: Perfecte.
6: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
4: Canta.
6: Mira, la Sweeney Siriwiniwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
7: Ui, només el nom, no m'he preguntat.
4: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
6: Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani.
7: Pues quina sort, perquè d'on paga bé aquestos?
6: Home, i tant.
4: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: de les dents
0: tota l'estona, pensava que parlava.
2: Se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment, a Verano Azul, també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per No Habrá Paz para los Malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, fa temps
1: i pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo, amb aquest.
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure qui en surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixem respirar molt els diàlegs, sí, aquesta sèrie, és... aquí no...
1: Sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol. Sí.
0: Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3, aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fi. Vinga, va, parlem de...
2: Irene
0: Montalà, correcte, eh? Que interpretava a Julia Wilson... és un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i que tenia una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó o en produccions de TV3 i també havia aparegut a El Internado.
2: És veritat.
0: Sí,
2: és veritat.
0: Sí, us recordeu? Sí, sí,
1: feia
0: sí,
1: de... Sí. Es va fer parella del cambrer, no? Del que... Ai, del cambrer, del cuiner del...
2: Sí, em sembla no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la actriu?
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. Eh? La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Eh? Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més... Si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. Eh? La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or, eh?
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí. Personatge dolent, eh?
1: Exacte, sí, no, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre li toquen personatges
1: Callejo,
2: dolents.
1: Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno,
1: el que fa.
0: Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ai, ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No, eh?
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de celebrar,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa de el típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos ya vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale, vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va. Ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, uh-huh. més de, com es diu, bueno, de...
0: Relacions entitats, públiques i coses d'aquestes.
2: No, entitats solidàries uh-huh. i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicàvem a això, saps? Uh-huh. No ho sé, no ho sé. Per mi era de les millors al Barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises, unas galletitas para ti. Te llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? ¿Qué le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo? Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neusat, ara he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tregines interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem amb un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí.
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical... en la que va hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós. Va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic, sí, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos Rey Emperador, havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: Ara hi anem muntant.
0: Correcte, correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa. Alguns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el mare, sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els 3 últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps? No surten a tota la sèrie.
0: Uh-huh.
2: Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale. Bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell.
2: Uh-huh.
0: És els... el seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'estrella polar.
2: Sí, sí, sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Clar. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que es depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero, El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten algun cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però, no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim Jean els dos Cornet. Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Tento comprem el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol amb pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actuen molt bé. I El Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per, vamos, per donar i per vendre.
0: I tant!
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
2: Fins aquí l'Això van ser-hi, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcugatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colla, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 22 de desembre. Com cada any, la veu dels nens de Sant Ildefons omple les cases. La gent mira la televisió, escolta la ràdio, creua els dits. Alguns passen el dècim per la panxa d'una embarassada. Altres pel cap d'un calb o pel nas de la Bruixa d'Or. També n'hi ha que no el toquen fins al dia del sorteig per no trencar la màgia. Però algú s'ho ha preguntat de debò? Quina és la probabilitat de guanyar el premi gros de la Loteria de Nadal?
4: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
5: Bon dia.
4: Aviam, aquí el que tots volem saber és... El coneixement de l'estadística ens ajudarà a fer-nos rics? Laura, d'aquest podcast ens sortirem millors.
5: A veure, rics no ho sé, però us puc prometre que descobrireu coses molt sorprenents, perquè avui ens fixem en una pregunta molt concreta. Quina és la probabilitat real de guanyar el primer premi de la Loteria de Nadal? És a dir, el que molts diuen el gordo.
4: Mira, jo no ho sé, però sí que et puc dir una cosa que trencarà els esquemes i les estadístiques, que és que els meus avis van guanyar el gordo dues vegades a la vida amb el mateix número.
5: Uau, això és tenir molt de sort, eh? Això sí, realment sí. No se sustenta en cap de les meves teories. Doncs ara avui anirem per una altra banda, eh? Ja veuràs, ja.
6: A veure, doncs, comencem pel principi. Quants números hi ha a la loteria?
4: Aviam, del 0 al 99.999, no? O sigui, 100.000 números possibles. Si compres un dècim, tens una possibilitat entre 100.000.
5: Exacte. I què vol dir això d'1 entre 100.000? M'arrisco a comprar-me'l perquè pot ser que em toqui o buah, no m'arrisco ni de conya?
6: Bueno, llavors, Laura, com sempre dius, perquè ja ens tens acostumats, hem de buscar alguna referència coneguda per poder comparar, no?
5: Ah, doncs mira, hi ha un problema molt típic que moltes vegades fem a classe, que és estimar quants grans d'arròs hi ha en un paquet d'un quilo. Ja veureu que no és tan fàcil. Vosaltres quants diríeu?
6: Uf, aviam. Fem que cada granet pesa un gram.
4: 2 mg, no?
6: Podria ser, sí, no ho sé.
4: Un gram és molt.
5: Un gram és molt per un gra d'arròs?
4: Sí, home, un gram.
5: Ah, no sé. Sou vosaltres els que heu de fer les estimacions. O sigui, fem una cosa. Si fos un gram, voldria dir que en un paquet hi hauria 1.000 grans d'arròs.
6: Correcte, sí.
5: Això és com l'estimació tirant baix. Tu dius que cada gra pesa...
4: No ho sé, mil·ligrams.
5: Vale, tipus, tu has dit 2 mg?
4: 2, 3, no ho sé, més o menys.
5: Vale, vale, llavors, si són 2 o 3 mg, o sigui, voldria dir que n'hi ha molts més que 1.000. Vale, però llavors tenim una cota inferior que és 1.000 grans d'arròs.
6: Ah, em semblen pocs. Ara
5: és veritat, pocs. No? Hi haurà més. Què tens que pesa un gram? Un ibuprofeno?
4: Clar.
5: És de...
6: Sí, sí, sí.
4: Són mil·ligrams, 600 mil·ligrams.
5: 0,6 grams.
6: Clar, clar, un gram.
5: Clar, clar, aquesta la podem utilitzar. Un gra d'arròs és més petit que un ibuprofeno. Bueno, podem preguntar a la gent del carrer, a veure què pensa.
7: Jo, Sergi, dic que hi ha mínim 10.000.
8: Jo, a lo loco, sin pensarlo, 1.000 granos de arroz. Pero viendo lo que pesa un grano, deben de haber 50.000.
9: Jo digo que ha d'haver-hi uns... al voltant, no sé si hem de dir un número exacte o un número així redondo. Si fos un número redondo, diria 50.000.
10: Creiem que hi ha 29.327.
11: Vale, el nostre sac d'arròs posa que hi ha 1 quilo d'arròs i posa que per 100 gramos hi ha 348 calories. I hem pensat que més o menys seria el triple, perquè són unes 1.000 calories d'arròs. Llavors, per això hem dit 300.
12: Hem anat comptant els grans un a un amb un got petit que teníem de 25, val? Llavors hem agafat el got de 25 i l'hem anat posant en un got més gran, i llavors hem anat abocant tot l'arròs i llavors després hem fet la multiplicació fàcil.
13: Jo crec que hi ha 5.000 grans d'arròs.
14: Jo crec que en un quilo d'arròs hi ha 4.500 grans d'arròs.
15: Vale, doncs hi ha 20.000. No sé, és que n'hi ha molts, no? Són molt petitons. 20.000.
16: Jo crec que en un paquet d'arròs hi ha 50.000 grans d'arròs.
17: Des d'aquí, Sertit, creiem que un gram no pesa ni 10, 0,05. Jo crec que pesa menys, 0,01, calcularia. I, bueno, calculant, dividint 1.000 grams, no? Partit 0,01 són uns, què, 100.000 grams. Ai, 100.000 grans d'arròs, que seria el meu càlcul aproximat.
18: Jo diria que si és basmati, que és més llarg, potser n'hi ha menys de 50.000. I si és rodó, més.
19: Jo diria que hi ha 15.000. L'explicació seria, crec que hi són uns 30 grams per cada culleradeta i que amb 30 culleradetes omples una tassa mitjana, petitona mitjana. I jo diria que una tassa d'aquestes petitona mitjanes són uns 100 grams. Llavors, si fossin més, doncs a mi seria uns 150 grams. Llavors calculo que 30 per 30, 1.500. I llavors 10 tasses, doncs això, serien uns 15.000. Si de tasses n'hi haguessin menys, doncs m'imagino que entre 10.000 i 15.000.
6: Uf, aviam, llavors quan quedem? Perquè aquí ha sortit de tot. Com podem fer-ho, això, de saber per on va la gent? Una manera per estar segurs, jo crec que seria obrir un paquet i comptar-los tots.
5: Sí, clar, o sigui, pots estar tot el dia fent això. De fet, una bona manera seria aquesta, però, com sempre, l'important, a part de saber els resultats, en matemàtiques també és superimportant ser eficient. Per tant, aquest mètode, per exemple, estaria bé. O sigui, si no tens cap altra opció, doncs ho pots fer, però anem a buscar com coses que puguem anar més al gra, no? Llavors, de fet, quan vam anar preguntant, ja va sortir que una bona manera, hi havia gent que deia, pesaria 50 granets d'arròs, miraria a veure quant pesen 50 granets, perquè molta gent et diu que pesaria un, però llavors tens una limitació física, que és que la bàscula, si tu li poses un granet d'arròs, es queda al zero,
4: clar,
5: perquè no pesa, vull dir, no té tanta precisió. Per tant, dius, vale, doncs agafa un grapadet de 50. Vale, i llavors mires...
4: Divideixes entre 50.
5: Exacte, i llavors després ja veuràs quan val un i llavors faràs proporcionalitat per saber quants hi ha en un quilo. Això seria una bona manera.
6: I n'hi ha d'altres, no? Perquè tota aquesta gent que hem sentit del carrer n'ha dit diverses estratègies.
5: Sí, de fet, hi ha una noia que ha dit que posaria granets d'arròs com fent una línia igual de llarga que el paquet i que llavors multiplicaria els grans d'arròs que li cabien a lo llarg, a lo ample i a lo alt. Llavors faria com el volum del paquet d'arròs, però en comptes d'en centímetres, que li quedarien centímetres cúbics, doncs amb granets d'arròs. Llavors, o sigui, era una bona idea, realment.
4: Vinga, doncs som-hi, no? Estem preparats. Aviam, aquí tenim una bàscula a la ràdio, justament. Sabíem que venia la Laura i que podia passar qualsevol cosa. Què us sembla si mesurem, aviam, quant pesen 50 granets?
6: Vinga, fem la prova.
5: A veure, tu compta'ls bé,
6: Sí, això sembla quirúrgic, Es compto, 47, 48, 49, 50. Vale, vinga, ja tinc 50. Cap a la bàscula.
4: Vale, mira, marca un gram i escaig, per 50 granets.
5: Vale, perfecte, fem la proporció. Si 50 granets pesen aproximadament un gram, arrodonim una mica, vol dir que un granet pesa 0,02 grams, que és el que tu havies dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, si el paquet fa un quilo, és a dir, 1.000 grams, vol dir que si, per exemple, dividim 1.000 entre 0,02... A veure, ajuda'm amb això.
6: No, ho he fet amb la calculadora, vull dir 50.000, 50.000 més o menys.
5: Vale.
6: 50.000 granets d'arròs per paquet. Encara que, bueno, hi ha petites variacions, però 50.000, posem 50.000.
5: Perfecte. Recordeu que tot això ho estàvem fent perquè volíem entendre...
4: Que ens toqués la loteria.
5: Volíem que ens toqués la loteria i volíem entendre si tenir la probabilitat de 1 entre 100.000 era molt o poc. Llavors, si en un paquet d'un quilo més o menys tenim 50.000 granets d'arròs, anem a situar-nos. Anem a fer com si agaféssim dos paquets d'arròs d'un quilo, els buidéssim en un bol i ara així ja tindríem 100.000 grans d'arròs, vale? Llavors, imagina't que tu tens aquesta muntanya de granets d'arròs, que tens 100.000, imagina't que pintem un gra vermell i el fiquem dins la palangana o el bol on hem buidat els dos paquets d'un quilo, perquè allà tindrem 100.000 grans d'arròs.
4: Uh-huh.
5: I llavors ara, sense mirar, fiques, remenes i agafes un gra a l'atzar. Si el treus vermell, has guanyat el gordo.
6: Uau!
4: Sí, només, o sigui, ara entenc que és 1 entre 100.000.
5: Exacte.
6: Jo aquí veig molt arròs, vull dir, és dificilíssim. Jo ara entenc perquè mai em toca, vull dir...
5: Clar, o sigui, de fet, per això diem que les matemàtiques, quan les fem tangibles, s'entenen millor. Però això no només és probabilitat, és la visualització de que aquella mesura de l'atzar el que voldrà dir, com si diguéssim, no?
4: Sí, és un entre 100.000 que et toqui la grossa, però hi ha altres premis.
5: Vale, clar, ara podríem dir...
4: A mi no fareu que deixi de jugar a la loteria, ja us ho aviso, us ho avanço. Amb els antecedents familiars, escolta.
6: Sí, però espera, perquè entenc que hi ha segons premis, tercer premis...
5: Clar, de fet, això justament és la clau de per què la gent juga, perquè si et toca la grossa, molt millor. Però si no, dius, bueno... Algú em tocarà i si no
4: aviam,
5: em tornarà
4: si rasques
5: diners...
4: més, exacte.
5: Exacte.
4: Si et quedes igual o rasques més, ja has guanyat.
5: Clar, l'únic que ara aquí, per exemple, podríem fer un altre... O sigui, no que et toqui qualsevol cosa, sinó podríem dir, val, el que deies tu ara, Albert, de que et toquin un premi gros, i hauríem de definir què vol dir.
4: Els 5, no?
5: Els 5 primers.
6: Sí. Jo, els premis de la loteria, mai ho he entès.
5: ja, és molt complicat, eh? De fet, podríem parlar amb algú que sí que domini de com va tot això i que ens expliqui quins tipus de premi hi ha i com va allò del dècim, allò de les participacions i tot això.
4: Vinga, som-hi.
20: Som aquí davant del Fanalet del Monjo, és un dels establiments més emblemàtics de venda de loteria de Sant Cugat del Vallès i ens acompanya el César, que fa una pila d'anys que hi treballa. Sabries dir-nos quan fa que és obert aquest establiment?
21: Doncs més de 40 anys, o sigui, això no et sé, ara no et sabria dir perquè no retinc aquesta informació en el cap, però sí que fa un temps van celebrar l'aniversari i ja fa més de 40 anys que estem.
20: I quan fa que hi treballes?
21: Doncs jo aquí, entre l'estany que estava aquí a la cantonada i la loteria, doncs porto 26 anys aquí treballant.
20: Déu-n'hi-do, o sigui que les has vist de tots els colors, no? Algun premi gros que hagis repartit?
21: Bueno, no hem repartit allò primers premis i tal, però sí que hem tingut premis d'aquests de pagar hipoteques, que aquí es queda un bastant tranquil.
20: Que no està gens malament, no?
21: No, i tant.
20: Molt bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com funciona la loteria de Nadal.
21: Vale, doncs...
20: Quants premis grossos hi ha?
21: Premis grossos des del primer fins al cinquè premi, vale? I el repartiment de premis doncs, ve des d'un únic primer premi fins a vuit cinquens premis, vale? Aleshores, doncs, bueno, en aquesta escala n'hi han dos premis de segona categoria, n'hi han els premis de tercera, els de quarta, vale? I després, bueno, n'hi han les conegudes pedrees, que són aquelles del nen que diu 1.000 euros, vale? Aleshores, doncs, després el reintegrament, que és el primer premi, com acaba, és el reintegrament de tots els altres, i aquí acaba el repartiment.
20: I tampoc està malament això de les pedrees. Per això diuen que toca més la loteria de Nadal, no? Però quantes probabilitats creus que hi ha de que toqui el gordo?
21: És complicat. Les probabilitats són complicades. És una cosa que n'hi ha qui ho estudia i fa càlculs i tal i diu que això de que és més fàcil que caigui un jam i aquestes coses... però és complicat. No ens ho posen fàcil, això de canviar la vida tan fàcilment amb un sorteig. Però sí que, afortunadament, n'hi han guanyadors cada any. O sigui que...
20: I veneu il·lusió.
21: Sí, i tant. Això...
20: Ens podries explicar com funcionen les sèries al dècim?
21: Vale, o sigui, els números, els 99.999 números que n'hi ha que entren al sorteig, van expressats per sèries o fulles. Aquestes fulles porten 10 dècims, per això es diuen dècims, perquè són dècimes parts, o sigui, d'aquesta fulla, vale? I aleshores, pues, bueno, tots els premis després estan expressats, quan diuen 4 milions d'euros, realment és 4 milions d'euros per a aquella persona que tingui una fulla sencera, o sigui, 10 dècims. I cada dècim s'emportarà 400.000 euros, que és el premi que li pertany.
20: I quant em costaria a mi comprar una fulla sencera?
21: Una fulla, doncs clar, els dècims es venen a 20 euros, la fulla porta 10, doncs són 200 euros.
20: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César.
21: Vale,
20: que vagi molt bé el dia.
21: Gràcies a vosaltres.
5: Vale, llavors, després de tota aquesta explicació, que ja veuríem lo sofisticat que és tot, ens quedem amb els 5 premis importants. Anem a simplificar una mica el problema perquè així també entendrem. Per tant, anem a comptar que tenim ara 5 opcions de guanyar d'entre les 100.000 possibles, perquè seguim tenint 100.000 números, però ara n'hi ha 5 que em poden donar premi. I això és el mateix que 1 de 20.000, no? Si simplifico. Per tant, ara una mica millor. Ja he millorat les meves probabilitats, però encara segueix sent poc probable.
6: I Laura, com podem imaginar-nos la diferència entre aquestes dues probabilitats?
5: Vale, doncs mira, tinc una altra manera. Podríem ara fer-ho amb 20.000 grans d'arròs, però que ja hem utilitzat aquesta estratègia abans. Una altra manera, que de fet me la va explicar l'Anton Aubanell, un dels millors professors de didàctica de les matemàtiques que existeix, em va dir, mira, imagina't una població que tingui 20.000 habitants. Clar, ara volem 1 entre 20.000, no?, de la probabilitat. Per tant, anem a pensar en una població que tingui 20.000. I aquí aprofitem per fer un altre problema d'estimació. Què diríeu?
20: Aviam, Sant Cugat ara mateix en té gairebé 100.000. L'està en debat, si ja hem arribat als 100.000 o no.
5: Vale.
6: Una cinquena part de Sant Cugat. Hem d'anar a buscar.
20: No sé, vale, hi ha
6: pobles petits...
20: Vale,
6: pobles...
20: Aviam, ho busco a Idescat, els primers que em surten. Amposta, Esparreguera, Manlleu, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Banyoles, Franqueses, Roses, Sant Quirze o Calella.
5: Vale. Doncs mira, Calella mateix. Ara us imagineu, agafem que Calella té 20.000 habitants, més o menys, eh? I doncs imagineu-vos que jo tinc un amic de Calella que un dia em va deixar un llibre i li he de tornar. I jo què sé que tu, Albert, aniràs aquest cap de setmana. I et dic, ostres, ja que vas a Calella, espera't que... Li he de tornar un llibre a un amic, et dona el llibre i quan aparquis, el primer que trobis pel carrer, dona-li el llibre, que serà el meu amic i així li tornes.
20: Vale.
5: Què, creus que serà el meu amic realment o no?
20: Oh, depèn d'on aparquis, s'aparca davant del bar i depèn de l'hora, no?
5: Exacte.
6: I agafem els sensats, perquè no s'hi van a tornar el llibre
5: clar,
6: el dia clar. De la cantada de veneres, que ja
5: clar,
6: la població
5: allà...
6: es multiplica.
5: Buf. Doncs això seria una altra manera de visualitzar com de probable és algo que tens de probabilitat 1 entre 20.000. T'has d'imaginar això, no? Que li donaries l'atzar al llibre a algú i, buf, seria just el meu amic o no?
20: Clar.
5: Clar, totes aquestes coses ajuden molt a fer-te la idea De què volen dir aquestes probabilitats en nombres grans?
4: Ens estàs desil·lusionant, Laura?
5: No, però les matemàtiques són les matemàtiques. Després hi ha la il·lusió, que contrarresten les matemàtiques, però...
6: Però és molt potent això de convertir la probabilitat en una imatge que podem entendre, i així li donem sentit, doncs, aquests 1 partit 100.000 o 1 partit 20.000 i les probabilitats de que toqui o deixi de tocar.
5: Exacte, fer aquestes analogies visuals, al final buscar experiències properes amb lo de l'arròs, les poblacions o concerts o el que sigui, tot ajuda a posar cosa a la probabilitat. I al final, com sempre, a donar sentit numèric. I ara és un sentit numèric d'una probabilitat, que no deixa de ser la mesura de l'atzar. Vull dir que no és trivial, eh? És complicat. Resumint una mica... O sigui, aquí cal diferenciar entre saber calcular la probabilitat d'una cosa i diferenciar el fet de donar sentit numèric a l'atzar per entendre aquesta probabilitat. O sigui, tu la calcules, però després l'has d'entendre què et vol dir això. Després, també, una segona cosa és que és important comparar amb altres contextos de probabilitats anàlogues, potser més quotidianes o significatives, per fomentar la comprensió. I un altre cop, o sigui, has d'anar creant aquestes referències. I després a l'aula, o amb els vostres fills, o amb els familiars, o sigui, treballar l'atzar en un context que fa que els alumnes no només aprenguin, sinó que comprenguin el que estan fent. I això són com 3 coses que ens podem endur del capítol d'avui.
4: I el millor, que les mates i la il·lusió poden conviure en temps nadalencs.
6: Exacte. Les mates, un cop més, ens ajuden a posar llum sobre la sort i entendre que potser la millor inversió nadalenca no és la loteria.
4: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
6: l'Albert Saumell
5: i la Laura Morera, qui et recorda que la sort és cega, però les matemàtiques obren els ulls.

0: I ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama ni Momo.
1: Ni Mama ni Momo.
0: Obrim aquest espai amb un desig. Posar paraules al que sovint sentim, però no expressem. Ni Mama ni Momo, el que volem és acompanyar-te. Acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
2: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat, no? Aquestes frases que a vegades diuen, que sovint diuen de jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
2: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai, no?
2: Normal.
0: I el més normal és doncs, aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
2: Total.
0: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir, realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
2: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tan en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
2: Uf!
0: Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
2: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
0: perquè
2: fem...
0: Perquè jo ho dic.
2: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mis tinc, no? Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda.
2: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
2: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes socials, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
0: Que doncs... crees una dependència de... Ho he fet bé?
2: Sí.
0: És així,
2: sí,
0: no?
2: Sí, totalment. I per l'altra banda, és una manca de

0: seguretat, de límits, no? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina, fins i tot, i els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. Aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
1: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
0: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem, és que això s'ha de generalitzar amb tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui sigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé. Perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com lo hago yo con mis hijos, que això passa molt.
1: Clar,
0: no?
1: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veient 1.000 exemples de vida, de models de família...
0: Ens comparem.
1: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Sí. Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes? Sí. Què és el que ens atrau d'aquests perfils que... O, per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que, en el meu cas, se m'allunya totalment de la meva realitat.
0: Sí.
1: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
0: Clar.
1: Per a 25 tàpers.
0: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira.
1: Spoiler.
0: Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostren una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... Pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo, que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis. Deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
1: No.
0: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé el cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
1: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què, no?
0: Totalment.
1: Aquest anàlisi personal.
0: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable. Per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
1: De quan jo era.
0: Quan jo era una nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal, sense l'expectativa de perfecte, no. Totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així, i sí, sí. Per molt que facis treball personal, més caqueta surt, perquè això és un tal. Però realment tenir una consciència, identificar això és meu i no és del meu fill, i des d'aquí puc començar a relacionar-me d'una altra manera. Però si només poso el focus amb el comportament del meu fill, estaré reaccionant, no estaré acompanyant. I al final la criança, quan em preguntaves què és criar, és que és acompanyar. Però sovint pensem que acompanyem des de la reacció.
1: Moltes vegades el que ens passa és que, a vegades també ho he llegit i ho he sentit, que és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
0: I on hi hagi més gent, encara més,
1: Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així... Clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
0: La nostra valia, també, no?
1: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
0: Clar, ens ho prenem a lo personal.
1: Correcte.
0: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara Desiree Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No? Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinència i de contribució. Moltes vegades... Els nens, jo sempre dic que són com una mica... Ai, que mou el micro. Són una mica com Sherlock Holmes. Van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
1: Vale.
0: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no?
1: Pinta malament.
0: Te suena esto, no?
1: Que pinta molt malament, això no acabarà bé.
0: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, la mare va convençuda que això serà així.
1: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no
0: Exacte.
1: He de preparar el sopar.
0: Amb la gerra...
1: Així, tenia el rum-rum,
0: Eso es.
1: Vinga.
0: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé? Vale. Llavors, aquí van passejant tu pel supermercat. I apareix la secció de les galetes.
1: No, clar, és que no. El cosmos.
0: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles. I la Maria mira la mare i li diu, mare, no, no, jo vull els dinosaures.
1: Clar.
0: I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes el que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
1: Explota.
0: Explota, es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut...
1: Correcte.
0: Comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
1: Jo crec que el cap dona voltes.
0: Dona voltes.
1: Tu veus que dona voltes.
0: Totalment, vale. Dona voltes.
1: D'acord.
0: I a sobre, el supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, sí, no, pobreta, sí, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
1: Una mica de tic.
0: Una mica de tic, no? El ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure.
1: Clar.
0: I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Que ja parlarem de tot això, dels límits,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però és important...
1: Que tot ho estan analitzant els
0: infants. Ho estan
1: infants
0: analitzant tot.
1: I tot, prenen nota, i tu et sembla que un detall de no res... no passa el mateix amb les paraulotes, que tu pots fer un speech de 30 minuts, però que dius una paraulota...
0: I ja està, plim!
1: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix, tenen escàners.
0: Totalment.
1: Són escàners de la vida, no?
0: Totalment.
1: Llavors estan aprenent.
0: I és que són aprenents de vida.
1: Clar.
0: Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecta. No, no tens que ser perfecta amb tot, però sí que analitzar si realment... pots sostindre allò que dius que faràs. Si tu no pots sostindre perquè has tingut un dia horrorós, no està ningú que t'ajudi a casa, són les 7 de la tarda, estàs cansada, doncs potser aquell dia no poses aquella pauta.
1: Molt bé.
0: No la poses i mira, i si hem de menjar galetes...
1: Demà serà un altre dia.
0: Demà serà un altre dia,
1: molt bé.
0: Exacte.
1: Però t'estalvies el drama.
0: No, no dones el missatge, primer, no sé, perquè potser a la nit hi ha un altre drama,
1: sí.
0: Però... estàs realment donant un missatge coherent i estàs ensenyant com és la vostra relació i com us comuniqueu. Perquè si jo parlo molt i et dic has de respectar, has de complir amb el que dius, no sé què, no sé quantos, no? Allò tantes vegades... I primer que han desconnectat. I segur, si després faig totalment el contrari...
1: No, malament.
0: Els nens es queden amb el que fem, no amb el que diem.
1: Molt bé.
0: Els nens i tothom.
1: Vale. Hauré de venir amb la llibreta per aprendre punts. Parlàvem d'aquesta anàlisi personal, de com ens prenem les coses,
0: sí, sí.
1: I a partir d'aquí establirem un vincle, que és la clau de tot. No?
0: El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa... Parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha tot impacte emocional si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles... sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle.
1: Clar.
0: Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sans amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem. I podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle. Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
1: I si ens equivoquem, podem demanar perdó.
0: Sempre. Ho hem de fer.
1: A tothom. Als nostres fills i filles també.
0: També.
1: Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
0: Totalment,
1: moltes
0: clar.
1: Vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, dictatorial,
0: sí.
1: De, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
0: Clar.
1: És que no era la millor. ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
0: Sí.
1: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
0: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Doncs pues això. I això que deies de la reparació, no?, és molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, no, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
1: Sí.
0: I això...
1: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
0: I allò encara fa més mal, perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó, estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
1: És allà.
0: És allà.
1: No la podem eliminar.
0: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
1: Són emocions.
0: I s'han d'acompanyar.
1: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
0: Totalment.
1: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols aportar?
0: Un exercici portat.
1: Vinga.
0: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets on et donguis el per...
1: El lavabo és un bon moment.
0: Ui, tancat allà.
1: Oi que sí?
0: Em vaig a dutxar, poses l'aigua i...
1: Total, la porta, aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
0: 5 minuts de glòria.
1: En tenim prou per fer l'exercici.
0: Sí,
1: doncs
0: vinga, i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
1: Molt bé.
0: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
1: Vinga, jo vaig
0: demano...
1: a provar-ho.
0: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
1: Vinga.
0: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes i et donis aquest permís de poder fer aquest viatge. Te'n vas 20 anys al futur. Estàs a la mateixa casa, tot està igual. Però avui passa alguna cosa molt especial, i és que rebràs una visita. La visita d'algú que fa un any que ha marxat per viure una experiència i avui torna. Vull que observis la casa, com està decorada, està especialment neta perquè estàs nerviosa per aquesta visita. Fins i tot de la cuina pots olorar un oloret especial. Has preparat aquell menjar que tant li agrada. I de sobte sona el timbre. I vas corrents emocionada, emocionat, a obrir la porta. I allà està. El teu fill i filla. Que fa un any que no veus. Mira tal. Mira en la persona que s'ha convertit. Mira aquesta brillantor dels seus ulls de qui torna a casa perquè vol i no perquè ho ha de fer. I el convides, la convides a passar a casa. Us seieu al sofà i aquí et comença a explicar tot el que ha viscut, tot el que ha après, totes les coses que ha fet. I tu no pots estar més orgullosa. Així que ara mira-te'l un momentet, li agafes les mans i vull que amb una abraçada ben gran li diguis gràcies, ens veiem d'aquí 20 anys.
1: Coeus o no?
0: Molt bé.
1: No dic res i dic tot, eh? No vinc preparada per això.
0: No, jo no t'havia fet spoilers,
1: no,
0: clar, no sé jo.
1: M'hauries d'haver avisat, perquè no hi ha res que remogui més que anar endavant i endarrere.
0: Totalment. Però a vegades és important. Llavors, aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és, quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
1: A veure, doncs si veig borrós ara no passa res, doncs tancarem amb aquesta experiència. Espero que hagin fet aquest experiment, que val la pena visualitzar-ho. Bé, és això, és... Perquè moltes vegades el ritme frenètic no ens permet, no, el parar i dir, molt bé, quin tipus de persona vull acompanyar.
0: I no? Què estic fent per arribar fins allà?
1: Correcte. Ho estic aconseguint. En tot cas, hem posat una llavor avui.
0: Sí.
1: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
0: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
1: Home! És que és així, i sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
0: Totalment.
1: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
0: Amb moltes ganes.
1: Clínex a la propera, perquè m'haig de preparar, o estic veient, que això és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i, sobretot, us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem. Anima, anima, anima.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Ja arribem, s'ha fet llarg però ha valgut la pena. Ja veiem.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcugatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcugatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I creu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tosa, dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A continuació escoltarem una selecció dels millors capítols del Cinèfil Podcast.
4: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinèfil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa. Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
5: Home, aviam, una cosa... has començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
4: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
5: Home, jo no sé, tu, Mireia, si ets marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc.
4: Va.
6: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
4: Ja, ho sé.
6: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament. Vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit. Jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
5: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és que gesta aquest, no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
6: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
4: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
6: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... Bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
4: Sí, bàsicament on estan els focus, també.
6: No, sí, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
4: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixarem aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
6: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit. Espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
5: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina. Que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
6: i sembla que
5: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
6: Totalment.
4: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
5: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial d'inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
6: és
5: mal.
6: Bonic.
5: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut o fins on t'ha donat el temps o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
6: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
4: Que et remogui, ganes, no?
6: Si em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no?, posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que podrien ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, mira, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
5: sí,
6: més.
5: Sí, ja està bé això de... No, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
6: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una... I comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... No sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... No sé, idees, primer, no? Després li vas donant forma de... Bueno, un tractament. Després,
4: clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. no és només m'hi poso ja i es començo a escriure com hem fet al principi,
6: bueno,
4: no interior dia,
6: pam, pam, pam. Hi ha gent que potser ho fa, però...
4: No, d'això vull parlar també, dels mètodes, no? Perquè segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació,
6: però aquella habitació,
4: l'ordinador plena de pòstits, escena 1, tal, personatge tal... Això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
5: Home, romàntic, té-lo just, fer pòstits. És a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes... esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com pues això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
4: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
5: Que comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs fer créixer cada part perquè no sigui doncs al final el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius és que no era això, llavors has de començar i tornar, llavors això és molt és molt, molt frustrant en el fons perquè... No, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
4: No, ningú li agrada,
5: ningú li agrada. Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
6: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
4: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics, com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
6: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós, i a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
4: No crec que vinguin a queixar-se,
5: encara...
4: si no,
5: bueno,
4: m'avises i faré un guió jo de crucismes.
6: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
4: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
5: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
4: En aquest cas segur que no et truquen.
5: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula.
6: Clar,
5: i seguió. Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte, ens ha passat de dir una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés

0: Les coses que ens ha passat molt i que això és d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació amb situacions molt similars.
1: El
0: És a
1: típic, no?,
0: dir...
1: que t'han dit, ah, m'he sentit reflectit en tal
0: Sí,
1: personatge, no?, m'he reconegut en
0: exacte.
1: tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes
0: Sí,
1: coses.
0: sí.
2: I tant.
0: Sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat, és a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna
2: Clar.
0: manera has complert amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull, doncs, això, ser molt, molt honest i molt curós amb les coses que posem.
1: Bueno, seguint amb els clixés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure. A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
0: Si vols, ja començo jo.
2: Vale.
1: Vinga, ara és quan gravo i després és el...
2: Només
1: És el...
2: graves, només graves lo quan parlem de productors i lo
0: Jo...
2: d'escriptura no has gravat res.
1: Després fem un remake.
0: Després em dobleu i
1: Exacte.
0: reescriurem
1: Ho
0: el que
1: farem amb
0: diré
1: intel·ligència
0: ara.
1: artificial i us posarem ja.
0: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat perquè el director o directora serà qui treballarà sobre això i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, no, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, eh? No, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors, sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una, fa, no? És una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, eh? Però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors, si
1: S'han de
0: l'han...
1: fer més cafès, no?, amb els productors.
0: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que hòstia, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
2: Vale.
1: Com ho veus, a
2: Sí,
1: veure?
2: no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics. De fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'ha

0: Jo que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, amb un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, i no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt, molt com, molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment m'ha passat una mica que veig a vegades que són doncs una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més no sé, més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé...
1: Tendeixen a arriscar poc, potser.
0: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
1: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
0: O sigui... Sí, però la manera...
2: I famílies...
0: No, pots, no? Vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella al Fesinau tot té més llibertat.
2: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
0: Perquè no has fet sèries per TV3.
2: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
0: Final, ja.
2: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic,
0: no es podrà fer.
2: Clar.
0: Sí, fes molts més personatges i que no sé què... Que
2: en lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
1: Sí, clar.
2: O dos, o una, sí. O he estat això, la setmana abans de rodar...
0: Que sí, que bé.
2: Vinga, aviam què fem.
1: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
2: Sí.
1: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie... És una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
0: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores, en general, m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè... m'agrada, però és veritat que clar, dius, home, alguna cosa comento si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, de... intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt del rodatge, semblant... pues estupendo tot.
1: Bueno, si s'està bueno. Rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
0: sí,
1: molt.
0: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora... Dius, ai, a vegades dius, ah,
1: bueno,
0: i
1: clar,
0: això,
1: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
0: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan obviant algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
2: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
0: Però no contradius la directora.
2: Home, intento que no, esclar.
1: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
0: Però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
2: Home...
1: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, la direcció d'art... No ho sé.
0: Bueno, no sé.
1: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
2: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal i he anat, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres doncs sí, evidentment llavors, clar, la teva veu diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
0: Sí.
2: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
0: Sí. L'escript és la nostra...
2: Si hi ha un coach també,
0: coach,
2: o una coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
0: Ho vam canviar.
2: Bueno, llavors... És intentar això, tenir... No? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades, ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema. Clar.
0: Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
1: Els backgrounds necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
0: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic sorprès una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors,
1: en aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
0: Sí.
1: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
2: Jo els porto molt, amb molta naturalitat perquè entenc això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixi treballant es poden seguir fent amb certa sí. no, vamos, naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser sí, sí, sí. en un altre no se li acudeix, o sigui, sí, si clar. tothom està sí. en un nivell molt, diguéssim, elevat de la creació, doncs pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi, doncs dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una, no, una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però sí. jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
0: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant. Jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'acudeix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
1: No, no, pot haver una genialitat d'aquestes que...
0: Pot haver una genialitat o que diu el Marçal, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre, és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, de, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, sí. no?
2: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha algo que no que
0: influeixi, no,
2: que no? No, que no va, no, saps? I no saps què i sí, escrit semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs, sí. pues,
1: potser també
2: ja teniu aquesta dinàmica sí, una mica construïda
0: idees,
2: de sí. perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en
0: molt
2: aquest
0: útil,
2: sentit.
0: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir... Que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò,
1: sí, sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Potser és superútil.
1: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, va posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no
0: ho
1: sí, potser,
0: ja
1: no.
2: Tant de bo,
0: sí.
1: Associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
2: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí.
0: Sí.
2: el més important que té el gag, o sigui, no, jo crec que funciona com a un, com un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea també potser cliché del guionista, és un, una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no? Un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes. Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal, i jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
0: Mm. Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal. Segona vegada o tercera, ja?
2: No, vaig ser per un president pont entre dos.
0: Ah, bueno, això que fem, també.
2: Però ara sóc president, diguéssim.
0: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els d'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és una, és el que et dic, és com un, una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes de nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a escriptura des de l'Institut des de l'ICEC, i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions, sí, professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests, sí, no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa no els heu
1: mencionat,
2: sí, sí. No t'han convidat a una gala.
0: No t'han convidat, doncs li pots dir el GAC i mira, no, algú
1: que,
0: diu.
1: És que estaven els influencers, clar. Algú,
0: que t'ajudin, sí, una mica, no?
2: Tots,
0: que
2: clar.
0: Diguin algú. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i, bueno, està molt bé.
1: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
0: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
1: Parlar al productor, no?
0: Parlar al productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estudio Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has, sí, guanyat un Goya i un Gaudí, deu,
2: no,
0: sumar.
2: No, o sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
0: Sí, el Goya era direcció novel,
2: sí,
0: no?
1: Parlem de La hija de un ladrón, per qui, sí, no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija de un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
2: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
1: Ah, és veritat.
0: Sí.
2: Però vaja, sí, era... no, la cosa és que d'alguna manera... ara, amb el temps, diguéssim, que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més
1: cèlebre ara mateix. Sí, sí, sí.
2: I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell. Entenc que ho està visquent de forma... sí, però... és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han fet.
0: Presenta...
1: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
2: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
1: I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves en una gala d'aquí o una gala d'allà.
0: Total.
1: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
0: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També selecciona o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
2: És a dir, però... jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
0: Progressivament, doncs,
2: exacte,
0: també.
2: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'n va, diguéssim, etiquetar o se'n va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut, o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
0: molt,
2: què.
0: No?
2: També m'agradaria provar de fer-les.
1: Ara vols que per Transformers 8, eh?
2: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
1: No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, no fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
0: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... I està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el Cineu tot també ha demostrat doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa. I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfan, o La Casa en Flames. I que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé. És una pel·li d'autor.
2: Moltíssim.
0: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible. No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop Sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
1: Més comercial, tot i
0: sí.
1: Social, més comercial.
0: Sí, si li vols dir així, dir... més accessible, jo diria.
2: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de
0: no,
2: o de no ser pues això, accessible o propera a la gent, no? Jo quan parlava de Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat que diria que és per tothom, és a dir, que
0: sí,
2: tot i ser cinema d'autor
0: sí,
2: i tot i tenir certes
0: sí.
2: Decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor... És fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert, exacte, una fórmula que sabem que això ens pot funcionar. Llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no?
1: Mm-hmm. Però... Bueno, sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
0: Directores.
1: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vol dir que no, això també alimenta la indústria.
2: Aquí sí. També hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no? Tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
1: ho sembla, potser.
2: No especialitzat, es pensa que això vas anar allà, has posat la càmera i ja s'ha rodat
1: sol. Sí, sí, no, i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
2: Exacte.
1: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars
0: sí.
1: Perquè hi ha una feina similar
0: estiu,
1: darrere.
0: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propers diners en assajar, en fer càstings enormes i tal.
2: Clar, és que tu has de començar molt de temps abans a començar
0: canvi,
2: a buscar
0: sí.
2: Aquesta noia, aquest noi,
0: sí.
2: Aquesta família, construir-les,
0: sí.
2: Després assajar,
0: sí.
2: Gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
1: Clar,
0: sí,
1: clar,
0: assaja
1: clar.
0: Molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent
1: clar.
0: De família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Vandrau ha salvat els mobles, però no és la Sociedad de la Nieve, no sé com dir-ho. Està bé, llavors per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 clar. Milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li a catàstrofes.
1: Clar, clar.
0: Saps? Sí, sí.
1: Agafa més vertigen.
0: Sí.
1: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu.
0: Ui, sí.
1: Però hem d'acabar perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Un plaer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I greu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a Cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 1948, Lleida. La Maria torna a casa. Troba la reixa oberta, rovellada, i el jardí cobert de males herbes. La porta principal només ajustada, amb el pany destrossat. No queda ni un moble. Tots els sostres han cremat i les habitacions han estat saquejades. La Maria fuig corrents, allò ja no és casa seva. Però no pensa donar-se per vençuda, sobretot per la memòria del seu pare, de l'avi.
4: Acabem d'escoltar un fragment del 7è episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Maria Macià, la filla del president de la Generalitat, Francesc Macià. Per explicar-nos la història, ens acompanya, com cada mes, en Miquel Pérez Latre, el cap de l'àrea del Fons Històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Ben tornat, Miquel.
5: Gràcies.
4: A l'últim capítol, abans de... amb el que vam acabar la temporada del programa l'any passat, vam descobrir la història d'en Ramon Calix, un soldat barceloní que va lluitar i també morir a la Guerra d'Independència de Cuba, però avancem.
5: Sí, avui avancem en el temps i per conèixer la figura de Macià, però des d'una altra perspectiva, a través dels ulls de la seva filla, al fons de la qual es conserva, com també el del seu pare, a l'Arxiu Nacional.
6: El pare s'asseia a la vora del meu llit i m'explicava històries i em cantava cançons per fer-me dormir. Sovint entrava a la meva cambra i començava a donar voltes tot gesticulant per divertir-me mentre cantava.
4: Miquel, aquest record ens presenta un Francesc Macià una mica allunyat del mite polític que probablement tots tenim al cap, no?, pel que ens ha arribat. Qui era la Maria i quina relació tenia amb el seu pare?
5: Bé, la Maria Macià Lamarca va néixer a Barcelona el 1897, en el si d'una família burgesa. Tenien propietats a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Lleida, Alcarràs, els diversos orígens de la família. Els seus germans eren bastant més grans que ella, de manera que els van enviar a estudiar en sengles internats, mentre que la Maria, que era la petita, la van acabar criant a casa. Per tant, la relació que ella tenia amb els seus progenitors era d'alguna manera especial, més estreta, i sobretot i principalment amb el seu pare.
4: Era l'única nena?
5: Sí, sí.
4: Ara sí, m'explico sí. Això també de casa, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: En aquella època.
5: El pare de la Maria era militar, com és sabut, del cos d'enginyers de l'exèrcit espanyol, especialitzat en ponts, ferrocarrils i telègrafs. I des que havia entrat amb només 16 anys a l'acadèmia, havia passat per diversos destins, Barcelona, Sevilla, Madrid, fins que el van destinar a Lleida. I va arribar amb el rang de capità, i és allà on va conèixer l'Eugènia Lamarca, i amb ella doncs, va formar la seva família. Però aquesta vida tranquil·la de militar a províncies es va començar a capgirar amb l'avenç del catalanisme polític. I un dia Macià torna inesperadament del casino de Lleida, entra a casa molt exaltat i li fa a la seva dona una petició ben estranya.
7: Eugènia, de seguida roba de paisà. No puc tolerar que el general parli així de Catalunya estant davant de tothom. Al meu entendre, són paraules molt despectives, absolutament equivocades, i vull que se sàpiga el meu desacord, la meva repulsa, la meva indignació. Però vestit de militar no li puc contestar.
4: Clar, per entendre una mica aquesta reacció que tu ens deies, no? una petició estranya del de porta'm roba de paisà, ens hem de situar en un dels episodis més tensos que hi va haver en aquell moment en el catalanisme, a principis de segle XX. Són els fets del Cucut. Recorda'ns, Miquel, què va passar exactament?
5: Doncs aquell 25 de novembre de 1905, una colla d'oficials de l'exèrcit van destrossar la impremta del setmanari Cucut, perquè havia publicat un acudit en què es mofava de l'exèrcit. La mateixa nit van assaltar la redacció de La Veu de Catalunya, que era el diari que recollia la línia ideològica de la Lliga Regionalista d'Enric Prat de la Riba, de manera que van agafar llibres, diaris i senyeres i les van llançar per la finestra i les van cremar al carrer al crit de Viva Espanya. Això va provocar un important rebuig popular, aquests actes vandàlics, i com a contrapartida va enardir també el govern, de manera que es va prohibir formalment el Cucut, es va empresonar fins i tot el director del diari, de La Veu de Catalunya, i fins i tot es va arribar a suspendre les garanties constitucionals.
4: Mira, sona aquests històrics de no tan lluny també, oi?
5: Correcte. Els militars es van encoratjar i van començar a fer circular uns plecs de signatures per totes les guarnicions, d'alguna manera per solidaritzar-se amb aquests oficials de Barcelona, als quals se li havia discutit doncs, la seva actuació. A tot arreu, doncs, aquestes guarnicions es van anar posant del costat d'aquests militars, però quan la comissió va presentar el plec de signatures a la comandància de Lleida és quan es va trobar amb el refús del coronel Macià.
4: Amb aquesta indignació. I és aquí on la Maria diu que neix, de fet, aquest personatge que és el que tots coneixerem després com l'avi, no? Aquesta imatge del bigoti i dels cabells blancs de Macià.
8: I així, de cop i volta, amb aquell refús contundent, el meu pare, que fins aleshores s'havia mantingut completament al marge de la política, emergia de sobte amb una força impensada i sorprenent a la llum pública, entrant abruptament en un nou tombant de la seva vida. Aquella actitud honesta que, en tot moment i en les circumstàncies més adverses, el portà sempre a manifestar-se obertament contra les causes injustes, li valgueren de seguida la simpatia de la gran majoria dels catalans que, afectuosament, l'anomenaven l'avi.
4: Clar, i a partir d'aquí la història d'alguna manera s'accelera. Arribem a la República, a la recuperació de la Generalitat i a la presidència de Francesc Macià. Però la Maria també haurà d'afrontar molt aviat la guerra i l'exili. De fet, aquesta és la seva història.
5: Sí, ho expliquem una mica, amb una mica més de detall. El 12 d'abril de 1931, Francesc Macià va guanyar les eleccions municipals, que s'havien plantejat com un plebiscit a la monarquia, i va proclamar l'estat català dins d'una federació ibèrica, de fet, pocs minuts després que el Lluís Companys hagués proclamat la República Espanyola des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. En només 3 dies, però, aquestes aspiracions de Macià es van veure frustrades pel pacte amb les autoritats espanyoles, que no van acceptar aquesta denominació de Catalunya com a república ni la concepció, d'alguna manera, confederal de l'Estat que hauria suposat acceptar-ho. Així, entre el pragmatisme i la resignació, es va acabar recuperant aquesta denominació històrica de Generalitat de Catalunya per designar aquest govern autònom que naixia. Després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, Macià va ser elegit president, un càrrec que, de fet, va ocupar poc més d'un any.
4: Mira que és un dels presidents més recordats,
5: I tant, sí,
4: tot i estar breument a l'exercici de la presidència.
5: Perquè va morir sobtadament el dia de Nadal de 1933 a causa d'un apendicitis. 4 anys més tard, ja en plena Guerra Civil, moria també la seva dona, la mare de la Maria, l'Eugènia Lamarca, i un any després, ja empesa per les tropes franquistes, la Maria va haver de fugir, d'exiliar-se a Perpinyà, i des d'allà no va trigar a passar a Amèrica després que els alemanys ocupessin França.
4: Com molts altres catalans en aquella època,
5: Sí, la retirada i l'exili que va afectar a tants centenars de milers de catalans. La Maria Macià, per tant, viu a Mèxic, però el 1948 decideix abandonar l'exili i enfrontar-se a qui sigui per recuperar aquestes propietats familiars confiscades. L'empresa, evidentment, no és fàcil. El país es troba en plena dictadura, una dictadura que castiga durament la dissidència, i, a més, les penes que se li han imposat a ella personalment, com a filla del president Macià, encara que els seus pares ja havien desaparegut, és una bona mostra d'aquesta política franquista de repressió.
4: Evidentment, no tornava sent qualsevol, tornava amb un cognom que, d'alguna manera, per al franquisme l'estigmatitzava, no? Ella decideix tornar de l'exili, però la Maria no només ha de recuperar casa seva, també ha de plantar cara directament a aquestes institucions del règim. Ella mateixa ho explicava així.
9: El règim del general Franco m'havia condemnat a pagar una multa d'1 milió de pessetes i a un exili de 17 anys a Pamplona. I no podia sortir de Madrid sense passar abans pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques, presidit aleshores per González Oliveros, un home que es recordava amb terror a Catalunya.
4: I malgrat tot això que sentim en paraules, no, de la mateixa Maria, ella no es rendeix. Com aconsegueix recuperar les propietats i, anys més tard, també la documentació del seu pare, que, de fet, avui és la que es custodia a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
5: Doncs la Maria viatja a Madrid, s'hi confronta directament amb el president d'aquest Tribunal de Responsabilitats, en González Oliveros, i valenta aconsegueix, fins i tot, amb el pas del temps, que li tornin fins i tot els diners d'aquesta multa.
4: Aquest milió de pessetes.
5: Aquests diners, aquesta multa a la qual se l'havia condemnat. I és en aquest moment que, acompanyada del fill de l'antic administrador, torna a Lleida amb l'objectiu de recuperar totes aquestes propietats, com hem vist en aquell tall inicial, no? Unes propietats que, justament en el cas de Lleida, els falangistes acabaven d'abandonar després d'anys que n'haguessin fet ús. La casa de Lleida estava totalment destrossada, però no així la de Vallmanya, aquesta casa familiar d'estiueig al municipi d'Alcarràs, de manera que la Maria demana un crèdit bancari i, posant grans esforços, any rere any, amb l'ajut d'aquests administradors, va aconseguint tornar a posar en explotació tot aquell patrimoni i recuperar plenament les terres on havia viscut. El 1977, ja mort el dictador, és quan ella decideix fer, a més, la reclamació oficial per recuperar la documentació, l'arxiu del seu pare, el qual inicialment s'havia perdut la pista. Són unes conegudes com caixes verdes de Vallmanya, que van ser localitzades, de fet, per l'arxivera de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb documentació de l'època del seu pare com a president de la Generalitat. Finalment, aquest fons va acabar ingressant a l'Arxiu Nacional ja el 1990.
4: Déu-n'hi-do, ja van passar anys, del 77 al 90.
5: Sí. I, bé, la Maria Macià va viure, de fet, a Vallmanya fins ben entrada la seva vellesa, i va morir l'estiu de 1997, justament quan tenia 100 anys.
4: Déu-n'hi-do, amb la vida que havia passat, amb una guerra, amb un exili, a arribar als 100 anys. Vull dir, generacions de gent forta.
5: Sí.
4: Al final, una vida sencera, dedicada a preservar una memòria familiar, que avui és també la nostra memòria, la memòria col·lectiva. I precisament parlant de dones i de memòria, aquesta setmana l'Arxiu també posa el focus en una altra figura imprescindible, la Clementina Arderiu. Què teniu preparat, Miquel?
5: Sí, anem de dona a dona.
4: Sí, jo estic molt contenta avui, ja ho saps.
5: I enguany justament celebrem l'any Clementina Arderiu, poeta insigne, amb motiu dels 50 anys de la seva mort. I justament dimecres vinent, el 30 de setembre, s'obren els actes de manera oficial per part del govern. L'Arxiu Nacional també, des de poc després d'ingressar al Fons Macià, l'any 92, va ingressar també el fons personal de la Clementina Arderiu, de manera que vol contribuir també intensament a aquesta celebració. I també és un element estratègic per nosaltres, perquè volem fer tan visibles com puguem els fons documentals produïts per dones, que per desgràcia
4: ja
5: en tenim
4: ja
5: pocs,
4: menys,
5: en tenim pocs, i d'alguna manera reparem doncs, històric, aquesta injustícia històrica. No? Per tant, a partir d'aquesta setmana, l'Arxiu Nacional acollirà fins al 12 de novembre l'exposició que ha preparat la Institució de les Lletres Catalanes amb motiu de l'any de la poeta. Tindrà més, en el cas de aquesta exposició es podrà veure després a altres indrets, però l'Arxiu Nacional tindrà el bonus de que també s'hi podrà veure una selecció de documents originals.
4: Per tant, és una oportunitat única. Fins al 12 de novembre, no? Des del 30 de setembre al 12 de novembre, per veure l'exposició amb aquest afegitó de tenir el fons de Clementina Arderiu.
5: Correcte. I aleshores, el 15 d'octubre és quan farem formalment la inauguració de l'exposició, i ho farem coincidir a 6:45 de la tarda, i a les 7 ho farem coincidir amb la participació de l'Arxiu al 26è Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat.
4: Sí, senyor.
5: On la comissària de l'any Clementina Arderiu, que és la professora Maria Callís, i la poeta Blanca Llum Vidal faran un diàleg i també llegiran poesies de Clementina Arderiu per conèixer doncs, millor la seva vida i la seva obra.
4: Home, jo és un trio, no? És un trio aquest de Maria Callís i la Blanca Llum Vidal amb textos de Clementina Arderiu que té pintassa, per dir-ho col·loquialment.
5: Jo no m'ho perdria, veniu a l'Arxiu.
4: Vinga,
5: recordem. Ja sabeu que podeu fer reserva enviant un correu a l'adreça anc.cultura@gencat.cat.
4: Agafeu l'agenda, preneu nota dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda i a partir del 30 de setembre també aquesta exposició amb aquest bonus del fons de Clementina Arderiu. Miquel, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
4: Restem a l'espera de tornar-nos a retrobar d'aquí 4 setmanetes amb una nova història per recuperar del podcast de Sentim l'Arxiu.
5: Fantàstic, un plaer.
4: Moltes gràcies.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al setembre no només tornen les escoles, la feina i les rutines. També arriba un dels moments més esperats pels lectors, la reentrée literària. Les editorials aprofiten aquest inici de curs per presentar alguns dels títols més destacats de l'any. Llibres que segurament marcaran les converses, els clubs de lectura i les llistes dels més venuts, per què no dir-ho, dels pròxims mesos. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, ben tornat.
10: Bon dia.
4: Perquè no conegui tant de prop com vosaltres el món editorial, perquè el setembre és un mes tan important per les llibreries?
10: Bueno, el setembre al final és, com tu has dit, la rentrée, que és el període com més important de que rebem novetats, a part dels mesos de febrer, març, de Sant Jordi. Llavors són com dues èpoques a l'any en les que sempre rebem les novetats enfocades cap a el que més es vendrà aquest Nadal o el que més es vendrà a Sant Jordi. Llavors, per això sempre arriben llibres interessants, novetats destacades, i és una mica la volta al col·le, pues, en
4: també,
10: la nostra feina, també.
4: També en el món editorial, eh? Teniu un calendari, fins i tot, amb aquestes novetats.
10: Sí, sí, per qui vulgui veure, tenim al nostre Instagram, tenim un calendari de novetats, només de setembre, o sigui, imagineu tot el que ve octubre i novembre, perquè no ens dona la vida per fer tanta novetat.
4: Per tant, hi ha feina per als que tinguin ganes de llegir. Quan us arriben aquests catàlegs de les novetats, quins criteris us fan pensar hosti, aquest llibre segur que funciona?
10: Bueno, al final jo crec que el criteri diguem-ne, que més impera és l'experiència, no? De experiències passades, una mica l'empirisme, podríem dir. Llavors, si saps que aquest autor ha funcionat, normalment el llibre sol tenir tal, però també hi ha llibres que potser són novetats, l'editorial està apostant per gent que potser entra en aquest fenomen d'aquest moment i aquest llibre encaixa en el fenomen del moment, també l'actualitat pot marcar molt un llibre que pot funcionar o no, és a dir, si tenim un conflicte que ara mateix està de molta actualitat, a vegades hi ha un llibre que ve molt adient per entendre aquest conflicte. Llavors, això pot passar també. El problema que tenim nosaltres és que la novetat la seleccionem 3-4 mesos vista. Llavors, clar, quan el conflicte està candent, ja arribem tard.
4: S'arriba tard perquè no hi ha espai material per organitzar-se, no? Ens heu preparat una llista de 8 llibres que val la pena tenir en compte per aquest nou curs. Només de setembre, som a finals de setembre i aquests són només els de setembre. Per tant, entrem en matèria. Si et sembla, obrim amb el Patrick Reidenkefe, que ve de l'èxit de L'imperi del dolor, un autor que ha aconseguit convertir al final la investigació periodística en un fenomen literari, podríem dir, no? No sé què ens trobarem ara al Fill de l'oligarca, que és la nova proposta.
10: Bueno, aquí una miqueta, pels que ens ha dit l'autor, que és un autor molt conegut, és més, molts potser coneixeu la sèrie també que neix del llibre de No diguis res, que és una sèrie de Disney Plus i que realment val molt la pena veure o llegir el llibre. Llavors aquí torna a agafar una mica una història a Gran Bretanya, bueno, en aquest cas situem a Londres, i és la història d'un noi jove de 19 anys que apareix mort davant de l'MI6, les oficines d'intel·ligència angleses, i es feia passar per fi d'un oligarca rus. Llavors aquí veurem totes les connexions entre el món dels diners, el món de la part més fosca, i una investigació realment superinteressant, addictiva. Realment la vaig llegir en 2-3 dies i és un llibre que té 400 pàgines, però és que te la menges com si fos una sèrie d'aquestes amb crispetes que no pots parar.
4: És això el que té aquest autor que potser generi tanta expectació, aquesta manera d'escriure que genera aquesta addicció de dir un capítol més, un capítol més, un capítol més?
10: Sí, no sé, perquè realment no és que sigui un autor com molt comercial, diguem-ne, que no és un autor best-seller en el concepte més clàssic del best-seller, però sí que és veritat que té la manera de narrar les històries que sembla que estigui una novel·la, que sigui ficció, quan realment és una història real. I jo crec que també aquest punt de que la història sigui realitat és el que et fa que t'atrapi, que vulguis saber més. Això ha passat realment?
4: És una bona porta d'entrada per descobrir aquest autor, o recomanes potser començar per l'altra obra?
10: Bueno, en té diverses, però jo crec que qualsevol pot agradar, perquè els temes són molt diferents i poden ser molt heterogenis, però és que realment qualsevol pot interessar perquè són molt originals.
4: Per tant, aposta segura.
10: Aposta segura, jo crec que serà un d'aquests que arribarà amb força al Nadal, amb molta força.
4: Un altre títol també esperat d'aquest setembre és Los años secos, en aquest cas de la Raquel Zas. Què ens pots dir d'aquesta autora i si estàs

0: i si res més no, amb una veu personal.
1: L'Andrea Abreu, la veritat és que és una autora que jo crec que és la referent de totes les veus actuals de, diguem-ne, de generacions entre els 20 i els 40 anys. És la primera, la que va publicar Panza de Burro, que va ser una novel·la iniciàtica en l'autoficció, podríem dir, o l'autobiografia més actual, on entra molta cultura popular de la generació millennial, i llavors a partir d'ella és la que obre pas, perquè aquí d'aquí venen èxits com Comeràs Flores o Encantado Bingo, que són llibres que heu vist mil cops a xarxes, pues ella és la primera amb el Panza de Burro, feia quasi 10 anys que la va publicar i tothom estava esperant la següent obra. Aquí ja és una autora una mica més madura, amb una també situada a Canàries, i aquest cop de la mà d'Anagrama, o sigui que ja realment ha fet un salt de qualitat, jo crec que també en quant a la seva carrera. Esperem, ja dic, tenim moltes esperances posades en aquesta novel·la, ja que és una autora que crec que ho val.
0: Creus que és una de les autores destinades a marcar la literatura dels pròxims anys?
1: És difícil saber-ho, perquè jo crec que té una veu molt particular, a mi particularment no m'agrada, però crec que pot generar... crec que ha canviat el paradigma, o sigui, crec que és la primera que ha canviat el paradigma, també crec que per això ha trigat tant a escriure la següent novel·la, però crec que sí, com a mínim ja ha creat una escola o ha generat per mi una tendència, i això és molt important. No sé si fins a quin punt podrà mantenir aquest nivell.
0: I aquesta connexió millennial, no?
1: Ah, exacte, és que potser ja quan ja has explicat també la teva història tens menys a explicar i és més difícil, no?, tornar a fer alguna cosa que realment interessi a la gent, però clar, la veu i la qualitat la té.
0: I anem a un altre autor, a veure si ho diré bé, em corregeixes si ho dic malament, és el Lazar Nebbio, que treu Biderman. És un dels llibres que també apareixen en aquestes apostes del setembre. Digue'm, si tu saps com es pronuncia el seu nom, i què ens ho pots explicar?
1: Diguem-ne, és que com està tot junt, jo crec que genera molta confusió, però l'autor és el Nebbio Biderman i el llibre és Lazar.
0: Perfecte, vale. Ho hem dit tot al revés.
1: Lazar, com ja haureu notat, segurament molts l'heu vist a xarxes, és un llibre que està, segurament el que ha arrencat més fort aquest setembre, ara ja estem arribant a final de mes, però nosaltres el tenim en el top one, i és un llibre que Alemanya ja va ser un èxit, parla una mica des d'un punt clàssic de la decadència de l'imperi austrohúngar. Llavors és com un autor de 30 anys... parla d'una història tan clàssica, no? Una novel·la, però situada en la decadència de finals de tot el que és l'imperi austrohúngar. Llavors és un llibre que ha generat molta curiositat i crec que és molt original, també la veu aquí totalment, un noi jove també, però que parla d'un altre tema totalment diferent i amb una veu totalment diferent. Molt, molt recomanable per als que vulguin una mica de novel·la de potència.
0: És d'aquelles descobertes que els llibreters us fa com més il·lusió o que us agrada reivindicar? Que té alguna cosa especial?
1: Sí, jo crec que al final són autors que, com a mínim, són diferents. Són aquelles novel·les que dius, mira, dintre de la taula aquí trobes una història diferent, algo que no trobaràs. També ja et dic, potser hi ha autors com la Maya O'Farrell, que, per exemple, han situat el món clàssic medieval, potser, o no sé com explicar-ho, com unes històries més de... no són victorianes, però sí que agafen aquesta essència doncs, de l'època del 15, i llavors és molt xulo. I jo crec que el Lázar agafa d'aquí aquesta història i potser per això està tenint èxit, com a mínim és algo diferent, que a nosaltres ens agrada molt trobar novel·les diferents.
0: I més propostes que han arribat aquest setembre, la de la Tatiana Tibulek, Cuando seas feliz, golpea tu primero. Ella ja té una legió de lectors fidels, per dir-ho d'alguna manera. No sé què podem trobar en aquesta nova obra.
1: Sí, aquesta nova obra que va arribar, bueno, està a punt d'arribar, perquè crec que arriba avui, és una obra de... Jo he tingut la sort de que ja m'han avançada, ja l'he pogut llegir, i clar, els que busqueu... diguem-ne, algo semblant al Verano que mi madre tuvo los ojos verdes o l'estiu que ma mare va tenir els ulls verds, trobareu una història similar però amb alguna diferència. És veritat que ella ha posat el llistó molt alt perquè és una novel·la molt rodona i és una novel·la que s'han venut milers i milers d'exemplars, i crec que aquesta, que parla de la història del seu pare, és més profunda, potser no és tant una novel·la clàssica perquè juga més amb els temps, una mica menys, diguem-ne, cronològic, sinó que va saltant, però és una novel·la que realment jo crec que té una qualitat i té una veu que t'atrapa. A mi em va atrapar. I és veritat que potser el que busqui una novel·la com el L'estiu que m'ara va tenir els ulls verds potser no és tan rodona.

0: però crec que és més completa o més madura. És l'obra que, no?, també ha trigat quasi 2 anys en escriure-la i crec que culminarà la seva ja llarga carrera literària. Jo crec que es situa com una de les veus més interessants. No sé fins a quin punt arribarà, però no em costaria dir que podria arribar a optar al Nobel.
1: Creus que per aquells que encara no l'hagin descoberta val la pena acostar-se a l'univers, al seu univers literari?
0: Sí, sí, realment sí, perquè és un tipus d'autora que també, agafant uns altres com el Laszlo Krasnokar, que és el Premi Nobel d'aquest any passat, o l'Alexandre Slevich de l'Svetlana Alexievich de fa també 10 anys, situant molt el món de l'est i la desfondrada de tot la Unió Soviètica dintre les novel·les. I això és com molt interessant perquè comença a haver molts autors que parlen d'aquests temes i realment teníem un buit. És una història que és molt propera. Uh-huh. Jo que sé, històries com Sarajevo o Albània o pues això, la caiguda de, en aquest cas, Romania. Pues són totes històries molt properes a nosaltres, però que hi havia un buit i estem trobant que són autores o autors que obren una mica pues, aquest buit i ens omplen amb grans històries.
1: Un altre que també estrena llibre és el Theodor Kalifatides, que es titula L'amor, un autor que escriu, no, de grans temes d'una manera més o menys, que podríem dir, senzilla.
0: Kalifatides o Kalifatides és que no fa parlar d'ell. És com un autor que es ven per si sol, genera històries tendres amb qualitat i és d'aquells autors que et fan la vida més fàcil de llibreter. No? Vull una història curta, maca, però ben escrita, que tingui un punt cultural interessant, que barreja parts totalment diferents, no?, del nord i el sud d'Europa i aquests dos mons, i alhora una història d'amor, que al final trobem que falta en històries d'amor per adults. No? Sembla que l'amor es redueixi a tenir 17, 18 anys o 20, i és com, no, la gent, l'amor també li interessa i és un tema que gira, la nostra vida gira en voltant de l'amor, encara que a vegades ens costi parlar d'això. Mm-hmm. Llavors crec que el Kalifatides és que és un autor que és que ens fa la vida fàcil i ens encanta. És d'aquells autors que sempre tindràs a l'estanteria i que sempre podràs recomanar a algú quan tingui un bloqueig.
1: Em sembla, a més, que potser és un bon llibre per regalar.
0: Sí, no? És un autor d'aquells que regala, la gent llegeix i torna a recomanar i sempre està, saps? Sempre quan tens un moment d'aquells, dius, ai, estic una mica bloquejat, necessito alguna cosa, agafa un Kalifatides, pon un Kalifatides en tu vida.
1: I així és un èxit assegurat. I tenim en Jacobo Bergareche, que publica Tío Grande, torna després de Los días perfectos. Quines expectatives desperta aquesta nova novel·la?
0: A veure, Jacobo Bergareche és un dels autors emergents a nivell panorama nacional. Los días perfectos i Las despedidas són llibres que han tingut un èxit pues, molt fort. Ja, la nostra llibreria ha funcionat un llibre superbé, són llibres macos, llibres que també t'omplen molt i que tenen una tendresa especial. I en aquest cas, dic, nosaltres tindrem la sort de que el tindrem fent un club de lectura amb nosaltres a finals d'octubre i estem molt contents de que pugui venir. I creiem que aquest Tío Grande és un llibre una mica diferent, canvia el registre, explica una història més personal, amb tocs biogràfics i d'un viatge que fa a Àfrica, amb un personatge que explica la tornada, bueno, el viatge que fa d'Àfrica cap a Espanya, llavors, molt necessari, no? També, sobretot en aquests dies, molt necessari poder sentir veus reals i ja et dic, des d'un punt de vista com molt veritable, perquè al final Jacobo Bergareche no pot ser sospitós de ser una persona que tingui connexions amb el, saps, que tingui interessos en demostrar, no, ell bàsicament és una persona que viu a Madrid acomodada, que té la vida feta, que és una persona precisament que no té problemes econòmics i que és un autor que sempre ha escrit de temes més potser pues, de gent adinerada o històries d'amor senzilles, i en aquest cas pues, s'ha enfangat, ha volgut baixar i ha volgut posar en valor una història que ell mateix es va trobar i que realment parla molt bé d'ell, com a dir, ell no vol fer un judici de valor, sinó simplement vol explicar la història que ha viscut amb el personatge que trobareu a aquesta novel·la de Tío Grande, que és un personatge entranyable i que realment és espectacular.
1: Doncs si hem de prioritzar potser algun d'aquests 8 llibres, aquest seria una opció per aprofitar el club de lectura que fareu a finals d'octubre.
0: Sí, sí, realment no? És un llibre que, ja et dic, que ens fa molta il·lusió, tenir-lo aquí perquè és un autor de gran calatge, portàvem temps darrere d'ell i ell també té moltes ganes de venir a Sant Cugat i realment sí, potser encara, no sé, a dia d'avui hauria de mirar quantes places queden perquè crec que molt poques perquè és un club especial i hi ha la gent que el llegeix i hem anat avisant. Clar. I ja ho sap, però crec que, ja et dic, que és un autor que crec que val la pena venir a escoltar-lo o venir a parlar un rato amb ell.
1: I si no, el llibre, això sempre el tindrem. I la Lola Encira, Me perdono la vida, no sé si el títol ja és tota una declaració o si és una aposta singular.
0: Sí, a mi, en aquest cas, aquesta aposta l'hem posat com, potser no és tan coneguda, o ja et dic, és una autora que realment aquí, primer llibre que publica en el territori nacional, però és una editorial que ens agrada molt, que va publicar com El cielo en la tierra, que és una novel·la que ha tingut molt d'èxit, que potser la coneixeu, amb terror gòtic, i és d'una autora cubana, i creiem que aquesta editorial sempre porta també veus originals, com a mínim, i amb històries molt particulars. A vegades en forma de relat, a vegades en forma de novel·la completa, però sempre trobareu que aquesta editorial, que bàsicament per això hem posat aquest llibre, creiem que val la pena seguir-la de prop perquè porta coses interessants i segur que aquest llibre no ens deixa indiferents. Ja dic, és d'aquelles editorials noves, que ara hi ha diverses, que, jo que sé, per exemple, Niños Gratis, també que és una editorial molt xula, Lava... jo que sé, podem trobar pues, Les Afueres, que són editorials més petites, que ens agraden molt i que creiem que val la pena reivindicar, i si veniu a la llibreria pues, estarem encantats de recomanar-vos coses diferents sempre que ens ho demaneu, però bueno, que creiem que també val la pena fer una petita ajuda a aquestes editorials.
1: I tant, és una bona manera també de descobrir noves veus a través d'aquestes editorials que fan aquesta selecció tan acurada i que a vegades, quan en llegis dos o tres, saps que te'n refies del criteri editorial, no? Que són llibres que t'acostumen a agradar.
0: Sobretot això, en el món una mica on vivim de les grans grups editorials, trobar editorials independents, el que fan és que la línia editorial sigui molt més clara. És a dir, els grans grups, al final, el tenir com molt diversificat...
1: Molts segells.
0: Molts segells, o el mateix segell molt diversificat, doncs clar, tu pots trobar una novel·la policial, una novel·la molt literària o una novel·la de poesia en el mateix segell. En canvi, en un segell més petit que publica 10-15 llibres a l'any, saps que trobaràs, et pot agradar més o menys, però trobaràs històries doncs, potser que s'assimilen més o una línia editorial més semblant. I això a vegades doncs, també és una forma fàcil de tu mateix conèixer doncs, una cosa que et pot agradar.
1: I sortir del mainstream, que també està bé, eh? Sí, a vegades.
0: Sí, a vegades et fots una...
1: Llegir noves veus.
0: Et fots una hòstia que ja et dic que també el mainstream també està bé de tant en tant. O sigui que crec que ha d'haver un equilibri, perquè dintre de també els segells independents és difícil competir amb segells més grans i entens que moltes grans novel·les que pues, hem parlat aquí són segells una miqueta més grans, perquè també tenen el poder econòmic per poder comprar aquests autors. Però és el món en què ens ha tocat viure.
1: I per acabar, quin llibre d'aquesta pila creus que d'aquí uns mesos tothom dirà me l'hauria d'haver llegit o me'l llegeixo ja?
0: Jo crec que el Lázar potser no l'hagués dit a principis de mes, però veient el tirón que està tenint, crec que és un llibre que arribarà amb moltes ganes i amb molta força. Per mi, El fill de l'oligarca, que és amb el que hem començat, crec que és un llibre que realment, a part de que l'autor ja té un calatge internacional, que té un equip d'investigació que és tremendo i que la història té molt de ritme, crec que serà un llibre que tindrà tirón. I després, la Tatiana, jo crec que la Tatiana Tibulec serà una d'aquelles autores que crec que aquest llibre pot vendre molt bé i pot funcionar molt bé. Sent una cosa diferent, ja poso en avís als lectors que no espereu la mateixa novel·la. Potser inclús us agrada més.
1: Mira, fins i tot. Doncs aquestes són només algunes de les novetats que ja podeu trobar a la llibreria Paideia o que estan a punt d'arribar aquesta setmana. Nosaltres comencem la temporada amb la pila de llibres ja ben preparada i d'aquí un mes doncs, arribarem amb noves propostes. Sergi, moltes gràcies.
0: Sí, sí, si podem. A l'octubre ens dona la vida, potser podem tornar i dir les d'octubre i al novembre, doncs les de novembre i al desembre, doncs morir tranquils. Ofegats de llibres, però bueno, al final és una feina maca i ens ho passem bé, ens ho prenem amb una mica d'humor.
1: I tant que sí, tothom convidat a acostar-se a la llibreria Paideia, perquè a part d'aquesta prescripció més genèrica que han fet avui Alfa Bascontades, doncs allà el Sergi i la Laura doncs us podran prescriure en funció dels vostres gustos o del que els hi demaneu.
0: Com a mínim ho intentarem.
1: Segur.
0: Moltes gràcies, Alba.
1: Moltes gràcies. Bona setmana.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
5: Cultura viva marxa cap a Ulldecona a conèixer els seus gegants i les seves manotes. Ens explica el seu cap de colla, Vicente. Hola, Vicente, què tal? Com estàs?
6: Molt bé, perfecte. Aquí estem, a col·laborar en la teva entrevista i en la cultura, en tot el que se pugui.
5: Clar que sí, per mantenir-la viva i explicar-nos una mica els gegants de Ulldecona, els seus orígens, el seu nom...
6: Sí, doncs mira, els gegants de Ulldecona tenen història. Ja porten gairebé 35 anys, aquests gegants. Es diuen Lluc i Pietat, i et faré una miqueta, contaré una mica d'on venen, no? Aquests gegants van ser creats cap al 1987, d'acord? Bueno, per les mans de Toni Mujal, això sí, l'Ajuntament els va, bueno, va decidir crear uns gegants, ja que els que hi havia no agradaven massa, i va decidir doncs, fer uns gegants nous que representessin al poble, d'acord? Mm-hmm. Van pensar en fer uns gegants que s'anessin vestits d'un vestit tradicional que representen el vestit de la jota catalana, de la jota que es balla aquí, el xinxim, per les festes patronals. D'acord?
5: Sí. Ja,
6: no sé si coneixeu els gegants d'Ulldecona, la nostra geganta és coneguda per arreu del territori per el mantó tan bonic que porta, que va ser creat el 2017 de Patchwork, i el van crear Dolors i Rosa Grau. Una és la presidenta i l'altra una membre honorífica de la colla de tota la vida.
5: Més, un mantó que és preciós.
6: I... Sí, és preciós. És preciós. És molt bonic, és molt bonic. Mm. Sempre que anem a Barcelona o a algun municipi destaquem pel mantó de la geganta. Són uns gegants molt bonics, molt bonics. I no res, aquesta, ja et dic, la colla es va iniciar perquè l'Ajuntament va voler fer aquests gegants i que hi havia unes persones interessades en portar-lo endavant, clar. Que són les primeres persones que ho van remoure tot, no? Uh-huh. Que són, bueno, faria esment d'aquestes persones, que són Joan i Rafael Simó, que eren també Carlos Mariner i Joaquín Homs, aquí del municipi. Uh-huh. D'acord? Aquí a Ulldecona tenim l'església de Sant Lluc, que per això rep el nom de Lluc, d'acord? Patró d'aquí d'Ulldecona, i l'ermita de la Pietat, d'acord? Que per això se li va donar el nom a la geganta, a Pietat.
5: A Pietat. Quants membres sou a la colla, Vicente?
6: Doncs actualment seríem uns 40 membres, 45 membres i... uns 45 membres, sí. I a la sortida solem anar uns 35, 40, segons les activitats que tinguin els nens, no?, de la casa, que són aquí i al CAP, qui mouen tot aquest enrenou.
5: Costa molt gestionar tanta gent a una colla com aquesta?
6: Tot costa, no?, en aquesta vida, és, sí. Perquè se fa, no és a nivell lucratiu, és a nivell d'oci, és una cosa que és una més a més de la feina que portem cadascú, i les persones no donen feina, clar, és el tema d'organitzar les sortides, on anem, qui venen, i quan podem venir, quan podem anar nosaltres també, segons l'agenda que tinguem. Però les persones no donen feina perquè tot això ja et dic que es fa perquè ho vol i perquè se fa pels nens i al contrari, totes les persones de la colla col·laboren i ajuden en tot el que faci falta.
5: Explica'ns una miqueta els colors que porteu la colla. Aneu vestits amb una samarreta o amb un uniforme o d'alguna manera característica els que acompanyen els gegants?
6: Sí, mira, nosaltres ara mateix, per exemple, estem estudiant un altre tipus de indumentària, uh-huh. D'acord? Que, bueno, que té que mirar bé i s'ha intentat canviar, però la que portem actualment és un polo, una samarreta de color vermell i uns texans, d'acord? Uh-huh. I la faixa que portem els gegantes és de color negre. La bandera de Ulldecona és de color vermella i de color blanca. Uh-huh. I bueno, en això estem, a veure si podem trobar teixits o a veure si podem canviar el tipus de roba per a actualitzar-nos i modernitzar-nos una miqueta a les vestimentes que porten altres colles o per exemple, els castellers, no? Per a unificar la tradició.
5: Ha canviat molt aquesta tradició d'anar doncs, amb els gegants, dels espectacles, els que us vegin, ha canviat molt al llarg de la història, des de que vau començar fins ara?
6: Doncs mira, jo porto 13 anys en aquest món, però jo del que he vist de quan era petita, quan ara que soc gran i que soc cap de colla d'aquí de Cona, jo crec que al carrer no es nota gaire. Pot ser que ara portem música, moltes colles, que també volia fer esment. Nosaltres som una colla de gegants i grallers. D'acord? Oh. Nosaltres portem música pròpia, que són les gralles, que aquestes gralles ens acompanyen de 1991. D'acord? I abans, possiblement, moltes colles geganteres no portaven música pròpia. No? I bueno, s'han anat actualitzant una mica i entrellaçant la cultura, no? I el que és la música i bueno, s'intenta donar un aire diferent. Però jo crec que a nivell de carrer no. A nivell de carrer pràcticament és el mateix. És molt festiu i dona molt de goig per els gegants pel carrer, aquests gegants tan alts que sempre desfilen pels carrers de qualsevol municipi. En aquest sentit és l'essència. És l'essència. Després a nivell nostre, doncs sí que ens hem modernitzat perquè, clar, ho fem gaire tot per internet. Quan realitzem la agenda, informació d'altres colles, doncs si hi ha intoleràncies a qualsevol aliment, doncs això ja ho fem nosaltres, els caps de colla, mitjançant formularis o via internet. Això sí que crea una mica de feina, però bueno, ja ho sabem que aquesta modernització doncs, també ens permet tenir més eines, no? Per preparar les sortides.
5: Què t'aporta formar part d'aquesta colla gegantera?
6: Doncs a mi m'aporta, com t'ho diria, a mi m'aporta felicitat, alegria. A mi m'agrada tot això. Vaig entrar a la colla, no per voluntat pròpia, no? De dir, bueno, va, anem, que me vull fer gegante. Va ser tot el meu fill. El meu fill quan tenia 3 anys, li agradava molt la Bruixa Farga, que és una de les manotes que tenim, que també, si vols, parlaré de les manotes que ens acompanyen.
5: I tant.
6: I, bueno, al meu fill li agradava molt aquesta manota i tal, i sempre volia anar a les sortides, i, bueno, vull dir, Cona és un municipi petit relativament, no som 6.000 habitants. I la presidenta era escudina de germà de la meva dona, bueno, i vam anar, com anàvem sempre, me van proposar de ser geganter i de participar, i bueno, ho vaig provar, i des del dia que ho vaig provar ja no m'he pogut treure el gegant de damunt. O sigui que és una festa que enganxa. Enganxa moltíssim, perquè és una festa de germanor i és molt, molt bonica. Llavors que et dona felicitat, perquè quan surts, bueno, veus la gent, aquesta germanor, aquesta complicitat, no?, que tenim tots per una mateixa festa i com la portem endavant, i això t'ompli d'orgull i de felicitat.
5: Home, m'imagino que com a portador, quan estàs dins de gegant i veus que la cara dels més petits, no?, que amb aquesta il·lusió que els miren, això també omple, no?
6: Omple, i això és l'aire fresc que no tenim mal dins del gegant, clar. Havia pensat en instal·lar l'aire condicionat, però sí. Jo només veure la cara de felicitat dels nens ja tinc prou.
5: És que déu-n'hi-do, sí, la calor que ha de fer.
6: Sí. Fa molta calor allà dins i tots em diuen, aquí porto aire condicionat, ventilador, no portem res, una tovallola per la suor, i el que ens mou és la felicitat d'aquests nens i la música que portem al darrere, clar. Que és el que et comentava, no? Nosaltres portem grallers i no res, també va ser creat el 1991 per una crida que es va fer a la televisió d'aquí de Cona, saps? Sí. I els grallers, bueno, es van juntar 8-10 persones i van decidir acompanyar-nos a totes les sortides i ara som una colla unificada que anem per tota Catalunya.
5: Molt bé. A quant pesa els gegants?
6: Doncs amb roba jo diria que ja és uns 49 quilos, més o menys, ella porta molta roba. I ell deu pesar uns 45, doncs, una cosa així, aproximat, eh? Aproximat, igual me'n vaig de 2 o 3 quilos al baix. Però sí que pesen. Sí, aquí la geganta que tenim, ella, encara que sembli que pesi més, és tot equilibri, eh? Al principi sembla que és una penitència, que t'agrada, però vas allà que no et caigui, i és en compte, però després un cop agafis l'equilibri sembla que no, que no portis pes al damunt. I ja punts on les valles i fa tot el que vols amb ells.
5: I si et sembla bé, Vicente, parles dels manotes?
6: Sí, i tant. Mira, les manotes, al principi, clar, quan se van crear el 1987 els gegants, perquè, bueno, venien els gegants, ja et dic, no tenien ni grallers i anaven per arreu del territori, en cotxes propis, com sempre s'ha fet. I, bueno, el 2001, val, es va decidir, per la colla gegantera, val, construir unes manotes. Hi havia ja bastanta gent a la colla i, bueno, van decidir fer com acompanyament unes manotes, les típiques manotes, no?, que tenen un pes inferior, que són més portables i que també donen molt de joc als nens petits, perquè s'apropen més, donen més, una miqueta més de joc. I aquestes manotes se van encarregar un senyor que es diu Joan Miró, d'allí de la Serra d'Almos, aquí proper, de Terres de l'Ebre, i es va decidir ficar-li de nom la Bruixa Farga, d'acord?
5: Sí.
6: I la Princesa Falduca, d'acord? La Bruixa Farga és, no sé si coneixeu arreu del territori, que aquí a Ulldecona tenim les oliveres mil·linàries, uh-huh. I, bueno, tenim la olivera, una olivera monumental que va ser la millor olivera del 2007-2006 aquí a Espanya, al país, i bueno, va ser molt nombrada. Doncs tenim les oliveres mil·linàries i per aquest motiu es va posar Farga. I la Falduca és perquè tenim un castell preciós que convido a visitar, i no res, com els aquí a Ulldecona són falbuts, doncs van decidir que sigui Falduca.
5: Molt bé.
6: I no res, i per aquest motiu.
5: També són molt maques, no?
6: Aquests noms. Sí. Hauríeu de veure. Ara, l'any passat, també els vam canviar els tratges i els tenen nous i, bueno, són precioses. Ja et dic, la Bruixa Farga té una cara molt peculiar i o t'agrada o no t'agrada. A molts de nens, clar, els dona por, són més petits i els dona por, i a molts de nens els encanta. Jo, mon fill, tenia la casa plena de bruixes quan era petit. Així que... Sí.
5: Passant d'un extrem, t'agrada molt o no t'agrada? No hi ha més.
6: Sí. La bruixa és una cosa que t'agrada molt o no t'agrada gens. O te dona por o... Perquè, bueno, aquesta cara, no?, de... Sí, si era millor per internet, doncs... és peculiar, és peculiar.
5: Vicente, i per últim, on podrem recordar-nos, on podem gaudir actuacions destacades, on podem gaudir, doncs, tant els gegants com les manotes de Ulldecona?
6: Sí, està la gent gegantera de Catalunya. Nosaltres doncs ens movem per arreu de Catalunya. Intentem anar un parell de cops a Barcelona l'any, segons molt de l'agenda, i la resta ens movem per aquí, per municipis de Terres de l'Ebre o nord del País Valencià.
5: Vicente, moltíssimes gràcies per apropar-nos, doncs, als gegants i les manotes d'Ulldecona. Gràcies i res, llarga vida als gegants i les manotes. Gràcies.
6: Moltes gràcies i ja sabeu que esteu convidats, i a festes d'Ulldecona també fan el Ball de Mantons, que representa, ja t'he dit, la festa d'aquí tradicional del poble, i el dilluns de festes fan aquest Ball de Mantons al centre del poble, a la plaça de l'Església, i també traiem els gegants i ballen amb 230 colles. És un acte molt bonic i del qual us convido a tothom. Doncs, a viure-ho.
5: Allà estarem. Gràcies, Vicente.
6: Una abraçada i gràcies a tu, Sílvia.
4: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.

0: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.
1: Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1972, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà la mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I greu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5:03, comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns, 28 de setembre, i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs aquest migdia s'han produït tres accidents que ens estan complicant molt la circulació. Ha estat la via tallada, per exemple, a la 2, a Castellolí, en sentit Barcelona. Ara només hi ha un de tallat, 2,5 km en aquest sentit, i en sentit contrari, per l'efecte Tafaner, 3,5. A l'Ametlla de Mar tenim un altre accident, en sentit, en aquest cas, Barcelona, només un carril i 4 quilòmetres de congestió, i la retirada d'un vehicle, la C-17, allà s'han sentit dit, també només un carril obert i, per tant, força lentitud, 3 quilòmetres. Molta mobilitat a les rondes, també aturades a la C-32 de Tallà, per la variada d'un vehicle, i, per tant, demanar-vos, com sempre, que circuleu molt al cautela i us mantingueu informats. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: Avui al Connectats, amb motiu de la Setmana de la Gent Gran, analitzarem què es pot fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat, amb la filòsofa Victòria Camps. Continuarem amb el món de l'empresa per conèixer la sabadellenca Valltec, de la mà de la seva presidenta, Meritxell Bautista, i acabarem reflexionant sobre la realitat del músic a Catalunya amb el músic rubinenc Bernat Ribas. Tot això des d'ara i fins a les 7 de la tarda, fins a les 6 de la tarda, millor dit, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Ja a aquesta hora de la tarda fem un repàs al més destacat de l'actualitat dels diferents municipis d'aquest Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Arxiu Històric de Terrassa va acollir dissabte una jornada de formació sobre el marc conceptual comú de les violències masclistes. La regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, va ser l'encarregada de donar la benvinguda a les persones assistents. La sessió, organitzada per la Comissió 8M, es va adreçar tant a les entitats que en formen part com a altres col·lectius de la ciutat. Durant la jornada, celebrada al matí, es van compartir coneixements i eines sobre les diferents manifestacions de les violències masclistes. La formació també va servir per donar tret de sortida a un procés participatiu per avançar cap a una Terrassa més feminista i inclusiva. En els pròxims mesos s'han previst diverses sessions de treball amb les entitats participants, de les quals hauran de sorgir propostes ciutadanes consensuades en el si de la Comissió 8M. Aquestes propostes es traslladaran posteriorment al ple municipal. El procés participatiu s'allargarà fins al mes de gener de 2027 i el que busca és reforçar el treball conjunt entre l'administració, les entitats i la ciutadania per avançar cap a una ciutat lliure de violències masclistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els veïns de la Creu Alta aplaudeixen la recuperació de l'antiga caserna per a la ciutat sense cap mena de cost. És el que ha apuntat avui el president de l'entitat veïnal, Jaume Marcó, al Notícies Matí d'aquesta casa. La setmana passada es va confirmar la desafectació de l'immoble del carrer Batlle Vell per part del govern espanyol i el traspàs al consistori per destinar-lo a les consultes externes del Parc Taulí.
3: Evidentment estem contents, després de 30 anys, que s'hagi arribat a un acord entre les tres administracions i la caserna torni a la ciutat a cost zero. Això ha estat una feina de molts anys i de molta gent, eh? I per sort no es van pagar els 3 milions d'euros que l'anterior acord del govern Bustos havia pactat.
2: Malgrat la satisfacció inicial, els veïns de la Creu Alta lamenten que la recuperació de l'immoble no impliqui tornar a parlar de la possibilitat d'aixecar un institut públic per al barri en aquests terrenys. Una reivindicació històrica per part de l'entitat veïnal, ja que la Creu Alta és l'únic barri de Sabadell que no té institut públic.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La cooperativa Suara denuncia l'Ajuntament de Badalona per impagament del servei. L'entitat va gestionar l'alberg de pernocta per a persones sense sostre de Can Bufí Vell des de juny de 2020 fins al 2024, quan va anunciar que deixava de prestar-lo ja que s'acumulava un deute de més d'un milió d'euros des del 2021. Asseguren haver esgotat totes les vies de negociació administrativa sense obtenir un calendari concret de pagament. Davant d'aquesta situació, Suara Cooperativa ha traslladat la qüestió als tribunals. En canvi, l'Ajuntament afirma que Suara cobrarà els serveis efectivament prestats que legalment corresponguin un cop completat el procediment administratiu. Elisabet Jiménez, coordinadora d'edificis i instal·lacions municipals, n'ha parlat a la tertúlia de Radio Ciutat.
5: Y sí que es verdad que se empezaron a hacer unos trámites para poder adelantar algo de dinero y lo que se está siguiendo sencillamente es el trámite normal y corriente de cualquier impago de cualquier administración municipal o la que sea. Entonces, que tiene sus tiempos, sí, que es muy pesado y muy lento, también.
4: El govern local explica que el servei es va prestar sense un contracte vàlid que permetés tramitar les factures amb normalitat i apuntar als partits de l'oposició que van governar a partir de novembre de 2021 de no resoldre la situació.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
6: Bona tarda, recta final de la Festa Major que des d'aquest divendres s'ha omplert al Prat d'activitats i concerts per a tots els públics. Aquesta tarda encara queden els últims plans per fer en família. A 4:45, circ familiar als jardins del Cementiri Vell i tot seguit tastets de ciència a la plaça. A partir de 5:00, al Parc del Fondo d'en Peixo, hi haurà un taller de castells i a 6:45, a la plaça Constitució, més circ. Les músiques al parc s'acomiaden a 6:00 PM amb la Rauxa i a 8:00 amb Fades. Mentrestant, a 7:00, Maite Martín actuarà en concert a la plaça de la Vila. I per cloure aquesta Festa Major, a 9:15 del vespre, arrencarà la cercavila final pels carrers de la ciutat i a 10:00, fi de festa al pàrquing de l'estació amb els focs artificials.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya en l'Inuncat, en fase d'alerta davant la previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia d'avui es poden superar els 20 mil·límetres de pluja en 30 minuts a les comarques del prelitoral i litoral català, uns xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta. A partir de mitjanit, les pluges es desplaçaran de sud-est a nord-est i afectaran el sud, el centre i el nord-est del país. Durant aquest període es pot superar el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts i en períodes de 3 hores els 90 mil·límetres. Els ruixats podran tenir poc desplaçament i localment acumular al voltant de 150 mil·límetres. També poden anar acompanyats de tempesta i fortes ratxes de vent. L'episodi s'allargarà fins a la matinada de dimecres. Pel que fa al Castellà del Vallès, les pitjors pluges es preveuen que arribin demà dimarts entre les 6 del matí i les 6 de la tarda, on el risc serà molt alt i l'alerta vermella.
0: Gràcies, Albert. I ara seguim encara des del Vallès a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí disposa d'un nou pla d'actuació municipal d'inundacions que concreta com han de respondre els serveis municipals davant d'un episodi de pluja forta o d'una possible inundació. El document identifica punts conflictius i de vigilància, fixa els passos d'activació dels protocols i inclou els comunicats que es faran arribar a la ciutadania. El regidor de Medi Ambient i Transició Ecològica, Andrés Medrano, ha explicat que el pla no deixa marge a la improvisació i detalla què han de fer i com ho han de fer tots els agents implicats en el cas de produir-se un episodi d'aquestes característiques. Medrano ha destacat que el pla prioritza les persones per davant dels béns i les infraestructures. També determina on es podria haver de tallar el trànsit o evacuar instal·lacions o indústries en cas que sigui necessari. El nou pla integra també al sistema Argos dades meteorològiques i informació de sensors locals i de fora del municipi. Aquesta informació ha de permetre anticipar possibles incidències i millorar el temps de reacció en cada pas del procediment.
0: Gràcies, Mariona. I acabem amb la crònica de Sant Cugat. Xarabella.
9: Bona tarda. Són estridents amb les lletres de tapaides i sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos És Alert, que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. Sentim la meteoròloga Gemma Puig.
10: Després d'un estiu càlid, molt a prop del mar Mediterrani, quan arriba aire fred, que això és una situació típica de tardor que ha passat sempre, doncs, com que estem molt a prop del Mediterrani, arriba aire fred, portem molta calor acumulada i, per tant, és una situació geogràfica que pot haver-hi en aquestes precipitacions intenses.
9: Per la seva banda, el cap de Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona, Manel Pardó, ho té clar i remarca que ens hem d'acostumar a rebre avisos. Segons explica, l'objectiu de Protecció Civil és avançar cap a una gestió del risc que permeti combinar la protecció de la població amb el manteniment de la normalitat, evitant tant l'accés d'alertes com que aquestes acabin generant desconfiança.
11: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Envellir és una etapa de la vida, però també un procés que comença molt abans de fer-nos grans. Què vol dir realment envellir bé i quines actituds ens poden ajudar a viure aquesta etapa amb més qualitat? Avui en parlem amb la filòsofa Victòria Camps, en el marc de la Setmana de la Gent Gran, a partir de la seva conferència Què fer per envellir bé, claus per un envelliment de qualitat. Victòria, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Comencem pel principi de tot. Què vol dir això d'envellir bé? Tu com ho entens? És una qüestió de salut, de benestar, d'actitud davant de la vida o és un... tot plegat?
1: Són moltes coses i s'està convertint en un problema i hauríem de veure quines són les oportunitats que dona l'envellir i si sabem envellir bé. Per què parlem avui de l'envelliment? Perquè se'ns ha tirat a sobre l'envelliment. És a dir, el temps de vida cada vegada és més llarg i sembla que encara pot ser-ho més. Viure fins als 100 anys avui ja no és una anomalia, ja cada vegada hi ha més gent que arriba als 100 anys i ens hem de preparar. Ens hem de preparar des del naixement, vull dir, perquè l'envelliment comença quan comences a néixer, no? Quan neixes, però... ens hem de preparar sobretot per veure què és això de la tercera edat, per exemple. No? La tercera edat, avui es comença a parlar de tercera i de quarta edat, no? Perquè hi ha una tercera edat que generalment s'identifica amb la jubilació. La jubilació també està en qüestió, si s'ha de deixar com està, si s'ha d'allargar el temps laboral, si s'ha de donar més llibertat a les persones perquè escolleixin el moment de jubilar-se. És a dir, tot això és una qüestió. Però és veritat que després de la jubilació queda molt temps. Jo ja fa 15 anys que m'he jubilat i estic bastant activa. És a dir, que jo no considero encara que estic en l'etapa de l'envelliment més problemàtic, que és quan comença la dependència, quan comença una certa demència, si bé... és a dir, crec que hem de diferenciar aquestes dues etapes. No? Uh-huh. I quan comencem a necessitar una ajuda molt constant, o quan podem tenir una independència i llavors què fem, no?
0: Clar.
1: I aquesta és la qüestió, a mi em sembla.
0: Sovint vivim aquest envelliment com una pèrdua de capacitats, de persones, de protagonisme social. És possible mirar aquesta etapa des d'una perspectiva diferent?
1: Sí, i a més des de la filosofia, doncs des de Ciceró, que la va veure com una etapa estupenda, no? On hi ha més serenor, hi ha més tranquil·litat, hi ha més experiència, és a dir, no veia els defectes, els problemes de salut, sinó que veia més aviat això, el que la persona havia anat acumulant durant els anys. Hi ha persones, en canvi, que veuen l'envelliment d'una manera molt negativa, no? És una qüestió, jo dic que és una construcció social i personal, l'envelliment. És a dir, socialment, la societat té una concepció de les persones grans. Hi ha molts estereotips. Això que en diem l'edatisme és un estereotip, mm-hmm. no? Són prejudicis que infantilitzen moltes vegades a la gent gran. És a dir, hi ha una sèrie de vicis que s'han d'anar corregint i som nosaltres, les persones que ho patim, les que ens n'adonem i ho hem d'intentar corregir. Però també és una qüestió personal. I jo crec que és una reflexió que s'ha de fer, encara que no ens agradi, no? Planificar una mica l'envelliment quan arriba, també, no? I dir, bueno, què faré? Què faré quan sigui gran, no? No és una cosa que no és una pregunta de, com ha sigut sempre, no? De quan es comença a viure la vida laboral, sinó també quan es comença a deixar la vida laboral, no?
0: Clar.
1: I a dir, bueno, ara, quina ha de ser la meva ocupació? Com tracto la meva salut? A què dono prioritat? Què passa amb els diners, no? Què passa amb... Jo dic, són tres conceptes, salut, dinero i amor, no? Mm-hmm. Els del bolero, no? Són els tres conceptes que s'han de tenir en compte i que sobre els quals s'ha de reflexionar i se'ls ha de donar un cert contingut.
0: Però, Victòria, també hi ha com una certa pressió perquè les persones grans, doncs, mantinguin... aquesta activitat. És a dir, s'ha de pensar, doncs mira, podem fer viatges, activitats, sí. Exercici, aprenentatges... També hem convertit l'envelliment en una altra obligació de productivitat?
1: Bueno, productivitat és un negoci, també. És un altre negoci, no? És l'envelliment actiu es pot convertir en una qüestió de mercat. I també d'ajudar. Són les dos vessants que té, no? I s'ha de pensar en l'envelliment actiu. És a dir, jo sóc funcionària, he sigut funcionària. Els funcionaris ens diuen les classes passives quan ens jubilem. Per tant, la idea de passivitat de la persona gran i de que l'única cosa que pot fer si està en condicions és ajudar, és cuidar encara els nets, és a dir, és ocupar-se de coses que no són productives, no? Això és un error. És a dir, no hi ha la productivitat, l'economia productiva i l'economia reproductiva s'han de barrejar més, no? I se'ls ha de donar el mateix valor, no? I la productivitat també és possible a una certa edat, perquè encara es poden fer moltes coses, no? I el que s'ha de pensar és això: què puc fer per trobar-me bé amb mi mateixa, trobar-me bé amb l'entorn que tinc, sentir-me acompanyada, no? Tot això són coses que, insisteixo, jo crec que s'han d'anar planificant abans d'arribar-hi, no? I quan hi ets també, no? Ho has d'anar cuidant, no? Perquè funcioni, no? I per envellir sense por, no? Sense massa por. No? La por ja ens la trobarem quan ens vinguin coses que no depenen de nosaltres.
0: I quin paper hi juguen els vincles socials? És a dir, tenir amics, família, sí, comunitat, és una de les claus per envellir millor, també?
1: Sí, jo diria que és fonamental, no? I la salut no és només la salut física, és també la salut mental, i és la salut psíquica, és la salut de sentir-se, que primer, sentir-se no invisible, que no serveixes per res, no? Que no, ja no et criden per fer res, ja no et demanen res, això no és bo. I d'una altra banda, doncs, també mantenir la sociabilitat, no? Esforçar-se una mica, perquè és veritat que per bé que estiguis, et comences a cansar més, ets més fràgil, no? Et costa més anar als llocs, necessites... comences a necessitar una mica d'ajuda, per bé que estiguis. Però t'has d'esforçar si no vols perdre els contactes, si no vols perdre l'activitat mental, no? Avui hi ha molts tallers de lectura, de memòria, no? Que són importants. I la gent s'hi ha enganxat molt perquè crec que és una cosa molt positiva, És no voler, és a dir, les neurones no només van desapareixent i es van morint, sinó que també sembla que es reprodueixen, que s'activen, si tu les actives. I, per tant, doncs, hi has de posar de la teva part.
0: Precisament tot això per combatre el que podria ser, doncs, arribar a un estadi de soledat, no?
1: Sí, bueno, quasi sempre. Quasi sempre. És gairebé inevitable, no? També s'ha d'aprendre a viure sol, Jo crec que també és una qüestió en part de caràcter, però el caràcter es va formant al llarg de la vida, és a dir, que tot això d'alguna manera s'hauria de preveure, se n'hauria de parlar, no? S'hauria de saber. I la soledat, a veure, la soledat amb diners no és massa soledat, no? La soledat i amb companyia i amb gent de la que pots fer servir, diríem, no?

0: acceptant, perquè formen part de la vida.
1: Precisament, envellir també significa assumir doncs, que hi ha coses que ja no les podem fer com abans. I com podem aprendre a conviure amb totes aquestes limitacions sense sentir que perdem precisament el valor com a persones?
0: A veure, perdem coses, però no el valor com a persones. És a dir, la dignitat no es perd mai. Això ens hauríem de saber molt clarament, fins i tot persones que tenen una demència profunda i que no, ja no saben qui són elles mateixes, la dignitat com a persones no la perden, és a dir, se les ha de tractar amb la dignitat que mereix una persona. Ara, sí que perdem facultats, sí que anem perdent memòria, sí que anem perdent mobilitat, l'habilitat, és a dir, saber-ho acceptar requereix una certa humilitat, no? Perquè has de demanar ajuda per algunes coses, coses tan elementals com obrir un pot de lo que sigui, no? Mm-hmm. Has de demanar ajuda de vegades perquè no pots, perquè no tens força, i has de això, adaptar-te a lo que vas sent tu mateixa. És a dir, hi ha molta gent que quan arriba a aquestes edats doncs diu, és que ja no em reconeixo a mi mateixa, no? Ja no sóc la persona que era, és veritat. Clar. No sóc la persona que era, però sóc una persona que segueixo tenint la mateixa dignitat i que el que puc fer ho he d'aprofitar al màxim.
1: Exacte. Què hauríem de canviar, doncs, com a societat perquè envellir no fos un sinònim de perdre protagonisme, veu o capacitat de decidir?
0: Sí. Jo crec que aquí, a veure, he dit abans que nosaltres hi hem de posar molt de la nostra part, que envellir és una construcció social i individual, però que necessitem ajuda. Jo fa temps que insisteixo molt que amb l'envelliment i amb altres qüestions, com podria ser doncs, ara el tema de l'educació o el tema de l'habitatge, no? Que són dos problemes que tenim al damunt, el paper que pot jugar l'administració local, que crec que és molt important. Els ajuntaments coneixen els alcaldes, coneixen el territori, coneixen la gent que hi ha, coneixen quines són les necessitats. No totes les ciutats s'assemblen i poden fer molta cosa, no?, per veure com donar visibilitat a la gent gran, com urbanitzar la societat, anar urbanitzant la societat perquè les societats no estiguin fetes per l'home encara bastant, que treballa, que va de pressa, que corre, que pot agafar el tren ràpidament, no? Sinó que pensin, perquè quan surts per Sant Cugat, per exemple, al matí, et trobes gairebé tothom és gent gran que passeja, no? Bueno, la ciutat està feta també per la gent gran. Ho hem fet bastant amb els infants, no? Hem adaptat molt les ciutats als infants, però no estan adaptades a la vida de les persones grans. Encara és molt difícil, aquí concretament a Sant Cugat, anar amb una cadira de rodes, anar amb un carret, amb una taca-taca, és a dir, són coses amb un paraigües, no? S'han d'adaptar les ciutats a la població que tenen i pensar que no és una població homogènia, que la mateixa gent gran no és homogènia i que, per tant, les necessitats estan molt singularitzades. I això, insisteixo, jo crec que s'ha de fer molt, aquestes necessitats, aquesta cura, no?, de la gent gran, es pot fer molt millor des del territori, no?, des dels municipis.
1: Segurament que en aquesta conferència donaràs algunes claus molt concretes perquè les persones que avui estan en la seixantena, la setantena, la vuitantena d'edat doncs puguin afrontar aquesta etapa de la vellesa de la millor manera possible. Quines serien aquestes claus? Algunes ja les hem comentat, però així a modo de resum.
0: Bueno, jo a modo de resum diria, només amb una sola frase, jo crec que envellir bé, no?, que és el títol de la conferència, és una responsabilitat individual i col·lectiva, no?, i que hem de saber conjuminar les dues coses, no?, individualment perquè en part depèn de cadascú de nosaltres, però col·lectiva perquè depèn de la política, depèn de l'administració, depèn de la comunitat, depèn de la família, no?, és a dir, depèn de la medicina també, no?, perquè la medicina també s'ha de posar les piles i abordar més el que és les malalties cròniques, el que són les cures, no només el que és curar curar una teràpia que

0: pot curar una enfermedad, sinó com tractar aquelles persones que ja no poden ser curades però que se les ha d'estar cuidant, no? Totes aquests agents socials, polítics, culturals, hi ha d'haver sinergies, no? Perquè per ajudar a tenir una gent gran digna i reconèixer-la com a digna.
1: Victòria Camps, moltíssimes gràcies per compartir totes aquestes reflexions amb nosaltres.
0: Gràcies. Agraeixo, també.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Gràcies.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic va alertar el passat mes de setembre que la rendibilitat de la inversió en intel·ligència artificial podria decebre o tardar més del previst a materialitzar-se. Això podria desencadenar un canvi brusc en el sentiment dels inversors i reduir les seves aportacions econòmiques. L'Anna Clarà ha conversat sobre aquesta qüestió amb la Meritxell Bautista, que és presidenta de Belltech, una plataforma oberta que vol articular les dues comarques del Vallès Occidental i Oriental com a pol industrial i tecnològic de referència al sud d'Europa.
1: La intel·ligència artificial ja està entrant de ple en el món empresarial. Eines com ChatGPT poden ajudar a automatitzar tasques i millorar processos, però també obren molts interrogants sobre l'ocupació, la formació i el futur de les empreses. Per saber com s'estan adaptant les empreses, en aquest cas de Sabadell, a aquest canvi, en parlem amb la Meritxell Bautista, presidenta de Belltech. Bon dia, Meritxell, com estàs?
2: Bon dia, doncs moltes gràcies i encantada d'estar aquí avui amb vosaltres.
1: El vull preguntar per començar, en quin punt estan actualment les empreses pel que fa a la incorporació de la intel·ligència artificial?
2: Doncs la realitat és que ja el 85,1% de les empreses tenen alguna eina d'intel·ligència artificial dins de les seves eines normals que utilitzen. No obstant, un percentatge també molt alt, quasi el 82% d'aquestes mateixes empreses no tenen gaire clar ni la regulació ni com funciona, no? Per tant, una alarma que jo sempre dic és: tenim la intel·ligència artificial dins, tenim la tecnologia dins i no sabem ben bé ni com s'audita ni com es regula, no? Algo que personalment em sembla, no diré perillós, que sempre és alarmant, però sí que crec que hem de posar una mica més de focus en aquesta qualitat d'eines que estem utilitzant a les empreses.
1: Perquè quines diries que són les principals dificultats que tenen les empreses per incorporar aquestes eines?
2: Bueno, moltes vegades, jo t'he de dir que jo sóc una gran defensora de que les pimes i les petites empreses, si parlem de les petites i incluïm també a la part d'autònoms, jo crec que qualsevol eina d'intel·ligència artificial beneficia, no? Permet competir amb molt menys pressupost amb grans empreses. Abans necessitaves grans softwares de molts diners per poder competir amb altres empreses molt més grans, i ara la IA en aquest cas és bastant més democràtica i ens permet que, si sabem utilitzar-la i tenim el talent suficient com per fer-ho, beneficia perquè puguis arribar on abans segurament no podies arribar. Per tant, per la petita i mitjana empresa, qualsevol eina vinculada, que pugui automatitzar, facilitar, treure temps de coses automàtiques que havies de fer perquè puguis dedicar-te a altres feines de valor, per mi és un gran benefici per les empreses, i crec que hem d'entrar totes i tots en aquest camí.
1: Perquè ara estem parlant d'empreses, però també vull entrar en el tema dels treballadors. Entenc que tot això necessita formació. Creus que els treballadors estan preparats per aquest canvi?
2: Jo crec que els treballadors estan espantats, no? Totes les notícies que tenim últimament són tan brutals a vegades. Mira, la realitat és que la formació ha de ser real i ha de ser, crec fermament, vull dir, és molt maco dir, no? Hem d'adaptar-nos, requalificar a les treballadores i els treballadors, hem de fer cursos. Creure que enviar un link de 30 hores perquè algú faci una formació i a partir d'aquí treus la responsabilitat de sobre és un gran error. Sí que és cert que qui aprengui, els treballadors o algunes feines desapareixeran. Jo crec que algunes sí, no passa res, però crec que es mantindrà la gent que sàpiga fer servir la IA. O sigui, els que hagin pogut aprendre, els que hagin pogut formar-se amb intel·ligència artificial, els que aportin talent, no? Vull dir, crec que el gran error és pensar que la intel·ligència artificial pensarà absolutament per nosaltres i que prendrà les decisions. Jo el que crec és que gràcies a la informació que ens dona la intel·ligència artificial, nosaltres som els que prendrem millors decisions. I si formem part d'aquest grup, dels que continuem pensant, la IA automatitza però no deshumanitza, no? I crec que és una part important. Per tant, crec que hi haurà molta adaptació. Formació és evident que s'ha de tenir, però ha de ser una formació que realment pugui impactar de la mateixa manera uns i altres.
1: Ens acabes de dir, no, que hi hauran alguns treballs que segurament desapareixeran. Com, per exemple, quin et ve al cap?
2: Bueno, les que són com més automàtiques, no? Vull dir, avui en dia pots programar d'una manera més fàcil i sense tals coneixements. Les estadístiques diuen, no, que les feines més automàtiques, no? Avui en dia, si hi havia algú, per exemple, en administració, amb sistemes de, doncs no sé, vull dir, amb creacions, i s'adaptaran algunes feines, tant en màrqueting com en administració. Les feines més administratives en general són les més fàcils d'automatitzar. Les feines de programació, no? Abans era sempre, no, de... quan havies d'aconsellar a una noia o a un noi que havia d'estudiar, estudia informàtica, no? Doncs sí, estudia informàtica, però potser ja no passaràs tant per la part de programació, sinó que passaràs per altre tipus d'eines, no?
1: Per tant, creus que les feines també s'acabaran adaptant, no?, a aquests canvis de la intel·ligència artificial?
2: I és que els perfils s'acabaran adaptant. Vull dir, no hi ha res catastrofista. Vull dir que les IAs, totes les eines que tenim, es nodreixen de la informació que els que li hem donat des del passat, però també d'algú que validi, no? No podem deixar la llibertat, més que res, perquè sortiria incorrecte. Es necessita validar que algú auditi tota aquella informació que està sortint i tenir la valentia de dir-li a una IA que no s'aplica el criteri que està dient, no? I per tant, aquí necessites algú amb els coneixements necessaris, amb l'educació acadèmica necessària, i amb la responsabilitat. Vull dir, no pots externalitzar la responsabilitat a una màquina, la responsabilitat continua sent humana.
1: I ara mateix no en tinc molta constància, però hi ha alguna normativa que reguli això, o creus que hauria d'haver-hi alguna?
2: Bueno, ara aquest estiu va sortir la nova normativa d'intel·ligència artificial a nivell europeu. Moltes de les empreses que ens dediquem a intel·ligència artificial hem redactat els nostres productes on s'ha d'informar, no? Hi havia, sobretot, el que més s'intenta és la protecció de la seguretat, la protecció del coneixement. Aquesta normativa es va adaptant, la tecnologia, com bé sabem, va a gran velocitat i la normativa no acostuma a ser tan ràpida, però bueno, estem en el camí que evidentment s'han de marcar unes normes sobretot per grans empreses, però també pels que ens dediquem, no?, a la part d'intel·ligència artificial, amb una sèrie de criteris. Vull dir, com tot té normativa, doncs això també ho ha de tenir, i l'interessant és que tots tinguem aquesta consciència de protecció, de seguretat, amb els nostres productes i evidentment amb els nostres clients.
1: Com bé has dit, també això del tema de la IA està avançant de manera rapidíssima, o sigui, en molt poc temps això ha evolucionat molt. Això, pel que fa a les empreses, els hi preocupa o ho veuen com una oportunitat?
2: Jo crec que ara mateix hi ha certa ansietat, anem a dir-ho així, no? Perquè clar, hi ha moltes empreses que hem de fer IA, no? Sembla que
1: és com una mica de pressió, no?, social també.
2: Digitalitzar intel·ligència artificial, no? I això, clar, la gent que venim del món tecnològic tenim una mica més d'oxigen cap aquí, no? O ens ho mirem d'una altra manera. Mira, jo, quan diuen que tu com veus la intel·ligència artificial o com veus que passarà d'aquí a 2-3 anys, jo el que dic és una mica de relax. O sigui, el que crec que acabarà passant, i és la meva opinió, és que ara hi ha grans bombolles d'empreses, no?, que ara mateix segurament tenen molt valor a nivell milionari d'intel·ligència artificial i que potser dintre 2 o 3 no hi seran, no? No és que seran molt més grans, potser no hi seran. El que sí que crec que passarà és que la intel·ligència artificial se'ns integrarà dins de la nostra vida general de manera natural i passarà a la vida de qualsevol de les persones que estem aquí, com en el seu moment va ser internet, com en el seu moment va ser telefonia mòbil, no? Vull dir, quan parlem de que... Jo el que crec és que moltes empreses d'aquestes que ara són grandes booms, los grandes unicornios, crec que algunes, pues, segurament en algun moment però la IA se'ns quedarà per viure amb nosaltres, no? I el que crec és que normalitzar això també estarà bé, no? Vull dir que la tindrem integrada de manera natural. Per tant, crec que amb el que tenim ara les empreses és una mica de relax. Revisem, vull dir, és el que crec, que és que abans d'introduir la IA a les nostres empreses, revisa primer què és el que necessites, no? Vull dir, sempre dic que s'ha de fer una feina, no? De veure què és el que necessites, automatitzar, en què vols créixer. O sigui, abans de començar a col·locar i comprar software, comprar tecnologia és molt fàcil, però després has de saber per què vols aquesta tecnologia, no? Per tant, per moltes empreses que no saben tant de tecnologia i que tenen com una pressió brutal per part de tothom de incorpora, incorpora, incorpora, jo el que dic és, senteu-vos, reviseu què són les necessitats que teniu i a partir d'aquí, evidentment, aprofitem tots els beneficis d'aquestes eines.
1: Molt bé, doncs Meritxell Bautista, presidenta de Valltech, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per ajudar-nos a entendre una miqueta més tot aquest món de la intel·ligència artificial.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat, i a les recomanacions d'avui us porto una altra pel·lícula, aquesta vegada d'un gènere de comèdia i intriga. La pel·lícula es diu El Club del Crimen de los Jueves, un grup de quatre jubilats que viuen en una mena de residència superexclusiva i on es dediquen a investigar una sèrie de casos sense resoldre per diversió. Fins que un dia es troben al davant d'un assassinat real que posarà a prova el seu ingeni. Per resoldre'l, hauran de treballar en equip i fer servir tota la seva experiència per anar un pas per davant de la policia, mentre intenten descobrir qui és el responsable abans de que sigui massa tard. El millor d'aquesta pel·lícula és que, tot i tractar-se d'un assassinat, té molts moments d'humor, que fan que no sigui la típica pel·lícula de misteri i que sigui molt entretenida, i sigui fàcil d'anar seguint. A més, els quatre protagonistes tenen personalitats molt diferents i això fa que la manera que té cadascú d'investigar sigui bastant divertida i passis una molt bona estona.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: I ara arriba el moment de les reflexions sobre el fet de ser músic a Catalunya. Ho farem amb un convidat que ho viu en primera persona. Anem a Rubí. Mariona Jerez, amb qui ets? Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Avui he portat a la ràdio el Bernat Ribas, un músic rubinenc que va començar la seva carrera estudiant aquí mateix, a l'Escola Municipal de la Ciutat, i que ara es dedica a temps complet a anar de bolo en bolo tocant música per tota Catalunya. Bona tarda, Bernat.
2: Bona tarda, Mariona.
1: Primer de tot, explica'ns una mica on et podem escoltar, on et podem veure, què estàs fent.
2: Bueno, ara mateix estic involucrat en bastants projectes i llavors em podeu veure en molts llocs i molt diferents. Treballo en alguns espectacles de teatre musical, com l'Hora del Pati, que sobretot fem concerts a l'estiu i tal, i després també al Caixa Fòrum hi ha un espectacle musical de rock en el que també estic allà actuant i tocant. I després amb molts cantants de l'escena, com Carla Collado, Fran Torrella, Maria Fort, Júlia Català, Arnau Folk...
1: I aquests suposo que també et podem veure en festes majors...
2: I tant, festes majors, sales, tot tipus de concerts.
1: I digue'm, per què vas dedicar-te a la música? Per què vas elegir aquest camí que no és pas fàcil?
2: Bé, va ser una decisió bastant natural, perquè jo sempre havia sigut com la meva passió i el que a mi m'agradava fer. Llavors, a l'hora d'haver de decidir què vols estudiar i tot això, vaig descobrir que realment es podia estudiar interpretació de música i llavors vaig decidir tirar per allà, perquè era com l'única sortida que veia possible estudiar.
1: Va ser una decisió fàcil o va costar trobar aquest camí a la interpretació?
2: Va ser una decisió fàcil quan vaig saber que existia, perquè jo fins que no vaig ficar-me a estudiar el batxillerat, que vaig entrar a un batxillerat musical, no vaig saber que es podia estudiar això. Clar, llavors la meva única opció que hi havia, l'única sortida més semblant era estudiar musicologia.
1: I bueno, ara ets un boníssim guitarrista, però al principi, quan eres nen... Ho sabem, bueno, perquè ens ho ha xivat algú, que vas elegir no la guitarra, sinó la bateria. Per què vas canviar d'instrument?
2: Bueno, primer de tot, sóc un boníssim guitarrista o el que sigui, però jo, o sigui, això ha sigut a base de molta feina, sobretot gràcies aquí a l'Escola de Música. O sigui, jo els meus primers 2 anys de bateria no sabia tocar amb metrònom, o sigui, no sabia portar el ritme pràcticament. I llavors, a poc això es va treballant. I vaig fer el canvi... Bueno, no va ser un canvi com a, pues ara canviaré i ja no tocaré més la bateria. Però sí que hi va haver una etapa de la meva vida, com a l'ESO o així, que justament tocava la bateria, tocava el baix i tocava la guitarra. I a poc em vaig anar inclinant més per la guitarra, també perquè em donava més recursos a nivell de teoria aplicada i coses així, i va ser com un procés natural acabar ja. Però igualment estic encantat de la meva època com a bateria i sempre que puc em fico a picar en una bateria.
1: I digue'm, ara ja parlem de la realitat. Ser músic no és tan fàcil o tan maco com alguns s'imaginen. Com és realment ser músic a Catalunya? Quines dificultats et pots trobar?
2: Bé, no és tan maco com la gent s'imagina, però tampoc és tan horrorós com la gent es pensa. Perquè hi ha com dues visions, com la de l'estrellato del rock i tal, que no és gens així, però també hi ha la visió com que no es pot viure d'això, i tampoc és així. Llavors... Aquest és el punt mig. Hi ha moltes coses de les que ens podem queixar, però també moltes coses de les que podem estar agraïts. Treballar com a músic, el meu rol com a músic normalment acostuma a ser de sideman, que se li diu, com acompanyant a altres artistes. Llavors, la meva realitat és treballar per altra gent. Llavors, la meva feina depèn d'altra gent. Jo no tinc una jornada laboral estipulada ni tampoc res d'això. Llavors, clar, treballar així en uns horaris en els que potser totes les tardes tinc assajos i els caps de setmana estic fora i la logística d'això acostuma a ser bastant complicada.
1: Però és algú que a tu t'agradi? Vull dir, passar cada tarda i els caps de setmana, això, la vida social s'acaba lamentant, però val la pena aquest sacrifici per el que tu fas, per acompanyar aquests músics, per anar vivint la música com l'estàs vivint ara en directe, en les festes majors i tot això?
2: Si t'agrada la feina, val la pena. Si no t'agrada la feina, és un malson. Però això d'aquí és com totes les feines. O sigui, per mi seria un malson estar operant a una persona i que la seva vida depengués de mi. Però si t'agrada aquesta feina i si tens passió per la feina de la que treballes i tens aquesta sort de poder trobar una feina que t'agrada i poder-t'hi dedicar, doncs, o sigui, totes les queixes passen per sota de tot això, saps?
1: I fem un petit recap. Tu has vingut vas començar aquí a l'Escola de Música Pere Borés, aquí a Rubí, però després has passat per altres centres, alguns amb bastant prestigi, no? Mm. Digue'm una mica, quin ha sigut el teu recorregut? I ha sigut un recorregut fàcil?
2: Bé, jo, després de l'escola de música aquí, va ser quan vaig entrar al batxillerat. Jo ja vaig decidir que volia estudiar música i vaig... Bueno, jo vaig començar a estudiar el Duc. Com al batxillerat el vaig fer el Duc. Vaig fer el meu primer any allà i era una mica maleante. I una professora em va agafar i em va dir, escolta, Bernat, fica't a estudiar algo que realment t'agradi. Fica't a estudiar música o alguna cosa així. I llavors, gràcies a ella, vaig trobar, que era la Gemma, la professora d'història, vaig trobar un batxillerat en el que es podia estudiar batxillerat musical, que és a ESART. En aquell moment estava a Sant Cugat, ara està a Barcelona. I vaig començar ja, vaig fer els meus 2 anys, i una noia que anava un curs més va entrar al taller de músics. I allà va ser quan vaig descobrir que podia estudiar interpretació i que hi havia uns estudis reglats d'això. Llavors vaig estar allà 4 anys a l'escola del Raval, formant-me com a guitarrista per poder accedir al superior. Llavors vaig entrar al superior i ara estic ja gairebé a punt d'acabar el superior. Em falta entregar el TFG.
1: Que no és pas fàcil entrar al superior, vull dir...
2: No, quatre anys de la meva vida formant-me només per aprovar un examen i que, a part d'aprovar-lo, clar, va per ordre, saps? Si entren 4 guitarristes, encara que treguis un 8, si els altres han tret més bona nota, no entres.
1: Sí, aquí no hi ha gaire diferència amb la música clàssica, que també es regeix per les mateixes normes.
2: Exacte. El punt feble d'això és que, per estudiar música, normalment... Si ha de ser un centre públic, entrar-hi és molt més difícil, hi ha moltes menys places. Llavors, estudiar música o estudiar qualsevol tipus d'art o coses així acostuma a ser molt car i molt inaccessible per molta gent.
1: I, bueno, ja pensant en els músics que potser t'estan escoltant ara mateix, hi ha algun consell que els hi puguis donar de cara al seu futur? Músics que estan... com tu estaves, no? Que no saben potser ni quins estudis hi ha, ni quines opcions tenen, ni si és una via laboralment assequible.
2: Mira, el primer de tot és que que siguin molt conscients de que no és un camí fàcil, perquè al nostre voltant no hi ha molta gent que s'hi dediqui. Llavors, no és com estudiar una carrera normal a la UAB i tal, que molta gent estudia allà i tot això. Llavors, costa de vegades trobar referents, però n'hi ha. Molta gent actualment estudia música i molta gent que s'hi dedica ha estudiat música i cada vegada obren més centres, cada vegada hi ha més places. I llavors, si tens clar que vols seguir un camí artístic o un camí que no és el típic que tothom escolliria, mentre tinguis passió i estudis i tot això, anirà bé. O sigui, jo no he sigut un gran estudiant, ni he sigut una persona que li ha dedicat moltíssimes hores i encara així no em puc queixar del moment en el que estic. Llavors, jo crec que si fas les coses millor que com les he fet jo, que és bastant fàcil fer-les millor que com les he fet jo, tindràs una bona carrera. Podràs entrar a un centre públic, saps? Pagar molts menys diners i que sigui una via realment factible.
1: I ja, parlant una mica de l'escena musical catalana, tu has dit que toques per altra gent, vas de grup en grup, suposo que llavors hauràs conegut bastantes realitats. Com és l'escena musical catalana ara mateix? O sigui, en quin estat de salut la tenim?
2: Ostres, bé, crec que en els últims 20 anys ha canviat molt com era l'escena i com és l'escena. Pel que fa a la música, jo crec que ha perdut una mica el caire reivindicatiu en el que és el mainstream, per així dir-ho, però en general, això, de tot
1: sí,
2: arreu.
1: Sí, que mainstream volem dir el que és més conegut, no?
2: Sí,
1: que per qui no coneixi l'anglicisme.
2: El que sona més i tot això, sí. Llavors, ha perdut una mica el caire reivindicatiu, que per algunes persones pot ser positiu i per algunes negatiu, eh? Això és un fact, un hecho. I en el que és la qualitat musical, encara que hi hagi molta gent que digui que la música d'abans no sé què, bueno, sempre va evolucionant i va canviant, i llavors a nivell de música jo estic bastant content del que està sortint. L'únic que sí que és veritat que moltes vegades etiquetem la música catalana o la música en català com als 10 grups que més sonen, i és molt més gran que això. Ara, per exemple, han sigut les festes de la Mercè i he vist allà concerts increïbles de gent que no coneixia o que encara no havia vist en directe, que canten en català i que realment, o sigui, tenen una música molt interessant. I pel que fa a lo que és la indústria, Ara em dóna la sensació que hi ha molt monopoli. Hi ha moltes ganes de monopolitzar la indústria. Grans empreses de booking o de management que estan fent que tota la programació d'un dia d'una festa major o de tota una festa major es controlen unes persones en concret i llavors fiquen allà tots els seus grups. I si no estàs en aquestes empreses, gairebé no tens concerts o no pots tocar a certs llocs. Llavors, en això, jo crec que hi hauria d'haver una mica de mirada crítica també a l'hora de, si ets ajuntament o si ets programador, de no delegar-ho tot a una mateixa persona, perquè si no tindràs sempre els mateixos grups. I per això a les festes majors sempre hi ha els mateixos grups.
1: Bueno, m'alegra saber almenys que el que és la qualitat i el talent el tenim. Ara només falta ficar-li una mica d'ordre,
2: sí, sí,
1: i que tinguin un camí una mica més fàcil.
2: Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Bernat, i esperem que tinguem l'ocasió d'escoltar-te amb la teva guitarra aviat a Ràdio Rubí o a qualsevol ràdio de la xarxa.
2: Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Ha sigut un plaer.

Bé, doncs amb aquestes reflexions que ens han arribat de la veu del Bernat en Ribes, hem de tancar la paradeta per avui. Sabeu que hem començat una nova setmana, ja a les acaballes d'aquest mes de setembre. Demà és dimarts i, per tant, aquí ens trobareu quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir d'aquesta jornada. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. Són estridents, amb les lletres atapeïdes, sovint desapareixen abans que hagis pogut llegir-los. Així són els avisos S-Alert que des del 2022 rebem al mòbil de forma puntual, però cada vegada més freqüent, per advertir-nos de la previsió de fenòmens meteorològics extrems. La santcuatenca i meteoròloga Gemma Puig afegeix que la situació de Sant Cugat i el Vallès Occidental està molt condicionada per la seva ubicació al prelitoral i per la proximitat al Mediterrani i a la serralada prelitoral, especialment a la tardor, quan després d'un estiu càlid s'acumula molta calor al mar i arriba aire fred. Aquesta combinació pot afavorir la formació de precipitacions, volíem dir, molt intenses, un fenomen que, segons explica la meteoròloga, no és nou a la zona, com demostren episodis històrics com les inundacions de 1962, però sí cada vegada més freqüent. El Ball de Gitanes de Sant Cugat del 2027 obre avui el període d'inscripcions. Els balladors que vulguin participar en una de les cites més multitudinàries del Carnaval santcuatenc tindran fins al 10 d'octubre per apuntar-s'hi. Com en l'edició passada, les inscripcions es faran per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. En el cas dels quadros que no tinguin colles, serà mateixa comissió del Ball de Gitanes qui els agruparà. Si el nombre d'inscrits supera les places disponibles, l'organització farà un sorteig de places que es farà públic el dilluns 12 d'octubre. I més notícies, en aquest cas, en clau cultural, perquè els gaussacs conviden el veïnat de Sant Cugat a omplir la pinya del concurs de castells, que serà aquest dissabte. I Oxfam Intermón fa 70 anys amb una crida per posar límits a la concentració de riquesa, sens dubte una festivitat prou important a casa nostra. I en clau esportiva, victòria destacada i lideratge d'un equip invicte al Sant Cugat femení, després de desfer-se 2-1 davant l'Europa B. Propera jornada de les de Raül Raposo visiten el camp del segon classificat, el Sígol de Badalona. I greu per a l'equip masculí, que cau derrotat per 0-2 davant del Tossa dues jornades a la primera catalana, grup primer, i encara no coneixen el que és guanyar ni tampoc sumar punts. Propera jornada, el conjunt de Lluís Macià tornarà a jugar a la Jaume Tubau. En aquest cas, rebrà la visita del Figueres, que suma un triomf i una derrota en aquestes dues jornades de competició. Més informació, com sempre, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris i a les xarxes socials.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
4: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
3: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant.